0: Més és dimarts i mos queda gaudir pràcticament de tota la setmana. A Naina Marca li ven el cap si li dic joc.
1: Idò, a jo tot d'una no cap, que algun record de quan era petita, que la meva única preocupació era guanyar en uns jocs que feien bocosins i amics, que no solia guanyar perquè era la més jove, però bé, la qüestió ara és saber què ha passat quan he sortit en un carrer a demanar per joc.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: I en què jugàveu vosaltres quan éreu joves? Menys si ara vos venen qualcun records.
3: Pues no sé què no, ara des de bo no t'entenc de jugar res. Però de la meva edat, lo típic era l'elàstic, botàvem, la corda, les ninetes... Però sí, ja t'hi ets.
1: Jugar a les ninetes o a la corda és molt comú, però si en qualque moment mos podem permetre fer qualque animalada amb l'excusa de que és un joc, és quan som petits. I això han fet els qui m'han contestat avui.
4: A la comba, le llamamos al chingo en aquel tiempo, y nada, a escondites, a tocar timbres en los... Hacer tonterías de esas.
5: Habían unas bolas de cristal y me gustaba mucho jugar con ellas.
1: Ah, las canicas.
5: Y cuando estábamos estudiando me gustaba mucho un juego que se llamaba Soltero sin Compromiso. Teníamos la oportunidad de seleccionar la chica que nos gustara. Sí, hacíamos todos estos jueguitos, nos gustaba.
0: I esperant que se'l lota, tingués la re paraula, no, Aina?
1: Sí, sí, era de nins, me contava quan era de nins.
0: Vinga, però quan deies la paraula joc, segur que hi ha més temes, no?
1: Sí, sí, sí, efectivament. Hi ha un tema que sempre surt, i mai és directament, però sempre acaba sortint, i és els esports, sobretot el futbol.
6: El futbol es algo que me gustaba mucho de pequeño, o sea, salía del cole y... No era ni siquiera hacer las tareas, sino buscar el balón y dedicarme a eso, sí, hasta mucho tiempo.
7: Empecé jugando a fútbol en Sonroca con 12 años, 11 o 12 años. Acabé los hermanos Maso en la Vileta con 14 años a fútbol. De ahí pasé de la Peña Raval, me subieron al Mallorca y en el Mallorca me rompí la rodilla y se acabó mi época deportiva, ¿no? Y bueno, me gusta el boxeo, el kickboxing.
1: I amb aquest mateix home li he demanat també a veure què troba sobre els valors de la competitivitat en el joc i en l'esport.
7: Bueno, jugar a cartas o eso, no. Eso es juego, bueno, a ver. Yo es que el juego de cartas, dominó y todo esto lo veo más como juego de bares. Juego de bares, yo lo veo bares igual alcohol. No, lo veo bien, pero sí lo que es fútbol, boxeo y otros deportes. Por ejemplo, el ajedrez a mí me encanta. Pues sí, los deportes yo creo que sí, que muchos enseñan buenos valores.
1: Com ja veus, d'avui he tingut la sort de trobar a gent xerradora que m'ha donat l'oportunitat de poder crear una petita conversa entorn a la paraula del dia.
8: Quan eres jove, què jugaves?
9: Ah, quan eres jove, claro, quan eres jove, sí que jugava.
8: Però a què?
1: En què jugaves?
9: Jo què sé, no ho sé, és que jo ara no me'n recordo, ara mai he fet...
8: A la cuerda, a l'escondite, a tot
9: això. Ah, bé, això sí, això, quan era nina sí, però de major, no? No vaig jugar mai de major. Ah, sí, que m'agradava.
8: Sempre me'n guanya. Que sabris que sempre mos guanyes tu.
9: Ah, bueno.
8: Era molt bona.
9: So, jo jugar cartes, sí, i a parts i totes aquestes coses. Sí, sempre m'ha agradat, però mira.
1: I amb aquesta veu tan amable i sàvia tancam la secció de carrer per aquesta primera hora.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio... Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: Antoni Joaneda, tu quan te surts a Caldereta?
1: Bueno, encara en tinc que aprendre un poc, és de les coses que se me resisteix.
0: És que no ha de ser fàcil fer una bona Caldereta.
1: No. Jo trobo temps fàcil fer arrossos, i hi ha gent que diu, bueno, això és un mèrit, però la Caldereta encara m'acosta un poc, no sempre l'he endivinada.
0: Val, però un bon arrosset de peix, així com canten en aquesta cançó romandre, quatre peixes, dos cranquets, i posa poca cosa més.
1: Avui en dia crancs, no.
0: Ja,
1: però bueno, aquesta cançó és una delícia, perquè retrata això, no?, de jugar a la mà una caseta i fer un dinar de peix i marisc.
0: Sí, unes gambetes, un poc que faci allò xup-xup, dues tomatiguetes, un pot de sofrit...
1: I poca cosa més. És el que feien inclús els pescadors de la barca.
0: Sí, el que tenien.
1: Quatre verdures i el que agafaven.
0: I de nosaltres avui donant-se benvinguda en aquesta secció que han titulat El sopar d'avui està per de demà, en Antoni Joaneda, que entre altres moltes coses és fundador de Cometé Menorca, un home que podeu trobar darrere un smash burger, un arròs de la terra, un plat d'oli i aigua, també te poden trobar a punt de tastar un menú degustació, o també te podrien trobar amb els peus en remull i una canya de pescar en les mans, ara que xerraven de serrotet de peix. La meva pregunta, però, és com ho fas per no tenir panxa?
1: Bueno, panxa en tenc un poquet, eh? Però sí que es ve que la gent diu, quan me veu, diu, hauries de pesar 120 quilos.
0: Ah, sí, és que és això, clar, quan te veiem, pensar m'hauria de pesar 120 quilos aquest home.
1: Però jo faig dues coses, compens i faig molt d'exercici. I això me mantén més o manco dins un marge acceptable, no?
0: Vinga.
1: Per el que menja, la relació menjar-pes la tenc ben aclarida.
0: Ja tenim el secret i mos quedem tranquils que estiguis bé i amb bona salut.
1: Jo una mica me deia, diu, tu hauries de publicar així quan te veiem cada mes uns anàlisis de colesterol i col per saber que estàs bé.
0: Vos quan no érem els únics que estàvem preocupats per tu, Toni. A veure, aquest amor i aquesta passió per la gastronomia, d'on sorgeix i també, sobretot, aquestes ganes d'explicar-ho?
1: Sí, el gust o l'afició a la gastronomia sorgeix per necessitat. Els menorquins havíem de sortir a estudiar fora de Menorca, jo vaig estudiar a Palma, i el primer mes va menjar fatal. Compartíem pis, un grup d'amics menorquins, ciutadellans, quasi tots o tots, i clar, el primer mes van dir lots, quan no espavilem, menjarà molt malament a tothom, qui més qui manco ve de casa seua, que menjava bé, i mos van proposar, vinga, que cadascú que li digui casa seua i que li diguin una recepta i la provarem de fer.
0: Sí.
1: I així va ser, van començar a fer cadascú. Després mos van anar a especialitzar, mos picàvem entre nosaltres i, bueno, i van arribar a tenir gust per cuinar i no mos feia cap peça cuinant-se.
0: Ja. I de vareu passar dels macarrons en tomàtiga a fer bones receptes.
1: Sí, bueno, si te dic el primer menú d'estudiant...
0: Recordes o què?
1: Primer van agafar ciurons crus i els van posar dins una olla amb aigua i van ser com a perdigons. I de segon teníem fet, ja se mos va cremar. Bé, un desastre.
0: Que difícil, productes complicats.
1: Exacte, sí que es va. Mos van liar un poc, no? Però després van arribar a no a l'excel·lència, però... I després ja l'ho d'explicar-vos perquè, bueno, com que t'agrada la cuina, i a Mallorca, a Palma, també me dava peu anar a qualque restaurant, i sobretot quan venien els pares a visitar, aprofitàvem per anar a puestos que costassin un poc més.
0: Exacte.
1: I vaig descobrir una web, que és el Cometé Mallorca, que era una web que me va agradar molt perquè te permetia contar com t'havia anat i la teva experiència. I cada vegada que anava a un restaurant, entrava en aquesta web i ho contava. Fins que els vaig dir un dia, puc fer Cometé Menorca, jo? I em van dir encantats, i van fer un contracte, i d'aquí fa 16 anys vaig posar en marxa Cometé Menorca fins avui.
0: Idò, fins avui, i més enllà, que diríem Buzz Lightyear, Toni, avui hem triat la paraula joc, però vam posar moltes cançons relacionades també. A la cuina podem jugar?
1: Totalment. Jo jug molt a la cuina. A vegades no, perquè la cuina és per necessitat i potser frisses un poc, però quan tens temps, tant mesclant coses i creant coses que antes no existien, com també el que faig molt és quan tenc un gent a dinar o sopar a casa meva, o vaig a que qualcú d'allò que dèiem, tothom que dugui alguna cosa, jo sempre duc alguna que no els hi dic que és, i els hi dono a provar, i tothom em demana, compta molt, no, proveu i després vos ho contaré. I abans si sabeu que és tal, aquest joc m'agrada molt fer-lo, no? I després, bueno, jo he estat hores i hores

0: no agrada a tothom. Però si tingués temps, unes obreginyes plenes a la menorquina, que són vegetarianes, no tenen carn ni salsa de tomàtiga, normalment, no, a diferència de Mallorca, no?
1: Que du la pròpia obregini...
0: Du la popa de l'obreginia, la pell se fa com a barca per omplir-la, com sabeu, i a la popa s'hi afegeix un sofrit, amb molta ceba, poca tomàtiga, un pot de pebre i ai, no?
1: Molt bé, molt bé. I don Toni Joneda va contant les coses, ho fa des de, ja veus, des d'abans de crear Comete Menorca, i un exemple de divulgació de la cuina i de la cuina menorquina és la creació també l'any 2013 de l'associació Fra Roger, que posava en valor aquesta figura d'aquest frare que va néixer a Mahó l'any 1706 i que va escriure el manuscrit L'art de la cuina, que, si no ha canviat la cosa, si no ha pujat algú, és el llibre de cuina més antic que se coneix fins ara a Menorca.
0: Així és. I el que va néixer a Mahó, sempre havien pensat que havia nascut a Ciutadella i després van descobrir que era molt, bueno, què hi farem?
1: No,
0: però va
1: res.
0: Cuinar a Ciutadella en el convent de Sant Francesc tota sa vida. Però sí, va ser realment... Jo sempre dic, si Francesc Roger, que era el nom del frare, xiqués es cap, diria... Saqué liat a Menorca, perquè vam estar, des que ho van crear, van ser molt actius i van posar molt en valor. Jo dic que hi ha un abans i un després de la creació de Fra Roger, perquè ens van juntar un grup molt divers, periodistes, cuiners, divulgadors, científics, i vam crear un grup que va motivar la gent i va mobilitzar a la societat menorquina, a gent, a persones, a bloguers, a entitats i tal, no? I van posar molt en valor la cuina històrica, que també, esclar, el llibre de la cuina és una meravella culinària i lingüística, perquè està escrit en menorquí antic, molt polític.
1: Què destacaries d'aquesta obra? No sé si alguna recepta... Has fet de que se recullin les receptes, no sé, alguna forma de cuinar que...
0: Bueno, hi ha qualque anècdota. En general, i això ho va dir en Juan Echanove, que un dia va venir a Menorca i va conèixer el llibre i tal, i ho han dit molt de cuiners. En Juan Echanove va dir que això no era un llibre de recetes, era un llibre de conceptes gastronòmics, perquè no hi ha ni moltes mesures ni molt de procediments. No? I els cuiners diuen que es dona complexitat i una riquesa de tècniques, de diferents coccions, per l'època, sense els estris que tenim avui, la tecnologia que tenim avui, sorprenent. I això jo crec que és una gran riquesa. Pues, anècdotes. Hi ha una crema de xocolata que en aquella època, mitjan segle XVIII, nosaltres érem baix de dominació britànica i Menorca era més liberal que el resto d'Espanya, perquè xocolata es considerava una, com a pecaminós que incitava els instints bàsics. Bo i perillós, en aquest sentit. Imagina't tu que a Espanya estigui quasi prohibit i a Menorca hi havia un frare que tenia tots els estris per fer xocolata. No sé si el feia per ses monges o per seus companys o per aquí.
1: Però l'aprofitava bé.
0: El xocolata i l'han fet moltes vegades, la receta de xocolata.
1: Que bo, fantàstic. I també formes part de l'Acadèmia de Gastronomia de les Balears, i tot això ho contant perquè els oients també entenguin que aquí hi ha molt de brouet, que se mou molta gent, que se mou moltes coses i que s'està posant en valor la cuina de ses illes. Se va presentar fa uns mesos, té representació a cada illa. Sé que és difícil, però com explicaries la riquesa culinària d'aquestes illes nostres tan diferents i tan germanes?
0: Sí, per una part, la diferència i la diversitat entre les cuines de totes les illes és molt rica, també, perquè hi ha molt poques coincidències en quant a plats i elaboracions. Evidentment, la base és cuina mediterrània, el producte, la base et sembla molt, no? Però l'elaboració, que ve condicionada per la societat, per les dominacions estrangeres, per el que sigui, no? És molt diversa i molt rica. Després, les illes tenen una... per lo petit que és el territori, una varietat i una qualitat de producte excepcional. Dit de gent que ve de fora a cuinar aquí, a posar un restaurant o el que sigui, dius que aquí hi ha una quantitat de producte, hi ha de tot. Menorca, pensa que té 50 quilòmetres de llarg i 20 d'ample, com a molt. Pues hi ha una varietat i qualitat de producte sorprenent, no? I això és molt, li dona molta riquesa. I les dominacions estrangeres també, tenim influències de molt de cultures i això, pues, és molt rica, molt rica.
1: Vinga, idò, avui mos acompanya en Toni Joaneda, creador de Comete Menorca, entre d'altres, moltes coses, fundador de l'Associació Fra Roger, membre de l'Acadèmia de Gastronomia de les Illes Balears, a qui li hem de demanar què mos proposa per sopar.

0: Que... Fantàstica aquesta cançó. A veure, com es proposes per sopar? Veig aquí un llibre, no sé si puc fer spoiler, però se titula Escabetxes, Toni.
1: Sí, dos grans cuiners, un cuiner i una cuinera. I jo faria això, un escabetxat, m'agrada molt. No és molt comú a Menorca, és més comú a Mallorca s'escabeix. És una manera de conservar els aliments i jo m'encanta escabetxar. I clar, per sopar, el que faig és un escabeig, però... el començ, el que he començat a fer s'escabeig, sense que reposis, temps que de reposar ja sop. Però clar, després me queda algo per seguir demà menjant en els dies posteriors.
0: I és fàcil de preparar, de comptar pels oients?
1: És fàcil de comptar, sí. Jo la trobo molt, molt fàcil, molt còmoda i molt ràpida, la preparació inicial que me serveix per sopar, perquè després s'ha de reposar. Però jo es pot fer un escabeig en quasi qualsevol proteïna, peixos, carns inclús. Jo la faig en peix, normalment en peix. Moltes vegades en mussola, a vegades en ratllada, però la més pràctica per jo i la més aprofitable si la faig en tonyina. La tonyina no fa falta que sigui de primeríssima qualitat, perquè quan te l'escabetxes li dones una altra sèrie de sabor, no? Es tracta d'enfarinar la tonyina en tacos, l'enfarinues així molt lleugerament, dins una paella amb un ditet d'oli, perquè un escabetx hi deva bastant d'oli, i tir la tonyina un susto, basta que perquè la tonyina tot d'una s'assecaria, i que reposi. Dins aquest mateix oli, que té aquella coseta de la farina, que s'ha torrat un poquet, i faig la verdura que vulguis, i bolets, per exemple, i clar, a sol hi afegeix vinagre i a lo millor un pessic de tàperes, que els menorquins són molt de la tàpera, i això també li dona una vinagrant, no? Clar, i aquí fas com una espècie de fritada, no? Que ja comença a tenir aspecte d'escabeig, perquè té oli, vinagre, posar llimona, i puc posar un pot de picant, un pot de verdura, etc., com he dit, no? I quan tenc que això ja tot mesclat, que els ingredients s'han conegut, i pot ser tun, li dono una remenada i un toquet de forn. I això ja me serveix per sopar, perquè això està bo. Així com ho he contat, segur que fa gana, no?
0: Sí, sí.
1: Cuidado que després que reposi. Pot reposar fins a una setmana, no? Però clar, a partir d'en sol demà, pot seguir menjant aquesta tuna escabetxat, que és excel·lent.
0: Perfecte. I ja tenim...
1: És fàcil, no?
0: Sí, és fàcil. I me serveix per estar a perdre demà, o sigui, ho tenim tot.
1: I de demà passat.
0: Perfecte. I ja anem cap al final, però aquí sempre has de passar un test, Toni.

0: Antoni Joaneda, idò ha arribat aquest moment, aquest test, Cadena de Celi, de fer-te quatre preguntes de resposta breu relacionades amb la nostra paraula polisèmica d'avui, que és joc. És a dir, vols jugar?
1: Clar que sí, i tant.
0: Beníssim. La primera de totes, què més, de jugar a pàdel o de jugar a futbol?
1: Pàdel.
0: Pàdel.
1: El pàdel m'ha dat amics i moltes relacions, m'encanta.
0: És que està molt de moda ara, el pàdel. Està molt de moda. Bé, i ara de cuina, quin és el teu plat preferit?
1: Jo m'encanten les obreginyes planes, ho he dit tantes a la menorquina, perquè me sembla que una obreginya, que aparentment no és massa cosa, li pots treure un sabor i una cosa que m'encanta. M'encanta la senzillesa del plat i el bo que resulta, no?, quan està ben cuinat.
2: I ara te posen un hipotètic. Imaginem que obrim la porta del teu rebost. Quin ingredient diries que dona més joc a l'hora d'improvisar un bon dinar?
1: Bueno, per fer un ingredient no basta per fer un dinar, evidentment. Però jo, també perquè de fiat ja en menjava molta, i inclús antes que en menjassin el resto dels menorquins, la pasta. Jo troc que la pasta, fresca, farcida, no fresca, accepta tantes coses, accepta quasi tot, com a base. Després, a partir d'aquí, hi podem posar el que vulguem, però la pasta, jo ho trob, dins el meu rebot sempre hi ha pasta de diversos tipus, no? Perquè per improvisar un dinar me va molt bé.
0: I d'ara, si sortim d'un resbost i anant cap a un restaurant, tu què prefereixes? Que el cuiner o la cuinera jugui una mica amb un receptari o se basi amb les receptes tradicionals que no se toquen?
1: Jo m'agrada que juguin, m'agrada que juguin sempre conservant l'essència de la recepta. Vull dir, si fan una recepta de cuina menorquina, ha de tenir gust del que és i del que ha estat i del producte. S'ha de respectar l'essència, l'origen i el producte. Però la creativitat del cuiner m'encanta. Jo, per sort, he menjat moltíssims de plats tradicionals interpretats pels millors cuiners de Balears i he flipat.
2: I ja per acabar, quin producte menorquí diries tu que juga a primera divisió i podria estar a les millors cuines del món?
1: Bueno, no és només menorquí, però els menorquins en feien molt i en feien molt bons els formatges. Formatge me sembla una meravella culinària, perquè d'una cosa tan simple com un tassó de llet, fixa't tu la varietat de formatges que hi ha al món. I és llet, que l'has deixada, li has posat poca cosa, però tal, no? Crec que el formatge hauria d'estar a totes les cuines. Ja deia que el formatge en si mateix no és un dinar ni és un sopar, però el formatge va bé també en moltíssimes coses i crec que és un producte gourmet de primeríssim nivell.
3: I d'ara compartiríem aquí un bon plat de formatges diferents, i més si són de Menorca. M'agrada molt això que els ingredients se coneguin. Aquí també estan per ajuntar gent i perquè la gent se conegui.
1: I que juguin entre ells.
3: Exacte, i que juguin. Avui has conegut en Aina Marc i en Juny Cortés, a l'equip d'Entre Avui Demà. I només recordant els oients que s'hi han entrat tenint la mostra de cuina menorquina des d'avui de setembre en el 4 d'octubre i també tenint la Fira Arrels a Mercadal aquest cap de setmana. Així que a gaudir de la nostra cuina, a gaudir dels productes i això, bona cuina, que diria aquell Toni Joaneda. Moltíssimes
1: gràcies. Bon profit.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà. És

0: sort. L'esperança és com un llop.
1: Vinga, Aina Mar, que tu ets encarregada de passar pel prisma la paraula d'avui, que és joc.
2: Sí. Joc és l'acció de jugar en general i és una paraula que dona molt de joc des del punt de vista de la psicologia, sense anar més enfora. Canta Ferran Palau que estimar-te és com un joc i el joc és emocionant, però també perillós si esdevé una addicció.

Joques, un entreteniment, un exercici recreatiu que se fa segons certes regles i en el qual un perd i un altre guanya. Això sí, tant en jocs de taula com en videojocs, les normes són més clares que en l'amor o en les relacions humanes en general. Avui demanarem com s'ho fan per jugar i inventar-se jocs de taula en Llucia Serra i en Marc Cantallops, creadors de Dinoludens i els impulsors de la Fira Internacional del Videojoc Saga Barcelona Game Fest, que se celebra aquest mes que ve a Barcelona. Hi ha jocs d'atzar i de sort, jocs prohibits, d'envit i de penyores, cases de jocs, jocs de mans i jocs olímpics, jocs florals i jocs de paraules. N'hi ha que tenen joc de sabates, d'ueres, de llit o de cafè. I n'hi ha que queden en la boca oberta davant un joc de llums o d'aigua. A l'equip d'entre avui i demà vos convidam a jugar amb les paraules polisèmiques. Només vos heu d'escriure al correu entreavuidemà@ivetresradio.com o mos heu d'enviar un WhatsApp al 646 93 45 01. Fàcil i net.

0: de ja vos ha anomenat Naina, Llucia Serra, com estàs? Benvinguda.
1: Bon vespre, ja, anava a dir bon dia.
0: No, que estem en directe.
1: Molt bé,
0: aquí.
1: Molt bé, moltes gràcies, molt contents.
0: Que bé que tenir-te. I en Marc Cantallops, com estàs? Benvingut.
2: Bé, molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres, per venir a més. Aquí està a l'estudi d'IV3 Ràdio Palma, creadors i ànima de Dino Ludens. A veure, Llucia, si te dic joc, que te venes cap primer de tot.
1: Feina. Per nosaltres això que és feina. Supos que som l'excepció més literal de la paraula joc, sí. Perquè per nosaltres el joc és...
3: No és un joc.
1: La dedicació laboral. I per tant, sí, jo diria feina.
0: Molt bé. I per Marc?
2: Passió. Des de sempre ha estat la meva passió, de tant els videojocs com els jocs de taula, entre d'altres, moltes altres, però... Aquestes coses sempre han estat molt endins de jo, i sempre he tingut la curolla, he estat professor, he estat creador de videojocs, i ara me dedic completament a la creació de jocs de taula.
0: Val, m'encanta, perquè entre la passió i la feina és que només pot sortir una cosa bona, vull dir, ha de sortir una bona empresa. No sé si vos atreviu o teniu un joc preferit. A veure, Marc, series capaç de dir de taula o de videojoc, el que tu vulguis?
2: Sí, no, bé, aquesta pregunta me les fan molt i és una pregunta trampa, que no se pot fer. Bé, se pot fer, però no, fa molt mal respondre. El que he dit sempre, com tant per vocació com per professió, hem de jugar constantment per conèixer nous productes, per conèixer noves idees, i sempre acabant trobant una cosa que ens ha agradat més que qualsevol altra cosa que hem jugat. Perquè també nosaltres anem canviant, anem evolucionant, i si ara mateix n'he de dir només un dels que més m'han agradat darrerament, de joc de taula, puc dir és White Castle.
0: I en el Llucia?
1: Doncs en família hem jugat a un joc cooperatiu que es diu Gloomhaven, que és així bastant complex però que ens va agradar molt, i ara estem a punt de jugar-ne un altre, que és dels Mosca i Gatos. I encara no l'hem jugat, però me fa pinta de ser un joc graciós, no? Crec que me'n pot agradar.
4: Idò, Dino Ludens és una editorial de jocs de taula mallorquina. Avui, repetim que mos acompanyen els seus responsables, en Marc Cantallops, que és dissenyador de jocs, i na Llucia Serra, que és filòloga catalana. Un tàndem que funciona i que està creant una línia de jocs familiars amb un component educatiu i posant un èmfasi especial en la cultura de les Illes Balears. El seu primer joc va ser Iràs i no tornaràs. Després va arribar el seu germà petit, Cerca qui cerca. També han creat Infernal i Cucarell i preparen novetats i també editen jocs d'altres dissenyadors com Captura criatura o Quatre illes.

0: Val, això és per recordar iràs i no tornaràs, aquest primer joc en una terra de rondalles. Per què vareu decidir aquesta línia relacionada amb la cultura balear, de les Illes Balears?
1: Idò, realment sempre havia tingut aquesta inquietud, no? És una cosa que comptam molt, que com que tenim la sensació que mos estimam poc, o històricament mos hem estimat poc, i en canvi valoram moltíssim el que ve de fora. Valoram el manga anime, valoram les sèries americanes, i la nostra mitologia, la nostra història, el nostre paisatge, la nostra cultura és preciosa, i realment se li pot treure moltíssim de suc i fer productes i fer obres que estiguin adaptades en el nostre entorn, no? En el nostre públic.
0: No, no, i històries n'hi ha moltes per contar. Més a manco ho veiem, però que portau cadascun? Que portes filòloga que diu jo que és feina i que portes dissenyador que diu jo que és passió? Que portau cadascun?
2: Bé, quan vàrem començar aquest projecte, ja el vàrem fer amb la idea d'unir forces per poder crear alguna cosa que tots dos mos agradés i que sentissin que servia per aportar-hi el millor de nosaltres, la part de creació, no? I des del primer moment, quan vàrem plantejar-nos aquest joc, jo el que hi podia aportar com a filòloga era més una qüestió òbviament lingüística i també literària, de fer una recerca i d'aportar tot el que pugui ser. Jo sempre dic que faig les tasques més avorrides perquè al final m'ocupo una mica d'aquesta feina que és més administrativa i també lingüística. Però després també tenim una part de divulgació a través de xarxes socials, de contacte fora de l'empresa amb altres, sí, sí, amb altres entitats i tot això, i també me n'ocup jo. I en Marc ho pot explicar ell mateix.
1: Sí, jo soc autor, jo m'encarrec d'inventar aquest joc, d'assegurar-me que funcionen, de provar-los amb el públic, però ara, sobretot, estic molt més enfocat a la part editorial. Uh-huh. Estic més enfocat a editar jocs d'altres autors, ja que du molta feina tant crear-los com editar-los. Uh-huh. I si he de fer jo tot, no dona abast, no m'abasta la vida. I ara, de fet, dels tres nous que estem preparant, només sóc editor, i sí que, òbviament, la corolla sempre és allà, sempre n'hi ha un projectet que en el futur potser veurà la llum, però per ara encara tot està un calaix, esperant que l'oportunitat de poder-lo treure la llum. Uh-huh.
3: I aquest primer joc de Iràs i no tornaràs va ser un joc aconseguit a una campanya de micromecenatge. Esperau aquest èxit?
1: És mal de fer replicar-lo, perquè en el primer sempre vam posar molt d'esforç, a mirar, molta il·lusió. És el que he dit sempre, no? Si no comences en això per amor, per il·lusió, ni te plantegis. El que quan segueixes ja com a professional, ja t'ho prens d'una altra manera. És a dir, jo ara ja estic més enfocat a l'edició i ja les campanyes de micromecenatge les consideram molt importants, però ja no són aquella no li donem aquella importància, simplement és una primera manera d'arribar en el públic, però no és una forma de finançar el joc.
3: I què penseu que és el que realment va agradar i que va fer que poguéssiu seguir amb aquesta línia?
2: Era un projecte molt diferent. Nosaltres sabíem que hi havia un interès per jocs de taula, perquè sempre explicàvem que darrerament, sobretot arran de la pandèmia, hi va haver un boom. Sí. Sabíem que altres zones de parla catalana, com en el País Valencià o a Catalunya, hi havia empreses que estaven fent això, que eren jocs de taula i de cartes centrades en la cultura seva. I dèiem, és que aquí a Mallorca no hi ha ningú. Justament va coincidir que a la vegada que nosaltres vàrem treure Iràs i no tornaràs, hi havia altres projectes de creadors que estaven fent el mateix. Per tant, pensam que això demostra que hi havia unes ganes i un interès, buit de mercat,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: I el fet de portar jocs de taula, que hi ha tot un públic que hi està interessat, però que no és amb referents universals nord-americans, que en Marc abans comentava, sinó amb el nostre folklore, el que fa és cobrir una necessitat que teníem. I per tant, pensant que això ha estat la clau de l'èxit, i llavors també que al final, doncs, estan fent una cosa que ens agrada a nosaltres, agrada a la gent, i per tant, si la movem, té un resultat positiu.
0: I els ingredients per un bon joc, quins són? Regles fàcils, ben explicades, tot el contrari, complicades, no sé, m'agradaria això d'inventar també, testejar, provar, no? Quin és l'èxit?
1: Depèn molt de com ho enfoquis. Ja. Normalment, jo ja ho plantejo molt, enfocant-ho en el públic objectiu. És vera que iràs, el meu primer joc de taula, el vaig fer molt quan jo em feia il·lusió fer-lo, perquè me volia lluir, me volia sentir molt a gust de lo que estava fent, i al final va quedar molt bé, estem molt contents. Però ara ja feim un altre enfocament, que és més jocs adaptats en els públics, i solen ser jocs amb un plantejament familiar, molt senzillets, curts, rejugables, això, molt cookies, perquè això de dimoni, de pirates, de bobotes, mopis, que són coses que el públic familiar, que és el nostre públic principal, entén molt bé i t'hi entren moltes ganes.
0: De fet, ja podem dir que prepareu Nadal en sa divina bobota, ses nits endimoniades i Goranet, que deies que són jocs que editau, en aquest cas. Què passa, i ja acabam, què passa a una taula, amb un joc de taula enmig, i una família variada que se posa a jugar? Què provoca aquell joc? Què passa en aquella taula i en aquella família?
2: Crec que mos encanta aquesta pregunta. És preciós. Sempre deim que quan algú juga un joc es despulla, i que tu pots fingir durant una conversa, no? Hi pot haver una hipocresia, però que durant el joc desapareixen aquests filtres, i quan t'ho estàs passant bé es nota. En un món en què les pantalles ocupen tant d'espai i en què és tan difícil mantenir la concentració i tenir la conversa directa, un joc de taula és un element clau, una excusa perfecta per asseure'ns i tenir aquesta presència, aquest contacte físic i real en les persones amb qui jugues.
0: Vas afegir res, Marc, o simplement animar la gent a jugar?
1: Sí, no, jo animo a tothom, això, que a vegades com que fa por, no?, que per això ha de ser massa complicat, i bàsicament és desconeixement. Sempre hi haurà un joc que t'agradarà. O sigui, mos hem passat duint tota la vida jugant en el truc, en el poker, en el 7:30, en el cambrí, i són jocs que duim extremadament arrelats en la nostra identitat, i ara el que simplement és inventant nous jocs que també esperen que puguin tenir aquest impacte en el públic.
0: Idò, enhorabona a tots dos per aquest projecte que va començar un dia amb aquesta corolla, que va funcionar, que va tenir el suport de molta gent, i aquí sou, no? I més enllà, com dèiem abans també, amb en Toni Jonet, Llucia Serra, Marc Cantallops, per molts jocs. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Sí,
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
1: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
1: I doi, prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
6: En Joan de fugir, i de, se va acostar allà, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
3: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: Les emocions també són polisèmiques. Amb Antoni Riera López del Amo, psicòleg, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: No t'ha fet ganes ara jugar això, un joc de
1: sí.
0: cartes, un
1: a
0: joc
1: més,
0: de
1: que n'he jugat
0: rondalles.
1: Un parell de jocs d'aquesta...
0: D'aquest, sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Que bo.
1: Ho fan bé, és una alegria tenir aquest tipus d'iniciatives,
0: sí.
1: perquè, vamos, ara en xerraran, no? Però
0: sí,
1: jugar
0: sí.
1: és importantíssim.
0: Clar, nosaltres podríem començar a jugar.
1: Sí.
0: Vinga, idò, hola, Toni, com anem?
1: Hola. Molt bé, molt bé. Crec que això ja ho hem dit.
0: Començam a jugar, idò. La paraula joc mos obri moltes portes. De què podem xerrar a partir de la paraula joc?
1: Moltíssimes. Crec que podríem xerrar d'aprenentatge, podem xerrar de socialització, podem xerrar també de consentiment, en certa manera, i podríem anar a parts una miqueta més fosques, però igualment importants, com les addiccions. També és un tema dels jocs que genera moltíssimes emocions i, evidentment, aquí les primeres que mos poden venir són alegria, satisfacció, com mos deia, no s'impacta quan se juga en família en els jocs, però també poden xerrar de por i crec que serà interessant.

0: por, que és una de tantes emocions a que mos enfrontam o que tenim allà de vora, perquè enfrontar tampoc, però que aquí la tenim, la por. Recordeu, oients, que teniu un telèfon de WhatsApp per xerrar amb nosaltres, 646-93-45-01, 646-93-45-01. També un telèfon de directe, que és el 971-13-99-00, i vos atendrà en juny, Cortés, i un correu electrònic entre avui i demà, robi@betresradio.com, per si mos voleu proposar temes i xerrar d'emocions amb Antoni Riera López de l'Amo, que és aquí cada dilluns en aquestes hores. Deies, Toni, que joc és aprenentatge. Què aprenem jugant?
1: De tot, i no només els humans. Si plantegem o si observem la naturalesa, trobem que diverses espècies animals ja comencen jugant. Animals no gregaris, com ara, penseu, els moixos, que aquest de gregaris té poc, malament hi ha gent que té moixos que diuen que són molt empàtics, en què juguen? Juguen a atacar, juguen a amagar-se, i els grans moixos, com els lleons, altres, els grans felins, no grans moixos, pues, també tenen aquest aprenentatge psicomotriu. Però els animals gregaris, els animals que van formant més comunitats, també tenen el joc com un instrument no només psicomotriu, sinó també relacionat amb l'aprenentatge social, aprendre quin és el seu espai en el món.
0: És a dir, aprenem i socialitzam, que seria una altra característica del joc.
1: Ara podem abundar una miqueta més en la socialització. Sí. Aquesta. Jugant que aprenem regles, normes, perquè la nostra societat està plena de normes i de lleis que estan escrites, però també n'hi ha moltes que no estan escrites i són de vegades més importants. Com les exploram? Jugant. Quant de jocs tenim que jugam de ben infants a diferents rols, a diferents papers, jugar a coses que ens permeten explorar aquestes normes i també cercar els límits, sempre en un entorn segur, que és el que possibilitza jugar.
0: I ara que li demanàvem a Llucia que generaven aquests jocs de taula, no? Quan estava tothom jugant allà, una família deia que la gent se despulla, d'alguna manera, al final, te deu sortir, saps, aquella, no sé, aquella picardia, o aquella ràbia, o aquell desig de guanyar, o la frustració.
1: La frustració, que és essencial, aprendre a manejar la frustració, els jocs de taula són meravellosos. Sabre perdre i sabre guanyar.
0: Ai, sí, sabre perdre i sabre guanyar, efectivament. Sí. Curiositat, vosaltres feu servir jocs als psicòlegs? O no sé, tu esteu en torn a les sessions amb pacients o sessions grupals?
1: Podríem dir, bueno, sí, directament se fan servir jocs, jocs de taula, en vocacions, en segon quin...
0: Bé, de taula o altres jocs,
1: sí,
0: no necessàriament
1: de taula.
0: Sí, però
1: fins i tot, mira, fins i tot mos podem anar a fer servir jocs de taula en determinats moments on sigui necessari aprendre determinada habilitat. Però també hi ha moltes activitats que se podrien considerar jocs en el sentit de que te permeten experimentar, cercar aquest límit, cercar aquesta manera de comportar-te diferent a la que tu tens en el dia a dia. De fet, la paraula joc, jo la faig servir moltíssim com a sinònim vinga, juguem, com, anem a fer, anem a actuar, fes això que hem estat, que hem xerrat avui, que hem provat, anem a jugar. No? Això que començàvem, la fa servir molt com a sinònim.
0: I anem a jugar, anem a provar, anem a experimentar, no? I després ja veurem què passa. Sí, efectivament. I xerraves també les regles del joc, que jugant aprenen regles, que les podem explorar cercant els límits, deies, en un entorn segur. A les relacions personals també és important deixar clares les regles del joc.
1: Ah, és molt important. Quanta gent, o aquesta expressió de que dues persones no estan jugant en el mateix joc, quan, especialment quan són relacions sentimentals, no? Se me ve en el cap és quanta gent avui en dia practica el poliamor unilateral. Pues així dir-ho, no? Tota la vida s'ha dit posar les banyes, ara ja hi ha un terme que especifica, no, jo és que som poliamorós. No, són coses que tu escoltes moltes vegades com a font de patiment, que les relacions no s'han deixat les coses clares.
0: Les regles del joc. En la gent que tenim en el voltant, en parella, dins un equip de feina, no? Segurament a vegades també nosaltres mateixos, no?
1: Exacte. Si són tan importants les regles no escrites, pues de vegades és interessant fer-les explícites. Les podem escriure. Una eina que fem servir molt a psicologia són els contractes conductuals. Fem un contracte, talment com si féssim un contracte per comprar alguna cosa, un contracte laboral, on establim que esperam fer, que volem que l'altra persona faci, i arribam a un compromís que les dues parts, o les tres, les que hi estiguin implicades, estan d'acord i ho saben de manera explícita. Això és conèixer les regles del joc totalment.
0: I així també actues segur, no?
1: Sí, exacte.
0: I parlaves també del consentiment. Mm. També poden relacionar joc i consentiment.
1: I tant que sí, i tant. Imagina't aquesta situació. Dos infants a l'escola, un bramant i l'altre dient: però si estem jugant.
0: Sí, tal qual.
1: Només un joc amb sí. Que m'has de venir sí. A dir tu. No, no, per jugar, les dues persones, les que estiguin implicades, han de voler jugar. Si no, no és un joc. Si segur que li poden trobar altres noms ben diferents en aquesta qüestió. Pot ser abús, assetjament escolar, famós bullying, o fins i tot alerta quan entrem amb els adults, que no sigui que un adult se n'aprofiti d'un menor dient tot això és un joc entre nosaltres i el secret. Aquí, per això és tan important el consentiment com a base. Si no hi ha consentiment, no jugam. En el millor dels casos m'estàs emprenyant i en el pitjor pues, pot ser estar enxerrant de situacions bastant complicades.
0: Ja, ja. No, és interessant tot això que hi ha al voltant de la paraula joc. I m'ho adonam xerrant amb gent com Antoni Riera López de l'Amo. I ho deies en començar, també hi ha un tema molt delicat, que són les addiccions, sobretot quan parlam de determinats tipus de jocs per on hi ha dos vés amb mi, de jocs d'atzar, de jocs que enganxen, de jocs online que has d'aconseguir obrir un cofre i ahí vas posant dos barats fins que un dia dius, és que no puc deixar de jugar.
1: Sí, és la part patològica del joc, és una part que no podem obviar, perquè està molt estès a la nostra societat. Qui no ha anat a un bar i s'ha trobat una màquina d'aquestes que ses recreatives, es traga perres, que deim en castellà, es curabutxaques, ben xerrat, també.
0: Sí, sí.
1: Jo me'n recordo d'anar a un bar una vegada i trobar un missatge que de ben clar, és que me'l vaig apuntar, mira, deia: el juego en exceso puede producir trastorno por el juego. I jo pensava, hòstia, què m'estan dient aquí? Que no he de jugar massa? No és vera, no fa falta jugar massa per començar a tenir problemes amb aquestes màquines. Estan dissenyades per enganxar. La manera com te van donant els premis té una aleatorietat que fa que mos enganxi. De vegades també això passa en relacions que les d'intòxiques, quan no són estables, quan jo no conec les regles, quan ara faig algo i me dones un premi, faig el mateix i me castigues. Les màquines aquestes estan preparades per enganxar. I per això és tot un tema que com a societat mos hauríem de plantejar com les incentivam, perquè són màquines que estan pagant impost i tot això, alerta amb aquesta qüestió. Clar, quan esdevé un problema de jugar massa? Quan el trastorn ja ha començat. I aquí s'ajunten aspectes econòmics. La gent ha de mantenir tot bé. I aquests jocs se presenten no només les màquines recreatives, també n'hi ha d'altres, les apostes. Se presenten com una possible solució. I alerta, angonya, que això farà que vulguis tornar. Ser de certes màquines que estan preparades també perquè la gent més jove, quan arriba i ha begut un parell de copes de més, guanyi. I ja diguem, en tornem. I ja quan comences a perdre i després a guanyar, alerta, que potser no en surtis.
0: I important també recordar entitats com Projecte Homo, que fan molta feina en tot tipus d'addiccions i també amb aquestes. Vinga, de res minuts, han d'arribar a ser por, perquè tu has dit, i de por, també em poden xerrar quan de jocs xerram, per què? Què has de dir?
1: Mira, reconec que aquí m'ha sortit una part friqui, jo tota la vida que recordi, he jugat molt d'anys i encara hi jug, a jocs de rol, a jocs d'estratègia, i és curiós quina reacció varen generar els jocs de rol allà pels anys 80. Se'n va anomenar Satànic Pànic, por de Satanàs, dels dimonis, perquè la gent pensava, en tota la estètica que podien dur algun d'aquests jocs, que s'estava invocant el dimoni. També és vera que aquí a Espanya varen tenir un parell d'episodis d'assassinats, a bon saber que el joc de rol estigui implicats, i no estaven els jocs de rols implicats. Què passa? Que la gent desconeixia, jutjava i tenia por. La por era real. Me'n recordo una frase de na Marie Curie, que venia a dir alguna cosa així, com que no han de tenir-li por a res en aquesta vida, només ho han d'entendre. I m'agrada aquesta reflexió de tia, que havia com una cunya abans d'aquesta secció, on han xerrat dels joves que estan fermetjant aura. I no ho entenem. I moltes vegades mos fotem d'ells. Puntura, en comptes de fotre-mos o tenir por a coses que no coneixem, les hauríem de conèixer, i deixar-los fer i gaudir.
0: Vinga, i te queda un minut per la recomanació final, Toni Riera.
1: Que jugueu. Ja està. Que jugueu molt en els jocs que vos deixin aprendre, els jocs que vos deixin socialitzar. El joc no és exclusiu de l'infància. Podeu fer teatre, podeu jugar parxís o parxessi, li diuen.
0: Que deixa meva previna.
1: Sí, podeu jugar de tot. Rol també, si voleu, perquè jugar és aprendre i gaudir. I hem d'aprendre a gaudir de la vida.
0: Molt bé, i de, no sé, ens podem veure tu i jo un dia i farmejar amb Àurea.
1: Vinga,
0: és perfecte. Xulíssim, a veure.
1: Jo ja duia els daus de rol, però podem, també poden fer-ho, poden fer-ho.
0: També poden jugar
1: en directe.
0: A rol, no sé si m'atreviria. Toni Riera López del Amo, com sempre, gràcies.
1: A vosaltres.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula joc. Com sabeu, considerem que el joc és un tema molt seriós i aprofitam l'ocasió per sentir un enregistrament del meu company i bon amic Carlos Jorge. Es tracta d'un enregistrament tret de la seva obra en format llibre sonor anomenada Sonos Ludum, dedicada als jocs tradicionals del Principat de Catalunya. Sentim un enregistrament concretament del joc de la morra.
2: Fantàstic, Xema González Lozoyo, enregistrament, com us contava d'en Carlos Jorge, d'aquest joc de la morra, que és un joc tradicional d'origen romà, que consisteix a adivinar la suma total dels dits que mostren els jugadors en el mateix temps. Per això la sentiu, dient 6, 8, 9. I de nosaltres, entre avui i demà, cada dia en aquesta hora, activam l'escolta.
0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
2: Anem un poquet enrere en els temps, res, uns dies, dia 27 d'agost, 21 hores, no desvespre, mira, més o manco aquesta hora. S'estrenava el tercer tràiler del videojoc GTA 6, segurament l'obra digital més esperada de la història. Són paraules del diari El País, un diari generalista de prestigi internacional que duia aquesta notícia a la seva portada digital. També feia històries format, un avançament llarg que s'estrenava a Netflix abans de passar a altres plataformes com YouTube. El videojoc encara no s'ha estrenat. Serà dia 19 de novembre.

0: I la indústria del videojoc a Espanya, segons el darrer anuari de l'Associació Espanyola de Videojocs, la EVI, va assolir una facturació de 2.293 milions d'euros, dels quals 1.409 corresponen al mercat digital i 873 milions al mercat físic. Per primera vegada, l'estudi amplia l'anàlisi als usuaris fins a 75 anys i revela que el 28% de les persones d'entre 65 i 75 juga a videojocs, incloent els que juguen amb el mòbil.
1: Clar, jo deia abans, quan preparàvem l'entrevista, entre 65 i 75 anys, un 28%. I en juny deia, sí, però també juguen amb els mòbils. No tots estan allà davant la televisió, però bé, és un percentatge molt alt, també a una edat molt alta. Daniel Santigosa, de la direcció de Saga Barcelona Game Fest, benvingut a IB3 Ràdio, com estàs? Bon vespre.
2: Hola, bon vespre, què tal?
1: Moltes
2: gràcies per la convidació.
1: Res, gràcies a tu per ser nosaltres avui. Escolta, començàvem recordant aquest tràiler de GTA 6. Com analitzes tu que un videojoc com aquest, deim aquest, podria ser un altre, però aquest GTA 6 generi tanta expectació a tot el món?
2: Ja, tenint en compte que l'última entrega va sortir al mercat el 2013, com no ha de generar expectació, ja. I que GTA 6 és que ha traspassat la barrera del sector del videojoc, entrar en l'escena més social i cultural, al final és un joc que va ser molt trencador i per algunes de les seves formes més gamberres,
1: sí.
2: I aquests últims anys sent el precursor del roleplay en el tema streamers, i és clar, aquesta saga té tant dels jugadors que ja tenim una edat com els joves, que potser només han conegut el GTA 5,
1: clar,
2: i ha estat el seu joc de referència.
1: Clar, no, ara ho entenc, i a més que en 10 anys, això, s'indústria, en 13 anys, ha evolucionat moltíssim, les imatges també són brutals, el moviment també és brutal. No sé si saps què ha costat crear aquest videojoc, aproximadament.
2: Que jo sàpiga, no es sap exactament. Tenint en compte que el va costar el seu moment el GTA V més o menys 265 milions de dòlars, i que altres jocs d'un calibre de fa uns quants anys, com el Cyberpunk 2077, ha estat en uns 450 milions de dòlars, jo diria que pot ser el doble d'aquest últim, a prop dels 1.000 milions de dòlars, una quantitat que ni tan sol em puc imaginar-me ajuntar.
1: No, ni tu ni ningú, però realment sobrepassa molts, no sé, s'indústria de cinema, s'haurà fer una pel·lícula, no sé.
2: Sí,
1: vull dir, són unes xifres que mos costa, emmarcar o enquadrar. I Espanya, Daniel, com és indústria dels videojocs a Espanya? Quina diries que és la seva fortalesa?
2: Bueno, la indústria a Espanya creix cada any, i l'ecosistema cada vegada és més gran i també més fort, que és el més important. Com veieu, amb estudis grans amb videojocs per a mòbils, com tenim l'estudi de Candy Crush, o tenim a Scopely amb Monopoly Go, i alguns grans estudis també amb grans jocs, com no sé, l'últim de 007. I un munt d'estudis petits que tenim a Espanya, que fan jocs amb pressupostos més ajustats, però clarament el que tenim aquí és un talent increïble. Cada any veiem cada vegada més títols d'èxit valorats pel públic internacional i guanyen premis. Tenim, no sé, el Dance Attack d'Undercoders, Dax Fade de White Beluga, o ja des de fa anys, d'aquests anys, el conegudíssim Blasphemous de The Game Kitchen, que s'ha fet a Sevilla. I no oblidem que jocs com, pot ser que, o sigui, tenen un nom al món del videojoc, Baldur's Gate, Gothic o l'últim de 007, s'han realitzat en part aquí. S'han realitzat, concretament aquest 3 a Barcelona.
1: Sí, sí.
0: I xerrant de Barcelona, Daniel, ja estàu a punt d'obrir les portes de Saga Barcelona Game Fest, un festival de videojocs amb diguem, les mires posades al mercat internacional i establir Barcelona com un punt calent del videojoc a Europa. Serà en els dies 9, 10 i 11 d'octubre a la Fira Barcelona a Montjuïc. Quanta gent més o menys espereu que vengui?
2: Aquest any, aquesta edició, tenim el número de la xifra de 20.000. Nosaltres creiem que tindrem 20.000, que som de l'esdeveniment que hem fet l'any passat, som 4.000 persones més. Nosaltres som conservadors, pot ser que siguin més de 20.000, però és amb el que estem contents.
0: Uh-huh. I en aquesta edició, on poseu el focus?
2: En tenir l'ecosistema del videojoc a dins d'aquest punt de trobada. Aquest any nosaltres dèiem que és el punt de trobada del sector del videojoc del sud d'Europa, perquè tenim molts estudis de fora, de dins, tindrem videojocs de tots els tipus per tot el tipus de públic i, a més, e-sports, que és una cosa nova per a nosaltres, que els anys de les edicions passades no hem fet això. I ara ja tenim tot en el mateix espai on no importa que vulguis jugar o que t'agrada més o menys, que ho tindràs a la fira.
0: Una gran varietat. Recordam als nostres oients, els e-sports són una forma de competició a videojocs digitals. Per aquest tipus d'esdeveniments, com aquesta Saga Barcelona Game Fest, hi ha d'haver un teixit base que ho pugui sustentar, no? Com és aquesta base a Catalunya en particular i també a Espanya en general?
2: Doncs tenim uns punts calents en Espanya, que són Madrid, Barcelona, València i Màlaga, però és veritat que més del 50% de la producció que es fa de videojocs es fa a Catalunya. Jo crec que encara és el segon hub del videojoc d'Europa, després de Londres. Tenim consolidada una oferta d'estudis, d'universitats, de propostes, subvencions i ajudes de l'administració pública de la Generalitat. I jo crec que és un ecosistema que cada vegada, cada any, tenim més i més participants. Per tant, tenim un munt de coses molt diferents, serveis... És que només... veus a Games com a la gran fira del món que es celebra a Colònia, a Alemanya, i allà tenim una quantitat d'estudis i de professionals d'Espanya que de veritat cada vegada és més increïble.
1: Que bé.
0: Mm-hmm. Una gran representació d'Espanya en aquestes altres fires i també en particular de Catalunya. I enguany particularment hi ha una forta empenta en aquest festival per instaurar el català com a llengua vehicular en aquesta trobada. I dono unes dades que citau vosaltres. Segons una enquesta encarregada per la Plataforma per la Llengua, el Gabinet d'Estudis Socials i d'Opinió Pública, el GESOP, 7 de cada 10 persones que juguen a videojocs triarien fer-ho en català si aquesta opció estigués disponible. Quin és el principal obstacle a la implementació d'aquesta llengua, diguem, més àmpliament a la indústria?
2: Bueno, nosaltres mateixos, no? Al final és un tema de coherència. L'esdeveniment estarà disponible en català, castellà i anglès perquè tindrem públics d'arreu, sobretot de Catalunya, i

0: altres iniciatives molt, molt guais, molt guapes, de, com a projectes de trencada i traduccions i localitzacions de videojocs perquè tu puguis jugar en el teu idioma als videojocs.
1: Que és molt important per mantenir, diguem, aquesta coherència de la que xerraves. Heu comunicat també que teniu l'intenció d'establir Barcelona com una de les capitals europees del videojoc i ja mencionaves abans que se pot xerrar de Barcelona com el segon gran hub del videojoc a Europa per darrere de Londres. Cada passar perquè Barcelona, diguem, quedi més consolidada com aquesta capital europea del videojoc.
0: Sí, bueno, ja cada passar, tenir un gran esdeveniment que sigui, ja no és que sigui el meu esdeveniment, però necessitàvem un esdeveniment gran, internacional. Tenim un espai de B2B, de business, o sigui, de negoci, on tindrem més de 1.500 reunions de negoci entre inversors, professionals, serveis. El pla és generar sinergies entre estudis locals i també coproduccions. O sigui, al final és un tema d'ecosistema. Nosaltres mirem molts als nòrdics, als països més, no sé, Alemanya, Polònia. Polònia té un ecosistema molt gran i és el camí. Necessitem que aquest ecosistema tingui més sí, més no sé com dir-ho, poder treballar entre tots i tal,
1: Sí, com a
0: perquè
1: més
0: nosaltres
1: cohesió.
0: tenim un sí, més cohesió. El problema és que no hi ha a les diferents regions d'Espanya no hi ha el mateix esforç de l'administració pública per promocionar el videojoc.
2: I d'una
0: I nosaltres estem
2: indústria,
0: molt
2: digues.
0: contentes de que la Generalitat de Catalunya faci l'esforç.
2: Ja veiem que és una indústria potent, més de present que de futur, i veient tot el que mouen els videojocs, mou la indústria i tot el que pot haver darrere, encara també molta feina per fer. I de Daniel Santigosa, gràcies per haver estat amb nosaltres des de la direcció Saga Barcelona Game Fest. Molta sort per aquest esdeveniment, dia 9 i l'11 d'octubre a Barcelona, Montjuïc, que ja deies 20.000 persones, pot ser més, així que serà una gran trobada del món del videojoc. Daniel, gràcies i sort.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: I jugant bé et surt malament, diu la cantanta Aitana a la seva cançó Nada sale mal. Esperen que aquesta frase sigui ben certa i que tots sapiguem utilitzar bé les nostres jugades. Així com hi ha jocs de taula que són internacionals i els poden trobar on sigui, ara això també passa cada vegada més amb els videojocs xinesos que penetren a la cultura occidental.
1: S'estan posant les piles, però d'una manera molt seriosa, en fer jocs amb una tècnica i uns gràfics i unes bandes sonores molt espectaculars perquè siguin atractius pel públic occidental.
0: Ivan López és aficionat als videojocs, igual que el jugador Wang Yihang, qui destaca sobretot el joc del Wukong, que és un videojoc nascut a la Xina, però que també està tenint un gran èxit a Europa.
2: Son cuatro dioses caídos viajando a l'oeste para encontrar su divinidad. Es el punto básico del videojuego Wukong.
0: Aquest joc no només aporta entreteniment i afició, sinó que transmet l'art i la cultura de la zona.
2: Tiene un arte impresionante y hermosa, porque cuando te entra ese

0: juego te puede ver todos los templos y palacios de budismo y taoísmo.
1: I és que ja també ho hem xerrat amb el GTA, i és que molt de videojocs creats en l'actualitat són obres de ficció que conten històries moltes vegades basades en la cultura i l'art del seu lloc de creació. I repetim que són obres de ficció perquè podrien fer-se passar per pel·lícules perfectament.
0: Ellos utilizando una última tecnología para capturar la aparición realmente y luego se presentan en el juego.
1: I amb aquest joc, el Wukong, anam de les pantalles cap a les fulles de paper, amb Gil Prat sobre Roca, autor de la novel·la El joc del silenci, després de la publicitat.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Cora.
3: Oh, no. I en pugues, sí.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Gil Prat Sobreroca, director de televisió, guionista, escriptor. Benvingut Entre Avui i Demà, com estàs?
1: Hola. Estic molt content, gràcies per atendre'm.
0: Res, gràcies a tu per ser nosaltres avui, que han triat la paraula joc com a eix conductor d'aquest programa, com a paraula polisèmica del capítol d'avui. Si a tu te dic joc, que te venes cap primer de tot?
1: Ostres, jo crec que infantesa, diria jo, perquè crec que hi ha una connexió, no?, amb el fet de la mirada que té un infant cap al joc i el fet de que quan juguem també en certa manera ens convertim una mica com una mena d'infants. Crec que et diria això, que em porta molt aquesta època de la vida que després s'hi torna, no?, amb els fills o amb els nebots o amb els infants que tinguem a casa.
0: Sí.
1: Però sí, crec que el joc per mi és això. Sí,
0: molt bé, sí, que quan som petits juguem molt, després se mos oblida i, com us deia abans Antoni Riera López de la Musicola, que hem de jugar més, molta cura, però hem de jugar més. Nosaltres pensàvem avui xerrar amb en Gil Prat Sobreroca perquè és autor de El joc del silenci. T'he de dir, Gil, que he començat a llegir el teu llibre, no l'he acabat encara, però és que tot d'una he hagut de cercar si realment dia 15 de juny de l'any 2025 va desaparèixer Valèria Costa o un poblet del Pirineu català de nom Arcavet. Vull dir, no he passat de la primera pàgina, ja estava googlejant. A veure, això va passar de debò? Crec que no, no?
1: No, gens. No, però sí que és veritat que els llocs sí que són reals. És a dir, sí que hi ha Arcavell, també hi ha escenes que passen a Mallorca. Llavors sí que hi ha alguna connexió geogràfica que sí que és real.
0: Clar, sí, tenim aquestes connexions, però així com ho explica, res més arrencar el llibre, ja te fa dubtar, això deu haver passat. Tenim aquí la teva primera novel·la, editada per La Campana. Ara just fa un anyet que va sortir i en un any has venut més de 42.000 exemplars, 9 edicions. Crec que era el segon llibre més venut en el passat Sant Jordi. M'imagino que tothom te demana quin és el secret, Gil.
1: Ostres, és que saps què passa? Que jo, és això, és el meu primer llibre i jo estic tan sorprès com qualsevol altre que vegi d'on vinc i vegi el resultat del que ha passat amb aquest llibre. Ni idea quin és el secret. Jo vaig fer un llibre que volia que fos un tipus de llibre que jo em llegiria. És a dir, que jo com a lector hauria triat aquest llibre per llegir. Llavors, crec que aquesta va ser una mica la premissa, va ser la intenció de dir, vale, vull que la gent li agradi. I llavors també, així amb clubs de lectura i tal, anar-ne parlant, també jo crec que el que més agrada del meu llibre és que la gent empatitza amb els... O sigui, que pot sentir el que senten els personatges.
0: Ja.
1: Llavors, no sé, crec que és una mica una combinació de tot.
0: Sí, ho expliques molt bé. A més, amb moltes escenes o estructures paral·leles, no?, narracions paral·leles, i va cap enrere i va cap endavant i 14 dies abans i 13 dies abans i allò que és com, uf, te va un poc a tota castanya. No sé, qualsevol de nosaltres podríem ser la família d'aquesta nina desapareguda, no?, així com ho planteges.
1: Sí. Sí, totalment. O sigui, ja d'entrada vaig voler fer un llibre que tu poguessis empatitzar amb els personatges. A més, és una família aparentment perfecta, no? En Jan i la Carla, que tenen una filla de 7 anys i que són una gent, diguem-ne, que gairebé fan ràbia perquè ho tenen tot superclar i tot... Són superbons i tal, però a mesura que vas llegint vas descobrint que tenen secrets importants.
0: Ah, sí. Sempre ha d'haver un secret, allò... Sempre ha d'haver alguna cosa que rondi per allà que s'acabarà desvetllant.
1: Que si no té gràcia, una mica sí.
0: I Gil, qui juga en el joc del silenci?
1: Bueno, la nena, la Valèria, en un moment del llibre té un amic imaginari, bueno, veu un ésser que només el veu ella, i juga en el joc del silenci. Però a més, diguem-ne que hi ha un doble sentit aquí, perquè és això que et deia abans, la parella aquesta... realment s'amaguen molta informació i hi ha molts silencis que no s'expliquen. Llavors el joc del silenci també el juguen la parella aquesta.
0: Aquí tenim l'autor del llibre El joc del silenci, vull la paraula joc mos ha duit fins en Gil Prat Sobreroca, que com deien començar és director de televisió, guionista, ja escriptor perquè ja tens una novel·la que jo crec que és una novel·la molt visual. O sigui, no m'acosta res imaginar-me la casa on viu la família, no m'acosta res imaginar-me en els protagonistes, no sé si és molt visual o tu vius així i si té alguna cosa a veure justament amb la teva professió i amb la teva feina.
1: Sí, totalment. O sigui, jo, és això que dius, jo els últims 4 anys de la meva vida havia treballat de guionista. Llavors, el tema aquest de crear escenes i de crear, diguem-ne, recursos visuals de càmera i això, el tenia bastant per mà. Llavors, a l'hora de posar-me a escriure la novel·la, vaig jugar bastant amb el tema de càmeres i el tema de... Perquè, a més, estem en un moment que tots mirem tantes pantalles i tantes pel·lis i sèries que la cultura audiovisual és tan alta que tu fas un recurs de traveling, per exemple, o un recurs de càmera concret, i el lector ja sap a què et refereixes. Llavors, era una riquesa que estava allà que vaig voler aprofitar.
0: Molt bé, no sé si ets fan de True Crime. Aquí tenim alguna fan de True Crime. I no sé si han estat els principals lectors de la teva novel·la.
1: Bueno, True Crime, és a dir, jo, Crims, sí que ho he mirat bastant, i llavors sí que... I el tema de Thor també és una sèrie que he mirat, però realment jo, a mi m'agrada més la novel·la negra com a tal, és a dir, com veure més els recursos que utilitza un escriptor a l'hora de crear tensió, més ficció, jo diria. Vosaltres sí, us agrada molt el True Crime, eh?
0: Bé, aquí tenim a Aina
1: Per
0: Mar,
1: aquí.
0: que te saluda, Aina,
2: Sí, hola.
0: que sí que està
1: Hola, què
0: enganxada.
1: tal?
0: Està enganxada a Crims, per exemple, sí.
2: M'encanta Crims, això m'encanta.
0: Sí, clar,
1: És
0: i
1: que és molt bona,
0: pensàvem si
1: sí.
0: tenia això també un poquet d'això, que al final que t'enganxa, a veure, no volem mal a ningú, no? Però t'enganxa la història, com se conta, no? Bé, al final tot això mos atreu. Que per cert, la teva novel·la l'has escrita en català, entenc que és la teva llengua, no? I la llengua en sa que penses i estimes, com diríem. Se traduirà en el castellà i en el francès. No sé si algun altre idioma, no sé quin idioma te faria il·lusió veure el joc del silenci.
1: Mira, ara mateix ja s'ha traduït el castellà i el francès, és a dir, ja es pot trobar ara mateix, i llavors s'ha confirmat 10 llengües més, o sigui, no, 10 en total.
0: Deu en total.
1: I no sé, em va fer bastanta il·lusió el turc, per exemple,
0: Val,
1: que és
0: veus?
1: el més raro que hi havia, però no ho sé, hi ha grec, holandès, no ho
0: Sí,
1: sé.
0: que fort.
1: Mira, el que em faria més il·lusió, jo crec que durant un temps va parlar de que es traduiria el vietnamita. I vaig mirar com era el seu alfabet i
0: Clar.
1: vaig parlar tan estrany que vaig dir, ostres, tant de bo veure el teu del silenci traduït al vietnamita,
0: Que
1: seria
0: bo.
1: guai.
0: Ha de ser molt universal el que expliques perquè ho puguin entendre a tants llocs diferents i en tants idiomes diferents.
1: Sí, bueno, és que al final és una història bastant... O sigui, va de secrets de parella, és a dir, va d'una família, és a dir, d'una gent que s'estima però que també tenen temptacions d'estar amb altra gent i que llavors han de, diguem-ne, decidir què els hi preval més, si les seves tentacions egoistes d'un cert moment o bé que la família vagi bé i que se solucioni el problema que tenen. Llavors, jo crec que això és el que fa que la gent hi pugui connectar tant, perquè al final tots més o menys ens hi trobem, aquesta tessitura, no?
0: I escolta, Gil, ja anem acabant, però què té de joc escriure guions i escriure novel·les, encara que només en duguis una?
1: De joc? Jo crec... Bueno, és... Primer, que és molt divertit, o sigui, la cosa d'estar tu a casa, en el teu món, sense haver de, diguem-ne, discutir amb ningú i anar creant coses que tu vols i tal, és un passatemps, per mi és el millor que hi ha. És a dir, jo quan abans de treballar d'això ja ho feia com a diversió. Llavors, sí, no sé, jo crec que escriure és un joc increïble, sí.
0: Escolta, veurem el joc del silenci per televisió?
1: Bueno, ara mateix ja, o sigui, sí que hi ha productores interessades, se n'ha tret una, hi ha una productora que està tirant endavant el projecte, i el que s'ha de fer ara és contactar amb alguna plataforma, amb Netflix o amb algun canal o el que sigui, per veure si posen diners i pot tirar endavant. Llavors estem en aquest moment ara mateix.
0: Bé, no té mala pinta. Si en un any se tradueix a 10 idiomes, Gil, no té gens mala pinta. Això ha de funcionar. Enhorabona per
1: De
0: aquesta
1: bo.
0: primera novel·la, enhorabona per aquest èxit en els oients, El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca, que també passa per Mallorca. Ho deixem aquí. I
1: I
0: de
1: tant.
0: Gil,
1: Merci.
0: moltíssimes gràcies i fins una altra.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Vagi bé.

0: Vinga, Juny Cortés, que t'hem vist a Instagram, a les xarxes d'Ivetres Ràdio, quan vas anar al Jardí Botànic de Solla, a xerrar amb Magdalena Vicenç, i avui toca una altra visita al Jardí Botànic. Que mos dus aquesta setmana?
1: Toca una altra visita, ja l'enyorava aquesta setmana, a Magdalena Vicenç, una conservadora d'aquest jardí. M'ha mostrat un coixinet endèmic de Menorca. Aquest tipus de plantes agafen una forma ambolla que té espines. Aquesta en concret, la Feminiàcia baleàrica, només se trobava al litoral menorquí, i dic trobava perquè fa ben poc se'n va trobar una altra aquí a Mallorca. Ho escoltam. Magdalena Vicenç, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, com va?
1: Què estan veient?
2: Ara estan veient Feminiàcia baleàrica. És un coixinet espinós que és endèmic de Menorca, i recentment també he trobat a Mallorca.
1: Sí, bé, coixinet és diminutiu, no sé si, perquè és bastant gran.
2: És un coixinot.
1: Sí, un coixinot més bé.
2: És un coixinot. I és espinós, evidentment, molt espinós, perquè ara en l'estiu tan sols no li veien ni les fulles, perquè les fulles les treuen l'hivern. I ara en l'estiu, per resistir aquesta calorada que fa, el que fa és tirar totes les fulles, fer un pot de fotosíntesi per les tiges, que els veus
1: sí,
2: un pot verdes, i aguantar l'estiu així. En pla, a ralenti. És un arbre d'enginyeria, un coixinet en si.
1: Sí, ho pareix, pareix complicat.
2: Perquè és un petit ecosistema. Si ficàssim un termòmetre en el seu interior, veuríem que la temperatura és molt més baixa de la que tenim a de fora.
1: Uau!
2: Les fulles que li caben creen un sol en terra del coixinet, de tal manera que li alimenta el seu propi sol, i està... Aquesta forma redona està preparada perquè viu a zones de molt de vent, són el litoral, del litoral menorquí de molt de vent, i aguanta tant la pressió del vent, tant la salinitat de la mà, com la insolació.
1: Clar, perquè jo record, bé, no sé si és de la mateixa família, n'hi ha una que creix per les muntanyes aquí de Mallorca que se li diu coixinet de monja. És la mateixa família, és la mateixa família de planta?
2: No, és que coixinets, hi ha diferents famílies, han evolucionat amb una mateixa forma per resistir els vents, les temperatures, en aquest cas la salinitat, han evolucionat en la mateixa forma, però són de diferents famílies.
1: Clar, són com a diferents famílies de plantes arribant a la mateixa resposta per als problemes.
2: Sí, el mateix, viven en un mateix... Han de resistir unes mateixes condicions, més o menys iguales.
1: Que són, idò, això, vent, sol i salinitat. En aquest cas, salinitat, en què ajuda la forma de coixinet, en la salinitat?
2: No, bueno, la forma de coixinet no ajuda. La gruixa de les tiges.
1: Val, clar.
2: Aguanta, pot aguantar temperatures elevades perquè aguanta pot retenir aigua. També té unes rels molt profundes. Aquestes plantes viuen al litoral. I després, el 2015, va passar una cosa extraordinària, que és que uns voluntaris del Jardí Botànic, passejant per la Serra Tramuntana, per la zona de Cuba, varen trobar aquesta planta. Quan la varen dur aquí, els vaig dir, no, m'estava enganant, no pot ser mai, perquè això és un endemisme de Menorca, de més del litoral. I ells l'havien trobat a 900 metres, un mes de gener en neu, a la zona de Mallorca, i quasi no m'ho vaig creure. Evidentment, tot d'una vàrem anar a veure si era vera, els vàrem veure, i sí, s'ha descobert una població que genèticament està separada de les poblacions de Menorca. S'han fet estudis. Primer de tot que varen pensar, això és qualcú del Jardí Botànic que l'han duit cap allà, perquè clar, nosaltres la tenien cultivada a Mallorca, fora del seu ambient, i el primer que se va pensar és ha fuit aquí una llavor i s'ha dispersat.
1: Sí.
2: Però després, gràcies a que en el Jardí Botànic tenim totes les plantes ben documentades, saben d'on els han duit, i això, per això se diferencia, no?, un jardí botànic d'un jardí ornamental. Nosaltres, cada planta té la seva fitxa i sabem el seu origen. En la qual amb això vàrem poder esbrinar de on venien les plantes d'Espui Major, que no venien ni del Jardí Botànic ni venien de Menorca, sinó que és una branca nova.
1: Una branca nova, que encara no, diguem, s'ha separat de la branca menorquina a nivell, diguem, de reconeixement.
2: No, és la mateixa espècie. Podria ser una subespècie diferent perquè podria tenir alguna cosa, però és la mateixa espècie, el que viu en condicions completament diferents, perquè no té la salinitat, no té la temperatura de litoral, sinó que viu a 900 metres i resisteix una nevada, per exemple.
1: Clar, perquè aquesta forma no només serveix per a temperatures altes, sinó també per a temperatures molt baixes, no? És una mica el que contaves del microclima.
2: Sí, cuixinats a molta alta altura també i a litoral, sí.

0: Aquestes espines també serveixen per cobrir-se de depredadors.
1: Aquestes espines els de defensa dels herbívors. Moltes de les nostres plantes són espinoses per això.
0: Clar, quins tipus d'herbívors se poden trobar en els ecosistemes allà on se desenvolupen aquestes plantes?
1: Bueno, ara és principal, te diré que són les cabres. Les cabres, però bueno, també en el seu moment conills, però bàsicament cabres.
0: Bàsicament cabres. I clar, vull dir, amb el tema de les tiges fortes per acumular aigua, les espines i tal, també és una mica paregut a un cactus, no? Bé, òbviament en formes molt diferents, en entorns molt diferents, però...
1: Sí, bueno, realment no té res a veure.
0: Vale, vale.
1: Sí, se podria comparar amb un cactus, però no, ni la seva biologia, el seu funcionament no és el mateix. Femeniàcia, el seu nom...
0: Sí, és nom Femeniàcia.
1: Femeniàcia és que està dedicada a en Rodríguez Femenís, que va ser un botànic menorquí, i baleàrica, evidentment. Moltes de les espècies endèmiques de Balears se diuen baleàriques, perquè és lo fàcil, no?, posar-li baleàrica, en aquest cas. I sí, els científics, cada vegada que li posen un nom, pues, cerquen o dedicar-la a qualcú, o fer referència en el seu hàbitat, en el seu ambient, o la seva forma. Ara la forma d'espui major, hi ha un grup que li ha posat una subespècie, una varietat majoricensis, perquè clar, és la varietat de Mallorca. I hem d'esperar com va evolucionant. És una planta composta, que és el que no t'he dit, de la família de les compostes, vol dir de la mateixa família d'escars, de la mateixa família de girassols.
0: I aquesta, de girassols?
1: Sí, de girassols. Si te fixes en un girassol, és una flor molt grossa, però si la miram de prop, són milers de flors molt petites que s'han ajuntades i simulen una flor grossa, però la flor en si són... I aquesta fa el mateix. Ara, les restes que tenim aquí...
0: Sí, les restes tenen com a forma una mica de girassol.
1: Són una flor... Se fa les flors grogues i hi ha moltes flors en el mateix capítol que simulen una flor d'en fora, per exemple, una flor grossa, però si t'hi treques de prop, són moltes petites. Això són la família de les compostes, i en el Mediterrani n'hi ha moltíssimes de compostes, tots escars, el girassol, perquè és una planta que se coneix a nivell econòmic, no?, per sòlid de girassol, les pipes i tal, però bueno, aquí tenim la majoria de cars, lletsons, totes aquestes plantes que apareixen que tenen una flor, no, són moltes flors. Això és una característica d'aquesta família. Aquí en el jardí seguim tenint-se de Menorca, perquè una cosa que feim és no mesclar poblacions. Clar. És a dir, per poder-les estudiar, en el banc de llavors sí que tenim cada població per separat dins un tub, en llavors, com veus ara aquí, està tirant-se llavors, una llavor que se dispersa per vent i va cercant el seu hàbitat. I en el jardí el que feim és que cada grup de plantes que tenim és d'una sola població per no mesclar. I si qualque dia ho hem d'estudiar, pues que sàpiguen de bon bé.
0: I ara m'acaba de sorgir una pregunta. Aquestes espines en els polinitzadors no els hi molesten per després a l'hora d'entrar a la flor?
1: Bueno, a l'època dels polinitzadors, que quan ha les flors obertes, la flor està un poc protegida, sí, per un parell d'espines, perquè els herbívors no se la mengin, però com que els polinitzadors són més petits, clar, passen entre les espines. En realitat, aquestes espines que veiem són fues modificades. És a dir, tira la fua grossa en l'estiu, que fa una fua, jo dic grossa, però no és molt grossa. Fa una fua que fa la fotosíntesi, sí, i la tira en l'estiu per sobreviure, simplement per no gastar energia, perquè en el final, al cap i a la fi, el que volem és gastar el mínim energètic per sobreviure durant l'època adversa que és l'estiu. I ara ens trobem amb les plantes com han passat l'estiu, d'aquesta manera, no? I aquesta, pues, ha fet això, ha tirat les fues, ha resistit així, però en els polinitzadors aquestes fues modificades en forma d'espina no els hi molesten.
0: I a veure, si voleu veure aquesta planta tan curiosa, aquest coixinet, no coixinot...
1: Sucarrell, de vegades li diuen sucarrell, perquè s'empleaven per sucarrar els porcs, quan s'acorren el pèl del porc, s'empleaven, i s'empleaven també per netejar les xemeneies...
0: Ostres, clar.
1: Socarrell també s'ho diuen, no?
0: Com una espècie de raspall, no? S'empleaven?
1: Sí.
0: Vale, idò, bé. Si voleu veure, ja sabeu, aquí al Jardí Botànic de Sóller, on hi ha aquesta i moltes més plantes. Moltes gràcies, Magdalena.
1: Gràcies a vosaltres.

0: I ara també serà un bon moment per visitar-lo, ara que ve la tardor i de juny curtes haurem d'estar atents en aquesta varietat Mallorithensis.
1: Sí, a veure com se desenvolupa. Mentrestant, li hem de dir adeu a la Magdalena Vicens per ara, perquè la setmana que ve tornem al jardí per seguir descobrint el patrimoni natural de les nostres illes.
2: Sin su canción de cascabel.
3: Ivetres Ràdio és esport.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
5: A Ivetres Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a la segunda división.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
5: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
10: El primer dia està com tot descol·locat, no?
11: Sí.
10: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
12: Anant de les proves d'un vol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
13: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: 9 i 48 minuts, i si això és entre avui i demà, ens han de demanar Aina Marc, i demà què?
1: I demà és dimecres, i ara tot d'una sabreu quin plans per demà farà la gent que m'enginxar per el carrer avui.
2: Doncs pues feina, de trineant, de 9 a 4 normalment.
3: Para mañana trabajar, haciendo limpieza, de 9 a 1.
4: Producir, o sea, trabajar.
1: Fer feina, produir, treballar, mos ho han contat de totes les maneres possibles. Se nota que demà és un dia lectiu. I qui no fa feina demà, en cerca. Escoltau aquesta dona que encara no sap xerrar bé el nostre idioma, però ja ha sabut conèixer la nostra emissora.
5: No, IB3, but I'm so sorry. But what is your question about?
6: What plans do you have for tomorrow?
5: Necesito trabajo. I'm una canta and necesito trabajo. And it involves some heavy touching,
1: yeah. Ja ho hem vist, que no tothom té la sort de poder queixar-se per haver d'anar a fer feina demà, donant molta força a tots els qui ara mateix estan de baixa i no troben cap oferta que els hi pugui anar bé.
7: Para mañana mis planes, lo mismo de todos los días, levantarme, llevar mis papeles en regla de mi médico, mirar a ver qué puedo comer, porque pago un alquiler abusivo, cobro muy poco de mi baja laboral, no me llega a final de mes para comer, y mis planes es buscarme la vida para ver qué puedo comer. Ahora estaba pensando, o me guardo dinero, hoy no como, o me compro una barra de pan y una mortadela de un euro.
0: Era també la realitat del carrer, Aina, sí. Que per això sortim al carrer, per escoltar la veu de la gent i poder-la dur a la ràdio pública.
1: I com que sempre pensant també en les persones majors, escoltam ara com és el seu dia a dia.
8: Dimecres, i ja és una hora, ja he d'anar a la residència. Hi ha molt bona gent.
9: Pues nada, estar en mi casa, hacer la comida y las labores de casa, luego salir a dar un paseo.
1: Ara ja sí, de coses a fer, anem escoltades a bastament per avui. Mos veiem demà amb més històries per contar.
10: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Nou i cinquanta-un, ja, Ignasi Jové, professor d'Educació Física, benvingut entre avui i demà, com estàs?
11: Molt bona nit, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, gràcies per ajudar-nos a baixar barrera avui. Si te dic joc, Ignasi, que te venes cap primer de tot.
11: Bueno, si me dius jo, que és joc maonès.
0: Vinga, han tocat a bona porta. Això és el que volíem sentir, perquè en Ignasi Jové és jugador i divulgador de joc maonès. Avui que hem triat aquesta paraula, joc, que és un art marcial, t'ho diguem si ho dic bé, centenari, que tu practiques des de que tenies 14 anys, no?
11: Correcte, sí, sí.
0: Molt bé. I l'origen del joc, d'aquest joc maonès, quin és?
11: Bueno, l'origen és una mica incert, però la tradició oral diu que es va iniciar en esport de mò a partir de les baralles que feien els mariners dels barcos que atracaven en esport amb els forts, amb els bullies d'esport de mò. Uh-huh. Cada un tenia una tècnica, un estil, i bueno, sembla ser que en algun moment algú d'aquí devia anar agafant una tècnica, després en va agafar una altra, fins a crear el joc maonès.
0: Vinga, ja mos podem imaginar aquest moment portuari, aquestes baralles entre mariners, cops, coses, travetes, algú de que dir, mira, anem a posar unes regles del joc. Però hi valia quasi tot, no? Cops, coses i travetes valien, o valen, no sé, explica-m'ho.
11: Valen. Segueix sent un estil de lluita on totes les parts del cos hi tenen cabuda.
0: Val. On no podeu pegar? On no podeu tocar?
11: En principi no hem de tocar les parts baixes, que sí. són les zones, diguéssim, que estarien prohibides, però el que és la tradició de joc maonès clàssic, en principi cada toc té una manera d'aturar i si jugues amb gent que en sap, normalment no fer-se.
0: Ja.
11: En qualsevol cas, pots tocar.
0: Val, no has, però has acabat amb més d'un blau, o no?
11: Sí, no? Sempre fuig, fuig alguna mà, fuig algun peu...
0: Sí.
11: És inevitable.
0: És inevitable. I feis aquest joc mones amb uns guants com a de boxa, un poc més petitons, no?
11: Sí, serien unes guantilles de sac. Són uns guants més primets, que en principi són rectes, o sigui que són flexibles i no estan acolxats a diferents mesures, sinó que totes tenen un centímetre i mig d'espuma, que és just per protegir... a protegir-te tu i sobretot per protegir el teu company quan, en cas que se't fugis a mà.
0: Val. Tenim, a més, ara que deies que s'origen segurament el situàvem a Mo, tenim aquest joc mones que apareix representat a una de ses pintures, jo crec que més emblemàtiques, més entretengudes, més hermoses del Museu de Menorca, que són els magatzems d'esport de Mo, que data de l'any 1835. Allà ja el veiem, aquest joc mones, no?
11: Sí, depèn de qui, amb qui xerris. Te diuen que l'origen podria estar ja dins d'aquesta època.
0: Sí.
11: Però, clar, és una imatge que dona peu a pensar que el joc mones és tan antic com aquella pintura. Uh-huh. Sí.
0: I el joc mones estava vigent, després va decaure, i ara, gràcies a persones com l'Ignasi Jové, que avui mos acompanya, se tornen a donar o conèixer. De fet, aquest diumenge practicareu el joc mones en el claustre del Museu de Menorca, dins el programa de la 8a edició de Viu Menorca Biosfera. Que veurem com ho teniu plantejat, Ignasi?
11: Bueno, un poc, si idea és que ens facin una miqueta d'introducció històrica, que la gent del museu sempre té més bona mà que el que podem tenir nosaltres, i nosaltres completar una miqueta aquesta informació amb el que nosaltres ara mateix sabem, que hem fet, els nostres companys han fet una miqueta de recerca, i sempre surt alguna coseta nova o algun punt d'origen o algun punt de trobada d'alguna tècnica nostra vinculada a algun puesto, sigui de qualque port o sigui de qualque art marcial, i inclús dins Menorca, que també tenim possibles orígens o possibles practicants fora de la zona de Llevant.
0: Ah, molt bé.
11: I a partir d'aquí, nosaltres el que farem és una demostració dels tocs que fem i rodar, que rodar és el combat que amb altres arts marcials fan combats, fan comites, però nosaltres li deim rodar, perquè es fa normalment girant quasi com si féssim un cercle, i després deixarem o convidarem a tota la gent que hi hagi allà a provar-ho.
0: Molt bé. I a lliga de joc mones o no?
11: No, encara no ha començat. Ara estem fent passes.
0: Sí.
11: L'han federat, l'han convertit en un esport que fins ara no s'havia donat aquesta passa, i ara estem fent passes per poder arribar en algun dia, que no sabem si serà molt a prop o una miqueta més enfora, amb els temps, arribar a fer tenir prou practicants com per poder arribar a una cosa d'aquestes.
0: Molt bé. Idò, oients, si voleu veure aquesta exhibició, serà diumenge en el claustre del Museu de Menorca, dins el programa de la 8a edició de Viu Menorca Biosfera. I d'on d'anar acabant, Ignasi, te volia demanar si tens algun costum abans d'anar a dormir, alguna idea que mos ajudi a dormir millor?
11: Alguna idea? Bueno, fer una petita reflexió de com ha estat el dia i si el dia ha estat bo, pensar que en sol demà encara serà millor. I disfrutar des dia a dia, que és al final el que ens dona vida.
0: Molt bé, i de bon consell. Escolta, necessitem una cançoneta per acabar el programa, dir bona nit a els oients i ja passar el testimoni als nostres companys de l'aviador. Què mos proposes?
11: Bueno, hi ha una cançó que m'agrada molt, és Fear of the Dark, d'Iron Maiden. Mm. Una cançó aquesta llarga, però bueno, és per jo relaxant.
0: Vinga, i d'Iron Maiden relaxant, molt bé. Amb aquesta baixarem barrera i amb el nostre agraïment en Ignasi Jové. Ignasi, gràcies i bona nit.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
10: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'Aviador, un capítol nou de la nostra secció d'arquitectura, les primeres passes d'una editorial amb nom de dona i les recomanacions d'una experta lectora. Tot en un dimarts en què celebram el Premi Nacional de Poesia per a l'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora. Benvinguts.

0: Vianants o cotxos, l'espai urbà per als vehicles rodats o per les persones. És el tema sobre el qual reflexiona avui l'arquitecta Cristina Llolente a la secció del paisatge invisible, en la qual començarem tot d'una. Després, la llibretera Maria Cuenet ens du una editorial local nova amb el nom de Veus Pròpies i, per acabar, clubs de lectura i els llibres preferits de la gran lectora Mariona Ramis, Mrs. Marions, a les xarxes.
1: I tot plegat passarà des d'ara mateix fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol al control de la tècnica.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Avui al nostre espai d'arquitectura xerrant de la peatonalització de espais públics, sessió de espais públics, aprofitant en aquesta ocasió que els cotxes tornaran al bord de Ciutadella.

0: El ritme de Los Planetas, que per cert, d'aquí unes setmanes actuaran a Palma, com està amb aquesta secció. Com estàs, Cristina?
1: Molt bé, molt fan, ja ho saps, no?
0: Molt fan, he estat aquest cap de setmana a Granada, al bar d'Eric, el bateria de Los Planetas, un bar que té ja amb el seu nom. Molt

0: cèntric i bé, sempre hi ha ambient planetari, diguem, a Granada. L'Orquià i Planetari, està molt bé.
1: Sí, Granada és una gran ciutat.
0: Efectivament. Sí. I no sé si a Granada estan patint o experimentant aquests processos, diguem, que seria l'invers d'allò que seria desitjable, no? D'espais que són peatonals o per a vianants, que de cop i volta tornin a ser conquerits pels cotxes, però a Ciutadella està passant, o està a punt de passar. O...
1: Sí, i és bastant trist. A mi me sembla una notícia ben trista, no? Perquè duim més de 100 anys adaptant les ciutats en els cotxes, concretament des de finals del segle XIX, quan comença aquest auge del vehicle privat i comencen els eixamples de les ciutats, diguem, aquestes ciutats que s'anomenen modernes, i aquesta modernitat, entre altres coses, va associada en aquesta entrada en el vehicle rodat i privat. I resulta que ara, quan començam a recuperar, quan a la fi ens adonam compte de que aquest no és el model ideal per les ciutats i començam a recuperar espais per les persones, hi ha gent que encara ho considera una pèrdua, no? Aquesta recuperació, aquesta democratització de l'espai públic cap a un espai de relació i de trobada. I aquí la pregunta seria: què perdem quan deixam de poder travessar un carrer amb un cotxe i, per altra banda, què guanyam, no? Quan podem començar-hi a caminar, quan hi podem seure, quan hi podem jugar o simplement quan hi podem estar quietes, no? I això concretament ve, ja ho comentaves tu, d'aquesta notícia, per jo molt trista, que envolta a la plaça d'Esborn, de Ciutadella, on la peatonalització d'aquest espai va acabar en els tribunals després d'un recurs d'un grup d'empresaris. I no només això, sinó que finalment el Tribunal Superior de Justícia va ordenar revertir les actuacions que havien peatonalitzat aquest espai. Ja l'Ajuntament, quan va sortir la primera sentència, va anunciar que esgotaria les vies judicials per defensar un born per les persones, però a principis de setembre se va tancar definitivament la via judicial i se va ordenar reobrir la plaça en el trànsit. Però, ai, en aquest moment resulta que hi ha restauradors que se comencen a queixar. Per què se queixen? Perquè, clar, els hi han posat terrasses noves en la peatonalització, no? Sí. I han comprat mobiliari, i han contractat personal per l'increment de clientela que han tingut gràcies a aquesta peatonalització de l'espai. Per tant, han començat a tenir majors beneficis i ara això ja no els agrada tant, no?
0: Clar.
1: Què passa? Que resulta que finalment se decideix que se mantindran les 5 terrasses autoritzades sobre la calçada, no? Però amb mesures de seguretat extres, cosa que no deixa de ser, primer, un absurd, no? Perquè, bé, tothom ha segut terrasses que tens cotxes per davant, per darrere, i que te passen a tota velocitat per tots els costats, i no és la manera més agradable de seure una terrassa. I segon, i encara més absurd, que continuem, bueno, continuem donant compte que sempre guanyes capital, no? Resulta que se mantenen aquests drets atorgats, nous drets atorgats en els restauradors, en aquest cas de la plaça d'Esborn, se mantenen mantenint aquestes 5 terrasses, però no se mantenen els drets que havia guanyat la ciutadania amb aquest nou espai peatonal i de relació que s'havia guanyat peatonalitzant, llevant els cotxes de la plaça d'Esborn, no? Per tant, aquí la pregunta clau seria: per què tots aquests processos de peatonalització o de pacificació urbana generen tanta controvèrsia, no? I molt concretament generen controvèrsia en el lobby empresarial i en el lobby dels comerciants, bàsicament, no? Començant, però, a diferenciar, no? per definir una miqueta millor aquests dos termes, quina és la diferència entre peatonalitzar i pacificar, no? Aquí entrarien com els graus d'intervenció que hi ha dins un carrer, dins un espai públic, no? Quan xerrem de pacificar, no xerraríem directament de treure, de desplaçar tots els cotxes, sinó que podríem estar xerrant o de reduir la velocitat, canviant, per exemple, el paviment d'aquests espais públics, posant uns llambordins que facin que els cotxes hagin d'anar més a poc, per exemple, o eliminant el trànsit de pas de vehicles privats, però mantenint l'accés veïnal, aquest càrrega i descàrrega de la gent que hi viu, que sí que hi ha de poder accedir, evidentment, a les persones amb discapacitat, o bé d'ampliar voreres, o bé convertir carrers en zones de prioritat per vianants. Per exemple, estan xerrant de fer plataformes úniques, una cosa que hauria de ser totalment obligada en els pobles, especialment que tenen aquestes voreres de dos pams que no serveixen absolutament per res. No? Mm-hmm. Clar, aquí se tracta de fer que el trànsit sigui compatible en sa vida de carrer i no a l'inversa. No? Sa vida de carrer, aquesta relació, aquest passejar, aquest estar a l'espai públic hauria de ser una prioritat. I després anem a fer-ho, anem a veure com ho fa incompatible, o no, en segons quin casos no serà compatible, amb aquest trànsit rodat. I, evidentment, també en paral·lel, hem de pensar en tota la xarxa de mobilitat. No podem estar xerrant d'intervencions aïllades que allò que fan moltes vegades és desplaçar el problema cap a altres zones. No? Hem d'estar pensant en un pla de mobilitat integral, uh-huh. Hem d'estar pensant, per suposat, en alternatives, xerrant de transport públic, i hem de pensar també en això que dèiem, que els veïns i veïnes han de poder accedir, s'ha de poder fer càrrega i descàrrega i atendre les necessitats de residents i de veïnat d'aquells carrers. Per tant, no és un tema d'anar a un carrer concret i dir anem a pacificar aquest carrer, sinó que és un tema de tenir un model clar, íntegre de tota la ciutat i aplicar-lo també de manera global i de manera conjunta a tot el nucli urbà. No? Uh-huh. I si xerram d'exemples de ciutats que duen molts i molts anys fent això, m'on han d'anar, si o sigui, a Pontevedra, que és una ciutat que...
0: No hem parlat
1: moltes vegades perquè és exemple per antonomàcia, no? Sí. D'aquestes ciutats pacificades. I, de fet, Pontevedra va començar aquesta pacificació l'any 99 i se va plantejar una transformació profunda del centre, no? Amb un pla que, com deia, era un pla integral de tota la ciutat. L'objectiu principal era reduir el protagonisme del cotxe i recuperar els carrers per vianants. I això ha estat una política sostinguda durant anys. I això hauria de ser una de les prioritats, no? dels equips de govern. I, de fet, en uns temes que són tant a mig llarg termini, com pot ser un model de ciutat, com pot ser una xarxa de mobilitat d'una ciutat, hauria de ser obligat tenir acords marc, no? Acords que, bé, se podrien fer petits canvis, però que les estratègies i les línies bàsiques d'aquests plans no se tocassin independentment de l'equip de govern que hi hagués a l'Ajuntament, perquè ningú fa una ciutat ni en 4 ni en 8 anys. Val? Per tant, el que estem aconseguint així, i això s'està veient, crec que és un reflex, la ciutat reflecteix perfectament aquest guirigall que tenim de canvis i canvis de línies i canvis d'estratègies, la ciutat ho pateix. I, evidentment, si ho pateix la ciutat, ho patim nosaltres, no? Bé, quines mesures va prendre principalment a Pontevedra per aquesta pacificació? Va reduir el trànsit, va limitar la velocitat, uh-huh. Va eliminar gran part, la major part d'aparcament en superfície, habilitant aparcaments dissuasoris en les perifèries, i va millorar els itineraris de vianants. Resulta que en un balanç que se va fer, hem dit que això va començar l'any 99, en un balanç que se va fer en l'any 2018, el trànsit del centre, el trànsit rodat en el centre, havia disminuït d'uns 80.000 a uns 7.000 vehicles diaris, que és moltíssim. I s'havien recuperat més d'un milió de metres quadrats per vianants, com espai per vianant, espai de trobada, i en canvi les emissions de CO2 s'havien reduït en un 67%. Finalment, una altra dada que m'apareix molt important i un indicador bàsic, uh-huh. Era que el 80% dels escolars l'any 2018 anaven a peu a escola. No? Dèiem, sempre hem xerrat, no?, de l'indicador de Francesco Tonucci, de les ciutats sanes, que és que hi hagi infants sols en el carrer, jugant o anant a escola, en aquest cas. No? Per tant, tot això, allò que dona no és només un canvi a nivell físic de la ciutat, sinó que és un canvi d'hàbits, no? D'hàbits de la mobilitat, d'hàbits de les persones, no? D'hàbits de manera de moure's. I això requereix una pedagogia molt important i també una acció, diguem, ràpida, no? De prova-error, no? Allò que anomenem urbanisme tàctic, que és una manera de demostrar a la ciutadania que hi ha mesures que funcionen, de demostrar de manera ràpida, sense necessitat de fer grans inversions, de demostrar que aquestes solucions funcionen i que de qualque manera els hi faciliten la vida quotidiana, no? Perquè, clar, quants de trajectes que avui se fan en cotxe se podrien fer caminant si els carrers fossin més agradables i més segurs, no? Això, evidentment, ha de venir després entram en polítiques associades, que pareix que no tenen res a veure amb mobilitat

0: vegetació de la ciutat. Cosa que des de 2005, amb totes aquestes mesures que s'estan prenent, s'han reduït els nivells de diòxid de nitrogen en un 50% i els de partícules fines contaminants en un 55%, que això és moltíssim una altra vegada a grans ciutats. Per tant, quan reduïm el trànsit, no només estan guanyant espai per caminar, sinó que també estan reduint una font important de contaminació d'aire i de contaminació de renou, que no me cansaré de recordar que és un guany tant per la salut física com per la salut mental de la gent. No? Hi ha moltíssimes malalties mentals associades, per exemple, en el renou i a l'estrès que provoquen ciutats, per exemple, sense vegetació suficient. No?
1: Clar, aquí partim, Cristina, de la decisió d'un tribunal, en aquest cas no és un partit de un grup, diguem, municipal de cap partit, sinó que a petició per una denúncia, per un recurs d'uns empresaris, una decisió dels tribunals. La pregunta que te faig és si convendria que també els tribunals tinguessin certa formació, tot i que sigui bàsica, sobre temes urbanístics, mediambientals i demés, però clar, en aquest cas no. Bueno, això seria l'ideal.
0: Clar, segur que sí, no? I coneixement sobre gènere, i coneixement sobre... Clar, bueno, és molt complicat,
1: però,
0: no?
1: Però és perquè que coneixements final... de gènere crec que és absolutament imprescindible, vull dir. No?
0: Sí, sí, totalment. Igual que els urbanistes, les persones que estan en els equips de govern haurien també de tenir tots aquests coneixements de perspectiva de gènere aplicada a qualsevol àmbit, no? Evidentment també en el disseny urbà. Això lamentablement no s'adona. Es veu que en aquest cas sembla ser que hi ha hagut qualque errada formal, no? En aquesta petonalització d'Esborn, però vaja, els empresaris s'han aferrat a s'emblanquinat, no? I evidentment han cercat aquestes escletxes per on poder desmuntar aquesta petalització, però clar que sí, que s'haurien de tenir, i si no tenen coneixements, una persona no pot tenir coneixements absolutament de tot, però sí que haurien de poder consultar, no?, experts, expertes que els assessorassin a damunt totes les implicacions que tenen les decisions que prenen, perquè són decisions molt potents i que evidentment condicionen a molta gent, no? Clar, hem xerrat dels empresaris i abans també havia xerrat del lobby de comerciants, no? Que sempre se posen en contra d'aquestes petalitzacions.
1: Perquè també, no?, són empresaris.
0: També són empresaris, són un grup més, diguem, més específic, però evidentment també el que
1: petits
0: més els interessa...
1: Petits empresaris, mitjancers, com vols.
0: Exacte. Però vaja, l'argument més habitual contra aquestes petalitzacions és que perjudiquen el comerç, que baixen les ventes, que si la gent no pot arribar en cotxe no compra. Jo això sempre m'ha parescut absolutament ridícul, perquè realment jo quan vaig a comprar no vaig en cotxe. O sigui, crec que mos hem ficat a dins el cap com aquest model americà de consum americà, que sí o sí hem d'anar en aquests grans shopping malls, no?, a comprar en cotxe, perquè no s'hi pot anar d'altra manera, omplir el carro fins a ben a dalt de tot i fer la compra de 6 mesos, no? I bueno, no dic que en un moment donat això no pugui ser útil, no? Però no en tots els comerços passarà, no sé. Jo, a determinats eixos comercials de ciutat, de comerç de proximitat, a mi no se m'acudiria mai anar en cotxe a comprar segons quines coses en el centre de ciutat, no? I això és com l'argument recurrent que s'ha demostrat històricament que no és així, no? Realment quan la gent pot passejar, quan la gent pot estar tranquil·lament a un carrer caminant, compren més, s'aturen més en els aparadors i fan més gasto, no? Que és allò que en el final volen aquests comerciants i aquests empresaris. Perquè més enllà de la mobilitat, aquí hi ha molts més beneficis, no? Més enllà de tot això que m'està xerrant. Hem xerrat de la salut pública, ja ho hem dit, que ja, si tenim menys exposició a la contaminació i atmosfèrica ja no renou, tindrem menys problemes físics, també menys problemes a nivell psicològic, però també farem més exercici, cosa que a dia d'avui també és bastant necessària. Després, evidentment, també tenim beneficis pel que fa a la seguretat viària, especialment si mos fixam en infants, en persones grans o en persones amb mobilitat reduïda, i com hem xerrat ja moltíssimes altres vegades, de confort climàtic. Si baixam els cotxes, això mos permet tenir més sòls permeables, tenir més espais verds, tenir menys calor emesa pels motors, per tant, baixar aquesta illa de calor, aquesta calor urbana, que hauria de ser un dels principals, si no el principal objectiu de les

0: ciutats actuals, no? Però també tenim beneficis d'activitat econòmica, ja ho dèiem, no? Jo crec que doncs, quan passejam tendim a comprar més.
1: Bueno, segurament els eixos civils que també s'han esmentat, per exemple, si parlant de Palma, de Noreduna o Blanquerna, no? Aniríem per aquí, no? Que al final el temps dona un poquet la raó a aquells, en aquest cas, gestors públics que van optar per pacificar, peatonitzar i fer més amable aquelles zones, no? I perquè els comerciants també s'han sortit guanyant de molt de cases.
0: Exacte, anant, per exemple, en el carrer dels Zons de Palma, també, no? Qui voldria que pel carrer dels Zons tornassin a passar cotxes o que per Vara de Rei d'Eivissa tornassin a passar cotxes, per exemple, no? Tots aquests espais s'han convertit, en el cas del carrer dels Zons, sí que és un espai més de pas, diríem, però a Vara de Rei s'han generat una sèrie d'espais d'estada que això acaba beneficiant, diguem, a la població més vulnerabilitzada, sobretot, que a tothom, però més en aquesta gent gran, aquestes persones cuidadores, en aquests infants que poden jugar amb seguretat i amb autonomia molts més espais de ciutat, no? Clar, si tornem a Ciutadella, ens hem d'anar què significa, no? Retornar aquests espais guanyats, que havien guanyat ja, què significa retornar-los en el trànsit, no? I com garantim ara que Esborn sigui un espai segur, sigui un espai accessible i sigui un espai agradable per la ciutadania dins el marc legal vigent que ja ha tirat enrere una peatonalització, no?
1: Clar, jo estic molt obsessionat en les dimensions. Quan se m'enxarra, se me posa com a exemple Islàndia, per exemple, no? En qüestió de serveis socials, mediambientals, de sobrera, diu, Islàndia té una densitat de població que és la que és, ben igual que altres països nòrdics que també se posen exemple com tal, però clar, avui justament has posat exemples molt dispars, no? Pontevedra, 82.000 habitants, en el sens d'ara. I París, que també n'has xerrat, 2 milions, si xerrant només de París, no? De la conurbació. O si xerrant de Copenhague, una altra ciutat gran que també és exemple de sostenibilitat, d'espais verds, exemple on la gent va amb bicicleta o caminant, vull dir que són de diferents dimensions. Per tant, Ciutadella, 32.000 habitants, imagina't si no se podien dur a terme aquestes accions. Eivissa, que tampoc és un bon exemple de trànsit al marge de l'Alamera que estem comentant ara, de Vara de Rei, 55.000. O Palma, que té 430.000, molt menys que París, òbviament. No?
0: Efectivament, i jo crec que un dels greus problemes aquí és que s'ha fet de la mobilitat i d'aquest anar en cotxe s'ha fet un tema polític i un tema de partits. No? Jo crec que començar a treure cotxes de ciutat, que no significa prohibir el cotxe, no? És demostrar que hi ha alternatives molt millors i molt més econòmiques. Ara, en el que ha pujat la benzina i el que valen els cotxes, per favor, o sigui, és que mos estalviaríem molt de dobbers, no? Per tant, no és un tema de vos prohibim anar en cotxe, sinó que és un tema de demostrar que realment hi ha alternatives molt més amables, molt més barates, molt més saludables i molt més agradables, no? De moure's per una ciutat que no amb una màquina de quatre rodes que ocupa moltíssim.
1: Una màquina de matar, va, un catedràtic d'universitat que vaig entrevistar per un documental sobre sostenibilitat. Sí, ho deia, tranquil·lament, un cotxe és una màquina de matar.
0: I com la segueixi dominant o programant Elon Musk, que ja veurem.
1: Efectivament, un exèrcit. Cristina, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana
1: que ve. Ens anem amb en J, Eric i companyia.
0: Vinga.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Sí,
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
1: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
1: I prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio. Galerada. Amb Maria Cuenat.
4: I avui a la nostra secció de llibres ens ocupem del naixement d'una editorial especialitzada.

0: que dos y lo que... Maria, com estàs?
1: Molt bé, i tu, Rafel?
0: Molt bé, molt content de poder parlar de veus pròpies. Vaig estar a la presentació a Palma fa uns dies, Canal Cove. Estic molt content que hi hagi gent que se decideixi emprendre una aventura editorial d'aquesta mena, a més, amb les dones com a protagonistes, escriptores més conegudes, menys, troballes que anirem veient, perquè la nostra convidada d'avui ja va anunciar qualque títol que fa especial ganes, no?, per allò de saber que també aquestes escriptores han escrit sobre aquests gèneres, per exemple, i no vull avançar més perquè ja ho contaré ella, però presenta-la tu, si vols.
1: Bé, Anna Maria Martorellet, editora de Veus Pròpies, com dius, una editorial que té per missió esmenar un error, que és l'absència de dones en el cànon de la història de la literatura.
0: Que és meravellós, clar.
1: Exacte. I recupera l'editorial recupera veus del segle XIX i XX, les tradueixen en el català i les situen allà d'on no haurien d'haver sortit mai, que és el centre de la història de la literatura. Tenim nosaltres Anna Maria Martorell. Hola, Maria.
0: Com estàs, Maria? Maria la 1, Maria la 2, ara sembla que sí, ens escolten, a Maria Martorell, que va impulsar aquesta aventura editorial. Com deia, Maria, ens escoltes ara?
2: Sí, sí.
0: Ara sí, com estàs? Maria, que és a Barcelona, no? Ets a Barcelona avui.
2: Sí, som a Barcelona. Sí.
0: Perquè, clar, vius amb una cama, diguem, a les Illes, o Mallorca en aquest cas, i una a Barcelona, i fas un poquet d'equilibris de moment, no?
2: Sí, de moment sí, de moment sí. Veurem on mos du tot això.
0: Molt bé. A coses guapes, segur. Han començat molt bé, per cert. Parles dels dos títols amb els quals ha arrencat Veus Pròpies, Maria?
1: Sí, Veus Pròpies ha arrencat amb una autora mallorquina, que és Maria Antònia Oliver, amb la reedició de Cròniques d'un mig estiu, i amb una autora anglesa que jo no coneixia i que crec que probablement molta gent no coneixerà, que de fet justament és això el que fa Veus Pròpies, no? Com donar-nos a conèixer autores que val la pena conèixer, sí. Com la Dorothy Whipple, amb una novel·la que és la darrera que va escriure, Algú en la distància, que m'he llegit i que m'ha encantat.
0: Que bé, mira, Maria, ja tens els primers fruits, diguem, d'aquesta, dels propòsits d'aquesta editorial, no? També dona a conèixer aquestes autores menys conegudes, almenys fora del món anglosaxó. Ho vas explicar a la presentació, però pels oients, per les oients, Maria, com triau les autores, com triau els títols, quina és la feina de selecció que en feis?
2: Bueno, jo sempre dic que moltes vegades també una autora mos du a l'altra, no? Però sobretot també mirar molt catàlegs d'altres editorials. En aquest cas, bueno, Dorothy Whipple surt de que la recupera l'editorial anglesa Persephone Books, que també té una tasca un poc similar a la nostra, que és recuperar sobretot autores angleses, que moltes d'elles se van considerar com de segona fila, no? Perquè potser no tractaven temes com, per exemple, domèstics, no? Que se'ls ha considerat menys rellevants, o el que nosaltres dèiem literatura per a dones, no? Clar. Que sempre ha tingut aquests... Bueno, aquestes connotacions negatives.
0: De tacites.
2: De tacites, no?
0: No sé si ho deies tu a la presentació, Maria, tu mateixa.
2: Exacte,
0: de tacites,
2: sí, no. Sí. D'aquestes novel·les de tacites, no?, que també s'ha catalogat, bueno, com Jane Austen, no?, que realment això és fer una lectura molt superficial d'aquest tipus de literatura, no?
1: Totalment, perquè és com mirar només la trama, no?, el que passa, i no com està contat, que és, en aquest cas, de Dorothy Whipple, Dorothy Whipple, amb alguna distància hi ha una profunditat psicològica en els personatges, una subtilesa en com les coses, com la trama va avançant, una te posa davant uns dilemes que retraten una societat, que és la societat anglesa d'una família benestant entre guerres, no? És l'inici d'un món, és final d'un món i l'inici d'un altre, i això a vegades ho poden dir clarinet, però a vegades hi trob que és molt més elegant com quan ho fa des d'aquesta literatura i des d'aquesta suggerència i no posant unes veritats molt clares, no?
0: Maria, el fet de decidir-te, de decidir-vos, perquè no estàs tota sola, òbviament, a impulsar aquesta editorial, ve una de necessitat, diguem, personal, com a lectora, com a dona, de recuperar aquests noms, de traduir-los al català, de tenir-los a l'abast, o també ja de tot d'una via com una intenció editorial, diguem, no sé si cultural, guió empresarial?
2: Bueno, no, crec que primer va sorgir la necessitat, bueno, personal i també una mica acadèmica, és a dir, jo he estudiat Humanitats i, per desgràcia, moltes vegades en els currículums docents, pues, per exemple, l'assignatura de literatura anglesa, pues, a mi ja tenim dues, tres dones, no? i tota la resta són homes, no? I això passa, bueno, justament dic literatura anglesa, però passa a tot, també passa a la història de l'art i passa a totes les disciplines. Llavors, observant això i també com a lectora, aquesta necessitat de dir, ostres, aquesta autora és meravellosa perquè no està en català, no? I a partir d'aquí va ser com, bueno, crearem un segell editorial que només recuperi autores. I ens comencem a veure, tenim por també el prejudici de, bueno, és que no sé si n'hi haurà tantes, no?, per fer només un segell editorial, però sí que n'hi ha, sí que n'hi ha.
1: Sí que n'hi ha. I com la fas, aquesta feina d'investigació i rastreig? Supos que hi ha molta lectura, com has dit ja, també te miralles una mica, no?, amb altres editorials que ho fan, però ja hi ha algunes que sàpig que tinguessis molt clar que volies recuperar, o ha estat un camí de troballes, una darrere l'altra?
2: Sí, algunes tenia molt clares. Per exemple, la que surt ara és Octubre, que són els viatges d'Anna Mary Shelley.
0: M'encanta això. Amb això me vares atrapar ja per sempre, perquè som molt viatger. M'encanta la literatura de viatges, evidentment, si està ben escrita millor. I Mary Shelley, què t'he de dir? Perdona el parèntesi, però este t'havia de dir. Quan vares dir, la pròxima serà Mary Shelley, vaig estar a punt d'aplaudir allà enmig.
2: Doncs sí, això, bueno, jo és que aquesta troballa la vaig fer fent un treball de literatura, que feia un treball sobre els Grand Tours i els viatges que hauran fet d'autors romàntics, sobre els Grand Tours i els viatges que hauran fet d'autors romàntics, i com aquests viatges tenien influència en la seva literatura. I llavors vaig trobar, perquè jo vaig fer de Byron, per exemple, i això, i vaig trobar aquest llibre de viatges i vaig descobrir que, bueno, s'havia firmat com Percy Mary Shelley en el seu moment, però que l'havia escrit en Mary. I llavors ella també explicava un poc com va ser aquest origen de Frankenstein. I vaig dir, això és interessantíssim, i no estava en català. I llavors crec que això va ser un poc la llavor, no, que va germinant jo a crear aquest segell editorial. Sí, sí.
0: Transitarà-ho més la literatura de viatges, mai millor dit?
2: Sí, de fet, tenim un... O sigui, l'editorial se divideix en tres línies, que se diu... Elles escriuen, elles viatgen i elles pensen.
0: Ah,
2: I de fet, volem, també vàrem veure que el cas d'Anna Mary Shelley no és aïllat, sinó que hi ha moltes altres autores que, tot i que en el seu moment no era fàcil viatjar sense dona, no?, i moltes d'elles sense un acompanyant o sense el seu marit, etcètera, etcètera, moltes ho varen fer i ho varen, a més, contar, no?, en llibres o quaderns de viatges. Llavors, per això volíem també com tenir aquesta vessant, igual que també la vessant de no ficció, és a dir, tindrem narrativa, tindrem viatges i també tindrem no ficció, que seria la part d'elles
0: pensant. Se m'acut ara mateix o Sa Johnson, que jo tenc llibres d'ell en castellà, no sé si està traduïda. Si no la tens en el radar, te dona ja una idea, perquè...
2: Sí, pues l'apuntem.
0: Apunta Osa Johnson, perquè... Bueno, comprova primer si no està traduït al català, m'estranyaria, la veritat, però era una gran viatgera i una gran narradora. No sé, te fa ganes d'anar-hi ja a qualsevol banda que ella conta i que ella descriu.
1: I d'assaig, d'elles pensen que de moment encara no ho anunciat res, creus que mos pots fer un avançament o encara no està...
2: Sí, home, de no ficció començarem amb, bueno, si tot va bé, que se publicarà el març, amb un llibre molt curtet, també, que és de George Eliot, que, bueno, jo coneixia George Eliot com a novel·lista, no, de Middlemarck i això, però, bueno, també va escriure no ficció, també va escriure coses de viatges, però sobretot a mi em va fer molta gràcia i crec que va com senilla el dia.

0: en aquesta editorial, és un breu assaig que es diu Novel·les ximples de certes dames novel·listes. I ara fa un poc una crítica a la literatura un poc comercial de la seva època, però que és totalment contemporània perquè molts d'ells compartiran pensaments amb George Eliot, crec.
1: Clar. Clar, i tornem a Dorothy Whipple, que és aquest novel·lista que acabau de traduir per primera vegada en el català, amb la seva darrera novel·la que va escriure, no?, Algun de distància. Tenc entès que en Dorothy, en el seu moment, va tenir un èxit immediat en les seves novel·les. No, i això, i què ha passat? A Anglaterra tampoc s'ha seguit llegint fins que l'han rescatat ara fa poc. Vull dir, és una d'aquestes literatures que va tenir èxit en un moment, però després va passar una mica s'oblit, i ara rescatant pot ser perquè qualque cosa de la seva època molt ressona en la nostra. Que creus que... Per què creus que ara és interessant a Dorothy Whipple?
0: Bueno, això que dius és molt cert. És a dir, ella durant els anys 30-50 va poder viure, a més, de la literatura. És a dir, que no estem dient, de fet, les seves edicions s'esgotaven en qüestió de setmanes i coses d'aquestes. Va tenir un gran èxit. Això també és una cosa que m'he trobat com a editora, que moltes vegades trobam troba autores que me poden semblar interessants, però també hem de mirar que no sigui... que tingui una connexió, això que comentaves, amb el lector actual, no?
1: Clar.
0: Però realment, bueno, llegint aquesta novel·la, m'ho hem donat en compte que sí, i sobretot crec que també va caure una mica en s'oblit per lo que comentàvem abans, de considerat com a novel·la de segona, no? Llavors crec que la crítica feminista més recent, dels anys 90-2000, que ha tornat a posar totes aquestes autores, tant angleses com, bueno,
1: sí,
0: aquest tipus de literatura,
1: sí,
0: sí, a damunt sa taula, i llavors se li ha donat com una altra mirada, perquè, bueno, s'ha dit que aquesta gent també tenia moltes coses a dir.
1: Sí, i que una mirada que interessava. Me fa pensar en Natalia Ginzburg, no?, que també ha tingut una revifada.
2: Perquè xerren,
1: sí, afortunadament. Perquè això xerren com a de coses domèstiques, poc importants, no?, però en realitat xerren profundament de sa vida. Sí. A mi, en Algun la distància, també una de les coses que m'ha agradat més és que posa damunt... mos mostra aquest moment on sa vida que coneixes, sa teva vida que coneixes, s'acaba de sobte, i com tens sa capacitat per crear-ne una de nova. M'ho xerra també del dolor, de sa solitud, de sa culpa i de sa distància que hi ha entre qui creiem que som i qui realment som, no? I bé, són temes que trobo molt interessants i molt... que poden apel·lar a tothom.
2: Que bé.
0: Sí, sí. I, bueno, de fet, això, ella xerra del matrimoni, i xerra també, o sigui, del matrimoni quan, bueno, hi ha una felicitat absoluta, no?, que seria l'inici.
1: Sí.
0: I després, com aquest matrimoni, bueno, se va una mica... bueno, jo tampoc vull fer spoiler en els nostres lectors, no? Però és un poc el que deia Anna Marina Porres en el final de l'epíleg, no?, que Austen va explicar com es construeix una casa, les grans novel·listes del segle XX van explicar com les dones s'escapaven d'aquestes cases,
1: sí,
0: i Whipple simplement explica com se sentia l'última persona que encara s'hi volia quedar.
1: Totalment, sí, està beníssima aquesta píleg.
2: M'agrada molt més la línia estètica, m'agraden molt les portades, com combineu els colors, m'agrada aquest detall de posar una semblança de l'autora al final del llibre, també, per si algú no se situa massa. No sé, crec que són d'aquestes coses molt cuidades, no?
1: Sí, fetes amb carinyo.
2: Que cal celebrar. Quant de títols, ja pràcticament per acabar, perquè se'ns va el temps, Maria, teniu ja en la coa, diguem, segur que se publicaran.
0: Bueno, dir-te segur, bueno, només deixa-li ja que surt a l'impremta,
2: sí,
0: que surt més que bé. Després, novembre, tenim un altre títol, i confirmats tenim segurament febrer, març i maig-juny, per dir-ho així. En total, doncs, en un any en farem un 7, si tot va bé.
2: Molt bé, i haurem de parlar-ne, no?, aquí a la secció, Maria.
1: En xerrarem, el seguirem de ben a prop, totes les publicacions de gust pròpies.
2: No podem entrevistar a Mary Shelley, afortunadament, però podem parlar d'aquest volum,
1: ella, clar,
2: d'aquest volum del mes d'octubre. Maria Martorell, enhorabona, moltíssimes gràcies per la iniciativa i per estar avui amb nosaltres.
1: Sí. Gràcies, Maria.
0: A vosaltres, convidar-me. Gràcies.
2: Vinga, fins aviat.
0: Adéu.
2: Maria, la setmana que ve, a més, una autora local,
1: sí,
2: molt jove, que escriu molt bé.
1: I que estàvem esperant.
2: Sí.
1: Qui és?
2: Anna Follana, que la tindrem aquí.
1: Molt bé.
2: Parlant del seu darrer llibre, De gran vull ser una casa.
1: Exacte.
2: Fins dimarts.
1: Vinga.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a la segunda división.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.

0: Continuem a l'Aviador. Avui tenim lectora, però tenim, jo crec que també és una llibreria en si mateixa i, a més, fa clubs de lectura, biblioteques, o sigui que avui això de llibreries, biblioteques i lectores podem dir que es reuneix tot i es concita en un mateix cos i una mateixa ment, que és... Mariona Ramis, com estàs?
1: Hola.
0: Que no és la primera vegada ni la segona que ven al programa.
1: Molt bé, moltes gràcies per
0: convidar-me. Avui en condició de superlectora. Per què començam? Per allò que vols recomanar, que has llegit darrerament, començant per novetats en quant a clubs de lectura, que dirigeixes, coordines bastants, diria això, al cap de l'any, com tu vulguis.
1: Sí, te pareix començant per un cicle de lectura nou que iniciaré aviat, que se publicarà ja en breus, de la mà de Mallorca Literària. Ho he titulat Maneres d'atrapar la llum, i és un cicle de 6 lectures, un itinerari de 6 lectures que pretén xerrar de diversos temes que se troben entre aquestes lectures, com són el cos, la memòria, la consciència, els vincles, l'escriptura en si mateixa i un poc les formes de sostenir la vida. Autores, llegirem autores com Mònica Ramoneda, Annie Ernaux, Tove Ditlevsen, Alda Merini, Simone de Beauvoir i Clarice Lispector.
0: Mare meva.
1: Les meves preferides.
0: Estic a punt d'aixecar-me i aplaudir. Són les teves preferides.
1: Bastantes d'elles, sí.
0: Però saps que tenim gustos bastant similars.
1: Bastant d'elles són les
0: meves preferides. Ara tinc un déjà vu, no sé si ho havíem parlat ja d'això.
1: Crec que sí, segurament. De Lispector,
0: crec que sí.
1: De ja han xerrat.
0: De Alda Merini, no sé si hem parlat, però ja t'he dit.
1: Sí, també m'agrada dir que havies après italià per ella.
0: Sí, per ella, Henry de Luca i ella, segurament, varen ser els dos autors, autores que més me van impulsar, me van empènyer, sí.
1: Sí, i d'aquest cicle sortirà en breus, anunciat per Mallorca Literària. Les sessions se faran alternament entre la llibreria Drac Màgic a Palma i la cambra pròpia de Maria Antònia Oliver a Binissalem. I la primera data és dia 15 d'octubre.
0: La
1: lectura d'Internament de Mònica Ramoneda.
0: De Ramoneda.
1: Sí.
0: I se faran, que has dit, la cadència, la periodicitat?
1: Serà mensual, una trobada en el mes, iniciant octubre i... Sí, és a dir, farem una pausa per desembre i després fins abril.
0: I inscripcions o per
1: Sí, és necessari inscriure-se i, bueno, la informació estarà tota a la web de Mallorca Literària ja en breus. Per
0: que
1: tant,
0: bé.
1: Aviat ja vos podeu
0: apuntar. Me tornes a dir el títol tan xulo que és...
1: El títol del cicle, sí, Maneres d'atrapar la llum.
0: M'encanta, no?
1: Sí.
0: En què t'has inspirat per aquest títol?
1: Jo crec que ja fa temps que m'he donat compte d'aquesta obsessió, o bueno, si se pot dir obsessió, però... Si hi ha un fil que d'alguna manera madu o que hi ha on sempre arribo un poc és en aquesta idea de llum, no? Com a concepte que trobo molt present en les coses que escric i en les coses que llegesc. Sí.
0: Això ho vares dir a qualque festival, a la Coma, per
1: no
0: exemple?
1: No ho sé si m'he dit això.
0: M'està ressonant molt en el cap.
1: Pot ser que estigui present un poc en el meu discurs, igual aquesta cosa. I, clar, vaig trobar aquest títol, Maneres d'atrapar la llum, perquè la llum és una cosa que precisament no se pot atrapar, no? I jo visc un poc en aquest dilema i en aquesta lluita per voler atrapar una cosa que és inatrapable. Però com a títol m'ha servit.
0: I és molt poètic, a més, té poesia. Què recomanes d'allò que has llegit darrerament?
1: Mira, he llegit, acabo de llegir un títol que segur que te sona, Principio, Medio, Fin, d'Anna Valeria Luisel.
0: L'he llegit d'Anna Maria Cuanet i jo som molt fans d'aquest títol.
1: M'ha agradat moltíssim, la veritat.
0: Jo també.
1: És una història entre una mare i una filla, principalment, que fan un viatge, i també jo crec que en certa manera és un poc una reflexió sobre el que són els principis, el que són els mitjos i el que són els finals. I m'ha agradat molt, una lectura guapíssima.
0: Perquè té intimitat, té família, té passat, té sentiments, té part de literatura de viatges, també,
1: sí,
0: perquè és un recorregut per
1: totalment.
0: Sicília, en aquest cas. És una història de dones molt potentes.
1: I també ha escrit a partir d'una escritura molt fragmentària, que això és una cosa que m'interessa bastant.
0: Ella, malgrat el llinatge, és mexicana.
1: Sí.
0: No és mexicana, Valeria
1: Pisselli. Sí.
0: Però té, com diu també el seu cognom, orígens italians. Què més ha llegit
1: després,
0: que t'hagi agradat?
1: Va llegir ara fa poc L'única història de Julian Barnes. L'has llegit?
0: M'encanta Julian Barnes, però L'única història encara no.
1: No l'has llegit. No. I bueno, és la història d'un jove que té una relació amorosa amb una dona molt més gran que ell. I m'ha interessat sobretot la segona part del llibre, no? La primera part conta aquesta història i després veu com ell creix, és jove, no?, evidentment, i ella també, i ella entra en una, com una mena de depressió, i la seva història fa com un gir, però veiem allà com aquest vincle mai no s'acaba de desfer, no?, al llarg de la seva vida, i com se va recol·locant el vincle i el lloc de l'un en la vida de l'altre. M'ha parescut, bueno, que estava molt ben retratat, uns personatges esplèndids.
0: Recordem el títol?
1: L'única història, de Julian Barnes.
0: M'agrada l'aproximació que han fet grans autors a aquesta, bueno, aquesta història, no? Aquest esquema argumental d'En braços de la mujer madura, no?, que se podria dir, sí, així com a tal. En Irving, per exemple, en Banville també ho ha fet, amb títols molt potents, també transitant, no?, aquestes relacions, a més d'una manera delicada, no, no necessàriament morbosa. No, necessàriament...
1: no, gens.
0: Oh. I en aquest cas, no he llegit encara en l'única història, però en el cas que t'he esmentat és així, la veritat és que m'han agradat molt, també. Mm-hmm. Més coses.
1: Després, no és nou aquest títol, però jo l'he llegit aquest estiu, de la Natalia Ginzburg, Les pequeñas virtudes, que és un recull de textos que m'ha encantat. Trobo que l'escriptura és que és brutal.
0: Que tot allò que ha escrit. Fins sí. i tot, per exemple, ella era una grandíssima dramaturga, no és molt coneguda pels seus textos teatrals,
1: no.
0: Però jo m'encanta, no? Mm-hmm. Com trata les històries, que sembla que no passa res i està passant de
1: ja,
0: tot.
1: Ja, sembla que no passa res, però fa un retrat dels barris, dels llocs.
0: Total.
1: I també crec que és una escriptura com a molt terrenal, no? Així com la L'Inspector, sí. Xerra més d'una cosa com molt més difícil d'atrapar.
0: Sí, més elevada.
1: No, Ginzburg no, almenys en aquest text he trobat això com a unes, és a dir, uns temes i una manera de retratar-los que molt a l'abast, no?, per tothom.
0: Ginzburg, sí senyor, una autora a la qual sempre han de tornar.
1: Sí.
0: Vinga, més coses que llegis.
1: Després, un recull de contes, que encara que no són molt de contes, aquests m'han agradat especialment. Aquest serà El nostre pou, de Marc Artigau, que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda, no sé si 25 o 26. Però, bueno, són uns contes boníssims, escrits amb una veu com a molt interessant, que plantegen diferents escenaris. I ja t'he dit, per no ser molt lectora de contes, aquests és que els vaig trobar boníssims, com a... no sé, cada escenari te transportava a un lloc completament diferent i te feia realment entrar dins les històries. Me va agradar.
0: Molt bé, i del Marc Artigau, també que afegim a la llista.
1: Després, que ara he sentit que justament la setmana que ve vendrà, però bueno, com que vaig tenir el plaer d'entrevistar-la, en Aina Fullana, de Gran Vull ser una casa, aquesta segona novel·la, que, bueno, trobam una protagonista que mos conta els seus anys d'infància i adolescència a partir d'entrades de dietari. No sé si saps que jo sóc una gran fan de l'escriptura de dietari.
0: Sí.
1: I clar, aquesta novel·la pues, m'ha agradat. Posa l'escriptura en el centre precisament per aquestes entrades de dietari i perquè també crec que l'escriptura en aquesta, per aquesta protagonista té un sentit molt gran, no?, que l'ajuda a fer tota aquesta feina de reconstrucció de sa memòria i d'ordenar un poc sa seva vivència. I, bueno, reflexiona també sobre aquest concepte de casa que ja indica el títol. I m'ha agradat.
0: Ah, jo també m'ha agradat molt.
1: Sí, ja l'has llegit.
0: M'agrada com està escrit. Me sent molt identificat. És vera que Naina i jo, com bé saps, mos separen molt d'anys. Però conta coses que jo, d'una manera, pot ser diferent, però que he viscut. I així com s'aproxima la malaltia, per exemple, les relacions humanes en general... me va agradar moltíssim i sobretot aquesta identificació des de les primeres pàgines ja m'atrapa, no? I és una novel·la que se llegeix ràpid en el sentit que és breu però que és molt intensa i que te va enganxant.
1: Totalment.
0: Molt bé, algun títol més?
1: Ara cap de començar a llegir Corks, de n'Olivia Lund.
0: T'agradarà, jo crec
1: sí,
0: que t'agradarà.
1: Ja és que duc 30 també, pàgines, ja m'encanta.
0: Efectivament, ja també la tindrem, n'Olivia
1: sí,
0: Lund, d'aquí
1: bé,
0: unes
1: que
0: setmanes,
1: bé.
0: També la secció d'Anna Maria Quanet. Sí, i és un títol. I a més ara, bueno, va sortir ja fa temps, i jo me'n record que en Tomeu Canyell és responsable editorial de La Moll,
1: sí.
0: Me'l va dur fa estona, recomanat, va dir, llegeixes sí. Això que t'agradarà. I estic parlant de fa, jo crec que un anyet, però ara, com que ha revifat una mica, no, Cors? També se'n va al
1: sí.
0: Flem a parlar-ne
1: sí,
0: d'aquest títol, en Olivia.
1: Sí. Ah, però jo pensava que feia molt poc que s'havia publicat.
0: No, fa ja...
1: Ah, vale,
0: no, potser no arriba un any, però fa
1: vale,
0: mesos
1: vale,
0: llargs.
1: Vale.
0: Llargs. O sigui, no ha estat aquest estiu ni un
1: vale.
0: Moment.
1: I de bueno, estic trobant que hi ha un llenguatge potentíssim,
0: molt
1: no?,
0: potent.
1: En aquestes pàgines.
0: T'anava a demanar quan llegeixes, sobretot?
1: Quan? En quin moment?
0: En quin moment?
1: Bueno, pues sempre que puc. Sempre passeig un llibre per si a qualque moment he d'esperar qualque banda.
0: Me representa. Jo sempre faig la broma de no, per si me segresten. Però sempre
1: sí,
0: duc
1: bueno,
0: un llibre.
1: És que per si has d'esperar, jo m'ho torno loca quan no duc un llibre i me fan esperar una hora.
0: Efectivament, perds el temps.
1: Sí, exacte, sent que perds temps. Això, passejar un llibre sobretot, i els vespres a lo millor també per aturar un poc, per baixar un poc el ritme, també em poso a llegir. I el cap de setmana sobretot és quan més llegesc. Entre setmana me passa volant i a vegades no he obert cap llibre entre setmana.
0: Jo de vegades llegeix pel carrer.
1: Ho he fet de vegades, però sí. quan estic realment molt, molt ficada i no m'ho fa...
0: O quan és urgent, perquè és un llibre d'un autor
1: també,
0: autora que d'entrevistar...
1: Sí. Aquí apures qualsevol moment.
0: I sí, has d'anar-te, però quanta gent va amb el mòbil mirant el mòbil
1: ja, és que
0: i
1: jo
0: està a punt d'atropellar-te, però jo vaig llegint, escolta. I...
1: És vera que perds més vistes si dus un llibre que si dus el mòbil.
0: Sí,
1: però
0: segurament.
1: Jo penso el mateix, no? Que per anar mirant el mòbil pues, igual puc llegir.
0: Quant de llibres llegeixes de mitjana? No sé com si demanar-te el mes o la setmana, com tu vulguis triar.
1: No, jo crec que vaig a un o dos llibres per setmana, més o menys.
0: Està molt bé.
1: Un segur, qualque vegada són curtets dos.
0: Està molt bé, la mitjana.
1: O sis o set en els mesos, que depèn.
0: I llegeixes, imagina, que distints llibres a la vegada.
1: Sí, de vegades vaig amb un, però m'agrada molt combinar-les, saps? Però intent que no sol llegir, per exemple, dues novel·les alhora. Si llegeix una novel·la, igual agafo un assaig o alguna de poesia. Intent canviar un poc, no? No llegiré dues
0: el
1: novel·les.
0: El teatre sempre està introduït a la
1: meva... Jo teatre no en sol llegir, quasi.
0: Comença per anar a Ginsburg.
1: Ah, vale. Sí, és que
0: o per Agatha Christoph, una altra que no se la coneix per el seu teatre, sinó com a narradora, moltíssima, però que té un teatre absolutament demolidor, magnífic.
1: Vale.
0: Per dir-te dos autores que han transitat
1: super.
0: El teatre amb molt
1: sí,
0: d'èxit.
1: Sí, en Agatha Christoph m'agradarà segur, també.
0: Segur,
1: i
0: Natàlia Ginsburg jo crec que també. Mm. Gèneres predilectes, un poc que m'has contestat, però...
1: Sí, bueno, molta narrativa autobiogràfica, narrativa del jo,
0: sí.
1: Saps? Sí. M'agrada molt lo fragmentari, m'agrada molt els dietaris... M'agrada molt quan se xerra dels efectes, ja sigui en forma d'assaig o en forma de novel·la.
0: Okay.
1: I també m'interessen molt els vincles i les relacions familiars o entre persones en general. No?
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: I allò d'escriure com ho dus? Perquè ja has escrit coses, has publicat, però...
1: Bueno, vaig publicar no sé si... un relat. No?
0: Un relat, sí, bé, sí. Però ja has publicat. No sé si entre tanta lectura tens o tens ganes, que de vegades no fa falta tenir.
1: Sí. Bueno, he estat escrivint bastant aquest darrer any. Estic acabant. El que passa que encara no t'ho puc contar, m'hauràs de tornar a convidar.
0: Ah, molt de gust. Però quan serà això, més o menys?
1: No ho sé.
0: Mariona Ramis, un plaer tenir-te aquí, com sempre, parlant de llibres.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Fins aviat. Com que llegeixes tant, pues, d'aquí un parell de setmanes pots tornar.
1: Quan vulgueu. Gràcies.
0: Moltes gràcies. I hem parlat de llibres, hem parlat d'arquitectura, ens anem amb música, parlant de Decibos fan acústic divendres en aquest programa a l'Aviador. També toquen dia 25 a La Movida. Noches suicides és el tema que avui ens serveix per acomiadar-nos. Demà tornem a partir de les 11, de les 10, perdó, vagi bé.

0: Com anem? Què tal?
1: Com esteu?
2: Com esteu?
3: Molt bé, molt bé.
0: Molt contents, molt bé, des d'aquí una altra vegada, un dia més.
2: De fet, avui han començat molt bé el dia, perquè han de dir que mos han enviat un regal. És i dir... això sempre mos agrada.
0: Sí, perquè imagino que m'ho han sentit i volen que millori la nostra alimentació.
2: Exacte.
0: Sí,
2: eh? I està millorant molt perquè mos han enviat productes del Garrover de Mallorca, productes de garrova de la terra, cosa que mos encanta.
3: És que, que no hi ha res com la garrova. Jo recordo ma mare, jo recordo ma mare feia una coca de garrova quan jo era petit, amb farina de garrova, i era el millor del món, eh? Sí, sí, i després en els amics i tal li feia passar que era xocolata perquè no se pensessin que era de garrova i no voldrien menjar. Però a tothom li agradava molt, després li deien que era de garrova i qualcuns deien...
2: La garrova, ja, ja gran substituïdor de la xocolata, poc s'enxerra. I amb aquest producte, la veritat, que deliciós. Per cert, la garrova, o negre mallorquí. Ho sabíeu?
0: Sí,
2: que
0: ben bo.
2: Que negre mallorquí.
3: Hombre, qui no ha anat a agafar garroves qualque estiu?
2: A cuir.
3: A cuir, perdó.
2: Jordi, per favor, espolsar. O per arreplegar. Però agafar.
0: Que fa d'enterra. Va bé, va bé. Bones són, les garroves. Que n'hi hagi.
2: Que n'hi hagi. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Bé, i llavors hem de recordar que nosaltres estem fent el seguiment del viatge per el camí de Sant Jaume, pel camí de Santiago, a don Andreu Canyelles. I és que, si us recordeu, els més fidels del programa, de Xiu Xiu, així d'il·lusionat, mos explicava el creador de contingut Poi en si, don Andreu Canyelles, el seu desig de fer el camí, la seva fantasia, la seva satisfacció personal.
1: L'any passat ja vàrem fer un objectiu, que va ser 3 mesos per Europa, i m'he propost cada any fer algo diferent.
0: Molt bé.
1: I enguany pues, vaig pensar que era bona idea, no sé si ho és, anar a fer tot el camí a Santiago, des de França a Santiago.
0: Estava il·lusionat.
2: Sí. Estava il·lusionat, però només després de 24 hores que don Andreu hagi començat aquesta aventura, tenim notícies des de la península.
3: I és que el viatge de don Andreu Canyelles no ha començat de la millor manera, el sentim.
4: He arribat a Pamplona. És que ho sabia cert. M'han perdut la maleta. Som l'únic de vol que no té la maleta. Me cago en jo. Perquè me diuen que si ho he enviat per especial, que aquella dama ha fet un favor, m'ha dit que segurament és perquè s'han oblidat i no l'han enviada, perquè totes les altres maletes han arribat. Me cago en... I jo li dic, vale, jo me'n vaig demà cap a fer el camí a Santiago. Què putes faig? No tens res? M'ho deixar fora res? Saps quina és la solució? Au, m'han donat un neceser d'Iberia i m'han dit, aquí te puc rentar les dents. Jo li dic, vale, i la maleta com ho faig? I me diu, no, demà segurament ara la cercaran, l'enviaran i demà te cridaran i a bon siguis te la duran. I jo dic, però si jo me'n vaig a Sant Joan de Port, vendran. I me diu, sí, no és el primer pic que fan. Ho sabia cert, tio, quina ràbia tenc, que en un d'un transbord me l'han perduda. I esperau que no només és això el que me...
0: Ai, quantes coses que li han passat a don Andreu Canyelles només 24 hores després d'haver partit. Tu imagina't, Xavi, que vares anar a fer el camí, no? Que il·lusionat que estava en Andreu.
3: Jo que passa una penada.
0: Dus la teva vida dins la motxilla. Van i te la perden.
3: I ho pensa, no crec que m'ho perdin, seria molt mala sort. I don Andreu li ha passat.
0: Mala sort. Equipatge extraviat el primer dia de començar el camí de Sant Jaume. Andreu Canyelles, bon dia, si és que poden dir bon dia.
5: Sí, millor d'en dia. Com estàs?
3: I bé, aquí...
0: Nosaltres bé.
3: A que nostra, tranquils.
0: Exacte. I tu?
5: Sí, teniu roba,
3: sí.
5: Cosa que jo no tenc. Crec que sortiré en un carrer amb pèl, tu en ell. Perquè ja du 2 dies i mig la mateixa roba, ja fa l'or.
0: Mare meva.
3: No tens notícies de quan t'obran sa deixona?
0: Sa motxilla?
5: Avui m'han dit que... Bueno, no sé si heu vist tu, Lío... de que m'han cridat de matí i m'han dit que no me la podien enviar a França.
0: És que tu ja t'ho ensumaves. Tu vas dir, m'enviaran a Sant Joan du Port.
5: I claro, t'han dit,
0: sí.
5: Jo li vaig demanar.
0: I tu?
5: Jo li vaig demanar a la de l'aeroport. Claro, jo m'estranyava que sent d'Espanya, Navarra, de Pamplona, me la duguessin fins a França. Però aquella dona m'ha dit, sí, ja no és el primer pic que ho fèiem, ja ho hem fet. I jo, vale, jo vaig confiar. I avui m'han cridat i m'han dit no, només pot arribar d'Espanya des de Sant Sebastián. I jo, aquí m'ha petat el cap. I dic, com que de Sant Sebastián? Però si la maleta és a Pamplona. Me diu, sí, ara aquí hi ha un avió que se'n va cap a Madrid i de Madrid s'enviarà a Sant Sebastián i a lo millor al migdia arriba ja. I des d'allà ja te l'enviaran cap a Sant Joan de Port.
0: Mare.
5: I jo pensant, però mem, vosaltres sabeu fer càlculs? De Pamplona a Sant Joan de Port hi ha 1 hora i mitja? I de Sant Sebastià n'hi ha 2 hores i mitja, 3. Surt més a compte fer d'hora de Pamplona. Me diu, no, logística d'aeroport, des de fa mig any a Pamplona ja no se fa. I jo he pensat, ja, per què putes me deixes que sí quan jo ho vaig demanar a l'aeroport?
0: Mare meva, Andreu, què estàs fent ara? Vull dir, la maleta no t'ha arribat, la motxilla l'has perduda, te l'han perduda, la companyia...
5: Exacte, me l'han perduda, eh? Te l'he perduda.
0: Exacte, sí, te l'han perduda. Però què estàs fent? Perquè de previsió que t'arribi aviat no n'hi ha. Tu, en principi, dues tendes de campanya, m'ho vas explicar.
5: Sí, jo dic la tenda, dic la motxilla duc, la tenda de campanya. Avui de matí quan m'han cridat, jo he hagut d'estar jo, que els he donat una solució, que ha estat... Vale, doncs veniu en el darrer poble d'Espanya, o sigui, de la comunitat de Navarra, que està literalment a 9 minuts en cotxe on som jo. I m'han dit, bueno, pues, tu vine fins allà, vens a recollir la motxilla i te'n vas. I jo pensava, però mem, en cert no podrà passar per 9 minuts el transportista, no se matarà ni res. Bueno, és un pot de baixada com a lluc, però bueno, no passarà res. I m'han dit, no, me sap greu, has de venir tu. I dic, bé, i doncs jo faré un taxi, aposta, vendré fins allà i me'n tornaré. I m'han dit, vale, i m'han cridat i m'han dit que a les 6 seran allà. I ara estic esperant i fent temps. Sí, d'avui.
3: Ah,
5: ja estic esperant i fent temps, pues, per anar cap allà, claro. I de matí m'ha passat una altra cosa, no vos ho perdíeu.
0: Que ha estat?
5: Jo, quan que vaig dir que me n'anava a les 6 de matí a fer el camino, perquè, clar, jo no els havia explicat lo de la maleta, m'han vengut avui a tocar a les 7 i mitja de matí, check out. I jo, com, check out? Jo tenc check out fins a les 11. No, tu vaig dir 6 de la mañana. I jo, mem, ara quan li explico en francès o en anglès, que m'hem perdut la maleta.
3: Però si te xerrava en català, de check out. Check out.
5: No, exacte, no, check out.
3: Era molt bo de fer.
0: Escolta, Andreu, te cridarem, te volen telefonar a les 6 a veure, mem, si a les 7, abans d'acabar el programa, per saber si has recuperat la maleta, perquè si en teoria te la duen avui a les 6, feim això. Però, escolta, com és que t'han perdut la motxilla? És a dir, què va passar? Perquè crec que va passar un petit detall que et serà raó de tot.
5: Sí, jo els hi vaig dir... Bueno, jo no. Vaig arribar allà i una dona Iberia de l'aeroport de Palma m'ha dit, mem, tu dormes a trastos per de fora, o palos entrevessats, que no sé què... Per així que vivia en un carrer, jo. En un costat de la motxilla també, ple de coses. I m'ha dit, mem, tu no te puc tirar això per un túnel. Això on van les maletes, perquè, claro, se t'aixaparà i, a part, perdràs algo. Te faré un favor avui i t'ho enviaré per, no sé què, és paqueteria especial. Especial, no, especial, perdó. I me'n vaig anar en aquest d'això, que és especial d'Iberia, que només tenen una cinta posta, vaig passar la maleta i m'han dit, t'aturem la maleta directament a Pamplona. Tu no has de fer res. Te la pujaran directament a l'avió. I encara això ha estat més fotut perquè quan va arribar a Madrid se la van deixar allà. O sigui, ho transborda Madrid a Pamplona, perquè jo vaig fer escala, vaig fer Madrid, Pamplona. I de Madrid, a més de pujar-lo a l'avió d'aquests com a Eivissa regionals cap a Pamplona, la van deixar la cinta d'allà rodant tota sola, pobreta, a Madrid. A menys si qualcú l'anava a cercar. Clar, jo ja era d'aquí a mi Pamplona.
3: Home, és a dir, per tant, tot es ocupa, la té una persona de l'aeroport de Palma.
5: Exacte, que cosa trobi.
0: Que te va fer un favor.
3: Exacte, per tant, des d'aquí li podem enviar un missatge amable.
0: Exacte, anava a dir.
5: Ah, no, aquesta persona no.
0: Un favor, pobreta.
5: No, clar, aquesta persona no, m'ha volgut fer un favor, que al final m'ha fet un desfavor. Però bueno, però jo dic, hi ha una persona de l'aeroport de Madrid que no va posar la maleta on tocava. I dic, com el trobi, me cago en d'ella.
0: S'ocupa el Ter de Madrid.
3: Exacte, s'ocupa el de Madrid.
0: Això que quedi clar.
5: És de Madrid.
0: Escolta, Andreu, i de què estàs fent? Doncs a un hotel, has començat ja a caminar, has hagut de retardar la teva ruta. Com ha fet això en el teu viatge?
5: No, he hagut d'avui tornar a alquilar un hostal aquí a Sant Joan de Port, que per una pàgina que tothom coneix famosa, i amb això, que quan he anat a fer un check-in per entrar, estava tancat, i jo he dit, però mem. I he cridat per telèfon, i me surt un home francès i me diu, no, ubicació mal, a 4 quilòmetres de Sant Joan de Port. I jo, però mem, però què m'estàs contant?
0: I jo, no volies caminar, i de comença a caminar.
5: No, claro, però havia d'esperar perquè m'havien cridat que la maleta vendria a les 6, tal. Mira, un rotllo. I li he dit, a veure, jo estoy aquí, en Sant Joan, què fem? M'ha dit, no, te vendré a buscar. I en teoria, quan vagi a ser... Claro, però quan vaig a cercar la maleta i torni a Sant Joan de Port, he de cridar l'amo de l'hotel i me vendrà a cercar. No, si encara seré VIP.
2: Te vendrà l'amo de l'hotel personalment, amb el seu cotxe.
5: Sí, era l'amo de l'hotel. M'ha dit, som l'amo, tranquil, te vendré a cercar allà. I demà de matí, si has d'anar a fer el Camino a Santiago, jo te duré a les 7 de matí a Sant Joan de Port d'un altre pic i comences.
0: Tanta sort que hi ha gent, bona lot en aquest món, encara queda humanitat. Però, Andreu, tu estàs segur de voler continuar fent el camí de Sant Jaume?
3: Vol dir que no pot tornar i te'n desfaig?
5: No, és que ara ho faig amb més ràbia encara. O sigui, jo és que m'han de tirar una cama per no acabar aquest camí ara. T'ho juro, eh? Jo, si em fa mal el peu, si me mereix, si qualsevol cosa, seguiré de qualsevol manera, però no m'aturarà res. Ara ja tot va cap a dalt, no?
0: Mira, veus, i ara s'ha teat.
5: Que faré un barranc.
3: No, home, no.
5: No, però si he d'anar més per avall, ja no és que no
0: tot anirà millor, tot anirà millor.
5: Això espera.
0: Andreu, has rebut missatges de Conhort, des de les illes, Zorrac, en Rabassó, sa família, què te diuen?
5: No, tinc l'Instagram que crec que hauré d'estar 3 hores a contestar a tothom. Jo crec que tinc d'haver 200 o 250... Instagrams que m'han contestat a les històries. Ahir ja vaig... avui de matí no sé quan ha estat, ja ha estat una hora contestant a tothom.

0: m'atreviria a assumir que està de 7 mesos.
1: Bueno, 7 mesos, li falten 2 mesos...
0: O sigui, té una bona panxa.
1: Treguis cap.
0: Té una bona panxa i xerrant de panxa. Que, és que clar, a tu no depèn, pots arribar allà i ignorar la situació i engatar-te, que era la meva intenció. És que tu arribes allà i hi ha una activitat.
2: Ah, sí?
0: Que és pintar la panxa de l'embarassada. Vosaltres sabeu que jo, quan pintura pinzell, o sigui, Bertoliva i deixar-ho a mitges, vares no?
2: Com la meva... en la ceràmica.
0: Com la meva reforma, no? Tot a mitges. I clar, idíl·licament, pintar un mandala a una panxa pues pot ser com molt poètic, no? Com molt espiritual, però en el moment de la realitat que està s'embarassada en la panxa, en 10 adults que li pinten la panxa, un per cada costat, que clar, varen començar per nostre compte, per cada costat, que lògicament quan varen coincidir
2: clar,
0: la
2: va
0: meitat...
2: Clar, allò va ser un desastre.
0: És que... era, ella pareixia que anava amb una caràtula d'un disc de heavy metal, perquè és que era tot, s'havia mesclat tot marró, és que no, era una cosa molt desagradable. Era com a... se va convertir un poquet com a les taques aquestes negres que mostren els psiquiatres a les pel·lícules americanes, les taques de Rorschach. I era el mateix. Tu ja... A mi, és un poc... està bé, no? Perquè... si el que volíem era fer un mandala, que era una cosa així un poc així intensa, especial, bueno, pues així cadascú interpretava un poc el dibuix que considerava, no? Bé, és una papallona, no? Pues mira que bé.
2: Al final, l'experiència de la maternitat també és abstracta.
0: Exacte.
2: Era
0: exacte.
2: El que volíeu dir vosaltres, exactament.
0: Jo vaig expressar la meva frustració en aquella panxa. Però, clar, bé, jo no sé si vosaltres heu anat a qualque baby shower.
3: No.
2: Així tan clàssica, no. És a dir, jo afortunadament comparteix unes premisses amb les meves amigues que sí que estan tenint fills i sí que han fet una espècie de dia de passar juntes, però no és una baby shower en si, és simplement una demostració d'amistat perquè en aquell moment s'està rebent una... que sí, una baby shower.
0: Vamos, no t'excusis perquè no, has anat la primera.
2: No és tan clàssica, no hi ha regals i no hi ha activitats i bé, no estan tot encorsetat.
0: Jo, el que veus que m'ha deixat a mi més traumatitzat és la llista de regals. Això és una
2: clar,
0: cosa
2: que
0: m'ha que
2: aquí...
0: quedat un poc, m'ha quedat afectat. Així que, com sempre, vos he preparat un joc.
2: Vinga.
0: Val? Jo vos diré un producte i vosaltres m'heu de dir si me l'he inventat o si és un producte real d'una llista de regals de baby shower.
2: Vinga.
0: Es que falli més se fica dins la paperera aquesta
1: de
0: buit.
1: De la NASA.
0: Val. Primer article. Un altavou que se posa dins la vagina perquè es feto escolti música.
1: Segur que existeix.
2: No.
4: Jo crec que és fals.
2: Sí, és fals. Falsíssim.
0: Baby Pot. De, a més, és
2: no.
0: Un producte dissenyat a Espanya.
2: Què dius?
0: Sí. Te recomanen que el comences a emplear a partir de la setmana 16, que
2: però
0: això en mesos
2: això...
0: no t'ho sé dir. Suposo que l'intel·ligència artificial aquí m'estaria ajudant.
2: 16 són 4 mesos.
0: Són 4 mesos. Doncs a partir de 4 mesos te pots enxufar a l'altavou.
2: Mira.
0: I li pots la música perquè ja té capacitat per escoltar.
2: Sí, sí.
1: Sí, però que li... va beníssim, això.
4: Bé, o sigui, que li poses, que recomanen.
2: El que tu vulguis.
1: Beatles, Rolling, sí. Un poc.
4: No. Però que no li posaràs Nem i Nem.
1: Tomeu penya.
0: Clar,
1: jo crec que vulguis dirigir la personalitat del teu...
2: Vull dir...
0: Tu a partir d'aquí ja condiciones. Tu has d'anar posant la música cap
2: avui
0: a un
2: dia la gent té fills per a doctrina i comença prest.
1: Exacte.
0: Un bolquer transparent, val? Per veure, men, pues, si el nin s'ha fet caca o no, sense haver-li d'obrir.
1: Fals.
0: És fals. Però crec que aquí hi ha una oportunitat.
2: Jo he dubtat,
0: aquí hi ha una oportunitat, perquè imagina-vos que tu només li has de fer així un poquet en els calçons i tu ja veus si hi ha situació, ja però... no t'has de ficar nas allà, que és que...
4: Clar, però no el pots, o sigui, només són per casa, no?
2: Ha de ser higiènic, tot plegat.
0: No sé, la ciència...

0: la he, no, la tecnologia no l'he aterrada. Això és la vostra feina. Què més? Una granota mopa. Val? És com una granota.
1: De fet, vàrem parlar d'aquest objecte aquí.
2: Aquest existeix.
1: Objecte, d'aquesta...
0: Exactament. D'aquesta roba. Aquest existeix i m'apareix bastant útil, no? És a dir, ja que tant mateix ha de passejar per casa, s'ha de moure.
1: A quatre grapes. És a dir, és una granota d'infant, que, com de tota la vida, però té un teixit especial per si s'arrossega per en terra, que agafi la pols i allò que hi ha per en terra. Jo vaig dir que m'apareixia fatal, perquè, clar, deu ser fins i tot perillós.
2: No, home, perquè... Home, tu imagina't, Marc, que tu...
1: Tu imagina't
2: que tot
1: un
2: dia,
1: infant ara
2: per
1: avall, ha
2: quatre grapes, tucutu, un pols...
1: Se pols
2: clar, segur que hi ha algú que em fa un pot de xuf-xuf, li posa un pot d'amonia, que és un pot de lleixivet, si vulguis o no, jo crec que és un pot delicat.
3: Te sortirà al·lèrgic, segur.
0: No, al revés, això segur que li genera uns anticossos. De tot, de...
1: Tal vegada.
0: Claro.
1: No ho sé, jo no ho acabo de veure en això, però sí, existeix.
0: Existeix. Una app... que tradueix els plors dels nins.
1: Sí, existeix.
0: Sí i no, a mitges. És a dir, hi ha una app real que s'anomena Chatter Baby que distingeix com en graus d'intensitat, de preocupació, no? Fins a com, si t'has de preocupar o no segons la intensitat d'aquest plor. Però no te diu... Aquest calcetí li fan calor. Això no
1: t'ho
0: sap traduir.
1: No
0: t'ho sap dir. Això no t'ho sap dir. No té aquest nivell de traducció. Ara, ja se posen en dos dies...
1: No, d'aquí dos dies ho diran.
0: I d'aquí dos dies ho tenim.
1: Sí.
0: Què més? Per exemple, un cotxet al limitador de velocitat.
1: 100% sí.
2: No.
3: Jo crec que tampoc.
1: Jo crec que sí, que s'autofrena... si veu que va massa ràpid, per si cau una costa per avall o el que sigui.
2: Això estaria bé, veus?
0: Doncs és mentida. M'ho he inventat.
2: No, però això que dic nines m'agrada. Imagina que això que passa a les pel·lícules, que de cop i volta el cotxet surt i ja tothom comença a encalçar el cotxet i de qualque manera que tingui un fre automàtic. Que,
0: exacte. Aquí estem donant moltes idees de negoci.
1: Potenteu.
0: Estem donant massa idees de negoci. No, però està perfecte per si fa una volta a la predina pugui fer ral·lis i pugui fer el que trobi amb el cotxet. Què més? Sí. Un aspirador de mocs que funciona xuclant tu per una banda en la teva pròpia boca.
1: Sí, això existeix. Això s'ha fet de tota la vida.
0: Però, és a dir...
1: Que sí, és un tub
0: que
1: tu el fiques dins les fosses nasals des infant i tu xucles i així li aspires el moc. Això existeix?
0: Doncs jo no ho sabia i quan me vaig adonar que existia me vaig quedar traumatitzat, però me va tranquil·litzar que tenen un filtre. És a dir, que no...
1: Clar,
0: que no xuclar i és a dir, hi ha control.
2: Després diuen, no, és que el meu fill torna constipat de l'escoleta i ho agaf tot.
0: Hombre, és que si te posa ja en sa paeta.
2: Ho aplec tot. Que... Oh, sorpresa.
1: Això també ho empleen els manescals per segons quins animals. Quan els han de fer segons quines operacions, els hi fiquen un tub per nas i xuclen ells mateixos.
0: Ja. Això com a vegades que és fora benzina que has de fer així.
1: Exacte. No m'ha passat mai, però sí.
0: Una crema antiestries, però per es papà, o per es paper, per es pare, perquè està demostrat paracientíficament que també engreixen durant l'embaràs.
1: No.
2: Segur que sí,
1: no existeix.
2: Segur que sí.
1: Si existeix, m'indignarà bastant.
3: Jo, en tota la info que has donat, vull creure que sí.
1: Vols creure?
3: Vull creure bé.
0: Crec
3: que sí.
0: No, idò, no existeix.
1: Tanta sort,
0: no
1: per la bona Déu.
0: És a dir, te pots aplicar la crema d'estries que s'aplica igual a sa mamà.
1: I tant mateix, per què? Si no engreixes, en teoria.
0: No, però aquesta informació, zero contrastada, és real. Que els pares també engreixen,
1: clar,
0: però per el canvi d'hàbit de casa...
1: Clar, no, pateixen moltíssim.
0: No, però que engreixen. Això és la informació no contrastada que duc. Un peluquí per es bebé.
1: No, home. Un perruqui.
0: Sí, com que n'hi ha molts que neixen sense...
1: No, home, no. Això no pot existir. Això, lleig.
0: Baby Banks és una diademeta, com aquestes que li posen així quan neixen, però que té com un palet així que li pot pentinar cap a sobre.
1: Ai, per favor, li pot fer una
3: trinyelleta.
0: Això per si encara no saps de quin color tindràs cabells, doncs tu dius,
1: vull
0: que
1: sigui
0: ros.
1: Mira com ens acostificam des del primer minut, que no mos i no mos agrada si tenen cabells o no. Quan neixen ja ets d'interferrar amb una cosa pel cap, és demencial.
0: Hi ha aquí una indústria molt...
1: Molt potent.
0: Molt potent.
1: Vinga,
0: molt
1: Marc, darrer objecte.
0: Darrer objecte. Joies fetes en sa placenta.
1: Sí.
2: Segur que sí.
0: Doncs sí, i està superestès, que sí, jo no sabia que hi havia una indústria gran.
1: I en sa llet materna, també.
0: És que tu, una vegada ja has parit, t'agafen sa placenta i la carbonitzen, i amb aquesta pols te fan, pues, si vols, unes arracades, un collar...
1: Sí.
0: Tu vas pel carrer i te diuen, un diamant, no.
1: Tindràs un altre baby shower aviat, Marc? Vull dir, perquè no sé si donar-te sa sort, no sé si donar-te ànims...
3: Un bizum.
0: Exacte. No, espero que no, sincerament.
1: No
0: me consta,
1: embaràs.
0: De moment, que ningú més del meu entorn estigui embarassat.
1: D'acord.
0: Així que aquestes coses es quedin un poc com estan.
1: Me sap greu informar-te que no serà la darrera, aquesta baby shower que hagis anat, però mai se sap.
0: No serà la darrera?
1: Segur que no. Està bueno, molt de moda.
0: Depèn del meu cercle, eh? Tot això ja ho veurà.
1: Marc, gràcies per haver vengut.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: M'ho sentit la setmana que ve.
0: Exacte.
1: Molt bé. Moltes gràcies.
4: Plana Internacional.

0: Un comandant espanyol destinat a la base de l'OTAN de Northwood, al Regne Unit, ha estat investigat per un possible risc d'espionatge després de començar una relació amb una dona d'origen rus que havia conegut per Tinder.
1: El militar va començar la relació a finals de 2024 i poc després varen anar a viure junts. El problema va arribar quan ell va començar a dur a la seva parella alguns actes de l'organització.
2: El comandant va ser apartat del càrrec l'estiu de l'any passat i ja ha tornat a Espanya. La dona, que té nacionalitat polonesa i britànica, ha negat ser una espia russa.
1: Els dos cercaven una relació seriosa i sembla que la cosa s'ha posat seriosa de bon de veres.
3: Quina llàstima!
0: Més notícies. Durant una tempesta a Ciutat de Mèxic, unes misterioses llums blanques al cel han provocat tota una onada de teories a les xarxes socials. Diversos usuaris asseguren haver-les vist des de diferents punts de la ciutat.
1: Les imatges mostren dues llums suspeses enmig del cel amb els llamps de la tempesta al fons. Com que ningú en sap l'origen, les teories sobre ovnis no han tardat gaire en aparèixer.
2: Finalment, les llums eren una projecció instal·lada per l'ambaixada dels Estats Units a Mèxic en record de les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre, coincidint amb el 25è aniversari.
1: A Xiu-Xiu tenim les declaracions d'un mallorquí que va veure les misterioses llums de Mèxic.
4: Jo la que vaig veure és una parada com un microbús.
0: Un ciutadà nord-americà ha estat multat en $500 després d'intentar entrar als Estats Units amb gairebé 9 quilos de carn de porc i salsitxes de cérvol sense haver-les declarat.
1: Els agents de duanes el varen aturar a l'aeroport de Seattle i li varen trobar 8 quilos de porc i 400 grams d'aquestes salsitxes.
2: I el més sorprenent és que no era la primera vegada. Aquesta era la seva segona infracció, així que haurà de tornar a passar pels controls habituals quan entri als Estats Units.
1: Amb els 500 euros de multa es converteix oficialment en el berenar més car de tota la història.
5: Que no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a la segunda división.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs,
7: ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Continuem a xiu-xiu i ja sabeu que dimarts aquí sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan eres jove.
2: I avui, a nostàlgia, i si...
3: Bon dia, sóc en Gerard de Palma i bueno, jo vaig deixar una oportunitat de feina fa molt d'anys en el món a Nottingham a fer feina i a estudiar i ho vaig deixar de córrer. Em vaig dedicar a fer un grau superior de finances i administració i el vaig acabar i ara estic dins del govern de funcionari. Si m'hagués anat a Nottingham, a lo millor la meva vida hagués canviat i hagués fet algo diferent, segurament.

I sí, és aquella pregunta, aquell inici de pregunta. És la hipòtesi d'un present que no existeix, del futur que no varen voler comprar. Són els ICIs, la medicina dels inconformistes, culpable, dels especuladors. I si no l'hagués deixada? I si no hagués venut la moto? Un ICI que en el passat valora un present, o un ICI present que valora un futur que no existeix. I si canvi de feina? I si adopto un ca? Si ho penseu, aquest ICI es refereix sempre a la hipòtesi que respon al mateix. Aquest mateix sentiment, el de la por, el d'haver de decidir bé per no penedir-te'n. I si t'equivoques, t'equivoques. No convenia, o sí, però això ja ho deixam tot el destí de les coses que mai no existiran. Però, i si haguessin existit?

0: Ai, aquests isis, vosaltres en teniu?
1: I si no en tinguéssim?
0: Això me recorda una història que ha sortit avui a la premsa, o que el manco l'he llegida. En Jaume Estruc, sabeu qui és? En Jaume Estruc. I de un home corrent. Però, i si hagués dit que sí a representar una tal Shakira, una nina de 14 anys que destacava per cantar i ballar? I de precisament aquesta és la història d'en Jaume Estruc, que l'any 1991 va rebre una cinta en les primeres cançons d'una artista colombiana, molt joveneta, que cercava fer-se un lloc a Espanya. Ell, en Jaume, no ho veia del tot clar. No veia del tot clar el futur d'aquella nina en nom estrany, Shakira. A més, la proposta li havia fet el seu veïnat. El veïnat del senyor Estruc resultava ser el tio de na Shakira. La neboda no li va interessar. Va dir que no li va interessar, no li interessava representar-la.
1: I d'avui, precisament, va deixar la cosa. Mos han arribat un grapat d'històries, eh? Històries verídiques, però que en algun casos les persones s'han estimat més parlar sota pseudònim, com a bons illencs, protegint allò que els pertoca per evitar que els facin els comptes, bàsicament. És a dir, històries com, per exemple, aquesta amb la Shakira. I si hagués representat a Shakira, què hagués passat? No ho sabràs mai, fia't.
0: Tindria molt de dobbes.
2: O no? Tal vegada la Shakira no hagués arribat mai a ser...
1: Per ventura?
2: Que no volen tampoc dir que aquesta persona no sigui una bona representant, però...
1: Podria
2: no hauria arribat mai.
1: Però bé, hi ha una història avui que està fantàstica, ara vos la contaré, i m'ho ha arribat això, diu, això és verídic, diu, el meu repadrí feia feina com a rellotger a una rellotgeria de Palma. Molt bé. Per treure un sobresou arreglava també els rellotges dels seus coneguts i amics. Un d'ells era Joan Miró, el pintor. La qüestió és que un dia li va d'un rellotge arreglat en el taller i justament Joan Miró no duia dobbes damunt. Així que li va dir, si vols, en llocs de dobbes, te puc donar un d'aquells quadres que tenc per allà. Just els acabava de pintar. Pots agafar el que vulguis, li va dir. A tot això, aquest repadrí se'l va mirar de dalt a baix i va dir, que he d'anar a fer ja amb un quadre. Ja m'apagaràs en dos vés de veres quan puguis. I aquesta persona se demana, quin quadre devia ser? I quin valor tindria avui dia?
3: Hola, som na Marga i vos vull contar la història de la meva família. Resulta que la família de mon mare era d'Alcudi i tenien terres. La meva repadrina tenia només un germà i quan varen heredar a ell, per sa homo, li varen tocar les terres de cultiu que en aquella època tenien més valor. A la meva repadrina li varen deixar les terres voltant de la playa del Malpàs. Estem xerrant de final del 1800 o principi de 1900 i aquelles terres no tenien valor ja que no se podien cultivar. Com que la meva repadrina va necessitar dobbes, les va vendre per unes 40.000 pessetes de l'època, que són uns 2.400 euros d'ara, que si bé no eren poca cosa, el valor que tindrien avui en dia és que és incalculable. Vigila el mar, que la pluja no estiva i el sol enlluerna a poc a
1: poc. Vigila el mar... Això passava molt, sereu, se quedaven les bones terres, les terres eren de conreu, que eren bona terra, que donaven... bueno, que eren bones per fer feina. Sí, sí. I els que no eren sereu se quedaven les terres més properes de la mà. Aquí hi havia el rovell, clar, la mà ho rovella tot. Sí. I bueno, això explicava precisament això, que canvien les coses i les terres de la mà ara són especialment molt més cares.
0: Sí, això ha passat molt a moltes famílies. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Jo recordo una història que contava amb un pare que... deia que quan era jovenet li varen oferir una franquícia d'electrodomèstics en el poble. I va dir que no. Però i si hagués dit que sí?
1: I si hagués dit que sí? És que no ho sabrem mai. Per ventura hagués anat millor o no? En qualsevol cas, moltes vegades se resol amb un no convenia. Això és molt típic.
0: Bueno, no devia convenir.
1: No devia convenir. Se coneix que no devia convenir. Se coneix. Això també fa temps que estan desús. Bueno, més històries que m'ho arriben. En aquest cas diu, un familiar meu, jugant a pòquer, va guanyar unes terres extensíssimes a primera línia entre Can Pastilla i Serenal. Per peresa no va anar a cercar els papers que li atorgaven la propietat i va perdre aquelles terres. Però bé, tal li era i tal li ha estat. Però la meva família, per ventura, podria haver viscut una mica millor.
0: Espera, perquè ja m'interessa saber moltíssim quines històries de ICI teniu vosaltres. 971-13-9900, si mos voleu explicar una història de ICI hagués passat allò. I si hagués dit que sí? I si no m'hagués anat allà? 971-13-9900.
4: Bon dia, Xavi. Una història d'aquestes que t'agraden a tu. Una història del meu predí. que, vam, aquest sí que tenia per comptar. Mare meva. Estia va començar amb un camió d'aigües, fa molt de temps, això, quan repartia per Calvià, per Sotels, quan començaven els Sotels i tal. Després va comprar un autocar d'aquests de turisme, de l'aeroport, coves del drac, bé, el principi del turisme, i d'un autocar va passar 4, i de 4 a 8, i de 8 a 20, i de 20 a 40, i així, sense aturar, fins que va aconseguir ficar autocars per Europa, des de Madrid, des de Barcelona, vamos, per tot. El nivell de vida, no? El port d'Andratx, que si barco, que si xalet, bé, una milionada. Per aquell temps segur que era una milionada. Però, claro, també tot el que puja ràpid se'n va ràpid, no? I bé, una firma mal pegada i quatre cosetes més. Això quan m'ho mare tenia 20 anys. Ué, se'n va anar a l'empresa, a la companyia, se'n va anar. Se'n va anar de merda. Bé, una abraçada.
1: Aquestíssim!
0: No, no fa tant, idò, si no. Sa mare tenia 20 anys, assumesc jo. Mm-hmm. Per saber-ho d'aquest oient.
1: Sí, aquest oient és jove, és ben jove.
0: I no fa tant.
1: No fa tant, diu, una firma mal pegada.
0: Sí.
1: Una firma mal pegada. Bueno, també mos ha arribat altres històries. Aquest diu, davant casa meva padrina hi vivia una marquesa anglesa o de no sé on. Parlem dels anys 60-70. Aquesta senyora, que sempre anava perfectament vestida i maquillada, se va cansar de Mallorca i va decidir partir. La setmana abans de tornar cap a casa seva, va tocar Bauleta, casa meva padrina, i li va dir ben contenta. Com qui regala la vida. Que pràcticament li va dir li regalava aquella casa. Tirada de preu no, tiradíssima. A tot això, la padrina d'aquesta persona que m'ho escriu això va contestar «Per què vull una casa, si ja en tenc una?»
5: Hola, bones, què tal? Som la Carmen de Formentera. Bueno, pues a casa va passar pues, que, clar, en aquella època, pues, la veritat, hi havia molt poca abundància. Un matrimoni amb 5 infants i només el que dava la terra. I sa mamà pues, tenia una finqueta pues, home, bastant grosseta, no? I passaven pues, penúries, la veritat. I varen estar, va estar molt a punt de vendre un tros d'aquella finca. I bueno, al final no ho va vendre, passant moltes calamitats, però no ho va vendre. Aquell tros és meu avui en dia i sempre pues, li he tingut un carinyo molt especial perquè... O sigui, ells passant calamitats i penúries no ho varen vendre pues, per poder treure diners i entonces pues, li tinc molt de pressió avui en dia. O sigui que si ho hagués venut, pues, ara no tindríem aquell tros i, ni els diners, perquè els diners se'n van aviat. Vale.

0: safareig.
1: I el que dèiem, i el que dèiem. I aquestes històries d'aquest easy que ha anat bé però no se compta.
2: Exacte, són històries d'aquest futur que no varen voler comprar, d'aquesta que dèiem, aquesta... La medicina és inconformista, culpables, especuladors, i si no l'hagués deixada, si t'equivoques no convenia, o se coneix que no devia convenir. Bé, totes aquests coverbos, que al final molts venen arran de totes aquestes històries. I sí, i sí, i sí. Què hagués passat, Inés?
1: I sí.
2: I si no hi hagués isis?
1: Podem tornar a fer una d'aquestes recopilacions. Recocaria.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio. Serveis informatius.

0: I una altra cosa que mos agrada fer dimarts és agafar l'avió des de l'estudi UDI Vetra Ràdio per visitar un amic o amiga del programa que viu fora de les illes. Però aquesta temporada han decidit anar de viatge amb tots ells.
1: Efectivament, el que farem i el que farem és anar en el millor viatge de qualcú.
2: Perquè tothom té un viatge que l'hagi marcat, no sé vosaltres.
0: Fa setmanes que m'ho demanem això i encara no se m'ha corregut cap. Però jo crec que avui tindrem molt bon viatge. Avui, mon anant de viatge amb n'Antònia Triguero. Antònia, com estàs?
3: Hola, bones tardes. Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
0: N'Antònia Triguero és una de les millors representants de Inca Solidària, d'aquesta organització solidària que estic segura que envia la seva feina, fa arribar la seva feina arreu del món. Antònia, no sé si els teus viatges que t'han marcat són solidaris o no.
3: La veritat és que tinc... bueno, és que, és que més m'ha mancat són els solidaris, perquè se te queda una espineta sempre a bon vas. Però bueno, també tinc viatges de plaer, de conèixer món, també molt guapos.
0: Per exemple, quin t'han marcat, Antònia?
3: Pues, bueno, jo no sé si vos, crec que no he contat mai que jo vaig començar amb 17 anys a fer de pallasso per tenir dos vés per viatjar, perquè jo venc d'una família molt humil i fer de pallasso les comunions i després aquests dos vés les estoviava i anava de viatge. I un dels viatges que vaig fer, perquè el meu germà jugava bàsquet a Minnesota, i va ser anar a conèixer la família i estar amb ell, amb el meu germà. I vaig anar a Minnesota i vàrem estar dos dies a una reserva índia, perquè eren les festes dels índios d'allà. I me va impactar molt. Va ser un viatge molt xulo estar amb ells, amb les seves costums, amb el seu menjar, amb els seus balls, i veure els índios americans va ser molt xulo.
0: Que bona!
3: Sí, després, sí,
0: com
3: després
0: era? Que vareu fer amb ell, amb aquella reserva índia?
3: La reserva, bueno, ja el que tenen ells és que l'estat li dona un territori en els indis i li munta com se diu, on juguen...
0: camps recreatius?
3: Ja ho diré. Sí, li munta el de Las Vegas, com se diu, ara no me surt el nom, perquè tinguin una feina. I després ells venien índios de tots els Estats Units, de diferents ètnies, i el que feien és que com si fos un mercadet de les seves robes, del seu menjar. Me'n record que havia unes olles de 40 o 50 quilos de mantequilla, de margalida, que s'enfonsaven la massorca de maïs i per un dòlar la compraves, que era boníssim, el seu menjar, el seu baix. Va ser molt xulo, va ser molt guapo. Allà estan un poc apartats, no són... I és una pena perquè m'encanta la seva... Bueno, ja saps que nosaltres... ells varen anar i varen dir això és meu, però no era així, no?
0: Exacte, són comunitats indígenes que avui en dia encara conserven les seves tradicions i que molt poques vegades se'ls fa cas al manco des de la nostra perspectiva. Per tant, Antònia Triguero, fundadora de Mallorca, d'Inca Mallorca Solidària, té aquest viatge personal a Minnesota amb el seu germà. Quins altres tens, Antònia?
3: Bueno, me'n record que vaig anar per feina a la Índia i quan vaig estar davant de Taj Mahal me va encantar. És com si per jo, Taj Mahal va ser una experiència religiosa, com diuen, molt guapo, preciós, no? I després els altres viatges són... Ara, en el mes d'agost, vaig estar a Venezuela, me va tocar molt, vaig estar dos dies plorant quan vaig arribar aquí a Mallorca. Ucraïna, el darrer viatge d'Ucraïna també va ser molt difícil. I Senegal sempre és un viatge que me dona pau mental. S'han revés, no. Senegal, anar a nosaltres, anar amb dos pica a l'any a Senegal, tenim un projecte molt xulo allà, i anar allà a Senegal és que m'he de compondre el millor de tota la feina i és vens com anava aquí a Mallorca.
0: Que és el que et fa tenir pau d'un lloc com Senegal, quan hi vas?
3: Senegal, quan nosaltres anàvem, sempre anàvem a fer feina i amb molta, el darrer viatge va ser molta calor i físicament tenim molta feina, però com que ells diuen que Senegal és el país de la taranga, que és el país de l'hospitalitat, nosaltres quan anàvem allà vivim en la balla de Diakunda, i té dues dones i estem allà. I fer feina amb la gent senegalesa són tan amables, tan afectuosos, tan carinyosos. Quan arribem sempre som estubaps, som els blancs que arriben. Els ninets petits, quan ens veuen, ploren molt perquè veurem on som, no hi ha blancs, no? I és com si aquí fa 40 anys hi havia un negre i era que tu tocaves un negre mans i estava pintant, no? I allà en el nil li passa igual, quan mos veuen mos toquen els cabells i mos toquen mans i van com són, no? Però és la manera de... Quan estem allà és perquè senegalès és molt tranquil, han de canviar ritme, perquè si no te poses nerviós, tu vas en 10 dies i vols fer moltes coses, però t'has de posar tranquil i anar amb el seu ritme. I no sé, és totes els voluntaris que venen a nosaltres a Senegal volen tornar i és per algo, sí.
0: Que bona. Antònia, no me puc imaginar la quantitat de personatges i persones que has conegut en els teus viatges, però no sé si me'n pot dir el manco una persona que t'hagi marcat perquè tinguis una història, una anècdota amb ella o ella i que te l'hagis enduit i te'n recordis d'aquesta anècdota o d'aquesta persona, sovint.
3: Uf. No, és difícil, però bueno, tinc un ninat de 14 anys que sempre me'n recorda ella i ara el que està passant a Ceuta, no sé per què, bueno, sí, sé per què, però me'n record molt d'ell. Ho vaig conèixer a Sèrbia, a frontera amb Croàcia, que aquesta zona és una zona dels nins afgans d'Afganistan que quan compleixen 14 anys els pares el que fan perquè els talibans venen a casa teva perquè i s'enduen els nins per el seu exèrcit i el que fan a les famílies és enviar aquests nins cap a Europa perquè els talibans no li cuiguin, no? I quan nosaltres érem a Sèrbia amb una ONG que se diu Nona in Kitchen, arribaven els nins que fa 2 mesos que caminaven per arribar a Alemanya. Normalment els nins tenien una direcció en paper d'Alemanya, Itàlia, que tenien família o amics allà. I me'n record que aquest nin venia amb ple de sarna i de picades de moscar per totes les cames. I els seus ulls de... Jo només vull una altra... Jo només vull viure i tenir una oportunitat en sa vida. Se me varen quedar. Uh-huh. I me'n record molt en el que està passant a Ceuta, sí.
0: Antònia, idò, és un testimoni que, sense dubte, també mos remou a nosaltres, ara que mos ho has contat. En aquesta secció volem sempre viatjar amb vosaltres, que mos expliqueu un viatge que vos ha marcat, i també una cançó, no? Aquests petits detalls que mos traslladen en el lloc en concret. Antònia, una cançó que te recordi a qualcun d'aquests viatges que mos has explicat.
3: La cançó de Jo som dur, que és senegalès, aquesta cançó que se va fer famosa, aquesta, me dona molt bon rotllo. No sé per què, però en els viatges sempre me la pos i és que me dona un... Aquest senyor va ser ministre a Senegal i sempre du Senegal en el seu cor i m'agrada molt.
0: Ja, mira, vosaltres ho sabíeu que era senegalès aquesta cançó? A veure...

0: Que curiós, Antònia. També fem algunes preguntes, també per alleugerir aquest viatge. Tornaries a qualcun d'aquests viatges que t'han marcat?
1: Sí.
0: Mos has dit Minnesota, mos has dit Senegal, mos has dit... Bé, altres llocs una mica més desafortunats, per desgràcia, però sí. Tornaries a qualcun d'aquests llocs?
1: Sempre, sempre. De fet, ara preparam un viatge a Ucraïna per el mes de novembre, i en el gener mon anam a Senegal un altre pic, d'aquí 10 dies mon anam a Ceuta, i després he de dir que el mes de juliol me vaig anar 4 dies sense les amigues a Formentera, que va ser les meves vacacions d'aquest estiu, que també mos ho varen passar molt bé, totes les amigues.
0: Que bé, són importants
1: de no fer
0: també
1: res,
0: aquests.
1: I també va molt bé per desconnectar un poc i començar un altre pic.
0: Molt
1: sí.
0: Bé, molt bé, Antònia. Ja sabíem que tindries viatges per explicar. Antònia Triguero, fundadora d'Inca Mallorca Solidària, Dària, moltes gràcies i bon viatge.
1: No, altres. Gràcies, moltes gràcies. Adéu.
0: Estem a punt d'acabar el xiu-xiu d'avui i han començat donant-vos la notícia que Don Andreu Canyelles Pollensí, creador de continguts, han anat a fer el camí de Sant Jaume i els primers dies li han anat fatal, ho podem dir així. Li han perdut l'equipatge, està fent el camí de Sant Jaume amb una sola muda, tot fatal, tot malament, Andreu Canyelles. Avui, en principi, t'havien de dur l'equipatge a les 6. Andreu, com ha anat?
2: Uep, què passa aquí? Ja m'he notat un poc més content.
0: Ah! Sí, t'han dit la motxilla.
2: Bé, hem anat en taxi fins a un poble i al fin hi ha la motxilla.
0: Que bé, que bé. Andreu, i ara què? Ara què passa?
2: No, ara he cridat a l'home de l'hotel i m'ha dit que m'ho vendria a
0: ja. Que no te deixi tirar per l'home de Déu, eh?
2: No, ja, bueno, me'n vaig caminant. Ja això és el de menys, està 4 quilòmetres.
3: Demà comences, per tant. Més.
2: Exacte, per
3: Andreu,
2: això.
3: Demà comences, camí de Sant Jaume. Per favor, que vagi beníssim. 20 busques dies, eh? Quants són?
2: Digue'm.
3: Quants dies són que has de caminar?
2: 33.
3: Boi,
0: i 700 quilòmetres.
3: Molt bé, molt bé.
2: 800 quilòmetres. No m'he llevit 100,
0: eh? Andreu, estem en contacte. Molta sort a partir d'ara.
2: Moltes gràcies. Que vagi bé.
3: Ja us ho contaràs, que vagi bé.
2: Vinga, una abraçada a tots. Adéu, adéu.
0: Ai, molta sort, Andreu. Sí. Hem arribat en el xiu-xiu número 474.
3: Que vagi bé. Fins demà.
4: Fins demà.
0: Gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
5: Hem de disfrutar. Vamos.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7. El dimecres 16 de setembre, dia de reaccions al nou full de ruta d'AENA aprovat pel Consell de Ministres i que fixa una inversió de més de 1.000 milions d'euros en 5 anys en els aeroports de les Illes. L'ens aeroportuari preveu que els aeròdroms rebin 50 milions de passatgers cada any, 2 milions i mig més de la xifra actual. El ministre de Transports, Óscar Puente, diu, però, que no són els aeroports els que provoquen saturació.
2: Los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza para dirigirse a un lugar a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
1: Opinió diferent a la del conseller de Turisme, Jaume Bausà, que apunta a AENA com a responsable de la situació turística.
3: Entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre, l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins any.
1: I tot mentre a Mallorca el Consell amenaça de dur a la Fiscalia els empresaris reincidents que hagin comès il·legalitats turístiques. En Sant López, bon dia.
4: Bon dia. De moment, els primers 7 mesos d'enguany, el Departament de Turisme de la Institució Insular ha resolt 61 expedients sancionadors.
1: Precisament, l'encariment del sector serveis, la restauració, també l'allotjament turístic, és una de les causes que la inflació s'hagi disparat a les Balears.
4: L'IPC s'ha encarit un 4,4% interanual en el 8 més de l'any, una dècima per damunt de la mitjana espanyola. A banda dels serveis, l'increment del transport per mort del creixent cost del combustible també impulsa la pujada de la inflació.
1: I la presidenta del govern descarta limitar la compra de segones residències si afecta els ciutadans de les Illes.
4: Ho ha dit Marga Proens al Parlament. La responsable de l'executiu tanca la porta a la proposta de Més per Mallorca de prohibir també als illencs la compra d'habitatges si són segones residències. Són Lluís Apesteguía, coordinador de Més, i Marga Proens, presidenta.
5: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió.
6: S'està dient és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a l'Unió Europea.
1: I el presumpte autor de l'apunyalament mortal de Songonlau a Palma ingressa en un centre de menors.
4: La jutgessa ha decidit l'internament del jove de 17 anys per complir una mesura que ja tenia pendent anteriorment, tot mentre continua la investigació sobre els fets ocorreguts la nit de diumenge. L'arma del crim encara no s'ha localitzat.
1: I de la cultura, Sebastià Alzamora està guardonat amb el Premi Nacional de Poesia per la seva obra Sal Augusta, seguit de Llengua Materna. En parlarem al final d'aquesta primera hora d'informatiu. I en els esports en bàsquet, Alba Torrents i Elena Puello varen assistir ahir a la presentació de la Lliga Femenina. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. Les mallorquines, acabades d'arribar amb la medalla de bronze aconseguida al Mundial amb Espanya, varen ser dues de les estrelles de la màxima categoria del bàsquet nacional en acudir en aquesta presentació del pròxim curs que arrencarà el primer cap de setmana d'octubre. I varen acudir en representació dels seus equips, Alba per l'Azul Marino Mallorca i Elena pel València Bàsquet. Recordant que l'equip mallorquí debutarà amb l'objectiu de sentar-se a la Lliga Femenina. I en futbol, el Mallorca, després de gaudir ahir del seu dia de descans, començarà avui matí a preparar el partit de dissabte a les 2:30 contra la Real Societat B a Zubieta. Els de Luis García s'exercitaran a Sombi i Biloni amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada.
1: Pel que fa al temps, avui hem de parlar de canvi. A partir de la 1 del migdia s'activa la vista taronja per fortes tempestes al sud de Mallorca i el groc a la resta de l'illa. Xesca Cifra, bon dia.
8: Bon dia, sí, torna el moviment meteorològic. De moment començava amb molta tranquil·litat, però a partir, sobretot de migdia, primeres hores del cap vespre, tindrem alguns ruixats, algunes tempestes, sobretot a punts de l'interior de Mallorca i cap al sud. Poden descarregar bona quantitat d'aigua en poqueta estona. A més, aquestes tempestes també poden venir acompanyades de calabruix. Sobretot punts de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en queden al marge, també punts del nord de Mallorca. De moment, durant el cap vespre, però a partir de nit tornen a formar-se tempestes a dins la mar que poden arribar amb molta força a Mallorca, a Eivissa i a Formentera. Menorca també qualque ruixat, però bastant més residual. Per tant, a partir de les pròximes hores, una situació dominada per la inestabilitat, però de moment aquestes plogudes no arriben a totes les illes. Sí que arriba la davallada de la temperatura màxima. Avui, sobretot a punts de Menorca, ja notarem una baixada, 28-29 graus de temperatura, no arribarem a 30. A punts de Mallorca cap al sud encara arribarem a 32-33 graus. A partir del cap vespre ja notaran la davallada i també a Eivissa i Formentera màximes entre els 29 i 32 graus. El vent de component nord començarà a intensificar-se a partir del vespre i sobretot ja de matinada tindrem molts redols amb forta maror al nord de les illes. Per tant, canvi, molta atenció en aquestes tempestes que seran irregulars, localitzades, sobretot a migdia i cap vespre a punts de Mallorca. A partir del vespre ja també es traslladen a les Pitiüses.
1: Quant al trànsit que destacam en aquesta hora, Toni Escanelles, bon dia.
9: Bon dia, idò, tràfic lent a l'autopista d'Inca aquestes hores fins a Son Cladera i en l'enllaç a la via de cintura ja hi ha els primers embotellaments, també a la carretera de Manacor i el camí Salart a Palma. En Bos també Santa Maria, Consell fins a Binissalem, a Eivissa, al polígon de Can Bofí, com és habitual en aquestes hores, i també a Menorca, atenció, estarà tancada la general a l'alçada de Vinyalet Vell.
1: 7:06 del matí, Rafa Andrés, és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Els pròxims 5 anys, Aena invertirà més de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Balears. El full de ruta de l'empresa semipública aprovat pel Consell de Ministres preveu que els aeroports illencs rebran 50 milions de passatgers anuals. Són 2,5 milions més del total actual. L'augment del trànsit aeri seria del 10% a Menorca i a Eivissa i d'un 5% a Mallorca. El govern espanyol assegura que no són els aeroports, sinó els mateixos territoris que provoquen saturació turística generant demanda, una versió que contradiu l'executiu autonòmic.
10: El document de regulació aeroportuària, l'anomenat DORA 3, preveu invertir més de 620 milions d'euros a Sant Joan. Es milloraran les pistes, les passarel·les d'embarcament i la seguretat. A Maó s'hi destinen 170 milions d'euros i a Eivissa 130. A tots dos, a Maó i a Eivissa, es milloren els controls de seguretat i es crearà una única zona d'embarcament per als passatgers fora de l'àrea Schengen. A Menorca s'arribaria als 4,6 milions d'usuaris l'any, a Escodolà els 10 milions i a Palma els 36 milions. La previsió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència preveu un creixement fins i tot superior. El ministre de Transport, Óscar Puente, ha dit que ells no cerquen dur més passatgers, sinó moure'ls amb més seguretat i comoditat.
2: Son los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella, y eso no tiene sentido. Es decir, los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza, para dirigirse a un lugar, a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
10: Aquesta era la resposta del conseller de Turisme, Jaume Boussà.
3: Són les portes d'entrada a les nostres illes. Per tant, si tenim la porta oberta de Biten Ample i que puguin venir 2 milions més de passatgers amb aquest dorà que se planteja fins al 2031, entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre, l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins Aena.
10: La Conselleria de Mobilitat diu que és bo que s'inverteixi en infraestructures a les Balears, però que s'ha de respectar el marc de la contenció. IB3 Ràdio s'ha posat en contacte amb l'ens aeroportuari, però no han volgut fer declaracions.
1: Diumenge hi ha prevista una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de Palma. També s'han convocat mobilitzacions a Eivissa. Entitats com Son Bonet, Pulmó Verd acusen el govern espanyol de fer una ampliació encoberta. Manel Gomaris n'és el portaveu.
11: Més creixement, més saturació i més abús. Aena, francament, una anomalia democràtica consentida.
1: En el document d'ordenació aeroportuària també es preveu un increment de les taxes que finalment serà d'un 0,33% anual.
10: El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha rebutjat aquesta pujada.
12: Nunca es una buena noticia el aumento de las tasas aeroportuarias y, de hecho, desde el govern de les Illes Balears defenderemos siempre una bajada de tasas.
10: També s'hi oposen les aerolínies, que demanaven una rebaixa de 6 dècimes per fer així més competitius els aeroports. Això sí, l'Associació de Línies Aèries ha celebrat que el govern central hagi suavitzat les pretensions inicials d'AENA, que aspirava a pujar un 4,9%.
1: Sí, com sigui, encara sense haver-se executat aquestes inversions previstes per AENA als aeroports de les Balears, el nombre de passatgers creix respecte de l'any anterior. El mes d'agost ho va fer un 2,5% a Eivissa, un 2,3% a Palma i un 1,8% a Menorca.
10: Això vol dir que durant tot el mes d'agost van passar per Sant Joan 4,8 milions de persones, 1,5 milions per Escodolà i 765.000 a Maó.
1: I encara relacionat amb el turisme. El Consell de Mallorca amenaça de dur a la Fiscalia aquells empresaris reincidents que hagin comès il·legalitats turístiques. De moment, en els primers 7 mesos del 2026, el Departament de Turisme de la Institució Insular ha resolt 61 expedients sancionadors. Carme Moreno.
13: El conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, ha detallat que la quantia total imposada supera el 2,1 milió d'euros. De moment no s'ha traslladat cap expedient a la Fiscalia, però Ginart pensa fer-ho amb els casos reincidents.
14: Quan parlant de multes coercitives, estan parlant de que si de forma reiterada s'incompleix aquest ordre de cessament, no només s'apliquen aquestes quanties econòmiques, sinó que si s'aplica de forma reiterada allà on acaben aquests expedients i estem a punt de donar un quants en aquests moments a Fiscalia, és a la Fiscalia.
13: Ginart també ha destacat que el Consell ha iniciat 146 expedients sancionadors amb una proposta de sanció que supera els 4,3 milions d'euros. Si ho comparam amb la dada d'expedients iniciats l'any 2025, el Consell ha dit que és un 40% més de sancions. El conseller, a més, ha donat més detalls.
14: Sí que és vera que fins en el juliol de 2026 ja s'han fet 1.546 inspeccions contra l'oferta il·legal. Això representa una activitat inspectora, diguem, bastant intensa, bastant elevada, tenint en compte que la campanya encara no ha acabat. I aquí és allà on, per ventura, pertoca fer una crida a la col·laboració ciutadana a l'hora de denunciar qualsevol oferta il·legal.
13: Guillem Ginart també ha destacat que s'ha arribat a aquesta xifra gràcies a l'increment del personal. Hi ha 31 efectius a l'àrea d'inspecció i 17 persones que s'encarreguen del tràmit de les sancions.
1: I la inflació es torna a disparar. Les Balears, impulsada en primer lloc per l'encariment del sector serveis, la restauració i els allotjaments turístics, i en segon per un transport que no deixa de pujar per l'increment del cost del combustible a causa de la guerra a l'Orient Mitjà.
10: A l'agost, i segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els preus del sector turístic van créixer més d'un 8% respecte de fa un any i el transport va passar del 5%. El balanç general apunta que l'IPC s'ha encarit un 4,4% interanual en el vuitè mes de l'any, que és una dècima per damunt de la mitjana espanyola. Els experts alerten que aquest encariment pot provocar un efecte espiral no desitjat. Ho detalla l'economista Joan Tugores.
15: Per sobre del 4%, amb un augment espectacular en els darrers 2 o 3 mesos, que es recorda que el tema de la inflació no estava resolt i que les nostres economies són molt vulnerables a aquests episodis en què, per motius ara geopolítics, se produeixen increments de factors que estan fora del nostre control.
10: També pugen amb força les despeses associades a l'habitatge, com l'aigua, l'electricitat i el gas, que creixen un 5%. Els aliments i les begudes no alcohòliques tampoc no donen treva i registren un augment de més del 3%, i els consumidors noten i molt aquest increment de preus.
16: S'ha de deixar de sortir i anar a restaurants, però sí que s'ha de vigilar perquè els preus estan molt alts, sobretot als restaurants.
17: En casa hemos restringido la salida.
18: I d'anar a altres quasi ho hem hagut de deixar perquè és impossible ja.
10: Pràcticament tots els sectors pugen aquest estiu, a excepció de la roba i el calçat, que baixen lleugerament de preus gràcies a les rebaixes d'estiu.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
19: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: Té gairebé 15 minuts del matí. La presidenta del govern descarta limitar la compra de segones residències si afecta Balears. El Parlament, però, ens ha assegurat que aplicarà totes les mesures jurídicament viables i efectives que permeti a Europa per prioritzar l'accés a l'habitatge dels residents, això davant les crítiques de l'esquerra que l'acusen d'estar més preocupada per les segones residències que no per la problemàtica per poder accedir a un habitatge. Ens ho explica Marta Puyalto.

0: Hauria d'haver creat amb el govern d'Esquerres l'emergència habitacional i ara de voler prohibir comprar als residents.
1: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
2: No vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient.
0: Iago Negueruela, del PSI, per la seva banda, acusa Proens d'haver disparat els preus durant el seu mandat.
3: Ha crecido el 23% con usted y que ustedes hablan de la suerte que tienen de tener segunda residencia.
4: Vaya acabando,
3: sí, acompáñeme por los barrios de Palma, al Rafal, al Vivero. El 40% no pueden comprar ni la primera vivienda.
2: Per veure que hi ha una cosa de la qual vostès mos pot donar lliçons a tots i és en sa venda de seus del Partit Socialista a no residents.
0: D'altra banda, la presidenta ha qualificat d'insult cap a Balears la política migratòria del govern espanyol quan la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, li ha demanat que sigui més contundent.
5: Ceuta es hoy la bola de cristal de lo que le espera a Baleares si no frenamos esta invasión.
2: És desesperant i que genera una enorme impotència veure la deixadesa i la inacció del govern d'Espanya.
0: El Parlament ha aprovat una iniciativa del PP que dona suport a Ceuta en la que es demana també la dimissió de Pedro Sánchez i eleccions anticipades.
6: I encara de la política, el vicepresident econòmic Antoni Costa defensa que la pròrroga dels pressupostos no ha suposat cap retallada ni ha frenat les inversions del govern. El màxim responsable dels comptes autonòmics ha assegurat en comissió parlamentària que els serveis públics han funcionat amb normalitat i que els comptes s'han pogut adaptar a les necessitats de cada moment.
7: Hem seguit sanejant els comptes públics. A dia d'avui, més de 500 milions d'euros de deute viu han estat eliminats. Per tant, les úniques retallades d'aquesta legislatura són, efectivament, les de deute públic.
6: Costa ha reconegut, però, que hauria volgut aprovar uns nous pressupostos perquè porten estabilitat i permeten continuar avançant en la transformació econòmica. I el presumpte autor de l'apunyalament mortal de Songoleu a Palma ingressa en un centre de menors. La jutgessa ha decidit l'internament del jove de 17 anys per complir una mesura que ja tenia pendent anteriorment mentre continua la investigació sobre els fets ocorreguts la nit de diumenge.
8: L'arma del crim encara no s'ha localitzat. Segons els testimonis, l'apunyalament es va produir en el marc d'una discussió entre els dos protagonistes que es varen barallar i el menor li va clavar una punyalada al pit a la víctima de 19 anys abans de fugir. Els fets varen ocórrer al voltant de les 11 del vespre, el diumenge, entre dos bars del carrer Indalecio Prieto de Ciutat. Fonts policials també han explicat que un dia abans de la topada varen detenir l'acusat per un possible furt.
6: I a Vissa, la policia local ha intervingut 33 dispositius de vapeig en un domicili on es venien de manera il·legal. Toni Sastre.
9: Bon dia, això és el director tècnic de la policia local d'Eivissa, alerta del perill que poden suposar aquestes activitats per als menors d'edat.
10: Al final, lo que se trata es de poner en alza lo que es la labor preventiva de esta policía, no permitir lo que son ventas ilegales y sobre todo productos que aparte de ser una venta ilegal por ser venta ambulante de cualquier producto, pero sobre todo en productos que afectan gravemente a la salud.
9: Era Julián Córdoba, el director tècnic de la policia local d'Eivissa, i de fet, la policia local d'aquesta ciutat ja té estudis que demostren que algunes malalties derivades del consum del vàper es desenvolupen abans de les que generen pel consum de tabac. Belén Alvita és la directora del Centre de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa.
11: En el caso de los vapers se habla ya de la EVALI, que es esa enfermedad provocada por el consumo de vaper, y ahí lo que estamos viendo es que es una enfermedad que aparece con muchos menos años de consumo que el consumo de tabaco.
9: Recorden, a més, que els efectes que poden tenir els joves a l'hora de generar una addicció són majors i que és molt probable que qui s'inicia en el consum de vàper acabi consumint tabac.
6: I els intents de frau a través de missatges de mòbil que suplanten la identitat de bancs o d'empreses de missatgeria, entre moltes d'altres, tenen ara un nou entrebanc. Les operadores de telefonia han de bloquejar les comunicacions si el nombre des del qual s'envia l'SMS no està verificat.
8: I així ho preveu la llei. Ara totes les empreses i institucions públiques que vulguin enviar un SMS als seus clients hauran de tenir registrat un àlies a la Comissió Nacional de Mercats i de Competència. És una forma de comunicació habitual, però també és habitual rebre'n de fraudulents. Per això l'investigador de delictes informàtics de la Guàrdia Civil, Diego Mansergas, ha explicat que els més habituals són els que simulen que és un banc que necessita documentació o autorització per alguna operació.
4: las que más se cometen son las de suplantación de identidad, ya sea cual sea la identidad. Es decir, pues los bancos suelen ser

0: las que más se cometen, pues porque son las que más dinero reportan a los ciberdelincuentes.
1: Els experts recorden que és imprescindible assegurar que l'emissor és autèntic i en qualsevol cas evitar donar dades personals en tràmits telemàtics no verificats.
2: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
3: I avui la crisi de Ceuta tornarà a escalar de to en el Congrés amb el cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Una altra sessió que s'espera tensa l'endemà que el govern espanyol hagi quantificat en fins a 1.000 els menors que encara estan sols pels carrers de la ciutat autònoma després de l'entrada massiva a finals del mes de juliol.
4: D'aquests infants i adolescents, l'executiu només ha iniciat 10 expedients per reagrupar-los amb les famílies o acollir-los a l'estat espanyol. D'altra banda, el president Pedro Sánchez ha confirmat que el comandament únic estarà operatiu fins a final d'any, quan s'espera que la situació s'estabilitzi. També s'han tornat a prorrogar en 15 dies els controls fronterers amb Itàlia com a resposta a la mesura de l'executiu de Giorgia Meloni, i el Senat retrets entre la portaveu popular Alicia Garcia, que ha demanat la dimissió del titular d'Interior Fernando Grande Marlaska, que li respon així.
5: A usted, señor Marlaska, no le faltan razones para dimitir, no. Le falta dignidad. Ceuta es su negligencia objetiva. Ceuta es su incapacidad objetiva. Ceuta es su mentira objetiva. Hoy tiene una oportunidad, señor Marlaska. Pida perdón a los ceutíes. No les haga más daño y dimita ya.
6: Señora García, algún día dirá alguna verdad y no llamará a la confrontación, al bulo, a la desinformación. Si la forma de hacer política únicamente sería la suya, yo dimitía hoy y me iba, porque desde luego esta no es la política en la que creo.
4: Enmig d'aquestes confrontacions, la ministra de Defensa, Margarita Robles, obre la porta perquè la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI, Esperanza Casteleiro, acudeixi a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés, i aquesta és la resposta que han donat els populars, que mantenen que el govern de Sánchez tenia informació sobre l'entrada massiva de persones migrants els dies 30 i 31 de juliol.
3: I enmig de l'enrenou, el rei Felip VI s'ha referit per primera vegada al conflicte.
4: Ha reconegut la feina dels servidors públics en la situació d'extraordinària complexitat que pateix la ciutat.
7: Y yo lo que quiero es saludar, incluyendo por supuesto a todos, recordando que, como se ha dicho esta mañana, esa diversidad no es incompatible con la unidad que hace falta para acometer y atacar a las emergencias.
4: Unes paraules del monarca que arriben quan el Marroc es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a Ceuta en una carta enviada als eurodiputats. Rabat ha enviat la missiva abans d'una votació de demà dijous. A l'Eurocambra asseguren que readmetrà nacionals marroquins, menors i ciutadans de tercers països.
3: I aquí a les illes, en les darreres hores, han arribat 139 migrants a bord d'11 embarcacions sortides del nord d'Àfrica. Les tres darreres han tocat terra aquesta matinada a la colònia de Sant Jordi, a Cabrera i a Formentera Escopina.
1: En total n'han arribat 65 a Formentera, 40 a Cabrera i 34 a Mallorca. Des del començament de l'any han arribat a l'arxipèlag més de 300 barques amb més de 5.000 migrants.
3: Però al darrere d'aquestes xifres no s'ha d'oblidar que hi ha una vessant humana, i a Formentera hi es varen enterrar al cementeri de Sant Francesc els cadàvers de tres persones migrants.
4: Els cossos pertanyien a una dona i dos joves, un probablement menor, varen aparèixer a la costa els passats 5 i 6 de setembre. La Guàrdia Civil precisament investiga els fets, però no han informat sobre els resultats de l'autòpsia. Les seves restes se sumen al més de 30 cossos sense identificar que en els darrers anys han estat enterrats en aquest cementiri de Formentera. Carmen Pérez i Janine Maurel són dos veïns que han assistit a l'enterrament.
8: Tots ens posem en el lloc de que algun ésser nostre sigui enterrat sense ningú al voltant. Potser és de les coses més tristes que puguis imaginar-te acabar la vida ofegat amb un mar molt gran per ells i a sobre que ningú estigui allà.
9: No vamos a hacer discursos, es estar aquí y pensar en ellos y en sus madres, porque hay dos menores. Yo creo que es indispensable una presencia.
3: I Educació destinarà 3 milions d'euros per a l'ampliació de la seu de la UIB de Menorca. 4 anys després de l'adquisició d'un nou edifici, la conselleria té previst incloure una partida en els pròxims pressupostos autonòmics per fer créixer Can Salort. Ens ho explica Axel Camarasa.
10: El nou espai disposa de més de 400 metres quadrats de superfície útil, així ho ha anunciat avui de matí el conseller d'Educació, Antoni Vera.
11: Fins aquest tercer trimestre se farà la transferència i la Universitat de les Illes Balears podrà posar en marxa la licitació de l'obra.
10: Ho ha avançat durant la inauguració del nou curs acadèmic de la UIB. Enguany han iniciat les classes 284 alumnes, la majoria dels quals estudiants de grau i una vintena d'estudiants de màster. L'extensió de la UIB a Menorca compleix 30 anys en una seu que no s'ha aturat de créixer tant en oferta formativa com en alumnat.
12: I vaig decidir quedar-me aquí pues, bueno, perquè tenia la meva parella aquí, vam decidir anar a viure junts i ho tenia disponible aquí.
13: Con los seminarios y tal, pues te ayudan bastante cuando vienen los profes de Palma, así que muy bien.
14: Es muy importante la cercanía, sobre todo, de donde vivo. Por los traslados, por las dificultades, ya tenemos una edad y tenemos obligaciones familiares.
10: La lliçó inaugural del curs 2026-2027 ha estat a càrrec del doctor Miquel Josep Deià, a la sala Sant Diego de l'Alió.
3: Set i 27 minuts del matí, moment ara per fer un cop d'ull a la premsa editada a Mallorca, que, com ahir, Toni, segueix pendent de l'evolució del preu dels carburants.
1: És així, tot fa preveure que ho serà a les properes portades dels propers dies. Última hora encerca les conseqüències d'aquesta evolució del preu dels carburants i la troba clarament, diu en titular, que aquesta pujada fa que l'IPC es dispari a les Illes Balears en quasi un 4,5%, el 4,4% en concret. La fotografia és per la presentació de la Lliga de Bàsquet Femení perquè hi havia les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello mostrant, a més, les seves flamants just aconseguides fa un parell de dies d'aquestes medalles de bronze. Diario de Mallorca, en canvi, prefereix obrir amb Sebastià Alzamora amb aquest Premi Nacional de Poesia. En titular explica que el Consell tramita 146 expedients sancionadors d'oferta turística il·legal i anant ja amb els digitals, precisament Mallorca Diario, diu que aquests expedients suposen més de 4 milions d'euros per a les arques públiques. OK Baleares, per la seva banda, parla del Premi dels Amora precisament, però diu que li concedeix Pedro Sánchez perquè és antiespanyol. En canvi, ara Balears ho du com a fotografia de portada, el premi, no l'opinió, evidentment, i en titular el que diu és que els aeroports illencs baten rècords d'arribades a l'agost mentre el govern balear defensa la contenció turística. Això pel que fa als digitals. Els editats en paper a les Pitiuses, el Diari d'Eivissa, explica que Marga Provenç, que la presidenta, es mostra contrària a limitar l'accés al segon habitatge per als residents, un tema que just ara n'estàvem escoltant totes les veus en aquest espai informatiu fa una estona. Per al periòdico d'Eivissa, en aquest cas, torna el preu del carburants, dèiem, la majoria de diaris estan pendents, i el rebot que ha tingut l'IPC perquè afecta, evidentment, a totes les Balears. I tot això just quan el Menorca, precisament el darrer que revisam d'aquest repàs de la premsa habitualment, i diu que les benzineres més cares de les Illes Balears són a la Gimnàsia Menor, a Menorca, precisament.
3: I els diaris estatals tornen avui a Ceuta.
1: És així, i també, en certa manera, la conjuntura internacional, perquè trobem titulars referits a Ceuta, sobretot, però també altres qüestions que és important destacar. El País, de fet, obre amb una fotografia del que anomenen la platja de la vergonya. Es refereix a la platja del Trampolín, que es troba a la ciutat autònoma, una platja que està completament estivada de cases, o diguem-li així, o tendals, perquè la gent hi dorm allà. També diu que Madrid obre una investigació per haver maquillat, presumptament, les llistes d'espera. Això, mentre El Mundo diu que càrrecs de Pedro Sánchez, del president del govern, l'assenyalen per primera vegada, però El Mundo prefereix una fotografia, en aquest cas, de Felip VI, del rei Felip VI, a de vora el ministre Fernando Grande Marlaska, i diu que fixarà la seva visita a Ceuta abans del 12 d'octubre. ABC, per la seva banda, també continua parlant de Ceuta, diu que el delegat del govern d'allà s'enfronta a una investigació de fins a 6 delictes imputables. A baix, però, diu que la jutgessa encara no ha decidit si obre causa o no contra ell. I La Vanguardia, el darrer dels que repassam, explica que Europa aposta per reforçar fronteres després de l'assalt.

0: 7 i mitja del matí, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, assenyala Aena com a responsable de la saturació turística a les illes.
1: Tot després de conèixer el nou pla d'inversions del gestor aeroportuari, amb més de 1.000 milions d'euros en 5 anys a les Balears. Això amb la previsió d'un volum de 50 milions de passatgers cada any, 2,5 més que la xifra actual.
2: Entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre, l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins Aena.
1: Era la resposta de Bauçà a les paraules del ministre de Transports, Òscar Puente, que considera que no són els aeroports els que provoquen la saturació.
3: Los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza para dirigirse a un lugar a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
1: Això quan s'ha conegut que a l'agost el nombre de passatgers va pujar un 2,5% a Eivissa en comparació amb fa un any, a Palma un 2,3% i a Menorca un 1,8%.
0: I el Consell de Mallorca amenaça de dur a la Fiscalia els empresaris reincidents que hagin comès il·legalitats turístiques.
1: De moment, en els primers 7 mesos d'enguany, el Departament de Turisme de la institució insular ha resolt 61 expedients sancionadors.
0: Precisament l'encariment del sector serveis, la restauració i l'allotjament turístic és una de les causes que la inflació s'hagi disparat a les Balears.
1: L'IPC s'ha encarit un 4,4% interanual en el vuitè mes de l'any, una dècima per damunt de la mitjana espanyola. A banda dels serveis, l'increment del transport per mort del creixent cost del combustible també impulsa la pujada de la inflació.
0: I la presidenta del govern descarta limitar la compra de segona residència si afecta als ciutadans de les Balears.
1: Ho ha dit Marga Proens al Parlament. La responsable de l'executiu tanca la porta a la proposta de Més per Mallorca. Són el portaveu dels ecosobiranistes, Lluïsa Pesteguià, i la presidenta Proens.
4: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió.
5: S'està dient és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
0: I el presumpte autor de l'apunyalament mortal de Son Gotleu a Palma ingressa en un centre de menors.
1: La jutgessa ha decidit l'internament del jove de 17 anys per complir una mesura que ja tenia pendent anteriorment, tot mentre continua la investigació sobre els fets ocorreguts la nit de diumenge. L'arma del crim encara no s'ha localitzat.
0: I aprofitant que aquests dies té lloc la Setmana Europea de la Mobilitat, que precisament comença avui, a l'informatiu matí parlam del paper de la bicicleta.
1: D'aquí uns minuts serem en directe a la plaça d'Espanya de Palma per parlar d'aquesta qüestió.
0: I de la cultura, Sebastià Alzamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia.
6: Vaja, ha estat una gran sorpresa i una gran alegria. Sorpresa perquè, vaja, un no hi compta, evidentment, no és un premi que un es presenti, sinó que és una tria que fa el jurat sobre els llibres que s'han publicat l'any anterior de totes les llengües de l'estat espanyol.
0: L'obra premiada és Sala Augusta, seguit de Llengua Materna.
1: El jurat ha seleccionat el seu treball per, diu, la seva capacitat per transitar des del llenguatge de la denúncia històrica a la delicadesa de l'espai domèstic.
0: I del temps, avui parlem ja de canvis. A partir de la una del migdia s'activarà la vista taronja per fortes tempestes i pluges al sud de Mallorca i el groc a bona part de Mallorca, també. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia, sí, serà a partir de migdia. De moment començava amb molta tranquil·litat, amb el cel pràcticament destapat i amb temperatures semblants a les d'ahir. Ara entre els 19 i 23 graus. Esperant, però, que a partir de migdia i només a punts de l'interior de Mallorca i també cap al sud, tinguem tempestes, ruixats, que poden ser forts o fins i tot molt forts. Seran molt localitzats, per tant, no esperant precipitacions generals. Seran localitzats a punts de l'interior de Mallorca, cap al nord, de fet, esperant poqueta pluja, i no n'esperàvem a Menorca i a Eivissa i a Formentera durant avui migdia, primeres hores del cap vespre. A partir, però, d'avui vespre i també durant la matinada i demà matí, aquestes tempestes arribaran a Eivissa i a Formentera, també seran fortes o molt fortes, localitzades, i a poc també arribaran a punts de Mallorca. Menorca queda una mica al marge d'aquest episodi d'inestabilitat, sí que poden tenir demà qualque ruixat, però serà ben poca cosa. De moment, temperatures que han d'anar a la baixa, així com vagi avançant el dia. Avui la temperatura màxima arribarà a pujar fins als 28-29 graus a Menorca, entre els 29 i 32-33 graus a Mallorca, i Vici a Formentera quedarem entre els 30 i 32 graus. Entra vent de tramuntana, que bufarà de cada vegada amb una mica més d'intensitat, i farà que avui ja a partir de darrera hora tinguem redols amb forta maror al nord de l'arxipèlag. I demà aquesta situació continua la inestabilitat, la temperatura continuarà davallant i encara amb vent de nord que farà que tinguem temporal, sobretot a punts de Menorca. Temperatures ara per començar de 19 graus a Binissalem, també a Sant Antoni de Portmany tenim 22 graus a Es Mercadal i 24 a Sant Francesc.
8: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
0: I començant, Marta, amb bàsquet, Alba Torrens i Elena Puello varen assistir ahir a la presentació de la Lliga Femenina.
9: Les mallorquines, acabades d'arribar amb la medalla de bronze aconseguida al Mundial amb Espanya, varen ser dues de les estrelles de la màxima categoria del bàsquet nacional en acudir a la presentació del pròxim curs que arrencarà el primer cap de setmana d'octubre. I varen acudir en representació dels seus equips, Alba per l'Azul Marino Mallorca i Elena pel València Bàsquet. L'equip mallorquí debutarà amb l'objectiu de sentar-se a la Lliga Femenina. Alba va reconèixer la gran motivació que és per ella tornar a l'èlit del bàsquet espanyol amb el conjunt mallorquí.
10: Después de muchos años fuera, tener la oportunidad de volver a casa, y no solo eso, sino de volver a casa en un proyecto como es el de Azul Marino, muy feliz y muy ilusionada, creo que todos. También es el primer año de Azul Marino en Liga Endesa, la vuelta después de muchos años, ¿no?, en Mallorca de un equipo femenino a la primera categoría, y estoy agradecida e ilusionada de que empiece este nuevo viaje para nosotros.
9: També en bàsquet, de primera FEP, el FIBUI Palma va presentar ahir tres dels seus nous fitxatges: Hugo Ferreira, Dorde Simeunovic i Silo Jackson. Els jugadors s'han mostrat satisfets d'incorporar-se al projecte i afronten aquest nou repte molt ambiciós. Escoltàvem el base escort portuguès Hugo Ferreira.
11: Que des del primer dia que he sentit mucha confiança des de Martí, des de l'entrenador, i creia mucho venir a Espanya a jugar. I claro que va ser un reto, com tot, però creo que es el paso que tenía que dar en mi carrera y estoy muy contento de estar aquí.
9: En ciclisme, Enric Mas partirà divendres amb la selecció cap al Mundial del Canadà. El 27 de setembre es disputa a Montreal la prova en ruta. Mas colidera l'equip espanyol juntament amb Juan Ayuso. El mallorquí torna a la cita mundialista després de renunciar-hi l'any passat per paternitat i acabar a vuitè l'any 2024. I el dissabte 26 de setembre serà el torn de Mavi Garcia, que l'any passat va penjar-se el bronze a la cursa disputada a Ruanda. La mallorquina serà la cap de files de la selecció juntament amb la seva companya a la UAE, Paula Blasi. Mavi viatjarà al Canadà després d'haver fet una concentració en altura a Sierra Nevada. En futbol, el Mallorca, després de gaudir ahir del seu dia de descans, començarà avui matí a preparar el partit de dissabte a les 2:30 contra la Real Societat B a Zubieta. Els de Luis García s'exercitaran a Son Bibiloni amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada. Els vermells són tercers a la classificació amb 10 punts, a 2 de l'Eibar, que és segon, i a 3 del líder, que és el Castelló. I a la primera divisió de futbol, ahir es varen disputar 3 partits de la sisena jornada: Rayo Vallecano 2, Espanyol 1, Alavés 0, València 1, Elx 2, Real Madrid 3. I un darrer punt, perquè el comitè executiu de la UEFA ha escollit l'Spotify Camp Nou com a seu de la final de la Champions League 2029. A la primera federació, l'U d'Eivissa ha presentat 2 jugadors més, els laterals Hugo San, procedent del filial del Valladolid, i de Víctor García, procedent del Màlaga. Hugo San, de només 20 anys, ha destacat que l'ambició del projecte és el que li ha fet decidir-se per anar a Eivissa.
12: Y el proyecto que hay, que es muy bueno, la verdad, un proyecto que va para adelante, que quieres ascender a segunda o estar en playoff, i al final això és el que te convence de venir aquí.
9: I un altre punt, perquè ja tenim confirmats els horaris de l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei. A l'anada, el Sant Rafel rebrà la visita del Prat. Serà el diumenge 27 de setembre a les 4 de l'hora baixa, i la ronda es decidirà allà a Barcelona el diumenge 4 d'octubre, també a les 4 de l'hora baixa. La selecció espanyola sub-21 jugarà a Eivissa el seu pròxim partit. Serà a Can Misses el dimarts 6 d'octubre. Espanya s'enfrontarà a Romania dins la fase de classificació per a l'Europeu 2027. El president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orrach, espera completar l'aforament.
13: Per tant, jo crec que serà un partit molt desactiu per la gent d'Eivissa i de Formentera. Queden 500 entrades i encara queda bastant de temps i esperam un aforo completo. Perquè realment és una festa. Hi ha jugadors molt importants que estan jugant a primera divisió i altres països europeus, i per tant, pues, jo crec que és un goig per tota la gent de divisió Formentera que normalment no pot disfrutar d'aquest tipus de partits.
9: I en tenis, aquest cap de setmana la selecció espanyola amb Jaume Munar cercarà contra Xile l'accés a la final a 8 de la Copa Davis. El mallorquí i els seus companys ja s'entrenen al país sud-americà i demà es coneixeran els enfrontaments. Amb tenis, posant punt final a la informació esportiva.
8: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
14: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
15: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ajuntament de Palma.
16: Benvinguts a Esports de Sant Joc.
9: Dissabte a les 12, segueix amb Esports de Sant Joc el millor futbol sala. Bon, bon, bon. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les dues, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports de Sant Joc, a IB3 Ràdio.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: 7:42. Avui comença la Setmana Europea de la Mobilitat sota el lema Mobilitat per a Tots, Mobilitat Intergeneracional. La programació d'enguany s'allargarà fins dia 22 i posa el focus en les necessitats de les persones de totes les edats i reivindica una mobilitat accessible i inclusiva. Diumenge s'ha organitzat una bicicleta de Palma, per això ara parlam del paper de la bicicleta com a transport sostenible. Anem en directe fins a la plaça d'Espanya. Caterina Bain, bon dia. Ja hi ha moviment.
17: Sí, bon dia. De fet, vos puc contar ara mateix que hi ha molt de moviment, sobretot de persones que travessen aquesta plaça d'Espanya, en aquest punt neuràlgic, ja ho sabeu, de la ciutat, on conflueixen molt i molt a prop el tren, també l'autobús, la bicicleta i moltíssims de cotxes en aquests moments. Avui, per tant, ens demanam si aquesta intermodalitat és, de fet, el futur de la mobilitat de Palma. Aquí veiem ja molts viatgers que arriben, també agafen el tren duant la seva bicicleta per anar a treballar, també per anar a classe, en qualsevol modalitat. També una patrulla aquí de la policia local vigila de ben a prop que patinats i bicicletes no circulin per dins la plaça d'Espanya. Com sabeu, està totalment prohibit arran d'aquesta remodelació. Ja m'acompanya aquí Mariano Reaño, i és portaveu de l'associació Biciutat. Bon dia.
18: Hola, bon dia.
17: Primer de tot, vos voldria demanar si vostè utilitza la bicicleta per circular per dins ciutat.
18: I tant, és la millor alternativa. L'alternativa més intel·ligent per moure's per ciutat és la bicicleta, perquè arribes a per tot i molt més àgil que en cotxe o qualsevol cosa.
17: I per tant, com a usuari, com valoreu l'estat actual dels carrils bici de Palma? No sé si tenim una xarxa que permet realment moure's per la ciutat amb bicicleta amb seguretat.
18: El que passa és que jo tinc molta experiència com a ciclista i la percepció de risc pel meu cas és molt petita, o sigui que no tinc cap problema, però comprenc que hi hagi gent que no té experiència i que li costi. La xarxa de carrils es va establir d'una forma bastant raonable poc en el transcurs dels anys, però el manteniment d'aquests carrils és bastant penós. Hi ha punts negres i no se corregeixen. I l'estat físic dels carrils també és molt millorable.
17: Ara que parlava justament de punts negres, n'hi ha alguns que teniu identificats?
18: Sí, sí. Ara estic pensant, per exemple, el carril bici de Luca de Tena, que té Vull dir, per no llevar espai en els cotxes, doncs està, els arbres estan, o interrompeixen, o sigui, o bloquegen una part, i de vegades hi ha moltes... El mateix carrer Luca de Tena hi ha una intersecció que és perillosa perquè els cotxes giren i no et veuen. Seria interessant que els cantons estiguessin nets i això millorés la visibilitat dels conductors envers els ciclistes.
17: Sobretot aquesta visibilitat, aquesta millora, quants quilòmetres creu que de carril bici tenim actualment a Palma i sobretot, quants quilòmetres considereu que farien falta per poder parlar d'una xarxa real de carrils?
18: Jo crec que el nombre de quilòmetres és anecdòtic, el que importa és la qualitat i la interconnexió d'ells. Aquí, per exemple, estem a la plaça d'Espanya, hi havia un carril que anava per fora, el partit governant que ara governa ho va suprimir i llavors va donar l'alternativa de que circulés per la plaça d'Espanya mateixa, per dintre, i això creava conflictes amb els vianants, en la qual cosa llavors va llevar completament el carril. I des del punt de vista de polítiques ciclistes, el que s'ha de fer és afavorir que el ciclista, que anar en bicicleta sigui dugui avantatges, i això no se fa d'aquesta manera. Ja tenim molt de por pel carril bici de Blanquerna, perquè tenim por, vista l'executòria d'aquest ajuntament del senyor Deudero, tenim por de que es suprimeixi el carril de Blanquerna i no se doni abans una alternativa vàlida pels ciclistes. Hem de dir també que el carrer Nuredunna, i això no és aquest partit polític, sinó l'oposició, també va llevar la possibilitat de circular per ell i no va donar cap alternativa. És una qüestió que de vegades es repeteix i no importa el color polític.
17: En qualsevol cas, senyor Reaño, Bici Palma, aquest sistema, que hem de recordar que en tenim un d'aquí a ben a prop, carrer Blanquerna, vostè s'hi referia ara mateix. Vaja, aquest sistema està ajudant realment a convertir la bicicleta en un mitjà de transport quotidià aquí a Palma?
18: Crec que les estadístiques del nombre d'usuaris són positives, en el sentit de que creix. Però també és criticable. Per exemple, fa poc que Pere Grau va fer un comunicat en el sentit de que els ancoratges, el 40% dels ancoratges de Pere Grau estaven en males condicions. I jo he tingut problemes, jo tinc la meva bicicleta, però de vegades he fet servir la bicicleta pública i de vegades te trobes amb aquestes qüestions. No només es tracta d'augmentar les bicicletes i els punts, sinó també de mantenir-los d'una manera adient.
17: Tant de quedar amb aquestes paraules de Mariano Reaño, ell és portaveu de l'associació Bici Ciutat, en aquest cas, gràcies per acompanyar.
18: Un plaer.
17: Per tant, companys, aquí replegant des de la plaça d'Espanya de Palma amb una convivència, ho diríem així, de vegades tensa, entre els vianants, també els ciclistes i els cotxes, també el bus, el metro, ja ho sabeu, que aquí estan molt a prop i, ja ho dic, amb una convivència de vegades un poc tensa.
0: Gràcies, Caterina. En directe des de la plaça d'Espanya de Palma, parlant avui en aquest dia que comença la setmana de la mobilitat, justament de la mobilitat a través de les bicicletes de ciutat. Són ara les 7:48. I ara parlem de l'aigua, dipòsits amb problemes de manteniment, deficiències en les infraestructures i mancances en el control i en la gestió del servei d'aigua són algunes de les irregularitats que ha detectat Salut Pública en les inspeccions que s'han fet a diferents zones d'abastiments de Ciutadella. La proposta de sancions suma gairebé 580.000 euros. Gemma Carrasco.
19: L'Ajuntament recorda que no són encara sancions fermes i diu que presentarà al·legacions. Admet deficiències per a defensa que el problema no és nou. Sentim la bel·lesa Maria Jesús Begú.
20: Es pot negar que la situació no és bona, no és la situació que nosaltres voldríem, i també és evident que no és una situació creada fa 2 anys. Aquesta és una acumulació d'anys que hi ha hagut aquest desgast d'infraestructures.
19: Després de les denúncies dels mateixos treballadors, mesos enrere, el Consell ja va revisar els dipòsits a petició de l'Ajuntament i elaborarà un informe amb les actuacions que s'hi han de fer. Mentrestant, el consistori diu que ja hi ha començat a actuar. Maria Jesús Begú.
20: S'ha fet feina amb el manteniment exterior, també hi ha hagut ja millores amb el manteniment, com a ajuntament hem fet inversions, s'ha millorat i s'ha fet sobre de dipòsit de Cala Blanca B. Tenim pressupost en la darrera modificació de crèdit per fer totes les obres de 150.000 euros de la torre de Saigo de los Delfines, que també està en mal estat. També tenim projecte per millorar el dipòsit de Serpentona.
19: Des del Partit Popular critiquen que no s'hi hagi actuat abans i reclamen responsabilitats. Juana Mari Pons és la portaveu.
2: La responsabilitat és de la Vallesa i ha de prendre decisions fermes perquè això no torni a passar i, sobretot, invertir bastant en els pous.
19: L'Ajuntament també atribueix part de les dificultats a la manca de personal i treballa per incorporar-hi un nou enginyer.
0: I encara parlant d'aigua, l'Ajuntament de Deià a Mallorca gasta 30.000 euros al mes per pujar-la en camions cap al poble. El municipi continua en restriccions per l'ús d'aigua de la xarxa municipal. Cada dia són una dotzena de camions perquè els veïnats tenen prohibit fer servir l'aigua pública per regar, per omplir piscines i per fer netes grans superfícies. Ho explica Joan Ripoll, que és el batlle d'aquest municipi.
21: I això encara continua vigent, malgrat hagi plogut, ara va ploure fa 4-5 dies, que van fer uns 50, no va arribar, 48-49 litres. L'únic que van poder reduir és que durant 2-3 dies van dur menys camions d'aigua, però tornem a estar igual.
0: I avui a Hora Baixa es presentarà a Puerto Portals un passi especial de Contracorriente. És la primera sèrie vertical rodada íntegrament a les Balears i que ja supera el milió de visualitzacions. Està protagonitzada per la científica i activista Marina Gador Montaner i combina entreteniment i conscienciació sobre la conservació de la Mediterrània.
22: Aquesta projecció serà a les 5:30 de l'Hora Baixa. Reunirà part de l'equip tècnic i artístic. La sèrie està dirigida per David Ávila i Ferran Bex, que també n'han escrit el guió juntament amb Luis Alcázar, i està produïda per Via Child, Esquelet Audiovisual, Vivir del Cuento i Onza. La ficció està concebuda per al consum en dispositius mòbils, incorpora escenes subaquàtiques i gira entorn del rescat d'una tortuga marina. Ferran Bex n'és el director.
23: Estem molt contents de presentar dimecres 16 a les 5:30 la sèrie vertical Contracorriente, que a les dues primeres setmanes ja va aconseguir un milió de visualitzacions i just aquesta setmana hem arribat en el milió i mig i ens juntarem per veure els capítols entre amics, entre institucions i qui vulgui venir i celebrar un poc aquesta ficció que han creat un poc des d'aquí de Balears.
0: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llanera, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i Antoni Comín i ha rebutjat aplicar l'amnistia per malversació.
22: Aquesta decisió arriba després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol. Si bé el Tribunal Europeu va descartar que els fets afectassin els interessos financers de la Unió Europea, Llanera manté que persisteix l'exclusió de l'amnistia per un suposat enriquiment patrimonial personal. A més, el jutge ha desestimat les peticions d'arxiu de la causa i d'inhibició a favor dels tribunals catalans.
0: I avui comença l'audiència de Barcelona, el judici contra quatre policies acusats de rebentar un ull a un votant el dia del referèndum de l'1 d'octubre amb una pilota de goma.
22: Aquest és l'únic cas que arriba al judici per les càrregues policials d'aquesta jornada en haver quedat exclòs precisament per l'amnistia.
0: Centenars d'estudiants de la Universitat de Morelos s'han manifestat per demanar justícia per a Claudia Taroconte, l'estudiant espanyola d'intercanvi que va ser assassinada a Mèxic. També reclamen mesures al govern regional per frenar la violència masclista. La família de Taroconte ha exigit respostes. La seva germana ha denunciat que no els havien informat de la mort de tres alumnes més en el darrer any a la mateixa universitat.
22: La Universitat de Granada ha suspès la mobilitat de la resta d'estudiants al centre de Morelos i la de Sevilla ha fet un minut de silenci. Quan es va obrir la convocatòria de mobilitat el novembre de 2025, l'estat mexicà de Morelos no figurava entre zones desaconsellades pel Ministeri d'Exteriors espanyol. La regió, però, registra la segona taxa més alta d'homicidis de dones de Mèxic i Claudia Taroconte és la quarta estudiant de la Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos assassinada enguany. Magdalena Ramos és la tutora d'intercanvis de la Universitat de Granada.
24: Advertí de que iba a un destino inseguro y que tendría que tomar muchas precauciones. Ella dijo que las tomaría todas, pero su pasión era ir a México.
0: I l'Agència de Protecció de Dades ha confirmat el primer ciberatac executat per una intel·ligència artificial a Espanya, alimentant el debat sobre el perill d'aquesta tecnologia. Es tracta d'un robatori de dades personals executat de manera completament autònoma per un agent d'intel·ligència artificial.
22: El programari va ser capaç de planificar l'atac, de detectar vulnerabilitats, de modificar dades confidencials sense intervenció humana. Aquest incident obre un nou capítol en la preocupant debat global sobre els perills de la intel·ligència artificial, ja que demostra que les amenaces han deixat de ser teòriques. Experts i reguladors adverteixen que l'ús ofensiu d'aquestes tecnologies posa en escac els sistemes de seguretat actuals, augmentant de manera exponencial la velocitat i, sobretot, l'abast dels atacs.
0: I un apunt més, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, pronunciarà avui a partir de les 9 el discurs de l'Estat de la Unió Europea per iniciar el curs polític comunitari i marcar les pròximes prioritats legislatives, entre elles restriccions a l'accés dels menors a les xarxes socials o canvis en les normes migratòries de la Unió Europea.
22: Està previst que von der Leyen també parli de la competitivitat de la indústria europea, els riscos de la intel·ligència artificial, també la resposta a un estiu d'onades de calor i incendis a tota Europa o la relació d'Europa, per exemple, amb la Xina.
0: I hem arribat a les 7:55 minuts, moment ara per la cultura, l'encetam amb un nom propi, el de Sebastià Alzamora.
1: Vaja, ha estat una gran sorpresa i una gran alegria. Sorpresa perquè, vaja, un no hi compta, evidentment, no és un premi que un es presenti, sinó que és una tria que fa el jurat sobre els llibres que s'han publicat l'any anterior de totes les llengües de l'estat espanyol.
0: D'aquesta manera, sorprès i agraït, es mostrava l'escriptor després que el seu poemari, Sal Augusta, seguit de Llengua Materna, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia Sandra Martínez.
3: El jurat explica que ha seleccionat el seu treball per, diu, la seva capacitat per transitar des del llenguatge de la denúncia històrica a la delicadesa de l'espai domèstic. I és que aquest llibre, reconeix el poeta, és molt especial per a ell precisament per això, per la denúncia.
1: La memòria d'esquivaren a ser assassinats pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i també com un clam, si se pot dir així, un posicionament contra aquesta nova onada feixista que mos torna a amenaçar tots els drets i llibertats que haguem pogut construir al llarg de tots aquests anys.
3: I també pel record de la mare que, com tantes altres dones, feia feina com a cosidora de sabates.
1: Dones que fan una feina molt delicada, molt minuciosa, molt difícil, en condicions extremadament precàries, i que una mica volia ser un record de ma mare i un homenatge a totes aquestes dones que s'esllomaven fent sabates per tirar endavant una casa, no?
3: El premi concedit pel Ministeri de Cultura està dotat amb 30.000 euros.

0: I el retorn dels Bacabou 12 anys després de la seva retirada dels escenaris del 25 al 27 de setembre enceta la temporada de tardor del Teatre del Mar de Palma. Una desena de propostes amb l'humor i les relacions intergeneracionals com a lligam.
1: Literal, de Produccions del Mar, amb dramatúrgia de Xavier Uriz i director de Sergio Baos, també Memòries de la Luna Grande, Vull ser un bon mallorquí o La Compostura són alguns dels títols que es veuran al Teatre d'Esmolinar des d'ara fins al mes de gener i que tenen un fil conductor, que són les relacions. Carles Molinet és director del teatre.
2: Des de l'adolescència perduda, el record de l'adolescència, o fins i tot, per posar un exemple d'un espectacle, Mar Pla, l'entrevista que no sabem com va resultar, només hi ha alguna cosa que se'n parla, entre Josep Pla i Montserrat Roig, que se duien 50 anys en el moment de l'entrevista, ja devia tenir uns 28 anys.
1: Bea Mateos és enguany la creadora de la residència d'escriptura Es Gae Teatre del Mar.
3: Amigo de verdad.
0: I això que sentiu ara és Fill del Mar, el nou treball d'Arrels Vic, com ja vos havíem anticipat, s'ha inspirat en la bossa nova i amb els sons lofi, als quals en té acostumat.
1: Flamant, fill predilecte de Mallorca, Arrels Vic ha publicat el disc a nit, va ser a les 7 de l'hora baixa i a partir de les 8 de la posta del sol. Treball que, segons ha explicat el mateix artista, neix de la seva obsessió per aquests sons brasilers antics. De fet, l'han registrat amb un micròfon de l'any 1967. A xarxes ha demanat que s'escolti en profunditat perquè és ple de matisos. La seva cançó preferida ha dit Espresso. De moment, vos deixam escoltant aquest poema del mar, que sona de fons.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat ara a les 8. Es dimecres 16 de setembre, dia de reaccions al nou full de ruta d'AENA aprovat pel Consell de Ministres i que fixa una inversió de més de 1.000 milions d'euros en 5 anys en els aeroports de les Illes. L'ens aeroportuari preveu que els aeròdroms rebin 50 milions de passatgers cada any, 2 milions i mig més de la xifra actual. El ministre de Transports, Òscar Puente, diu, però, que no són els aeroports els que provoquen saturació.
2: Los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza para dirigirse a un lugar a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
1: Opinió ben diferent a la del conseller de Turisme, Jaume Bausà, que apunta a ENA com a responsable de la situació turística.
3: Entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins AENA.
1: I tot mentre a Mallorca el Consell amenaça de dur a la Fiscalia els empresaris reincidents que hagin comès il·legalitats turístiques. En Sant López, bon dia.
4: Bon dia. De moment, en els primers 7 mesos d'enguany, el Departament de Turisme de la institució insular ha resolt 61 expedients sancionadors.
1: Precisament, l'encariment del sector serveis al darrer, la restauració i l'allotjament turístic és una de les causes que la inflació s'hagi disparat a les Balears.
4: L'IPC s'ha encarit un 4,4% interanual en el 8è mes de l'any, una dècima per damunt de la mitjana espanyola. A banda dels serveis, l'increment del transport per mort del creixent cost del combustible també impulsa la pujada de la inflació.
1: I la presidenta del govern descarta limitar la compra de segones residències si afecta als ciutadans de les Balears.
4: Ho ha dit Marga Proens al Parlament, la responsable de l'executiu tanca la porta a la proposta de Lluís Apesteguià de Més per Mallorca.
5: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I això sense comptar les empreses, els fons voltors i els fons d'inversió.
6: S'està dient és que no vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient. I això és el que s'està estudiant ara a la Unió Europea.
1: I el presumpte autor de l'apunyalament mortal de Songoleu a Palma ingressa en un centre de menors.
4: La jutgessa ha decidit l'internament del jove de 17 anys per complir una mesura que ja tenia pendent anteriorment, tot mentre continua la investigació sobre els fets ocorreguts la nit de diumenge. L'arma del crim encara no s'ha localitzat.
1: I des d'avui, els veïnats de Palma que viuen als barris que s'incorporen al servei d'aparcament regulat de l'hora podran demanar els seus distintius.
4: L'ampliació es farà efectiva dia 1 de gener del 2021. En parlarem a partir de les 8:30 amb el tinent de Batla de Mobilitat, Antoni Deudero.
1: També a partir d'aquest dimecres, els jubilats de les Balears poden començar a reservar els viatges de l'IMSERSO.
4: Opten a un total de 16.400 places. D'aquí uns minuts serem en directe a una agència de viatges per veure com preparen aquesta jornada.
1: I en els esports en bàsquet, Alba Torrents i Elena Puello varen assistir ahir a la presentació de la Lliga Femenina. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. Les mallorquines, acabades d'arribar amb la medalla de bronze aconseguida al Mundial amb Espanya, varen ser dues de les estrelles de la màxima categoria del bàsquet nacional en acudir a la presentació del pròxim curs que arrencarà el primer cap de setmana d'octubre. I varen acudir en representació dels seus equips, Alba per l'Azul Marino Mallorca i Elena pel València Bàsquet. L'equip mallorquí debutarà amb l'objectiu de sentar-se a la Lliga Femenina. I en futbol, el Mallorca, després de gaudir ahir del seu dia de descans, començarà avui matí a preparar el partit de dissabte a les 2:30 contra la Real Societat B a Zubieta. Els de Luis García s'exercitaran a Son Bibilònim l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada.
1: I pel que fa al temps, avui hem de parlar ja de canvi. A partir de la 1 del migdia s'activarà l'avís taronja per fortes tempestes i pluges al sud de Mallorca i el groc a la resta d'aquesta illa. Xasca Cifra, bon dia.
8: Sí, bon dia. No seran precipitacions generals, però sí que on caiguin seran intenses, acompanyades, com deies, de tempesta, localitzades especialment a punts de l'interior de Mallorca i també cap al sud de l'illa. Avui a Menorca, a Eivissa i a Formentera, les precipitacions no han d'arribar o no seran tan importants, de fet tampoc al nord de Mallorca. En aquests sectors de l'interior de Mallorca i també del sud, en poqueta estona podem acumular una gran quantitat d'aigua, com deia, acompanyats de tempesta. A la resta, tranquil·litat, de fet ja començam ara amb el cel gairebé destapat. La temperatura avui ha d'anar davallant amb el pas de les hores, les màximes ja notarem que baixen, sobretot a punts de Menorca, 28-29 graus, a l'entrada de vent de nord, que cada vegada serà més intens. A Mallorca, al nord, també quedarà amb temperatura màxima entre els 28 i 29 graus, al sud fins als 32-33, i a Eivissa i a Formentera, un dia més de calor, amb 30-32 graus també de temperatura màxima. Atenció, perquè aquesta pròxima nit i matí es reactiven aquestes plogudes en forma de ruixats, de tempestes intenses. Han d'arribar també a Eivissa i a Formentera i a punts de Mallorca. De matinada i demà aquestes precipitacions seran una altra vegada fortes, acompanyades de tempesta. Menorca en queda una mica al marge, així tot. Demà també esperam qualque ruixat que pot ser localment intens. I demà també davalla la temperatura, continuarà aquesta baixada que comença avui. Per tant, de moment, moviment meteorològic avui més restringit a Mallorca i a partir de nit a la resta de les illes.
1: Gràcies, Xesca. I quant al trànsit, tenim problemes en aquesta hora a les carreteres de les illes. Toni Escanelles, bon dia.
9: Bon dia. És així, embotellaments ja a l'autopista d'Inca en aquestes hores, fins a Sa Cabana, també amb bosses a partir de Santa Maria i Consell cap a Binissalem. I a l'enllaç de la via de cintura ja també hi ha bosses, de fet, a la via de cintura de Can Blau fins a Solla, també trànsit lent a les entrades d'Andratx, a les de Palma i sobretot també a la de l'aeroport. A Eivissa, al polígon de Can Bufí, com és habitual, i a Menorca, recordeu que està tancat el carril de la General en sentit cap a Maó per obres a l'alçada de Vini a l'Advei.
1: 8 i 6 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: En els pròxims 5 anys, Aena invertirà més de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Balears. El full de ruta de l'empresa semipública aprovat pel Consell de Ministres preveu que els aeroports illencs rebran 50 milions de passatgers anuals, són 2 milions i mig més del total actual. L'augment del trànsit aeri seria del 10% a Menorca i a Eivissa i d'un 5% a Mallorca. El govern espanyol assegura que no són els aeroports, sinó els mateixos territoris que provoquen saturació turística, generant demanda, una versió que contradiu l'execució autonòmic.
4: El document de regulació aeroportuària, l'anomenat DORA 3, preveu invertir més de 620 milions d'euros a Son Sant Joan. Es milloraran les pistes, les passarel·les d'embarcament i la seguretat. A Maó s'hi destinen 170 milions d'euros i a Eivissa 130, i a tots dos es milloraran els controls de seguretat i es crearà una única zona d'embarcament per als passatgers fora de l'àrea Schengen. A Menorca s'arribaria als 4,6 milions d'usuaris a l'any, a Escodó els 10 milions i a Palma els 36. La previsió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència és d'un creixement fins i tot superior. El ministre de Transports, Òscar Puente, diu que ells no cerquen dur més passatgers, sinó fer-ho amb més seguretat i comoditat.
2: Son los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella, y eso no tiene sentido. Es decir, los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza, para dirigirse a un lugar, a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
4: Respon el conseller de Turisme, Jaume Bouçà.
3: Són les portes d'entrada a les nostres illes. Per tant, si tenim la porta oberta de Vita Ample i que puguin venir 2 milions més de passatgers amb aquest DORA que se planteja fins al 2031, entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre, l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins Aena.
4: En canvi, la Conselleria de Mobilitat diu que és bo que s'inverteixi en les infraestructures a les Balears, però que s'ha de respectar el marc de la contenció. IB3 Ràdio s'ha posat en contacte amb Aena, que no ha volgut fer declaracions.
1: I diumenge ja ha prevista una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de Palma. També s'han convocat mobilitzacions a Eivissa. Entitats com Sant Bonet, Pulmó Verd, acusen el govern espanyol de fer una ampliació encoberta. Manel Gomaris n'és el portaveu.
10: Més creixement, més saturació i més abús. Aena, francament, una anomalia democràtica consentida.
1: En el document d'ordenació aeroportuària també es preveu, Anselm, un increment de les taxes que finalment serà d'un 0,33% anual.
4: Un increment que rebutja el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo.
11: Nunca es una buena noticia el aumento de las tasas aeroportuarias. Y de hecho, desde el Govern de Illes Balears, defenderemos siempre una bajada de tasas.
4: També s'hi han oposat les aerolínies, que demanaven una rebaixa de 6 dècimes per fer així més competitius els aeroports espanyols. Això sí, l'Associació de Línies Aèries celebra que el govern central hagi suavitzat finalment les pretensions inicials d'Aena, que aspirava a una pujada d'un 4,9%.
1: Sigui com sigui, i encara sense haver-se executat aquestes inversions previstes per Aena als aeroports de les Balears, el nombre de passatgers creix respecte de l'any anterior. El mes d'agost ho va fer un 2,5% a Eivissa, un 2,3 a Palma i un 1,8 a Menorca.
4: Això vol dir que durant tot el mes van passar per Son Sant Joan 4,8 milions de persones, 1,5 milió per Escodolà i 765.000 a Mahó.
1: I la inflació es torna a disparar. Les Balears, impulsada en primer lloc per l'encariment del sector serveis, per la restauració i l'allotjament turístic, i en segon, per un transport que no deixa de pujar per l'augment del cost del combustible a causa de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Quasi tot puja a l'agost i, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els preus del sector turístic ho van fer més d'un 8% respecte a fa un any. El transport va passar del 5%. El balanç general apunta que l'IPC s'ha encarit un 4,4% interanual en el vuitè mes de l'any, que és una dècima per damunt de la mitjana espanyola. Els experts alerten que aquest encariment pot fer un efecte espiral no desitjat, ho detalla l'economista Joan Tugores.
12: Per sobre del 4%, amb un augment espectacular en els darrers dos o tres mesos, que es recorda que el tema de la inflació no estava resolt i que les nostres economies són molt vulnerables a aquests episodis en què, per motius ara geopolítics, se produeixen increments de factors que estan fora del nostre control.
4: També pugen amb força les despeses associades a l'habitatge, com l'aigua, l'electricitat i el gas, que creixen un 5%. Els aliments i les begudes no alcohòliques tampoc no donen treva i registren un augment de més del 3%, i els consumidors noten, i molt, aquests increments de preus.
13: S'ha de deixar de sortir i anar a restaurants, però sí que s'ha de vigilar perquè els preus estan molt alts, sobretot als restaurants.
14: En casa hemos restringido la salida.
15: I d'altres quasi ho hem hagut de deixar perquè és impossible ja.
4: Pràcticament tots els sectors han pujat aquest agost, a excepció de la roba i el calçat, que baixen lleugerament.
16: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Son Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Son Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: Vuit i 13 minuts del matí. Continuem a l'informatiu matí. La presidenta del govern descarta limitar la compra de segones residències si afecta Balears. El Parlament, però, ens ha dit que aplicarà totes les mesures jurídicament viables i efectives que permeti a Europa per prioritzar l'accés a l'habitatge dels residents. I això davant les crítiques de l'Esquerra, que l'acusen d'estar més preocupada per les segones residències que no per la problemàtica per poder accedir a un habitatge. Marta Puyalto.
18: Marga Proens celebra que la Comissió Europea hagi obert la porta a estudiar possibles restriccions i assegura que el govern estudiarà qualsevol mesura que pugui limitar la compra d'habitatges per part de no residents.
6: I que tingui un resultat efectiu i que prioritzi sí o sí la gent d'aquí, aquest govern ho analitzarà i ho aplicarà.
19: Josep Castells, de Més per Menorca, l'ha acusat de dir una cosa i fer la contrària.
20: Deixin de fer el que estan fent tota la legislatura, que és estar venent una moto quan a l'hora de la veritat no estan disposats en absolut a prendre cap d'aquestes mesures de contenció.
19: Més per Mallorca reclama que el govern actuï ja, mentre Proens ha acusat Lluís Apesteguía d'haver creat amb el govern d'Esquerres l'emergència habitacional i ara de voler prohibir comprar als residents.
5: Ara mateix, un de cada tres habitatges a les Illes Balears és comprada per qualcú que no hi resideix. I mentrestant, la gent de les Illes Balears, el 29% viu en risc d'exclusió habitacional.
6: No vol que un mallorquí pugui comprar un habitatge per deixar en els seus fills. Això és el que vostè mos està dient.
19: Iago Negueruela, del PSI, per la seva banda, acusa Proens d'haver disparat els preus durant el seu mandat.
21: Ha crecido el 23% con usted y que ustedes hablan de la suerte que tienen de tener segunda residencia.
22: Vaya acabando,
21: sí, acompáñeme por los barrios de Palma, al Rafal, al Vivero. El 40% no pueden comprar ni la primera vivienda.
6: Es veu que hi ha una cosa de la qual vostès mos pot donar lliçons a tots i és en la venda de seus del Partit Socialista a no residents.
19: D'altra banda, la presidenta ha qualificat d'insult cap a Balears la política migratòria del govern espanyol quan la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, li ha demanat que sigui més contundent.
23: Ceuta es hoy la bola de cristal de lo que le espera a Baleares si no frenamos esta invasión.
6: És desesperant i que genera una enorme impotència. Veure la deixadesa i la inacció...

0: ell ens podria donar l'opinió si realment tot val. Gràcies, què hauria fet aquesta persona.
1: Me tens a mi aquí i ara... No, però
0: és vera, perquè sabem que hi ha molt de patiment al darrere, no? Ara que hem parlat, no, per exemple, de la recent victòria d'Enric Mas, tot el que suposa les caigudes, les lesions, tothom que coneix de prop un esportista d'elit sap que darrere hi ha patiment, no? I que te jugues tot un dia. Jo, per posar un poquet, o el manco per plantejar altres qüestions,
1: sense voler, no? Sense voler menys tenir ningú, que estan parlant d'un Hyrots, no són uns Jocs Olímpics, no és un Mundial. És a dir, és un grup de gent que ha decidit fer un programa privat d'esport per posar-se a prova i anar a competir arreu del món.
0: I que
1: això és una cosa totalment comercial.
0: De la meta, a 100 metres només. Què fas? Te passa? Igual aguantes, no?
1: Home, Marta Garau, per favor.
0: Estic plantejant altres qüestions.
1: Estàs defensant
0: no,
1: que
0: la
1: gent se faci les feines damunt per poder arribar a la meta.
0: Només estic plantejant diferents punts de vista dins del món esportiu i què haguéssiu fet si vos passàs a mi
1: me passa
0: de la
1: això
0: meta.
1: I me falta terreny per arrencar a córrer.
2: Però cap en els vestuaris.
1: Evidentment.
2: Jo vull comentar una altra cosa, que no té res a veure amb l'escatologia. És que amb aquests tres planos que mos acaben de posar en pantalla és necessari comentar que avui
0: mos renya la direcció d'estilisme d'Ivetres.
2: No he fet aposta, però anem a quadres, a ratxes i a topos.
0: Només mos falten flors.
1: Perdó, és que som una mica el jardí, el jardí de les delícies del Bosco, si m'apures. Un tríptic.
0: A més, és un trip.
2: A veure, men, que mos diuen del estilisme, no sé.
0: Sí, que no mos renyin massa, som ràdio, però també, ja sabeu, som un programa televisat
1: coses.
0: I aquestes coses passen. Amb la bona companyia de Facu Tenagle, els comandaments tècnics que té Jaume, Àlex Fortes, Miquel Rosselló i Maria Antònia Esquina a la producció, encetam el dimecres.

0: Són les 9 i 20 minuts, comença la nostra tertúlia, aquest repàs que sempre fem des d'ara i fins a les 10. Un repàs a l'actualitat que avui valorem en la bona companyia de Pep Maria Aguiló. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Elena Ballestero, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I José Luis Miró. Bon dia, José Luis.
3: Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Tots els temes sobre la taula i un d'ells, el primer, un dels més polèmics, perquè durant molts anys aquí s'ha parlat sobre com podríem millorar la gestió dels nostres aeroports, de quina manera condiciona, per exemple, l'impacte de les arribades. Dia de reaccions, el nou full de ruta d'AENA aprovat pel Consell de Ministres que fixa una inversió de més de 1.000 milions d'euros en 5 anys en els diferents aeroports del nostre arxipèlag. Els aeròdroms rebran aquesta quantitat cada any i d'aquesta manera s'evitarà també, diuen, que es pugui provocar la saturació, perquè són inversions que seran destinades sobretot a les infraestructures. 2,5 milions del total actual, el full de ruta de l'empresa semipública aprovat pel Consell de Ministres valora aquesta xifra, preveu que els aeroports rebran aquests 50 milions de passatgers i són, com vos deia, 2,5 milions més del total actual. Ara el debat està servit, no? Fins a quin punt aquesta inversió, aquesta quantitat servirà per aconseguir una millores o si realment aquestes millores el que faran és que venguin més turistes. Servirà també per ajudar a una millora de la gestió o aquestes millores simplement suposaran unes majors arribades de turistes i tornarem a posar el debat sobre la taula de si estem gestionant bé l'impacte del turisme any rere any, José Luis.
3: Bueno, AENA ha estimado que llegaremos a los 50 millones en 2031, si estamos en 47, ¿no? Pues, bueno, tú lo has dicho, 2,5 millones más de turistas o de pasajeros que pasarán por ahí. Si AENA dice que

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
1: Nou i 50 minuts, continuem en temps de tertúlia amb els periodistes José Luis Miró, Pep Maria Aguiló i Elena Ballestero. Parlem ara d'habitatge. De les possibles solucions segueix sent un tema molt present en aquestes tertúlies i, de fet, així ho seguirà fins que se pugui arribar a una millor gestió de totes les polítiques d'habitatge que afecten tant els residents de les Balears. Ja sabeu, ho han comentat al llarg d'aquests dies previs, la presidenta del govern descarta limitar la compra de segones residències si afecta Balears. El Parlament va assegurar que aplicarà totes les mesures jurídicament viables i efectives que permeti Europa, perquè ja sabeu que Brussel·les va parlar al respecte i va donar un poc de llum verda a poder començar a implementar algunes mesures, però, clar, no s'hi afecten a residents. Recordem avui que també és una jornada important. La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita a Eivissa per participar en un acte de la Federació Socialista de l'Illa i precisament per abordar aquesta problemàtica de l'accés a l'habitatge. Ha triat l'Illa on més complicacions hi ha a l'hora d'accedir a un habitatge, que és a Eivissa, perquè si aquí és complicat a Mallorca, a Eivissa encara ho és més.
2: Necessitaran un hueco para que se aloje o dormir en un balcón.
1: És una pregunta important, perquè sens dubte a Eivissa, si una cosa no queda ara mateix, són habitacions.
2: A ver, yo todo lo que sean medidas para paliar la crisis de la vivienda que tenemos en Baleares, creo que estoy totalmente a favor, ¿no? Pero creo que ya existen medidas que nos están aplicando, como la posibilidad de limitar precios en zonas tensionadas, cuando cada vez más expertos nos dicen que todo Baleares es una zona tensionada, o como mínimo toda Eivissa y toda Mallorca, ¿no? Respecto a las segundas residencias, a mí, la verdad, me encendió el otro día escuchar a Sagreras decir que no se podía imaginar cómo decirle a un mallorquín que no se puede comprar una segunda residencia. Pero decía, me cuesta imaginarlo. Pues yo creo que lo que le cuesta imaginar es que muchos mallorquines, nuevas generaciones, jóvenes, se están teniendo que ir de Mallorca para poder vivir en un sitio donde el precio de la vivienda no sea el total de su sueldo. Mi hijo se ha ido a vivir a Zaragoza, donde paga por un estudio lo que pagaría aquí por una habitación, ¿no? A mí no me cuesta imaginarlo, lo tengo en casa. Y creo que muchos de los que nos oyen también lo están viviendo cada vez más cerca. Cuando no está garantizado el derecho para acceder a una primera vivienda, ¿por qué tenemos que seguir defendiendo el derecho para acceder a una segunda sin tomar medidas? Es que volvemos a lo del aeropuerto, ¿no? O sea, es la guerrilla entre unos y otros, gobierno central, gobierno autonómico, Europa, si me apuras, ¿no? Y unos echarle el muerto al otro y nadie tomar las medidas que realmente hacen falta para garantizar la vida.
1: Pep Maria, respecte a la visita de la ministra d'Habitatge, accedint un poc als temes a abordar, un d'ells en concret serà la regulació del lloguer com una mesura per poder contenir els preus. Ja sabeu que sempre és una mesura que genera molt de debat. Regular el lloguer serviria per limitar els preus, i és veritat que aquí trobem diferents tipus d'opinions i fins i tot amb els experts. Els experts estan en diferents bàndols, és veritat. Hi ha alguns que diuen que sí, que s'ha aplicat a algunes ciutats i que ha millorat i ha regulat, altres estan totalment en contra. Quina és la vostra opinió?
3: Fèiem un poc de broma a micro tancat de que en la visita de la ministra a Eivissa ja tots dormiran tranquils perquè segur que trobarà avui la solució. Dit això, aquestes setmanes seran molt d'habitatge i coincidim tots en que és molt complicat el tema. Jo, sobre el que deia Elena, jo crec que no és incompatible fer mesures perquè no sigui tan complicat trobar un lloguer o poder comprar un primer habitatge. Jo crec que s'estan fent mesures insuficients i se n'han de fer més, en què hi pot haver una persona o una família típica de classe mitja que ha estudiat tota sa vida i té una opció, a la millor petita, de comprar una caseta a sa part forana. I si ho vol fer, sí, jo no ho veig incompatible, sinó complementari. Uh-huh. S'han de fer dos camins paral·lels, perquè si qualcun dels dos falla, se cau tot. Bé, jo ho veig així.
4: Jo m'apuntava aquí que si a Elena l'encendió lo que dijo Sagrera, Igual ahora, pues aquí hay una explosión nuclear, porque no me voy a decir yo.
1: Ay, espera.
3: Cuerpo a tierra.
1: Queden en cada 4 minutos y medio de tertulia. Vemos el bombazo.
4: No, a ver, no, no es ningún bombazo. Sencillamente yo creo que todo el mundo tiene derecho a poseer aquellos bienes muebles e inmuebles que pueda permitirse. La propiedad privada es sagrada y me parecería absolutamente escandaloso limitar que nadie, extranjero, balear o austrohúngaro, pudiera adquirir aquellas viviendas, no la segunda, sino hasta la novena, en el caso de que se lo pueda permitir. Me parecería escandaloso. Absolutamente.
5: ¿Com es
4: faria? Escandaloso.
5: Perquè, per exemple, i si és l'habitatge per als teus fills?
4: Però no, tu, un nom, tu tienes,
5: a ti, no? Després s'hauria d'establir com se faria i com se limitaria
4: aquesta compra d'habitatge. A ti la vida te va bien, o te va mal, o te va regular. Yo, no és mi caso, ¿eh? O sea, no estoy defendiendo mi caso, pero digo, a ti la vida te va bien y te puedes comprar una casita o una casa o un casoplón para ir el fin de semana a hacer fiestas con tus amigos, pues me parece muy correcto.
2: Y a 8, que vas a ir a una cada día, porque has dicho a 8, ¿no?
4: Bueno, pues si me lo puedo permitir.
2: Sí, te lo puedes permitir a costa de los otros.
4: Yo no me lo puedo permitir, es decir, no, lo digo en primera persona, sí, para que no se confundan los oyentes, estoy más seco que la mojama.
2: Yo también te lo digo en segunda persona, pero podemos generalizar, te lo puedes permitir, pero eso tiene unas consecuencias para la gente que no se lo puede permitir, que tiene que acceder a un alquiler y que cada vez más vive en la calle y duerme en la calle.
4: Es una cuestión de, es decir, casi de principio para mí, ¿no?
2: Para mí también es de
4: principios. Por eso te lo digo, que tú defiendes tus principios y los respeto muchos, pero los míos, es decir, el fundamento del mío es el derecho a la propiedad privada como un absolutamente sagrado, es decir, es que eso, para mí eso es intocable, ¿eh? O sea, no se puede el Estado no tiene nada que pintar en eso.
2: Yo respeto mucho las personas que compran viviendas para sacarlas al mercado del alquiler como una inversión futura y los alquilan a un precio justo. Con lo que no estoy de acuerdo es con la propiedad especulativa, no con la propiedad, ¿no? Y en el caso de las segundas residencias, yo abordaría antes muchísimas otras problemáticas, lo he dicho aquí 100.000 veces, como el alquiler turístico vacacional, que lo prohibiría, ¿no? Creo que todo lo que no sean usos reales de vivienda se deberían prohibir dentro de una vivienda, pero las segundas residencias creo que nunca pueden estar por delante de las primeras residencias.
4: Yo creo que no hay que prohibir prácticamente nada. Y esto es como creo que mejorarían las cosas. Es decir, es que no hay una situación de precio justo e injusto. Hay una situación del precio en función de la oferta y la demanda, es decir,
2: especulación.
4: Pero es que esas leyes no las han hecho los hombres, son inmutables, es decir, claro.
2: Las trajeron,
4: no,
2: ¿sabes?
4: No, claro, es que
2: los extraterrestres.
4: No, pero mira, tú es que
2: puedes, a veces parecemos extraterrestres.
4: No, tú puedes intentar derogar mañana la ley de la gravedad y te aseguro que no, las cosas seguirán cayéndose al suelo, es decir, lo que te quiero decir
2: hablamos
4: es que
2: de
4: cuando
2: física,
4: tú hablas
2: no de especulación.
4: Cuando tú estás interviniendo en las leyes del mercado, voy a topar los precios, estás tocando unas leyes que funcionan con otros criterios, que no están adaptados ni a la ideología ni a estas cosas. Entonces, al final, acaba siendo perjudicial. Es decir, el problema es...
2: ¿Perjudicial para quién es?
4: Hombre, el problema es que aquí hay mucha gente que no alquila su vivienda porque no tiene la seguridad jurídica para garantizar que va a cobrar ese alquiler al final de mes.
2: Seguro.
4: Eso no es eso. Eso es una...
2: Vale, gracias por incentivar que la gente que tiene una propiedad...
5: És una mesura del govern que sí que és veritat que no va recollir tant d'habitatges com se pensava en una primera vegada, almenys si és una mesura que ajuda i que dona garanties als propietaris de poder llogar aquest pis.
4: El alquiler seguro estarà en la seguretat jurídica que pueda obtener una persona sabiendo que su piso, el que alquila, va a recibir la renta a final de mes y no va a tener que acabar pagando los suministros de alguien que está viviendo de gorra.
2: Eso se llama alquiler seguro. Si cedes tu vivienda al gobierno a un precio justo, el gobierno hace de avalista y te garantiza que tú vas a seguir
5: pagando. Se esgota el temps
4: y
5: no tenim solució al problema de l'habitatge. Se ens esgota el temps. José Luis, Pep Maria, Elena, moltíssimes gràcies. Que tingueu un bon dimecres.
3: Gràcies.
0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
6: Bon dia. La situació a Ceuta i la suspensió del vot als espanyols nacionalitzats amb la llei de nets ha centrat el cara a cara entre Sánchez i Feijóo a la sessió de control avui matí al Congrés. Tots dos s'han acusat mútuament de cronificar la crisi a la ciutat de Ceuta.
7: El líder del PP ha retret al president espanyol que destini més recursos a regularitzar i nacionalitzar persones migrants que donar sortida a la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Pedro Sánchez lamenta la por que, diu, la dreta i l'extrema dreta tenen a la democràcia.
8: Para dar nuevas nacionalidades, usted incrementó la plantilla de las oficinas consulares en 657 personas. Para la regularización masiva, 550 personas. Para Ceuta, 50 y 20 ordenadores. ¿Es así como piensa usted gestionar las 13.000 devoluciones? ¡Qué prisa para unas cosas y qué parsimonia para otras, señoría! Esto se tiene que resolver inmediatamente. Y no pida más paciencia porque se ha agotado.
9: Es una vergüenza, señor Feijóo. Es una vergüenza. Por tener candidatos de tercera, ustedes pretenden tener ciudadanos de primera o de segunda. No hay que temer el voto, señor Feijóo. Hay que temer a quien se lo quiere quitar, que son ustedes y la ultradrecha de Vox.
6: Canviant de qüestió, les execucions hipotecàries sobre habitatges han pujat un 1,6% a les Balears durant el segon trimestre de l'any. Segons les dades que ha publicat avui mateix l'Institut Nacional d'Estadística, entre els mesos d'abril i juny es van registrar a l'arxipèlag un total de 63 procediments d'aquest tipus sobre habitatges.
7: Si mira la radiografia d'aquestes dades a les illes, de la seixantena d'habitatges afectats, la immensa majoria eren de segona mà i gairebé tots, 60 casos, corresponien a propietats de persones físiques, és a dir, de particulars. Si ampliem el focus a tot tipus de finques, sumant-hi locals o terrenys, a les Balears es van iniciar 81 execucions hipotecàries, una xifra un 2,4% menor que la de l'any passat. La situació a l'arxipèlag contrasta i molt amb la tendència que es viu a nivell estatal. Al conjunt d'Espanya, els embargaments de l'habitatge habitual s'han disparat un 27,5% en comparació amb el mateix trimestre del 2025, una xifra que suposa el registre més alt viscut a l'Estat en una mica més de 9 anys.
6: D'altra banda, des d'avui els residents a les noves zones Hora de Palma, que entren en funcionament el 1 de gener, ja poden sol·licitar-ne el distintiu per poder aparcar a la seva àrea. Un distintiu que serà virtual i pel qual s'hauran d'abonar 24 euros anuals.
7: El tinent de Batlle de Mobilitat, Antoni Deudero, en una entrevista a l'informatiu Matí, ha explicat que, tot i que es dupliquen les places en zona blava, de 12.000 es fregaran les 26.000 el 1 de gener, no reforçarà la plantilla per controlar el seu funcionament. Sí que hi haurà un borsí d'administratius per ajudar en els tràmits burocràtics si fos necessari.
10: No hi ha una previsió d'un increment exponencial de feina que provoqui la necessitat d'un reforçament de la plantilla que actualment té SESMAP. El que sí que hem previst és un borsí de fins a 20 persones administratives per tal de que aquest procés de sol·licitud d'alta en el sistema Hora tingui gent suficient per atendre les persones que tinguin qualsevol incident.
6: I la presidenta de la Unió Europea, Ursula von der Leyen, adverteix que el canvi climàtic i la IA són el punt d'inflexió del nostre temps. En el seu discurs sobre l'estat de la Unió davant el Parlament Europeu a Estrasburg, la líder de l'executiu comunitari ha donat suport a frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Així arribem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
11: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
2: Bienvenidos a la segunda división.
0: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
3: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
4: En Tomàs
2: ho pot dir.
0: David Gui, bon dia.
3: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
0: Company Fuster, bon dia.
5: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. Tèntol! Tèntol! Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
7: Deu i cinc minuts, encetem aquesta segona hora de programa i, com sempre, feina en aquest moment, pegam un cop d'ull al cel perquè volen saber què ens espera per aquest dimecres, dia 16 de setembre, en què, atenció, la jornada anirà guanyant inestabilitat a mesura que avancin les hores. El sol deixarà pas el creixement de núvols d'evolució i, sobretot, serà a partir del migdia quan poden arribar els ruixats i les tempestes. Bon dia de nou, Joana. Canvi de temps a la vista, imminent, pràcticament.
8: Totalment, Marta. Bon dia de nou. Efectivament, com dius, canvi de temps a la vista i no seran quatre gotes. De manera puntual, les precipitacions poden ser intenses i deixar més de 30 litres per metre quadrat en manco d'una hora. De fet, tenim avisos activats per pluja i tempestes i haurem d'extremar la precaució, especialment a Mallorca, de cara, sobretot, a demà dijous.
9: Sí, perquè demà la situació encara serà més complicada. A Mallorca tenim avís taronja per pluja i tempestes durant tota la jornada en registres que poden arribar als 40 litres per metre quadrat en una hora. Les tempestes, a més, poden anar a acompanyades de ratxes fortes de vent i calabruix, i els avisos afecten també les pitiuses per pluja i tempestes, mentre que a Menorca i al nord-est de Mallorca hi ha avís groc per fenòmens costaners amb vent del nord i del nord-est que pot arribar als 50 km per hora i ones de fins a 2 metres.
8: Ja mos avisava el nostre home del temps, que per cert serà aquí demà nosaltres, que hi ha dos moments de tempestes previstos, un per avui cap vespre a partir de les 3 a l'interior de Mallorca i un segon sobrepera matinada a el nord-oest de Mallorca. Per tant, avui toca ja estar pendents del cel, però demà sí que serà una jornada més complicada, sobretot quan anem a Mallorca, i tot això amb una baixada de les temperatures. Demà les màximes quedaran al voltant dels 27 graus i divendres encara baixaran una mica més, amb ruixats que encara poden aparèixer també divendres. Així que ja ho sabeu, parai com mà, precaució a la carretera i molta atenció als avisos meteorològics, especialment durant les hores de més activitat de tempesta.
7: Sobretot evitar les activitats a l'exterior, que sembla obvi, no? Però que aquí ho recordam a través de la pantalla on compartim l'anunci del 1-2, que precisament especifica que s'ha d'evitar qualsevol tipus d'activitat a l'exterior. Obrim les càmeres, les beauties, per mostrar les imatges en directe, menys si aquesta tempesta ja se comença a apropar a les illes o no, començant per la primera, que ens mostra una estampa probablement tranquil·la, perquè, com dèiem, serà a partir del migdia, a partir de les 3 de sora baixa a Menorca, a Cala Torret, la situació sembla que continua amb total tranquil·litat. Qui diria, no?, que en tan sols poques hores probablement aquest ambient canviarà de manera radical, perquè, recordem, per si qualcú s'hi acaba d'incorporar en aquest moment, comença un canvi de temps molt important. Però tenim una càmera més, una finestra més que obrir i que compartir amb els espectadors. Fixeu-vos, companys, mateixa estampa pràcticament que l'anterior, a Platja Dorada, a Sacoma. La mà continua totalment en calma, o sigui que de moment aquesta tempesta, com dèiem, no ha arribat, però no per aquesta qüestió, no hem de ballar la guàrdia ni molt manco, perquè, com ha dit la Joana, no seran quatre gotes, sinó que estem parlant de pluges molt intenses. A partir de les 11:20, a mesura que s'apropi aquesta hora d'arribada de les tempestes, contactarem amb l'Agència Estatal de Meteorologia perquè mos puguin detallar de quina manera se mos presenta aquest canvi de temps a l'arxipèlag. Avui tornem a parlar de preus, d'ençà que vàrem conèixer ahir les xifres de l'IPC, l'Institut Nacional d'Estadística, confirmava que va pujar fins al 4,3% interanual el mes d'agost. Estem parlant de 7 dècimes més que el juliol i, sobretot, la taxa més alta des de principis de 2023.
8: I doncs sí, sembla que aquest mes de setembre ens tornaran a posar a prova sobretot a les nostres butxaques. I darrere aquesta pujada hi ha, sobretot, els carburants. De fet, el transport registra una pujada anual del 9,5%, mentre que la benzina i el gasoil s'han encarit amb força durant aquest estiu. I això té un efecte que va molt més enllà d'omplir el dipòsit del nostre vehicle. Quan puja l'energia i el transport acaba afectant molt altres productes productes i també serveis. I això el consumidor ho nota aquests dies en diferents fronts. Avui, per exemple, la bombona de butà ha passat de 12,5 quilos, volíem dir, puja gairebé un 5% i passa a costar de 8 en 84 euros. I també tenim l'Euríbor, que aquest mes de setembre es mou ja per damunt o per sobre del 3,1% i pot traduir-se en un encariment de les hipoteques variables.
9: Per tant, benzina, butà, hipoteca i una inflació del 4,3%. La pregunta és què significa realment tot això per a les famílies i, sobretot, si els salaris estan pujant al mateix ritme que el cost de la vida. Per posar una mica d'ordre a totes aquestes xifres i saber què podem fer i què podem esperar els propers mesos, avui ens acompanya l'economista Pau Montserrat. Pau, molt bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia.
9: Clar, ara parlàvem amb Joana, la dada més recent, un IPC del 4,3%. No sé si és una pujada preocupant o necessitant que me la posis en context.
2: És una pujada preocupant, i és preocupant perquè...
9: Per tant, ni context ni històries. No. És a dir, han de començar a passar pena.
2: Es contesta és de preocupació, perquè aquesta inflació encara és inflació energètica, encara té que veure amb la pujada dels preus del petroli i el gas per Iran, però el perill, pràcticament poden dir la certesa, és que aquesta inflació energètica s'acabi traslladant en els preus dels béns i serveis que compram. És a dir, que hi hagi una efecte de segona ronda i una efecte de tercera ronda, que és la pujada de l'Euríbor. És a dir, que tenim una factura que primer comença quan posam benzina o encenem la calefacció, quan ens toquin encendre la calefacció. Segon, afecten els preus de béns i serveis, que aquest pròxim mes serà quan veurem la inflació subjacent pujant, aquests preus de béns i serveis, que és el que preocupen els economistes i el que hauria de preocupar tothom. I després que també ho veiem traslladat a l'Euríbor, perquè quan els preus pugen, el Banc Central Europeu puja tipus i l'interbancari, l'Euríbor, puja.
8: Clar, en Xisco demanava una mica de context, jo crec que ni context, ni pedaços calents, ni res de res, un pitxer o una gerra d'aigua freda per tots els consumidors, perquè pujarà tot. I segurament tothom se demana què hi ha darrere, no? Perquè en el final pensam, clar, pugen els carburants fa que tot sigui com una cadena i una cosa fa que pugi l'altra. Però teníem el preu dels carburants en el juny a 70 euros el barril, ara el tenim a 110, per tant serà un efecte rebot. Què hi ha darrere tot això? Hem de pensar que sempre hi ha les guerres, la situació de crisi, què hi ha darrere aquestes pujades?
2: Sí, no, això són pujades degudes a les guerres. Primer va començar amb Ucraïna, que encara continua, i ara s'ha traslladat en el conflicte d'Iran. Això el que fa és que el petroli i el gas no pugui arribar a les economies occidentals, a les economies del món, i això fa que pugin els preus de l'energia. I quan puja el preu de l'energia, els costos de les empreses augmenten, i a les Illes Balears molt especialment, perquè han d'utilitzar el transport per dur les mercaderies i els serveis, els turistes, al final, i això s'acaba traslladant en els preus dels béns i serveis que venen les empreses. I a sobre, que és una qüestió que ha plantejat en Xisco, els preus, els salaris i els ingressos dels autònoms, si no pugen, mos feim cada vegada més pobres. És a dir, això és una realitat que costa d'entendre, no costa d'entendre quan anem al supermercat a comprar o quan repostem, però costa d'entendre des del punt de vista mental de que els nostres sous tenen un valor real. El nostre sou no només és el que ingressen, que seria sou nominal, sinó el que poden comprar amb aquest sou. I els nostres sous, amb efectes reals, han baixat. Quant han baixat en interanual agost? Més d'un 4%. Som un 4% més pobres i aquesta tendència de desempobriment, per desgràcia, se mantindrà.
7: I se mantindrà fins quan? Perquè, clar, tot això és cíclic. Ara és una situació molt, molt delicada, no ajuda el preu de l'habitatge, tot s'està encarint, però les butxaques cada vegada estan més buides. Si dius continuarà, això és perquè des del Banc Central Europeu els analistes, els economistes, preveuen que el punt d'inflexió no farà una davallada de manera imminent aviat.
2: No, de fet, els analistes, i normalment són anàlisis que intenten no assustar, i per tant són bastant benèvols, tots els analistes no preveien una situació tan dura com la que estem vivint. Jo sí que la preveia, no, en aquest cas crec que era evident. Si no se solucionava el conflicte d'Iran però encara que se solucionés demà, els efectes ja s'han traslladat a l'economia, és a dir, ja tenim una situació molt preocupant. Fins ara, l'economia europea en aquest cas era molt resilient, estava aguantant, però, evidentment, en situacions tan, tan greus, a nivell d'energia, tenim una situació gravíssima. Això s'acaba traslladant sempre a l'economia real via inflació. No és que ara, justament, a l'agost han tingut una mala dada i ara, els pròxims mesos, veurem dades millors. És que tot això ja duim mesos. La perspectiva no era que aquest conflicte durés, ni molt manco, tot el que està durant. I encara no hi ha una... No podem vislumbrar quan s'arreglarà. Això és una situació on és lògic, era pràcticament segur que tindríem inflació del 4-5%, i inflació del 4-5% no són com Ucraïna, que van veure un 10%, però són gravíssimes. La butxaca, en aquest cas del Balear, que ja està molt afectada pel preu de l'habitatge, ara tornem a tenir pujada de preus energètics, pujada de preu de béns i serveis, pujada de tipus d'interès en euríbores que tenen financiació a tipus variable, i els sous, que sí que és cert que hi ha hagut negociacions de convenis que han pujat, però aquestes pujades en termes nominals del 10%, del 7%, s'han quedat en res. Ja tornem a ser més pobres. Ucraïna me'l va fer d'haver un 10% més pobres, i ara Iran mos està fent un 4 o un 5% més pobres.
7: No és un panorama molt optimista.
9: No, perquè en cada guerra per damunt llençol per bugada. Sí, de cada vegada anem empobrint, i malauradament no sé per què amb economia empobrir-se és tan fàcil i remuntar és tan complicat. Perquè ho hem vist, la bombona de butà ha tornat a pujar i feia, crec que era un mes que havia davallat, després de la pujada que ja havia pegat, després de la d'Ucraïna. Per què amb economia aquests fluxes són tan conservadors per gravar en el contribuent i tan laxos a l'hora de donar-li una mica d'aire?
2: He fet una pregunta filosòfica, pràcticament.
9: Però no volem economia pràctica.
2: Sí, aniré primer a la butxaca. La butxaca del ciutadà sempre se veu més afectada de l'empobriment que de l'enriquiment de l'economia per falta de cultura financera. És així de senzill. És a dir, en el moment en què el ciutadà no sap un terme molt bàsic, que és el que valen les coses en termes nominals i en termes reals, és a dir, que el ciutadà no sap que si jo cop 2.000 euros, però he tingut una inflació de 5%, en realitat cop un 5% manco, i jo el que he de fer és aquest 2.000 euros que cop he d'aconseguir com a mínim que me rendi més d'un 5% per combatre aquesta inflació, en el moment en què no sabem ni

0: costos, que no hi ha una competència ni molt manco perfecta, evidentment hi ha de més els costos que els estalvis de costos. Per això que ens trobem sempre en aquesta situació, però és cert que si aconseguíssim millorar la cultura financera, l'educació econòmica del ciutadà general a Espanya, l'economia milloraria. De cop.
1: La gran preocupació per tot, supos que ara mateix també, és pensar en la revisió, no?, que te faran de la hipoteca si és que la tens aviat, la preocupació és ser Euribor. Ara el tenim per damunt del 3,1%, que és mes de setembre. Què pot significar això per una família amb una hipoteca? Ara tu deus, no?, han de passar penes que tinguin hipoteca variable. Què pot suposar, sobretot si tens la revisió en aquest darrer trimestre de l'any?
0: Sí, aquesta és una pregunta que sempre me fan quan puja a Euribor. Sempre me feis quan puja a Euribor, no quan baixa. Mai. I el ciutadà, el hipotecat, el tipus variable, sempre se fa quan puja a Euribor. Jo ja dic, no te fixis en Euribor. A mi que més m'adona que Euribor estigui en el 3,1, que acabi en el 3,3. Això no ha de ser la teva preocupació, que què més. Que pujarà per una hipoteca de 315.000? Uns 40 euros cada mes. Això és la pujada que tindrem a nivell
1: de... Sí, però 40 euros d'aquí, 20 d'allà, 20 d'allà de sant, al final tot suma, no?
0: Efectivament, però el tema no és el que ens pujarà amb una revisió, el tema és que siguem capaços de fer planificació. És a dir, si Euribor puja i baixa, Euribor han tingut Euribor en el 5% i han tingut Euribor en negatiu en el menys 0,5%. Quan han tingut Euribor en el menys 0,5% haurien d'haver estalviat i ara haurien de fer amortitzacions anticipades. I no mos preocuparia tant el problema de si Euribor puja
2: ja,
0: o baixa.
2: No tenim tampoc, Pau, una cultura financera tan potent. Hem parlat moltes vegades aquí en el programa, no?, que vivim més el dia per la situació, per la complicació, però jo crec que falta un poc de cultura financera per poder tenir aquesta previsió a llarg termini.
0: Jo ja després de tant d'anys, després ja de 25 anys de clamar en el desert, diria que més que mos falti cultura financera, el que tenim és peresa.
2: Financera.
0: El ciutadà no demana. Ciutadà no. S'hipotecar, jo, per exemple, que faig molt de tema de consultoria hipotecària, no demana. Només me consulta quan li ha pujat la quota i ja no pot pagar. Però una consulta de me convé hipotecar-me o me convé hipotecar-me tipus fix o tipus variable... No li importa al ciutadà, perquè no tenim ni aquest mínim de saber la importància de formar-nos, informar-nos i assessorar-nos. No la tenim, i mira que ja, jo me'n recordo abans, i és durant la crisi del 2007-2008, que pues, me vaig cansar de sortir mitjan de comunicació clamant per la falta d'educació financera i la importància de que la població se formés un poc.
2: I perdona però que t'interrompi, no... perquè ara has descrit un panorama, i clar, has fet al·lusió a la crisi del 2007-2008, tenim tots els ingredients perquè se pugui produir una altra crisi? Perquè si ho comparam, que no parlen de bombolla immobiliària els experts encara, però si no és una bombolla, s'assembla, perquè els preus escalen. És aquest un escenari precrisi, se podria considerar?
0: T'ho contest, però només un moment, perquè he fet un error, i a mi no m'agrada perquè després queda gravat, i segur que com el senyal, la pujada són de 40 euros per cada 100.000. És a dir, que si són 300.000, són 120 en el mes, que és una pujada bastant més considerable que 40 euros, que m'ho sembla bé, en el mes. I no estem en absolut en una crisi financera. La crisi del 2007-2008, la ignorància financera va ser un patiment pel ciutadà. No va crear... El que va crear aquesta bimboia va ser, entre d'altres coses, als Estats Units, si és subprime, ho sabem, però entre altres coses va ser que els bancs concedien hipoteques en el 120% i que la gent se va sobreendeutar perquè el banc li permetia sobreendeutament brutals. Ara no tenim aquest problema. Ara no vivim una crisi... Ara mateix vivim una crisi inflacionària. Una crisi inflacionària significa que ens estem fent més pobres cada mes. Un 5% més pobres. Anualment, no cada mes, però no mos hem d'assustar de que ara justament perquè tenim una inflació dels 4 i pico en agost, el món s'acaba i el mes passat no s'acabava el món. Aquests economistes de vegades mos diuen, escolta, que vostè sempre dona males notícies. No, a mi me demanen quan hi ha males notícies, però si m'ho haguessin demanat fa 2 mesos, jo ja ho veia que la inflació se posaria en els 4-5%. Per què? Pues perquè tenim un problema a Iran que no hi ha manera, i ara s'estenen al Iemen, etcètera, etcètera. Quan acabarà això? Pues quan aquests senyors que han decidit iniciar una guerra, pues se posin d'acord en acabar amb aquesta guerra.
2: Podem esperar encara una mica, de moment.
3: I ja que en Pau Montserrat, en qui ara parlant precisament de la pujada de preu, l'economista Pau Montserrat, te volia fer una pregunta de tipus pràctic. Una família que no pot augmentar els seus ingressos, què hauria de prioritzar ara mateix per protegir la seva economia?

0: domèstica, de que parlant de pedagogia, què haurien de fer des de casa? Tu dius, vigilar, que som un 5% més pobres, fer retre aquest sou.
1: Xisco, perdona que te torni a contestar igual. Eh?
0: Això també és filosofia.
1: A mi me sap greu perquè tu fas les preguntes correctes, eh? Però jo no te dono les respostes adequades. Quan mos fem aquesta pregunta, en aquest moment, ja és tard.
0: Ja
1: és tard. No mos hem de fer les preguntes en el moment en què el problema ja el tenim.
0: Mira, repetiré la pregunta perquè quedis content. Ara vivim aquesta crisi inflacionària. Imagina que la superam.
1: Que la superarem.
0: D'aquí un any,
1: que la
0: quan una família vulgui posar retre els seus duros perquè l'economia domèstica floreixi, què hauria de fer una família?
1: Una cosa molt senzilla, perquè hem de començar amb lo senzill, fer pressupostos. Aquesta família té un pressupost anual, sap més o manco el que ingressa, el que gasta, les assegurances, la despesa de l'escola que li costarà, com farà front en aquest mes quan hi hagi despeses. Si totes les famílies pressupostessin, i pressupostar no fa falta, és un Excel, no, tampoc no fa falta que siguem economistes. De fet, les famílies saben més de pressupostar que els d'economistes, però no ho fan. Clar, si no ho feim, si no feim aquesta feina de prevenció, quan venen les castanyes, quan hi ha inflació, quan l'Euribor puja, com que no sabem ni el que han gastat ni el que haurem de gastar, doncs deim, és que no arrib a final de mes. Ningú, guanyi 1.500 euros o en guanyi 10.000, si no pressuposta adequadament, arriba a final de mes. Perquè la gent que guanya molt, gasta molt, adequam, tenim, això són molt professionals.
2: Com un xiclet, tot bé.
1: Són molt professionals,
2: no?
1: Gastam tot el que ingressam. És a dir, a una família li donam 500 euros més en el mes a un individu i si no té un poquet de cultura financera, després d'un any xerram amb ell i segueix sense arribar a final de mes, perquè ha augmentat la seva despesa, aquests 500 euros.
2: I de tota la teva trajectòria professional, dia a dia, persones amb les que parles, clients, quantes persones fan realment pressupostos? T'atreveries a dir un percentatge?
3: Mira, un 1%.
1: Mira, a futur,
2: no, perquè
1: a futur legal tenim els clients més intel·ligents del món i tenint en compte que són els més intel·ligents del món, no fa pressupostos ningú. Arriben en els economistes i en els abogats els clients quan tenen el problema. És a dir, quan nosaltres pensàvem en un abogat o en un economista, pensàvem quan l'Euribor mos ha pujat i no podem pagar la hipoteca, quan el banc mos està cridant perquè no pagam el préstec del nostre cotxe, etcètera, etcètera. Però no pensàvem en els professionals quan hi hauríem de pensar que és de forma anticipatòria. És a dir, jo aniré a un abogat o un economista abans de demanar una hipoteca, perquè me digui si me convé, si hauria de comprar una casa més econòmica, etcètera, etcètera. És abans. Pressupostant, no.
2: Despeses, ingressos, fórmula de càlcul...
1: I pensen que sumes i restes, eh?
2: Ja,
1: pressupostar són sumes i restes, no, i qualque divisió a lo sumo i una multiplicació, qualsevol família ho sap fer. Però no ho feim, no ho feim.
2: Tal vegada hauríem de començar.
3: Jo sí que és vera que m'avui quedar amb una cosa com el manco positiu, optimista, i és
1: sí,
3: que en
1: favor,
3: pau,
1: alguna.
3: Sí, no, que no volem ser catastrofistes, tot i que el panorama és el que és i tampoc el poden canviar, i és que has dit, en sortirem. De les crisis també se'n surt, no? Això ja d'entrada
1: estem molt
3: és...
1: acostumats, a més, és que som, ja mos estem fent professionals, i això és una crisi, és una mini-crisi, en comparació amb el Covid, a Ucraïna, a la crisi del 2008...
3: Supos que ara ven com
1: una mini-crisi.
3: No?
1: Jo, de moment, esperant que Iran, això se pot... Però de moment estem xerrant d'una mini-crisi, però és una mini-crisi, i mos hem de preparar de ser mini-crisi, no quan tenim la mini-crisi, sinó ara mos hauríem d'estar preparant, ara els que mos està escoltant i veient, s'ha de preparar per la pròxima mini-crisi. Jo crec que
3: també... Ja. O començar a fer...
1: Pressupostar, això m'ho bastaria que tingués el número de lo que gastarà el pròxim any més o manco els pressupostats. Amb això ja haurà fet una feina excel·lent.
2: Perdó, i per acabar pressupost, anual, no mensual, com ho feim?
1: Anual i per mesos.
2: Anual i per mesos, val.
3: Deia, un Excel.
1: Un Excel, o una llibreta. O una llibreta
0: per gener, tot el que m'arriba per gener. Febrer, tot el que m'arriba per febrer.
2: Les assegurances de cotxes, per exemple.
1: I repartir,
0: sí.
2: Tot
1: i repartir-ho, és a dir, no, si nosaltres sabem que tindrem una despesa d'assegurança de la llar i de vida, repartiguem l'estalvi que jo he de tenir cada mes per després, quan arriba el pagament, poder
2: pagar. Prometem als oients i als espectadors que aviat farem el manco o dedicarem un espai a com fer realment aquests pressupostos i que funcionin, és veritat, com tenir una planificació i així evitar ensurts de cara a un futur. Ha estat molt didàctic aquesta estona de conversa. Pau Montserrat, moltíssimes gràcies. És el panorama que és, però ens hem d'anticipar una mica més. Moltíssimes gràcies.
0: Que bé renya, en Pau Montserrat.
2: Sí, no, no.
0: És la millor renya de tot Balears.
2: Farem els deures, farem els deures. 10 i 27, uns consells, jo no sé si ho heu notat, però amb el canvi de temps, ara sobretot de cara a demà, hi ha molta gent que se queixa de mal de cap, i és vera, amb el canvi de pressions, de les temperatures, augmenta la migranya, tot d'una parlam amb el doctor José Manuel Valverde, però menys què poden fer per evitar aquest mal de cap que se produeix de manera sovint.
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
5: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a la segunda división.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs, ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
10: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
12: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
13: Si a tu t'he dit vel,
12: tinta,
13: mur,
12: cornada.
13: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bosch.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
14: El primer dia està com tot descol·locat, no?
15: Sí.
14: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
16: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
17: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
18: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio.
2: Són les 10 i mitja en punt. Parlem de salut. Qui no ha tingut qualque vegada mal de cap? I més ara, no? Amb els canvis de temps, temperatures, pressions... Segur que tots, qualque pic, n'heu tingut. Però no sé si teniu la sensació de que tenim més mal de cap que abans. Passant més hores davant pantalles, vivim amb més estrès, dormim pitjor i, a més, venim d'un estiu de molta calor i en molts de casos de poca hidratació.
3: Exacte, Marta. I ara arriba de més el canvi de temporada. Canvi de temperatura, canvi d'horaris, tornada a la rutina, més hores davant l'ordinador, factors que poden fer que apareguin o s'accentuïn determinades cefalees. Però una cosa és tenir un mal de cap puntual i una altra molt diferent és que sigui recurrent.
0: Avui volem saber quan ens han de preocupar, quins són els desencadenants més habituals i què poden fer per prevenir-los, aquests mals de cap. Però també aprofitarem que tenim a nosaltres el doctor José Manuel Valverde per parlar d'aquesta època de l'any, dels canvis de temperatures, dels primers constipats, de les infeccions respiratòries, perquè, segons diu aquest guió, ja començam a sentir el primer «tenc mal de coll», «estic constipat» o «no sé què tinc». Ja podem dir-li
2: no sé
0: hola.
2: Que
0: exacte, no, no. El guió deia, Marta, saluda el doctor Valverde, però estava tan concentrada en el meu speech,
2: sí, que molt,
0: no
2: molt
0: passa
2: apassionat.
0: Res. Doctor Valverde, molt bon dia. Com estàu? Clar, comencem per el mal de cap. Et cert que cada vegada en tenim més? O és una impressió nostra?
19: Bueno,
0: o que en som més conscients?
19: Empiezo...
0: I ho patim més.
19: Rebobino un poquito. Cuando hablamos de dolor de cabeza,
7: poco de cefaleas, tenemos que pensar que hay dos tipos de cefaleas o dos tipos de dolores de cabeza. Uno que es la cefalea tensional, que es la más corriente, que es bilateral, que es como consecuencia del estrés o de una tensión mantenida, de una mala postura, de lo que sea. Bueno, tenemos una cefalea que es bilateral, que es en los dos lados de la cabeza, y el desencadenante de alguna manera sería una contractura de la musculatura del cráneo y paravertebral del cuello, ¿no? Esa es una, y otra es la migraña. La migraña es unilateral, ¿vale? Es una cefalea vascular, quiere decir, se provoca por contracciones, dilataciones y contracciones de las arterias. Está ligada a la genética, es más frecuente en mujeres, se puede desencadenar alrededor de la menstruación. Es completamente diferente, ¿no? ¿Hay más dolores de cabeza? Lo que tenemos es más desencadenantes. O sea, vivimos en un mundo, en un escenario en el cual hay muchos más desencadenantes de esos dolores de cabeza. Entonces, hay más dolores de cabeza porque hacemos más cosas que nos pueden dar dolores de cabeza.
2: Quines coses fem, perdó? Ara que digo fem més coses, m'imagino que pantalles segur.
7: La primera, les pantalles.
2: Ja deia jo.
7: Tu piensa cuando coges el móvil y ves a la gente incluso moviéndose por la calle con el móvil puesto. Claro, vas con una posición que estás tensando la musculatura del cuello. Una. Dos. Hay mucha gente que cuando se mete en la cama se coge el móvil, es luz. Sabéis que lo que desencadena el sueño es la melatonina no quiere luz, con lo cual, insomnio, cambios de horarios, dormir mal, vale, estrés, vale, hacemos tantas cosas que de alguna manera nos llevan al dolor de cabeza, porque el estrés también puede desencadenar la migraña, no solamente la cefalea tensional. Entonces, no es que haya más dolores de cabeza, es que hay más causes que nos dan dolores de cabeza.
3: Clar, jo no sé si, per exemple, aquests mesos, aquestes setmanes a la consulta, passa més gent que, no sé, per exemple, per l'estrès, la falta de son i sobretot la calor que han tingut aquestes setmanes.
7: Horroroso, sí.
3: Venen amb mal de cap, perquè aquesta calor que no mos deixa ni respirar ni de dia ni de nit i que mos té tots acubats, ara per sort baixaran una mica les temperatures, fa també, no?, que estiguem
7: més... No duermes, o duermes mal... sudas, te deshidratas, o sea, todo eso contribuye de alguna manera al dolor de cabeza, a sentirse mal, etcétera, etcétera. Sí, no ha sido un verano muy fácil para nadie, efectivamente.
0: I ara que parlàvem de calor, també la calor provoca deshidratació, i claro, de vegades no és que tinguis mal de cap, és que has begut poca aigua.
7: Sí, y cuando bebes, muchas veces lo que bebes es alcohol, que no es lo más aconsejable para el dolor de cabeza. Sí.
3: Aquesta és una altra. També hi ha persones, doctor Valverde, que asseguren que els canvis de temps, no? Quan arriba el canvi d'estació, igual que la gent que té al·lèrgies també se dispara una mica. És un poc la relació, la temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica.
2: Avui, de fet, segur que probablement serà un dia que molta gent tingui mal de cap.
7: Sí, yo tengo un baròmetre incorporado y cuando a mí me duele la cabeza, generalmente en las horas siguientes... cambia la temperatura i llueve
2: igual. Igual, també.
7: O los dolores articulares.
3: Clar, aquesta és una de les coses que volíem tractar avui, el tema del mal de cap, perquè està clar que cada vegada hi ha més motius per tenir mal de caps, més coses que fem malament.
7: I, perdona que t'interrumpa, hay un tema que no me quiero de ninguna manera olvidar, porque es que ayer o antes de ayer leí un artículo de un nefrólogo que hablaba de que mucha gente con los ibuprofenos acaba con una insuficiencia renal. El problema es que me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno y me tomo un ibuprofeno hoy, mañana otro y al otro día otro. Cuidado con los antiinflamatorios.
2: Sí, se está abusando molt, clar.
7: Muchísimo, muchísimo. Además los utilizamos como si no pasara nada. Me tomo el protector, entre comillas, para que no me haga daño en el estómago, pero es que, claro, los antiinflamatorios hacen efecto en otros muchos sitios, y un sitio muy delicado son los riñones.
3: No, i que és una de les coses, un dels medicaments que utilitzam de manera més indiscriminada, no, perquè mos automedicam, per cert, sí. Que demà precisament parlarem amb farmacèutics perquè mos comencin a fer saber, sí, que és allò que hem de tenir la farmaciola i que és allò que hem de fer i que no hem de fer a l'hora de medicar-mos. Mos volíem demanar per més qüestions perquè volíem parlar d'aquests mal de caps, però també és vera que comencen a venir cosones, no, a la redacció ja tenim gent que mal de coll, sí,
2: ja
3: una mica de costipat,
2: més de vegada, eh?
3: Fins i tot, sí, virus de panxa, no sé si ja comença, sí, a venir una,
7: bueno,
3: mica de tot això.
7: Los virus están relacionados, normalmente los virus respiratorios están relacionados, no están tan relacionados con el frío. La gente, lo que te da un constipado o una gripe es un virus, no el frío. Lo que pasa es que el frío, o más que el frío, los cambios de temperatura, pasa exactamente lo mismo que con las cefaleas. El organismo quiere estabilidad. Vale, entonces todo lo que sean cambios y cambios bruscos, cambios de estación, cambios de ritmo de sueño, cambios de temperatura, todo lo que sean cambios, el organismo necesita de alguna manera acostumbrarse. Vale. ¿Qué pasa con el calor y con los resfriados de verano, con los resfriados de otoño y tal? Bueno, los resfriados de verano generalmente están relacionados con los cambios de temperatura provocados por el aire acondicionado. Yo tengo 8, 9, 10 o 12 grados de diferencia entre un sitio y la calle, uh-huh, ¿vale? Y eso lo que hace de alguna manera es fastidiarte la mucosa del árbol respiratorio, que protege menos, y entonces viene el virus, que es el causante, y coges un virus. Otro tema importante es que ahora, cuando llegue el otoño, si es que llega alguna vez, lo normal del otoño es que empezamos a estar en espacios interiores, ¿vale? Y los espacios interiores son un sitio estupendo para los virus.
2: I no oblidem, doctor, que acaba de començar el curs escolar,
7: que los niños son el mayor desencadenante y el foco infeccioso en una casa. Sí,
2: i clar,
7: sí,
2: això s'ha notat,
7: sí,
2: també, jo m'imagino,
7: sí,
2: que aquesta pujada, no,
7: sí,
2: ha estat un poc,
7: sí,
2: també,
7: sí,
2: per això.
7: Sí, sí, totalmente.
2: No sé si se pot prevenir. Ara que ve aquesta tardor, perquè hi ha com un boom, mira, hem parlat en aquest programa moltes vegades de vitamines, de suplements, de si són...
7: No
2: serveixen per res.
7: No,
2: perquè molta gent tal vegada pot pensar, mira, ara he
7: d'intentar
2: prevenir...
7: No, per tomar vitamina C
2: no vas
7: a deixar de tenir resfriados. Lo que sí sirve para no tener resfriados es ventilar.
2: Molt important.
3: Que surtin els virus.
7: Exacto.
2: Rentar-se les mans i ventilar.
7: Lavarse las manos. Todo lo que aprendimos, supuestamente, entre comillas, en la COVID, deberíamos de seguir utilizándolo. Y luego, si estás resfriado, ponte una mascarilla y no comprometas la salud de tus compañeros o de tus familiares.
2: ¿Y cuántas personas ha habido vostè amb mascareta? Porque yo he visto algunas, es veritat, que ahora mateix, sobretot si vas
7: pocos
2: als hospitals...
7: Si los vemos con pinta, exacte, de que tienen alguna cosa, que estan infestados.
3: Molt,
7: no?
3: Greu. Sí, sí, despistados, no?
0: Sí, sí, sí. Han tornat a la por de la mascareta. Que van normalitzar-ne sus... Sí. Obligats també per les circumstàncies, uh-huh, de la Covid, i jo me pensava que allò de la mascareta, com que tothom ja en tenia a casa, ja era un fet que quedaria en nosaltres, que si un dia te trobaves malament o veies que hi havia pol·lució, allò que sigui, te posaries mascareta i res de res.
7: Raríssim ver a alguien con mascarilla, yeah, y sobre todo los miramos...
2: Quan no va integrat a la cultura,
7: sí,
2: és
7: no
2: molt mal
7: ha
2: de
7: servido.
2: Fer.
7: Sin embargo, por, sí, ejemplo, y les fue muy bien a los orientales,
2: claro,
7: ellos están acostumbrados... No para protegerse ellos, sino para proteger a los demás.
2: Una cuestión de respeto.
7: Y un japonés, exacto, sí, sí, un japonés o un chino se resfría y lo primero que hace es ponerse la mascarilla. Mm.
3: Ara que parlem d'això, de constipats, de Covid i d'altres, sí, herbes, també és important, no?, sobre una mica d'estriar. Bé, no sé si nosaltres en sabem o si directament tindran el metge perquè mos ho dia, la diferència, no?, entre grip, constipat, simplement un canvi de temps, fins i tot al·lèrgies, que molta de gent tot d'una se pensa que està constipat,
7: vale,
3: i aquesta rinitis...
7: Exacto, en inicio, cuando tú tienes congestión nasal, la nariz tapada y moquiteo, eso puede acabar siendo cualquier cosa. En general, ¿vale? Cuando no hay un quebranto, cuando no tienes dolores musculares, no te sientes muy mal, no tienes fiebre, lo normal es que sea un resfriado, ¿vale? Pero un resfriado que dura 2 o 3 semanas, hay que empezar a plantearse que puede ser una alergia, porque en otoño, cuando se incrementa, baja la temperatura, o hay una temperatura más baja si alguna vez llega el otoño y hay mayor grado de humedad, son las condiciones específicas de los hongos, que suelen ser las alergias más frecuentes en otoño y en invierno, ¿no?
0: Doctora, Ana Joana demanava quan hem de pensar que un grip, un constipat, una al·lèrgia poden ser qualque cosa més. No sé quan hem d'anar al metge, ben igual que ens fa mal de cap, que és estem on s'ha començat.
7: Si una cosa
0: en quin
7: dura,
0: moment hem d'anar a consultar un facultatiu?
7: Con lógica. Si jo estornudo tres veces, pues igual no hace falta correr, ¿no? Si yo estoy con fiebre más allá de 4 o 5 días, con un malestar general importante, lo mismo para la cefalea. Si yo tengo una cefalea una vez al mes, ¿eh?, y es cuando va a cambiar la temperatura y tal, pues no tengo que complicarme la vida mucho. Si cambia de características, o sea, si esa cefalea me despierta por la noche, si esa cefalea que a mí normalmente, ese dolor de cabeza que me dura unas horas, llevo 3 días, ¿vale? Si empiezo a tener alguna sintomatología neurológica o tengo vómitos, si hay algo que cambie con respecto a mi cefalea habitual, o si en un resfriado las cosas se prolongan y hay una fiebre mantenida, te tiene que ver un médico porque puede haber algo detrás.
2: Que important, sobretot ara que ve la tardor, aquesta època on els virus comencen, sí, no, a fer de set seves i començarem a escoltar això de he vingut refredat, ara tal vegada tinc una sensació d'al·lèrgia, la confusió entre al·lèrgia i refredat, uns clàssics d'aquesta època de l'any. Anem a intentar ser respectuosos, anem a intentar, no sé si s'aconseguirà recuperar la mascareta com ho varen fer durant la Covid, sí, crec que seria l'única manera, no, de tenir aquest respecte cap a la resta de persones, intentar no contagiar-nos tot, però alguna cosa me diu que serà un poc difícil, doctor Valverde.
7: Exacte.
2: Veritat. Moltíssimes gràcies per tots aquests consells.
7: Gràcies a vosaltres.
2: 10:43, fem una petita pausa i tot d'una repassam la crònica de successos de la jornada amb Alba González.
4: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura i si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
14: El primer dia està com tot descol·locat, no?
9: Sí.
14: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
16: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
17: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
11: Benvinguts a Esports en Joc.
15: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les dues, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
4: El dia. Illes del Delicte.
2: Acabarem aquesta segona hora de programa fent el repàs a la crònica de successos, a la crònica negra que ha vengut marcada pel judici, recordem, a la Nora de l'APA, que tenim Alba González, la nostra companya periodista aquí amb nosaltres. Com va, Alba? Bon dia.
19: Bon dia, Marta. Ja tenia ganes de venir, que com tothom necessitava també les meves vacances, però és que la crònica negra no descansa. No.
2: De fet, més, durant les vacances, durant els diumenges,
19: sempre,
2: durant els dies festius, sempre solen ser dies molt actius.
19: Totalment. És perquè, clar, quan la gent és lliure, hi ha més probabilitat possibilitat de que se produïsquin delictes. I clar, començam amb un nom fort, perquè sempre que deim la Paca, sabem que tot tindrà una esfera...
2: la Paca, no, i com... la seva família, una família clar, molt ampla, amb diferents que... membres. Ara entra en joc la Nora.
19: Això és el que anava a dir, que sempre que anomenam el nom de la Paca, sabem que tindrà a veure amb qualque cosa així com a de pel·lícula, i li afecta a ella i li afecta també en els seus familiars. En aquest cas ha estat el judici a la Nora de la Paca, que és na Pilar, que ella aquest dilluns ja va admetre que era culpable d'introduir una partida de droga de 4 quilos dins el poblat de Sombanya. Clar, a més ho va admetre perquè és d'aquestes qüestions, en aquest cas de la Nora de la Paca, que moltes vegades se pot investigar algú que està implicat en un delicte i un altre, com li ha passat a la Nora de la Paca, se veu directament immersa en el moment de la detenció amb aquesta droga damunt, i és molt difícil evitar aquesta condemna. És una de les raons per les quals s'ha declarat culpable. Què va passar? Això va passar en el 2024. Ella ha admès que era una peça importantíssima de com s'introduïa la droga a Sombanya. En aquest cas, uns familiars fan un viatge amb 4 quilos de cocaïna, li duen a casa seva, en el Camp Redó, i quan rep aquesta droga, la Nora de la Paca se dirigeix cap a el poblat per no tenir aquest subministre, perquè després des d'allà és des d'on se distribueix. Què va passar? Que se va trobar amb els cotxes de la Policia Nacional i va intentar fugir. Va intentar fugir d'una forma espectacular, com dèiem, sempre que té a veure amb la Paca, va embestir els vehicles policials, causant danys, va intentar fugir per tots els mitjans. Els agents no li varen permetre, varen aconseguir interceptar-la
2: allà mateix. Que tot això greuja la pena, clar.
19: Clar, perquè pensam, clar, són 8 anys i mig de presó, que sembla una condemna molt alta, però hem de dir que hi ha molt de delictes aquí a dins. Un és el tràfic de drogues, l'altre és la pertinença a una organització criminal, però també hi ha aquest atemptat contra l'autoritat per aquest atac que va fer contra els policies, i a més m'anava també sense carnet, perquè en aquesta condemna de presó hem de dir que la Nora de la Paca haurà de pagar també 1,3 milions d'euros de multa, que és una barbaritat, és una multa molt alta, i 3.840 euros més per aquesta conducció sense carnet. No? Fixeu-vos en el final, quan es veu que s'han esperat 2 anys, però arriben aquestes condemnes, i en el final ella i 5 persones més, perquè hi ha 5 acusats més en aquest judici, que també varen ajudar a introduir aquesta droga dins el poblat de Sombanya, i en aquest cas no són 8 anys i mig, però han estat condemnats a 6 anys de presó per cap. Per tant, condemnes altes per aquest tràfic de drogues i una altra història que sumam en aquesta enciclopèdia de delictes, situacions surrealistes que han tingut lloc a la Paca o en els seus familiars.
2: Sí, tu has dit, i s'atorben aquestes condemnes perquè parles de 2 anys, però tot acaba arribant, no? Probablement, perquè això no ha acabat, evidentment.
19: No, clar.
2: Sobretot perquè varen parlar fa poc de les reformes, de les barraques il·legals que s'estan muntant. Tot segueix el seu curs, el que passa és que s'atorba moltíssim en arribar als jutjats.
19: És una delinqüència progressiva. Quan tenim un nucli com és el del poblat de Sombanya, que sempre protagonitza, no, moltíssimes de les notícies que fan feina a la Crònica Negra, sabem que hi haurà una comissió de delictes progressiva i que això mos passarà, passarà sovint.
2: Un dels altres temes que ha marcat la Crònica Negra Setmanal, hem parlat en aquest programa, és l'apunyalament mortal que va ocórrer la matinada de diumenge a un menor a la zona de Songotleu, perquè sí, finalment, i tot i que va costar un poc perquè evitava donar el seu nom, aquesta persona acusada és un menor.
19: Clar, és un menor d'edat, i això complica encara més aquest apunyalament, que lamentablement va acabar mort. Primer va ser acusat d'un intent d'homicidi, però l'elot de 9 anys que va rebre aquest atac no va poder superar les seves ferides, va morir l'hospital. Clar, això canvia radicalment l'escenari, sobretot perquè se pensava que aquest jove tenia 18 anys, però en té 17. Clar, com afecta això respecte a que és un menor que, per cert, ha ingressat a un centre de menors, precisament perquè és el que és? Anem a veure quina és la diferència a nivell judicial, i per això comptam amb l'advocada Natàlia Belmonte, de Re Sánchez Advocats. Natàlia, bon dia, com estàs?
9: Hola, bon dia, moltes gràcies.
19: Natàlia, volíem saber, clar, què hagués passat, perquè no se sabia en un principi que aquesta lota era menor, se'l deté com un jove de 18 anys. No sé si el protocol, a l'hora de la detenció, hagués estat distint.
9: Totalment, totalment distinta. En primer lloc, amb el tema de menors, es té especial cura i no es segueix un protocol totalment distint a si ens trobem en cas d'adults. Vale? Respecte a la llei, el Codi Penal... preveu els delictes per adults, però els menors tenen la seva pròpia regulació.
19: Clar.
9: I això fa que, pel tema de detenció, per exemple, es diu que s'ha de fer de la manera que menys perjudiqui el menor, de tal forma que se l'ha d'informar immediatament dels fets i dels drets que li corresponen, però no un llenguatge general, com podem entendre normalment, sinó un llenguatge que realment asseguri que el menor ho està entenent, el que ha passat i què li va succeir a partir d'ara. A més, els representants, siguin progenitors o tutors legals, han d'estar informats i a la vegada se l'ha de donar trasllat al fiscal, perquè és el fiscal qui s'encarregarà de portar la instrucció a terme. Tot i que hi ha un jutjat de menors, però qui té el pes per esbrinar una mica què ha ocorregut en les primeres hores és el fiscal.
17: De fet, clar, és el que li ha passat a la Policia Nacional, perquè en el moment que descobreix que aquest jove no té aquest 18 anys i que en té de 7, el primer que fa és aquesta derivació cap a la Fiscalia de Menors, que a més tenien un termini de 24 hores no, per poder fer aquesta entrega del cas i del menor i de les diligències perquè ja la Fiscalia se'n faci càrrec. Què passa a partir d'aquí, Natàlia?
9: Doncs una vegada es posa a disposició de la Fiscalia de Menors el detingut, l'agressor, el fiscal té 48 hores per veure què passa. Si el posa en llibertat, si desisteix de la inquació o si per contra diu, vale, hi ha indicis, passem i dono pas al jutjat de menors per obrir i incoar l'expedient de reforma. Després, perdona, sí.
2: No, continua, acaba.
9: Ah, deia, és el jutjat de menors qui té la potestat per decidir, per exemple, sobre mesures cautelars, però qui les ha de proposar és el fiscal, és la Fiscalia de Menors. En aquest cas, si el menor ja està ingressat a un centre, potser estem parlant d'una mesura cautelar, vale, que com a màxim pot durar 6 mesos, encara que es pot prorrogar per 3 més.
2: Una curiositat, hi ha menors i menors en casos com aquests, perquè estava pensant, no és el mateix que tingui 12 anys o que tingui 17, com és aquest cas, referim-nos a l'apunyalament mortal de Son Gonleu.
9: Totalment. De fet, la pròpia regulació distingeix entre els menors de 14, 15 anys, 16, i després els 17, 18. Hi ha com franges en relació a l'edat. En el cas de l'exemple, els 12 anys són inimputables. O sigui, aquí a Espanya, a partir dels 13, es pot considerar que un menor pot ser imputable o responsable penalment.
17: Que és una de les
9: però,
17: parts...
9: Però, tot així, és amb les,
17: que de fet,
9: amb les particularitats.
17: S'ha fet molt polèmica aquesta part, no moltes vegades la societat no acaba d'entendre si per una banda, tal, però el que sí que tenim clar és que jo crec que a nivell societat hem de protegir sempre en els menors i a l'hora de cometre un delicte s'ha d'afrontar la situació de la millor manera, com expliquen a Natàlia, de cara al menor, perquè, clar, nosaltres veiem a una persona que com és un delicte, però hem de pensar que aquestes franges d'edat, tota la situació a nivell social, qualsevol no poden vulnerar els seus drets i per això cada cas de menor s'ha de mirar sempre minuciosament. Una cosa, Natàlia, que molt interessant, parlaves de si ja tenia un ingrés a un centre, quina mesura se podia prendre. És que en aquest cas, aquest jove, per exemple, es trobava fugat ja d'un centre de menors i tenia pendent complir una pena, en aquest cas també d'internament a centre de menors de 3 mesos. Què passarà ara? Perquè ara ha ingressat en aquest centre de menors, però ja tenia pendents 3 mesos. Se li suma? Li afecta d'alguna manera la seva situació dins el centre de menors?
9: Sí, abans de continuar amb aquesta pregunta, si voleu, faig un incís breument amb el tema de les diferents edats, també perquè a vegades penso que a la població costa entendre com que és un menor. Hi ha determinats delictes, qualsevol edat ja hi ha un punt que entens que està malament.
17: Clar.
9: Però per entendre una mica més el menor i acostumar i prendre les mesures adequades, és important saber que és preceptiu, és obligatori durant el procediment portar a terme un informe de l'equip tècnic, que són educadors socials, treballadors, psicòlegs i pues, tots serveis socials, diguem-ne, que analitzen la situació personal, familiar i social del menor per veure en quines circumstàncies ha comès el possible delicte que l'estan imputant. I la pregunta que em feies respecte que estava fugat, ara mateix la mesura cautelar és pel delicte que s'està investigant ara, o el presumpte delicte que s'està investigant. Respecte de la fuga, i que hi ha aparentment un trencament de la condemna perquè es va fugar de complir la condemna que tenia, això què pot passar? Que arribat el judici o l'audiència que es diu, el jutjat de menors et doni trasllat, testimoni que es diu, a la Fiscalia de Menors per investigar si realment hi ha hagut un trencament de condemna, que això seria un delicte autònom.
19: Què vols dir, un delicte autònom? Un altre delicte per part seva, tindria una entitat pròpia, vols dir, no?
9: Exacte.
19: I una altra cosa, Natàlia, perquè clar, jo ara penso que hagués passat, imaginem que aquest jove d'aquí un mes fes els 18 anys, o d'aquí 3. Si hagués tingut 18 anys, per un homicidi com aquest que ha passat, en què se podria haver enfrontat?
9: Per exemple, és a dir, si hagués estat menor i major d'edat directament. Vale. Doncs aquí, en comptes de passar a la Fiscalia de Menors, hagués estat com inicialment s'estava tramitant, que és el jutjat d'instrucció de guàrdia del moment amb la policia especialitzada en homicidis, no amb la policia especialitzada en menors.
19: Clar.
9: Aquí, la detenció, en comptes de 24 hores, tenim un termini més allargat, de 72 hores, per passar a disposició judicial, i en cas d'una mesura cautelar, per exemple, no seria un internament, sinó que s'aniria a la presó provisional en un centre ordinari penitenciari, bàsicament.
19: Clar, i dependent, supòs, perquè clar, en aquest cas, primer va ser una ferida, després va morir, s'hauria d'analitzar ja si se considera un homicidi, en quin grau, si hi havia aquesta intenció, si no, un poc això per saber a quines penes, però clar, podria enfrontar-se directament a penes a diversos anys de presó per aquest homicidi.
9: Totalment. En menors, en funció de la franja d'edat on ens trobem, tenim diversos límits. Per exemple, considerant que té 17 anys i és un possible homicidi, posem que màxim la pena, la mesura correctiva seria de 8 anys. En canvi, si allà passem al codi penal d'adults, diguem, ja un homicidi estem arribant fins als 15 anys.
19: Mare meva, clar, hi ha un canvi molt gros. Natàlia, ha estat un plaer sentir-te, ho hem entès tot perfectament, supercoherent, i jo crec que serà molt útil, no?, per quan parlam de casos de menors i no sabem molt bé com ho hem de manejar. Moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies, un plaer.
20: Seguirem pendents de l'evolució d'aquesta notícia que ens va deixar sobtats per començar la setmana,
9: vale,
20: perquè en
9: gràcies.
20: El primer moment, gràcies a tu, no se sabia si era menor, però després sí que se va poder confirmar que efectivament tenia només 17
19: anys. El canvi d'escenari, no? En qüestió d'una petita data, com canvia tot. Per això, aquest tema és qualsevol crim, qualsevol mort, qualsevol accident, sempre s'ha d'analitzar tots els aspectes i cada detall.
20: El repàs a la Crònica Negra, sempre, cada setmana aquí, amb Alba González. Moltíssimes gràcies per aquest repàs.
19: A vosaltres, com sempre.
20: Arribem d'aquesta manera a les 11. Ja sabeu, notícies a la part de la ràdio, uns consells a la part televisada del nostre programa, ben pendents del temps. Tot d'una parlarem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, perquè recordem, avui és un dia important. A partir de demà, sobretot, ja comencen les tempestes, els ruixats, canvi de temps radical d'aquest mes de setembre. Hem arribat a l'Equador i, de moment, s'hi poden confirma que el temps canvia. Tornem tot d'una.
21: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
22: Bon dia. L'UIB ha suspès totes les activitats a l'aire lliure a partir de la una d'aquest migdia a causa de la vista taronja per fortes pluges a Mallorca. La universitat ha emès un comunicat on detalla que queden cancel·lades totes les sortides de camp i les activitats en el medi marí.
23: Per aquest motiu també s'ha hagut de suspendre l'acte inaugural del cicle de l'aula de natura previst per les 4 de l'hora baixa. Recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat aquest avís de perill important al sud de Mallorca, on es poden acumular fins a 30 litres per metre quadrat en només una hora. Segons l'EMET, aquests aiguats seran més probables a municipis com Llucmajor i Campos, i alerta que es mantindrà activa des de la 1 del migdia fins a les 9 d'aquest capvespre.
22: Canviant de qüestió, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha llançat avui un missatge clar i directe de suport cap a Espanya i en concret cap a Ceuta.
24: So I want to address the people of Spain directly. Ceuta's border is a European border. Because Ceuta is Spain,
22: Durant el seu discurs sobre l'estat de la Unió, von der Leyen ha recordat la darrera entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i ha proclamat amb contundència que la frontera de Ceuta és la frontera d'Europa.
23: Amb aquestes paraules, la dirigent comunitària ha garantit que la Unió Europea farà costat als ciutadans allà i ha anunciat, a més, un nou marc europeu de resposta d'emergència. Aquesta nova eina permetrà aplicar una major flexibilitat en els tràmits de gestió d'asil i de migració quan es detecti que els fluxos migratoris s'utilitzen de manera orquestrada com a arma de pressió, tot i que von der Leyen ha evitat fer qualsevol referència directa al paper del Marroc en aquesta crisi, sí que ha insistit davant l'Eurocambra que els 27 han d'aplicar de manera estricta el pacte de migració per endurir el control exterior i accelerar així les deportacions.
22: A banda de la situació a Ceuta, von der Leyen també ha anunciat avui que la futura llei europea de la infància prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys.
23: Aquesta nova normativa també limitarà els comptes dels adolescents entre 13 i 15 anys que només podran tenir perfils supervisats pels seus pares. Amb aquesta mesura, l'executiu comunitari vol fer una passa endavant de cara a protegir la salut mental i la seguretat dels menors en l'entorn digital.
22: I en plana cultural, finalment, és La bola negra, la pel·lícula triada per representar Espanya en la carrera cap als Oscars. Ho anunciava fa uns minuts el director Alejandro Amenábar, el darrer a guanyar l'Oscar a millor pel·lícula estrangera per Mar Adentro l'any 2004.
1: La producció que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en l'apartado de mejor película internacional és La bola negra. Enhorabuena a Javier Calvo y a Javier Ambrosi.
22: Aquesta ha estat la tria de l'Acadèmia de Cinema que ha deixat pel camí El ser querido i Los domingos, les altres dues pel·lícules triades en un primer moment.
23: La bola negra, que arriba ja a sales el proper 25 de setembre, ja va guanyar la Palma d'Or de Cannes i als Estats Units serà Netflix qui en faci la distribució. El mes que ve també sabrem si Hollywood inclou aquesta pel·lícula dels Javis entre els 5 títols que optaran finalment a l'estatueta, com va passar l'edició anterior amb Sirat.
22: Amb aquest apunt arribarem a les 11 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio a les 12 en punt.
21: Més informació a ib3notícies.com.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 11 i 4 minuts, fins a les 12. Continuem a través de la ràdio, a través de la televisió també, i en la bona companyia de Bernat Nadal, que s'incorpora just ara als comandaments tècnics. Ens atem aquesta tercera, com deia mi, darrera hora de programa, comentant-vos que un esportista que participava a la Xina a un Hyrox es va fer les feines a sobre i no va deixar de competir per guanyar la medalla d'or.

0: Hi ha victòries esportives que passen a la història per la marca aconseguida i d'altres per una raó una mica més escatològica. És el que ha passat a una prova del circuit mundial de Hyrots celebrat a Beijing, on l'atleta australiana Joanna Wietzig, de la categoria pro femenina, va patir, segons els informes publicats, un episodi d'incontinència fecal aguda durant la competició.
1: El problema és que, en lloc d'abandonar, d'aturar-se, va continuar competint fins al final i va acabar guanyant aquesta prova. Les imatges que varen circular i que circulen encara per xarxes mostren aquestes restes fecals a les cames de l'esportista i en diferents punts del recorregut per on passaven els altres participants. Alguns d'aquests participants fins i tot varen assegurar que havien patinat i varen qüestionar que la competició no s'hagués aturat o que aquesta atleta no hagués estat desqualificada.
0: De fet, la situació va obligar l'organització d'aquest Hyrots a tancar i aïllar les zones afectades, retirar material i desinfectar tot el circuit abans de les proves següents. Adéu, gràcies. I la polèmica no s'ha acabat aquí. El cofundador de Hyrots, en Moritz Fürster, ha reconegut que l'organització va cometre un error per no actuar immediatament i ha anunciat canvis en el reglament a escala mundial per evitar que una situació semblant com aquesta es torni a repetir.
1: I hi ha un detall que ha fet encara que la cosa s'engrandeixi més, i és que les normes d'Hyrots ja preveien sancions de 2 minuts per conductes com escopir o sonar-se el nas durant la prova, però no especificaven en cap cas què fer davant d'un episodi d'aquesta magnitud. Ara, alguns competidors reclamen que es revisi el resultat de la cursa i que l'atleta sigui sancionada o desqualificada.
0: Una cosa queda clara. A partir d'ara, sembla que Hyrots tindrà una nova norma per aquella situació que ningú no esperava va descriure a un reglament esportiu. Tants de minuts de sanció per fer-se les feines a sobre i decidir continuar a la competició. Com ho veus?
1: Mira, just he compartit, mos han compartit abans una imatge, una captura de pantalla, anava a dir un pantallazo, no ho volia dir així, una captura de mòbil, d'una resposta en aquesta preocupació que tenim tots sobre aquesta competició, i que si qualcú entrés dins un gimnàs després d'unes proves d'aquest tipus, d'aquesta magnitud, ningú se podria escandalitzar o tothom s'escandalitzaria. Clar, imagina que se fan referència a suor, roba molt bruta, etc, etc. Però clar, en cap cas podem donar per bo o per vàlid que una persona que té aquest problema continuï i guanyi, perquè si és veritat que la gent de darrere ha patinat, és que...
2: I no només això, perquè mira, a mesura que... la part positiva és que a mesura que avança el temps, tens més temps d'analitzar aquesta notícia. La competició hauria d'haver aturat la prova, perquè clar, això suposa també un risc de salut. Diuen que després d'ella van passar com a 1.000 esportistes més. Clar, se poden contagiar, contaminar... O sigui, això és un risc per la salut, això per una banda.
0: És a dir,
2: aquí hem de posar la responsabilitat.
0: Tancant les piscines.
2: Exactament.
0: Quan qualcú s'hi fa les feines. Perquè vol... Bé, per només
2: flotant,
0: un...
2: Per només un exemplar.
0: Un moment, anem a tranquil·litzar-nos. Jo penso que un exemplar ja és motiu de tancament.
2: Un exemplar...
0: Ho dius perquè sembla que per veure un dinosaure al mig de la piscina no passa res. A mi em preocupa igual. Jo crec que quan hi ha matèria fecal, lo seu seria que aquesta lota ja motu proprio hagués decidit partir de la competició, i si no, que un jutge de pista o qualcú que s'encarregués d'avaluar això, dir-li, nina,
2: de la participació,
0: que no se pot.
2: Jo crec que és la mateixa organització que hauria de dir, mira, davant d'una incontinència fecal d'aquesta magnitud no se pot continuar la prova perquè hi ha restes per tot i la gent que va al darrere se pot contagiar. És un risc per la salut, no? Això
1: però
2: per una banda.
1: Això per una banda, i està bé que tinguem aquest respecte i aquesta preocupació per la gent que competeix, però ja crec que és un respecte cap a un mateix. Vull
2: per
1: dir, tu te trobes en aquesta situació...
2: Hauria d'haver pres la decisió.
1: I jo crec que és que aquesta competitivitat extrema de persones que per ventura competeixen en aquest nivell, esportistes d'elit, clar, supos que també ho tenen amoblat a dins d'escat d'una altra manera que nosaltres desconeixem o que nosaltres no podem entendre, però aquesta competitivitat no sé fins a quin punt et sana.
0: I sobretot se farum
1: També.
0: Que devia fer aquell gimnàs.
2: I tant de bo que la incontinència fecal, en aquest cas, era més líquida que no sòlida, perquè si no hagués estat un desastre major, que encara pot passar desapercebuda d'aquesta manera. T'has de fixar, és veritat que has d'apropar un poc més la imatge, però no vull pensar. Abans vos he dit que també duia roba esportiva negra, la qual cosa ajuda, però com s'ha de quedar ella després?
0: Un moment.
2: Què ha de pensar?
0: Ara ho comentava Marta, perquè hi ha en Bernat Nadal, que està molt interessat en aquest tema. De fet, ha dit, jo faré una participació proactiva, i diu que ha trobat una cançó. Per tant, en vola la podem escoltar.
2: Per il·lustrar això?
0: Clar.
2: Però a ell no li va donar ni temps de pensar el que li estava correguent. Jo crec que va ser...
1: Unes veces viene dura i otras viene... No. Així com li ha vengut a ell.
0: Bueno, no, en el seu cas no seria ni blanc, ja seria líquid absolut.
1: Aigo. Aigo total.
0: Aigo neu.
1: Aigo, no, neu no. Aigo neu no.
0: Seria aigos fecal. Aigos esquelima. Seria, en aquest cas, tot allò que va repartir aquesta jove a rodar aquest gimnàs. No ho sé, troba que duin la competitivitat com a massa lluny.
1: I la professionalitat, no? En el fons, en el final, tots són persones, efectivament. Ara imagineu-vos, posem d'extrem, que nosaltres aquí tenim una circumstància d'aquestes. Hem de seguir presentant.
2: Ha hagut casos... No,
1: ai,
2: no
1: hem estat nosaltres. No ho sé, jo per ventura val més que m'on anem en el
2: quantes
1: bany.
2: Quantes vegades has vist casos d'indisposició per part d'un presentador de televisió, de ràdio, reporters, a peu de carrer,
1: quan
2: fa calor...
1: L'han de fer veure roja en directe. No sé si és necessari.
2: No és necessari.
1: Si se pot, l'audiència no s'ho mereix això.
2: Veritat, s'hauria de...
1: Tot i que se faria viral.
0: I llavors també t'he dit, es llegat d'en Joana Wietzik, que sempre serà recordada com sa que se va cagar en els Hyrots. Vulguis que no.
2: Totalment.
0: Realment, aquest és el llegat.
2: No,
0: perquè,
2: totalment.
0: Clar, ara ja, quan tu cerquis Joana...
2: Vols ser recordat
0: clar, no,
2: així?
0: Quan cerquis Joana Wietzik, sempre hi haurà aquestes imatges que l'acompanyaran, malauradament. És que a vegades no pensam la transcendència que té que això quedàs filmat i aquesta nina caminant en ses cames plenes de sutge mentre mou dues peses russes d'un costat a l'altre o intenta fer una flexió de genoll. Clar, és que una flexió de genoll. És que jo m'estic imaginant quan a mi me toca fer squats, que jo pas molta de pena, que no se m'escapi un aire, aquesta dona és que no passa pena de res perquè ja li ha escapat tot. Clar, és que...
2: De cada passar pena.
0: Aquest és el nivell.
1: Que tenen aquestes
0: no passar
1: coses,
0: pena de res.
1: Que fer
2: home, i que has de tenir també un sol pelvià molt entrenat.
0: Totalment.
2: I és veritat.
0: Ha de ser una roca.
2: Ha de ser per aguantar una indisposició d'aquestes característiques. Bé, i altres qüestions,
0: i de tot tipus.
2: Sí, sí.
0: I un perineu a prova de bomba.
2: No ha estat el cas d'una Johanna...
0: Johanna Wietzik.
2: No ha estat el cas d'una Johanna Wietzik.
0: I que tot, i t'ho dic, tot no ho paga per una medalla.
2: No.
0: I que no eren uns Jocs Olímpics ni en un Mundial, era una competició de Hyrots, que jo entenc que aquesta dona té patrocinadors, que això li està anant una mica a la contra, ara, aquesta part com a més informativa, que ja hi ha veus crítiques en l'actitud d'una Johanna, que han demanat algunes marques de roba esportiva que se demanin si aquesta imatge o els valors que volen transmetre. És a dir, continuar encara que t'obris a sobre.
2: Val tot per una medalla.
0: Obrar, no d'obrir. Que obris a sobre.
1: Que explícit tot.
0: No, estimada, però és perquè justament els verbs
2: justament
0: coincidia la conjugació i no volia ara confusions en l'audiència, perquè nosaltres ens devem a l'audiència i a la lingüística, a les dues
1: nosaltres
0: coses.
1: Nosaltres no ens fem les feines damunt, però avui sí que venim com a tricombinats. Que
0: sí, ho hem dit abans, som un tríptic.
1: Som un tríptic. Quadres, ratxes i rotllos.
2: Sí, no, tenim de tot, que no mos renyi el departament d'estilisme d'aquesta casa. Mira, ara estic compartint, de fet, aquest tríptic. Només mos falten flors, ho hem dit abans. Jo crec que seria l'únic.
0: Per favor, aquesta, Jaume, mos pot fer una captura de pantalla i després mos la passo, perquè aquest moment és històric. Tres persones fent feina que cadascuna hagi triat un estampat, no passa sempre, no passa sempre això.
2: No
1: som
2: passa
1: un
2: sempre.
1: Quadre.
2: Sí, exacte. Talment,
0: jo ho he dit, som al jardí de les delícies del Bosco.
2: No sé si som una delícia nosaltres, a vegades.
0: Per favor, no en tenc cap dubte.
2: En tot cas, és veritat, ha coincidit així. Era perfecte per il·lustrar un tema tan surrealista com el tema d'abans, que deixarem de banda i que li desitjaven a Joana una prompta recuperació, perquè està clar que ha tingut una indisposició.
0: No, i està melassa, no? Ja ha fet una piulada, sí, ja dic que una victòria millor, és una victòria.
2: Sí,
0: per tant,
2: ella ho té clar.
0: Ella content, ella que ho fa,
2: Què vos sembla si continuem, companys? Mira, jo no sé si mesclar escatologia ara i parlar de menjar és la millor mescla del món, però a vegades el guió ve d'aquesta manera i parlarem just ara de menús. Amb una pregunta que segur que moltes vegades vos feis. On menjam avui? Quin menú fan? Qui és el qui té el millor menú del dia? Moltes vegades acabam fent una volta pel barri, mirant les pissarres dels bars o entrant a les xarxes socials de diferents restaurants. I aquest dilema podria tenir els dies comptats.

0: Després d'aquest moment 80s sí, que hem tingut...
1: Que, per cert, Sisko Nadal se'n recordava de tots els ingredients.
0: Tots els sí. menús.
2: Perquè som un nin dels 80 i nosaltres, els openings, que se diuen ara, sí. de programes i de sèries, mos les menjaven sencers.
0: Què te vaig dir ahir quan posàvem aquesta cançó? És el millor record de la meva infantesa. O sigui, el record que m'ha jo ara mateix dels sí. anys 80 a la tele mirant...
2: És que tu ets un poc Elena Santonja.
0: Som
2: si
0: molt Elena Santonja. A més, tenia convidats de luxe. Me record perfectament el dia que hi va anar en Pedro Almodóvar a cuinar on a Sara Montiel, on a Alaska.
2: On a Chuslán Preave.
1: Tothom anava a cuinar sí. en aquest programa que era un...
2: Una llàstima que ara no el facin perquè Marta Garau t'ho haguessin convidat.
1: Home, i seria
2: com estrella autonòmica.
1: Seria tot un plaer cuinar en aquest, con les mans en la massa. Segur que ara mos està escoltant gent jove que no sap ni de què estem
0: de
1: parlant
0: exactament,
1: però sí que en aquesta gent li interessarà ben bé que ha de dinar, quin
0: sí.
1: és el lloc perfecte, on tenen un bon preu, que això també interessa moltíssim.
0: És que aquesta pregunta o aquest dilema que mos fem moltes vegades pot desaparèixer, doncs sí, perquè aquesta pregunta és precisament l'origen d'una nova aplicació creada a Mallorca. Es diu Menú de Hoy i reuneix en un mateix lloc els menús del dia de bars i restaurants de tota l'illa. Ara mateix ja hi ha més de 130 establiments adherits i cada jornada s'hi publiquen al voltant de 80 menús. I la idea és això, facilitar-nos més
2: no, i felicitar-te, perquè, perquè si surts fora a casa sempre és motiu de joia i de felicitació.
0: Molt faciliten molt la tria, poder veure els plats, el preu de l'horari i també i cercar segons la distància, la població, el preu o els tipus de cuina. I hi ha una altra cosa curiosa que vos he de contar. El restaurador només ha de fer una foto de la seva pissarra o del menú i l'aplicació s'encarrega de transcriure i traduir-ho en el castellà, en el català i també en anglès.
2: Una aplicació que a més és gratuïta i no té publicitat i que també permet guardar restaurants preferits, rebre avisos que actualitzen el menú i fins i tot compartir diferents opcions amb un grup perquè et decideixi on dinar. Cada vegada això també sol ser un problema. Per saber com

0: molt d'anys. Se me van a fer feina en el polígono, per allà, per Sormelià, i, bueno, i de tant en quant quedàvem per dinar i dèiem, bueno, i avui on anem? Perquè, clar, ja estava plegat de restaurants que feien el menú, la majoria molt bons i demés, i, clar, hi havies d'anar pissarra per pissarra, a veure, xerrant malament on posava sou, no? I, bueno, i això ja, i què hem de fer? De fer, bueno, jo som no informàtic, som enginyer tècnic en telecomunicacions, però sí que m'agrada molt la tecnologia, dic, he de fer en qualque moment una aplicació que resolucioni això, encara que sigui pues, per restaurants que anem nosaltres, a veure si els animem, que publiquin, i una mica va néixer així, és a dir, ja vaig registrar en aquell moment un domini d'internet, vaig començar, però clar, és a dir, la vida t'arrossega, era molt complicat convèncer els establiments perquè ho fessin, a més ja no direu, és a dir, ara la gent està més avançada, però fa de 16 anys això de connectar-te a internet, una aplicació, una pàgina web i tal, era massa feina.
1: Eres com un visionari, si m'ho permets, perquè al final van veure una mica que la cosa aniria evolucionant o que podria evolucionar i que al final tots utilitzem internet. A veure, que a vegades mos passa que també som una mica indecisos i per ventura veure tant de menys te pot acabar per embugar una mica més, però
0: tirar enrere.
1: Com funciona exactament perquè ho sàpiguen? Per exemple, jo agafo el mòbil o l'aplicació i que hi trobaré i que veuré.
0: Bueno, veureu per començar dues pestanyes, una que seria menús d'avui, que són els menús que estan vigents avui i que se mostren pues, els dels dies, de la setmana, o fins i tot allà m'he inclòs també els menús de degustació, que restaurants tenen i solen ser una mica més cars, però bueno, si has de fer una celebració o te vol donar un capritxo, pues, també estan disponibles. I una altra segona pestanya, que és menús de grups, que ara sobretot per l'època que vendrà, que és Nadal, estan molt demandats, i això exactament, que si sou un grup, una empresa, una família que heu de fer un dinar més gran, pues que tingueu allà opcions una mica més completes, no? Ja de passar més temps a taula.
2: Clar, el menú
0: i
2: del
0: després d'això,
2: dia...
0: teniu la llista. Sí, perdó.
2: No, perquè el menú del dia és una cosa molt, molt tradicional, és a dir, hi ha gent a qui li agrada sortir de casa, no haver-se de gastar una morterada, sinó que en 12, 14, 15 euros ja resol aquest tema, però el problema que m'ha passat a mi en els menús del dia és que molts o fan sopa, o aquell dia toca ratjada, que a mi m'agrada a dies, i m'agrada ser de mo mare. Clar, hi ha plats que vas en el menú i dius, he vengut fins aquí i no hi ha res que m'agradi. Clar, amb aquesta app resoleu una mica aquest problema. Si hi ha 4 o 5 bars de menú a la zona, ja no has d'estar fent com una espècie de peregrinatge, sinó que amb un cot d'ull ja poden saber què tenen.
0: Correcte, exacte. Després se poden fer filtres, ja sigui per zona, per preu, però efectivament se pot posar el nom del local o directament el nom d'un plat. I si el plat apareix, doncs ja saps en els establiments que pots anar on obrar aquell plat, no? Perquè te fa ganes o te ve de gust. I llavors dic, l'aplicació en si és molt senzilla, el que passa és això, que darrere du molta de feina, doncs ara de convèncer en els establiments, algun captar-los, altres els he de picar jo, i en aquestes estem, és a dir, perquè tenim un aforament, a lo millor de... Bueno, vaig mirar per darrere vegada, sortien 7.000 establiments, entre cafeteries i restaurants, no vol dir que tot facin menú, però n'hi ha molts que sí que en fan, i ara, com deia la companya, pues, tenim 100 i pico, 130.
2: M'ha encantat, Maro, d'aquesta opció, tu i jo, que som molt dels canelons, poder posar canelons en el menú i que mos digui on de plat del dia en fan.
1: Exacte, és una molt bona opció, una iniciativa que està molt bé, perquè a vegades molt bé de gust una cosa que, no sé, no?
3: O no està en el menú, exactament, o no tens un lloc a prop. De totes maneres...
1: Ara que menjaríeu vosaltres? Un canelon, Xisco, tu menjaries canelons.
3: Sí. Un tombat.
1: Un tombat.
3: Un tombat, per què no, eh?
2: Ella sempre té l'alternativa.
3: Home, no sé si l'alternativa és la paraula d'un bon tombat, però amb un ou fregit a damunt, sí, ara mateix seria... Mira, veus, amb l'aplicació podríem triar... Ah, que sí? Podríem triar i així trobar el lloc en concret on fan aquest plat. De totes maneres, estic pensant que també ajuda molt a dinamitzar el petit comerç, els restaurants, les persones que... els emprenedors, no?, que tal vegada han obert un lloc nou, que això també afavoreix molt el comerç.
0: Sí, ara això està creixent, ara se tracta una mica de crear comunitat, tant d'una banda com de l'altra, i després anar veient necessitats. Ara avui precisament escriviu un que deia, oh, jo també he tingut aquesta idea i a més, però per què no deixeu els clients que estan registrats que també puguin pujar menús, no? És a dir, que si van per el carrer puguin dir, mira, no és una mala idea, el que passa és que, clar, aquí ja hauries de tenir un control, de fer una mica de policia, a veure si el que han pujat ho han encaixat en el local que toca i ho han fet bé i s'escapa una mica. Però bueno, van sortint opcions i ara se tracta pues, això, d'acabar de completar-ho per bé de tots. Ja vol dir, jo el primer usuari i el primer que estava desitjant tenir alguna cosa així, no? Per, com usuari, ja vol dir, com a començar.
1: i des que fa 16 anys que t'hi vas posar, segurament aquesta serà la bona, la definitiva, perquè és vera que cada vegada tenim més per costum no utilitzar el mòbil per moltes coses, cercar aparcament o cercar menú per triar on anar a dinar.

0: Què mos pots dir més? No sé si més enllà d'aquests 130 establiments t'hem pensat fer una batuda, no?, per anar convencent a la gent, als restauradors, o si des d'aquí també vols fer aquesta crida perquè la gent s'hi sumi.
1: Sí, jo crec que pot ser interessant per això, per la ciutat, no?, i per Silla, que és com per on han començat, tenir aquesta Clar. Oferta la més àmplia possible i tenir-ho tot centralitzat, de forma que tot ens trobem a tots i cadascú, pues, això, pugui dinar o sopar allà on vol, no?, del clàssic menú. I res, i això, que estem a la disposició. Això és un hobby, vull dir, perquè si escriuen un dematí, potser no contest, ho he de fer, ho faig a les tardes, és a dir, de moment no pot viure d'això, perquè com bé deia, és gratuït, sense publicitat i demés, tant de bo algun dia pues, m'hi pugui dedicar, però bueno, ara mateix
2: aquí sempre
1: intentam... és un producte que crec.
2: Clar que sí, sí. Miquel, donar veu als emprenedors, no?, totes les persones que lluiten també per tirar cap endavant un projecte, i a més un projecte que afavoreix, com dèiem, el comerç i sobretot el sector de la restauració. Enhorabona per aquesta iniciativa, que aviat pugui ser una realitat i que cada vegada més restaurants s'assumin. Moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui.
1: Gràcies.
2: 11 i 24, companys, arriba el moment de pegar un cop d'ull al cel, perquè sabeu que estem molt pendents de la previsió del temps, de la meteorologia, com tot s'anirà complicant a mesura que canvien o que passin les hores, i guanyarem en inestabilitat. El sol deixarà pas al creixement de núvols d'evolució, sobretot a partir del migdia, recordant que poden arribar ruixats i tempestes, canvi de temps a la vista. Ho compartim ara aquí a pantalla. Tenim, per cert, aquest avís groc, i sobretot un avís que s'hi present a l'illa de Mallorca i també
0: groc
2: a les Pitiuses.
0: En el cas de la mà, però taronja pel que fa totes les illes, i demà aquest avís continuarà, com podem veure en aquest mapa, avís groc a la zona nord de Mallorca i també a Menorca, a la zona costanera, però tant Mallorca com les Pitiuses tenen aquest avís taronja per risc important de pluges.
2: Això serà a partir de demà, recordem, dijous. Saludam, en aquest cas, Jorge Rodríguez, que és portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia. Aquí ja tenim en nosaltres. Jorge, bon dia.
3: Hola, muy buenos días.
2: De moment, avui el temps continua estable, però a partir de quin moment podria canviar la situació?
3: Bueno, pues a partir de mediodía vamos a tener nubes de evolución que sobre todo podrían dejar chubascos locales y podrían tener acumulados importantes de hasta 30 litros. Por lo tanto, pues por eso tenemos activos esta tarde los avisos en Mallorca, en el sur de Mallorca de color naranja, y en el resto de la isla, tanto en Levante como en Sierra Tramontana como en el interior, de color amarillo.
2: Serà una
3: Eso
2: tempesta...
3: Serà esta tarde.
2: Exactament, de cara a l'hora baixa. No sé si serà una tempesta semblant a la que vàrem viure fa just una setmana, que, per cert, va afectar moltíssim algunes zones de la Serra de Tramuntana, Port d'Escanonja... No sé si podem esperar una tempesta semblant.
3: Bueno, de momento para hoy sí que será algo mucho más localizado. Lo que mencionamos que puede ser localmente fuerte... Pero las características del episodio de hoy no son tan complicadas como la semana pasada. Sí que ya de cara a la madrugada podríamos tener una situación un poquito más adversa, sobre todo afectando a Pitiusas y a Mallorca, y por eso tenemos los avisos naranjas para mañana en este lugar.
2: Sobretot mala mà, tempestes, possibilitat de calabruix, però com explicava en Jorge, això seria sobretot en el dia de dijous, que és quan s'activen aquestes alertes taronja. Jorge, la temperatura de la mà no ha ajudat molt, perquè recordem que ha estat un estiu on la temperatura de la mà ha estat especialment elevada, la qual cosa, segons explicau els experts, ha condicionat que ara tinguem aquestes tempestes.
3: Bueno, no solo hace falta una temperatura del mar elevada para tener estas tormentas, hace falta que haya una situación meteorológica favorable para que se desarrollen estas tormentas, pero sí que es verdad que ayuda, porque al final pues tener el mar a una temperatura tan elevada pues favorece la disponibilidad de humedad en superficie, que es uno de los ingredientes para tener tormentas adversas. Por ejemplo, pues a un día como hoy esperaríamos que la temperatura esté a unos 25 grados alrededor de nuestro archipiélago, y sin embargo la tenemos a 27 grados. Son 2 grados de diferencia que representan un aporte de humedad muy importante.
2: I això, clar, m'ha dut a fer-te la pregunta de quan el canvi de temps de bon de veres? Perquè si continuem amb aquestes temperatures tan altes, quan podem esperar que davallin una mica? Que sí que és vera que han notat una petita treva, però encara tenim temperatures pràcticament d'estiu. Quan vendrà el canvi de bon de veres, de la davallada del termòmetre?
3: Bueno, estos días sí que vamos a observar una bajada de las temperaturas. Al final, pues cuando tenemos cielos nubosos, cubiertos y todas estas tormentas favorecen el descenso de la temperatura. Pero aún así, de cara al sábado y el domingo, pues vamos a tener una recuperación. Para el sábado, pues incluso podríamos llegar a 30 grados. Empezaremos a tener un predominio de poco nuboso y el domingo tendremos un día poco nuboso y despejado de nuevo con temperaturas altas. Por lo tanto, pues no se ha visto este cambio de tiempo y todavía pues se puede disfrutar de las playas en el fin de semana.
2: Precaució, sobretot de cara al dia de demà, on l'alerta serà taronja a Mallorca i Pitiüses, mal a mà, possibilitat de ruixats i tempestes. Ja comencen avui alguns llocs de l'interior de l'illa de Mallorca, sobretot de cara a la matinada. Així que precaució de nou i eviteu sobretot les activitats a l'exterior. Jorge Rodríguez és portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia. Seguirem ben pendents del temps. Jorge, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Un plaer, molt bon dia.
2: Arriba la tardor, companys.
0: Poc a poc.
2: Poc a poc. No la millora la temperatura, no millora la temperatura, no tindrem aquesta treva tan desitjada perquè continua el termòmetre amb aquests 27 graus, que és encara una temperatura molt alta, però, com dèiem, el manco sí que arribarà aquest canvi de temps. 11:29, uns consells, seguim.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio Oas, informació.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Continuem aquí al dia a través de la ràdio, també mos podeu seguir a través de la televisió i parlam avui de nou de salut. Hi ha una dada que mos ha fet reflexionar i que no deixa ningú indiferent. Mireu, gairebé la meitat dels espanyols només va al dentista quan té algun problema. Estem parlant aproximadament, companys, d'un 44,94%, o sigui, la meitat.
1: La meitat, un poc en manco. Estudis recents alerten que una part important de la població encara té una relació molt reactiva, per dir-ho d'alguna manera, amb el dentista. Ja hi va quan apareix un mal, un dolor, una infecció o un altre problema en lloc de fer prevenció, que és allò que hauríem de fer, òbviament. I això ens fa xerrar avui d'un concepte que tots tenim en el cap però que no sempre sabem identificar. Que és realment una urgència dental?
2: Un mal de queixal que no ens deixa dormir, una inflamació, un traumatisme, una dent que es trenca. Quan han d'anar? Immediatament al dentista. Què podem fer mentre esperant que mos donin hora? I sobretot, com podem evitar aquestes situacions? En parlam amb el nostre odontòleg de referència, que és l'Andrés Ochogavia, que ja tenim aquí després de les vacances. Andrés, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
2: Per fixar conceptes, què han d'entendre exactament per urgència dental i quines situacions no haurien de deixar passar? Perquè de vegades mos fa un pot de malet, se mos es passa i deia, mai, pues ja hi aniré.
3: Exacte, bueno, això passa molt, no? Una urgència pues, és aquesta situació a la qual necessites una evolució ràpida per evitar un problema que t'està sortint, no? És a dir, un mal de queixal molt potent, una inflamació que va a més, un sagnat que no atura, un cop que t'has donat ben fort, tot això que te impedeix seguir amb el teu dia a dia, que no pots anar a la feina, que no pots xerrar bé, que no pots actuar normal, pues indica una urgència que has d'anar ràpid al dentista.
1: I per què tenim tanta de por? No sé si és una cosa habitual, si tens molt de pacients, no?, que tenen aquesta mica, no vull dir de por, però sí que de respecte, que t'escarrufa una mica, no?, sobretot davant el dentista. Clar, per exemple, Einam, quan tenim mal de queixal, a vegades mos pega mal de cap una mica d'un dia per un altre. Això és una urgència i mos diu qualque cosa de la nostra salut dental, hauríem de fer qualque cosa per evitar acabar d'urgències en el dentista.
3: Sí, bueno, evidentment sempre xerrant de la prevenció, no? De no esperar a que te faci mal per fer els tractaments que siguin necessaris. La gent té respecte al dentista, qualcuns per experiències passades, qualcuns de manera innata, però el dentista és una especialitat de la sanitat molt important a la nostra vida, que ens acompanya des de petits fins a que ens anem. I per tant hem de tenir cura de les nostres dents i trobar el dentista que te pugui dur bé, per prevenir tots els problemes després derivat de no dur un control i de fer les visites que te demanen.
0: Una raó molt pràctica és que si vas al dentista de manera habitual estalvies segur, perquè si no és vera, si no vas en anys com ocorre aquí, gairebé la meitat dels espanyols no va al dentista, només va quan té un problema, probablement surts amb la butxaca més buida perquè has tingut un problema que se podia haver tal vegada detectat abans però no s'ha fet, el tractament ara és molt més complex, molt més car, etcètera, etcètera. O sigui que probablement una raó molt bona seria que estalvies.
3: Sí, no, totalment. Quan més hi vagis al dentista, menys problemes i més barat serà la solució, perquè la gent, per la qüestió que sigui, entenc que hi ha gent que el cost pot ser un problema, però és que quan més tardis anar, més greu és el problema, més tractament haurem de fer.
0: Exacte.
3: I a vegades pues, tot això augmentarà un poc les visites i per tant es pressuposen de llevar aquesta idea de només anar quan molesta i de que el dentista es ca el que és que a vegades és no cuidar-te, no?, la boca,
2: clar.
3: No?
2: Clar, hi ha una escena, doctor Chagavia, molt habitual, que és que tenim mal de queixal i algú ens diu, pren un antibiòtic que a mi me va anar beníssim.
0: Exacte.
2: Perquè aquesta pràctica l'hauríem d'evitar a les totes.
3: Bueno, per començar, no hem de confiar un poc en el que li vagi bé un altre te pugui anar bé tu. Moltes vegades són gent que no són sanitaris i a lo millor li va anar bé una vegada i tal. Evidentment, si tu tens un mal, un problema, una inflamació, primer hem de saber què és el que tens, perquè no anirem a l'antibiòtic directament, a lo millor te basta aplicar gel, a lo millor te basta un antiinflamatori, un analgèsic, o a lo millor s'ha de fer un empaste, el que sigui, i no fa falta antibiòtic. A part, avui en dia la societat prenem massa antibiòtics, ens estem fent resistents a l'amoxicilina, i això a la llarga ens crearà un problema. No? Per tant, primer avaluar si és urgent ràpid, si no demanar cita i que te diguin ben què està passant i t'aconseguin un professional.
1: Deies, el dentista t'acompanya tota la vida, la salut bucal és molt important, també deies que moltes vegades alguns pacients venen amb aquesta mica de por per males experiències. Clar, quina hauria de ser la relació que tenim amb el dentista i com han de fer per triar-ne un de confiança? Perquè que per ventura tens una mala experiència i dius, jo aquí no torn, me'n vaig a un altre. Com han de fer per triar-ne un que mos acompanyi i mos assessori durant al llarg de la nostra vida? Perquè a més és això, ha de tenir molta confiança perquè si tens, no sé, una cosa més que sabeu més, però sabeu que tu no saps ni que hi tens, i has de confiar en que allò que t'ho diuen és vera i que t'han de fer aquest tractament o aquell altre.
3: Sí, no, evidentment és molt important triar bé, i a vegades és difícil. Jo penso que el primer, que aparegui un doll, que sigui un dentista que estigui col·legiat, i nosaltres som centres sanitaris i hem de tenir també un registre sanitari, i això està a la porta i ho pot mirar, perquè hi ha molts intrusos després que troben notícies que fan coses que no han de fer. I després, evidentment, pues, trobar un professional en formació, amb experiència, que doni confiança, una persona, aquí a lo millor una persona propera sí que te pot donar un bon consell. Jo he estat aquest dentista, m'ha anat molt bé, sí, a vegades també aquí hi ha consells que poden ser molt bons, el que no faria és deixar-me enganar per publicitat, que moltes vegades és fàcil, la relació que hem de tenir de dentista pues, és la que tenim amb un metge qualsevol. Jo vaig néixer amb ueres pràcticament i he anat a l'oculista tota la vida, tinc la meva de confiança i el que ella me diu, Andrés, d'aquí 6 mesos o d'aquí un any, du les meves filles, una ja d'ueres, l'altra la du por si acaso, si hem de confiar en el que ens digui el nostre dentista, si necessitem dues visites o tres o una l'any, però hem d'anar de manera recurrent perquè les dents, la boca és un mitjà hostil, bacteris, menjam, ens trencam, robegam, i per tant es pateix molt i s'ha de mirar molt.
2: Ara parlaves que hem de vigilar que estiguin col·legiats, que el centre estigui autoritzat, però avui, actualment, és molt fàcil trobar anuncis de clíniques amb promocions com tractaments revolucionaris, dents perfectes, preus espectaculars, en manco de 4 mesos te tornen a posar totes les dents en línia, no sé quines són les red flags, que diuen els moderns, les banderes vermelles que hauríem de tenir en compte com a pacient per desconfiar, primer, de solucions miraculoses i després d'ofertes, perquè és cert que de vegades demanes dos propostos i entre un dentista i l'altre hi ha com a bastant d'euros. O un t'ho fa molt barat o l'altre t'ho fa molt car. Com a usuari, què hem de mirar o com podem decidir?
3: Bé, jo crec que el primer és que estem xerrant de salut i no d'unes camisetes, 2x1, la segona 50%. Per tant, ja han de desconfiar amb aquest tipus d'ofertes perquè és algo important. I sí, existeix aquesta publicitat de garantia de per vida, de si m'adus un pacient et faré un descompte, etc. Jo penso que no mos hem de guiar per això, mos hem de guiar per un poble que hem dit antes i no caure en aquests ganxos perquè la boca no està oferta.
0: Entonces... Perquè la realitat és que després, malauradament, la gent cau perquè aquestes clíniques tanquen, com ha passat recentment, deixant centenars de pacients tirats, alguns que fins i tot no havien acabat d'abonar, no?, el tractament, alguns ho havien abonat de forma completa, que és molt difícil a vegades saber, no?, on hi ha un bon professional. Tu has dit, mira, el número de col·legiat perfecte, això dona una garantia, però sou un sector on hi ha molt d'intrusisme.
3: Hi ha intrusisme, hi ha molt de dentistes i bueno, hi ha competència, però és vera que hem de tenir en compte que empreses com aquesta, jo ho podré dir, Vivanta, Dentis, que han fracassat, que han deixat tirats milers de pacients amb tractaments que han pagat i no han rebut, al final són empreses que estan dirigides per empresaris, no per dentistes, con lo qual no se regeixen per un codi deontològic i èticament professional, sinó que cerquen la rentabilitat, no cerquen es beneficia moltes vegades del pacient. Les clíniques més petites, que són majoria, nosaltres evidentment també hem de ser rentables, o l'enganyat, ves? Però no és el nostre objectiu, és la conseqüència d'intentar fer les coses bé. Per tant, jo desconfiaria d'una clínica que cada 2x3 t'estan canviant de dentista, no, és que això me va fer en fulano, i ja no està. Entonces, jo crec que has de trobar una clínica, per la meva part, i no form part del col·legi dentista, una clínica de tota la vida familiar, que avui en dia estem tots modernitzats, en tecnologia, i no deixar-nos enganar per la publicitat tan agressiva que fan aquestes franquícies, que després veiem aquestes coses que passen, no?
0: Andrés Ochogavía, moltíssimes gràcies per aquests consells, són molt importants. M'aqueten la part de la importància de la prevenció, perquè si anem al manco dues vegades a l'any al dentista, fem les neteges corresponents, probablement evitarem els problemes, i si evitem els problemes també evitam que tinguem que haver d'enfrontar tractaments molt més cars del que serien si haguéssim anat abans i haguéssim apostat per aquesta prevenció. Moltíssimes gràcies per aquests consells.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: 11:42, uns consells més, en aquest cas publicitaris, i tot d'una fem el repàs a les revistes del CO, que és divendres, un titular que t'hagi cridat l'atenció, Xisco Nadal.
2: Els titulars que avui és dimecres. Seria el titular important?
1: No, divendres.
0: Què dit divendres?
2: Jo crec que tens ganes de cap de setmana, de Marta Garau. I això se nota. I que venen amb molt de cantants.
0: Mira,
2: avui parlarem de Lucas, parlarem d'Ana Maya Montero i parlarem d'en Shakira, perquè tres cantants, un, dos, tres, protagonitzen les portades d'aquesta setmana.
0: Ho descobrim tot d'una?
2: De dimecres. Ho dic per si qualcú també té ganes de cap de setmana, quan a Marta Garau encara falten dos dies.
0: No m'he donat ni compte. I ho explicam tot d'una.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és humor.
2: El diari de Menorca, segons alguns article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera, plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
4: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Benvinguts a Esports de Sant Joc.
7: Dissabte a les 12, segueix amb Esports de Sant Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les dues, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports de Sant Joc, a IB3 Ràdio.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: I començarem aquest repàs a les portades per la revista Hola, que precisament en portada du el rei Felip VI, la princesa Leonor i l'infanta Sofia al Gran Premi d'Espanya de Madrid de Fórmula 1, 45 anys després de la darrera edició. La revista s'ha vorat creativa i es va batejar com els reis de la Fórmula 1 i posa el focus en la seva aparició estel·lar en aquesta gran cita esportiva que ha convertit Madrid durant un cap de setmana en la capital del Mundial de Fórmula Ho ets a veïm, varen passejar, ens varen veure com a molt divertits i ja saps que Hola, tot allò que facin els reis, els hi sol dedicar sa portada i després, quan tu dones una entrevista amb exclusiva, com és el cas, que ara ho comentarem, d'en Fran Rivera, tu t'esperes que t'adonin una finestra un poc més grossa. Però quan hi ha novetat dels reis, solen donar-li tota la portada i t'has d'adaptar. Perquè el segon tema que du... Bé, no sé si voleu comentar res de la Fórmula 1, però crec que no hi ha molt que comentar.
1: No, jo passaria al següent, perquè jo no sóc experta en la matèria, crec que na Joana Marató me diu que tampoc.
0: Na Marató és experta en Fórmula 1.
2: No,
0: és que ara m'heu deixat regirat perquè moment, com que també tenia un punt catedràtic és vosaltres, no sabia si també podíeu fer classes magistrals.
1: Encara no mos veiem preparades.
0: I dona, tornem a la revista Hola, en aquesta finestra petita, perquè en Cayetano Rivera ha fet unes declaracions. Si fem una mica de gènesi, per què fa aquesta entrevista? El seu germà Cayetano surt amb una influenciadora que és na Tamara Gorro. I en Fran va fer unes declaracions i va dir, nosaltres ja l'hem avisat, com se diria antigament, que és una mica lagarta. Que a mi aquesta lagarta m'encanta, això que s'ha perdut, encara que sigui molt patriarcal.
1: Home, és pitjor lagartona.
0: Jo crec que posar-li ja una terminació estimada, aquest sufix, no crec que falleixi més o manco, però si tu ho dius, lagartona.
2: La traducció seria una mica berganta?
0: Exacte, una berganta. I sabeu que el germà en Fran, el germà gran, va dir, jo ja l'he avisat, ara ell és responsable de la seva vida. Què va fer en Cayetano, que mai ho fa? Va publicar un vídeo xarxes, dient que era un home de 40 i busques d'anys que sabia què feia en la seva vida, encara que no controla molt bé ni ses rotondes ni com demanar a una hamburgueseria de fast food, són dues coses que en Cayetano Rivera per episodis que ja han comentat en aquesta secció no té molt controlats, el que sí que controla és la seva vida. I s'ha creat una mica de pique baralla entre aquests germans, els dos fills d'en Paquirri i en So Petit, amb en Julián, que tampoc se parlen. És a dir, la família Rivera està una mica pengim-penjam. Són una mica balilla-balà, per dir de qualque manera. I ella ha parlat del germà, ha parlat de com està de bé la seva dona, en Lourdes Montes, i també ha parlat de Natana Rivera, la filla que va tenir, recordem, en Eugenia Martínez de Irujo, filla de la gran duquesa d'Alba, que ara està enamorada, empiotxada, i va per tot amb en Rocarrey, recordem, aquest torero peruà que ara està com a de moda, i ell també ha parlat de gènere, no en qualitat de gènere, però sí que ha dit que és un dels noms destacats de la tauromàquia actual i que està molt content doncs que la seva filla hagi trobat de parella un torero. Que no sé, que si et torero, que tu vulguis per la teva filla, es patiment, deixant de banda si mos agraden els toros o no. Ho dic perquè llavors aquí és que has d'anar com amb pinces perquè tot se malinterpreta. Jo no som dels toros, jo te prohibiria sempre d'entrada, però un pic dit això, si analitzant la vida d'un torero, si tu has viscut aquest patiment, que saps lo perillós que és voluntàriament, òbviament, perquè tu que te poses davant es bou, no és que es bou vengui a tocar-te a la porta de casa teva, però si tu has fet patir a la teva família d'aquesta manera que també te faci il·lusió o que t'agradi que la teva filla pugui estar amb un torero, jo hi ha coses que no les entenc. Jo, com a Xisco Nadal.
1: No, jo crec que subratllem el que dius. Ja no entrarem en aquest debat de
0: si toros. Si na Marta Grau subratlla...
1: No me demanes a mi per toros, perquè probablement seré molt més políticament incorrecte que tu si parlem de toros.
0: Perquè si hi ha qualcú per fer-li en aquest programa de Marta Grau.
1: No encetarem aquest debat, però hi ha més portades. Sí, passam ara a la revista Setmana, amb el nou... Nas, perdó, anava a dir nou cas, no, nou
0: no,
1: nas.
0: És el nou cas d'esnas.
1: És nou cas d'esnas d'en Lucas, en portada, que a més és molt curiós, perdó, que soni la música primer. Som d'amores, amores que maten. I volia dir que és molt curiós perquè la revista Setmana ha anat ben alerta i ha publicat amb els píxels perquè tu no puguis ni opinar sobre aquest nou nas.
0: Perquè te compris la revista.
1: Exactament, i l'obris i veïs a l'interior.
0: Clar, que tu vols veure el nas del Lucas González, d'on t'has de comprar la revista Setmana. Va anar a Turquia a fer-se una reconstrucció del septe nasal, perquè recorden que no ha tingut problemes en son nas, segons ell va dir, no va tenir la cura que havia de tenir la primera vegada que l'operaren en sa recuperació, com en aquella pel·lícula de Jane Tierney, que el cielo la juzgue. que ell sàpiga què va fer o què no va fer perquè es nas li quedés com li ha quedat. I ara és es nas d'Espanya, les coses com són, aquesta reconstrucció l'estan seguint minut a minut, ell va tornar, anava amb mascareta, ell sabia que aquest nas podia tenir un preu o podia tenir una importància i la revista Setmana ha estat la que ha aconseguit les fotos d'aquesta intervenció estètica.
1: Les heu vistes?
0: Jo he fullejat una mica la revista i mira, tampoc he notat molta diferència a la darrera vegada que el vaig veure. Clar,
2: ai,
0: és que, no, és que malauradament tenim tendència a mostrar el resultat de les operacions quan encara no està desinflamat, no està guarit del tot i si una cosa demana la cirurgia estètica, es tens. Tu, ara, tu no ho necessites, Maroto. Però si te pegues per operar-te la cara, lo seu no seria mostrar-la l'endemà. Mira en Jorge Javier Vázquez. Quan va començar temporada l'any passat, és que pareixia un Madelman i ara la cara ja li ha anat com agafant una mica de cos i aquest nou inici de temporada ja té una cara com a més de persona. Les coses com són.
2: Luca Cirano de Bergerac, no?
0: Exacte.
2: Una mica.
0: Bueno, Maroto. Per favor, Bernat, tens un...
2: Un moment.
0: O un... Ho dic perquè ara està dolentusa aquí, eh?
2: No, està gent dolentusa.
0: Lucas de Bergerac.
2: Perdona, és que en Cirano de Bergerac tenia més bon nas que en Lucas.
0: Bueno, és que en Cirano de Bergerac tenia un
1: nasot...
0: No sé si nasot,
1: la millor comparació del món.
0: Tenia un nasot que el pobre Lucas fa anys que somia.
2: M'ha vengut en el cap en Cirano de Bergerac, que, per cert, va ser un dels llibres que més m'agrada llegir a la meva època d'adolescent, o sigui que el recomandes d'aquí. Cirano de Bergerac, Gerard Depardieu, Nassarros, Lucas, m'ha vengut així.
1: Pobre, pobre Lot, de totes maneres, eh? Perquè enfrontar la pressió mediàtica després de l'operació estètica, les opinions, mare de Déu, és una de les qüestions de la revista Setmana, però hi ha altres portades
2: sí,
1: que comentem tot d'una.
2: Sí, aquesta comparança o aquesta comparació, però la portada de 10 minuts també ve carregada, en aquest cas, amb més qüestions, amb una protagonista clara i rotunda, que és Namaya Montero. Eres la reina del pop, una
0: diva. Aquí, 10 minuts fa, el que podríem dir comentari de text. I és que Amaya Montero, de gira, va anar a Despierta América, va fer una entrevista, i han recuperat l'entrevista que ella va fer i han posat els titulars. Diu que ha viscut un infern, que no veia més que foc, més que cremar-se, més que voler partir d'aquest món i retrobar-se amb son pare. Diu que quan se va topar en Karol G, que la va convidar en aquell concert a cantar Rosas, recordem, a Madrid... va descobrir que podia tornar, que en Karol G és meravellosa, que la va fer sentir bé i que ella va descobrir que la música tornava a ser la seva passió. I hi ha una frase seva, mira que jo no som molt de la Maya, perquè tot que s'han portat fatal tots en l'aire, per començar l'Oreja de Van Gogh, però ella en menor mesura, però també a tirar com a molta llenya en aquest foc innecessàriament en segons quines declaracions, però una frase que com que jo estic a prop d'aquesta edat, diu, a mis 50 anys i després de passar lo que he pasado, me importa un reverendo bledo lo que digan los demás, porque bajar al infierno te hace prácticamente indestructible. Espero que sigui així, ho dic perquè quan va començar aquesta gira de l'Oreja de Van Gogh, la gent la veia una mica baixeta, va crear preocupació, l'estat de salut de Maya Montero, però, segons diu ella, està encantada, està beníssim i està un dels seus moments més pletòrics. Joana?
2: No, amallista tampoc ho som, però sí que és vera que mos hauria d'importar per les crítiques destructives cap a nosaltres, però també hauríem de saber fer una mica d'autocrítica. Supos que ho diu per les crítiques que ha rebut a la seva tornada en els escenaris, ja ha tingut moltes crítiques precisament perquè no ha estat d'allò millor, allò que ha fet damunt l'escenari, però bé, ses si li és igual, ja
0: venen
2: massa
0: antic,
2: bé.
0: Perquè sempre que parlem de crítiques, a mi, supos que vosaltres també, me venen en el cap aquells versos de Ketul, el poeta clàssic, que deia rumoresque senet tute, solis asis valoremus. És a dir, que les crítiques dels vells valorem-les amb un as. Un as era una moneda que no tenia cap valor. Ho dic perquè a vegades també les crítiques tenen el valor que tu li vols donar. I és complicat a vegades gestionar-ho, però hem d'aprendre aquesta opinió que ens ha d'importar a la nostra. I tancant la paradeta, perquè veig que ja veig protagonista absolut dels esports d'aquesta casa, els millors ulls, Divetres Ràdio, que ja està demanant pas, tancam en la revista Lectures dedicada al retorn a l'estat espanyol de Shakira. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré. Aquest Les Mujeres Ya No Lloran World Tour vendria a ser la venjança de Shakira després d'aquesta separació de Piqué, perquè va venir, va tornar a un aeroport de Barajas ple de gom a gom. Farà una sèrie de concerts que començaran el dia d'avui de setembre fins a l'11 d'octubre, en capacitat de 50.000 persones per cada nit. Ha creat un Macondoland amb homenatge a García Márquez. Ja ho té gairebé tot venut, i va tornar a l'aeroport i varen anar ses fans, i varen anar a balls regionals. Va ser una fantasia, i ella diu: torn a un país on he viscut una part molt important de la meva vida, però recordem, del qual va partir per una separació i perseguida per Hisenda, que al final Hisenda li va donar mitja raó, però ella ara ha tornat, podrien dir, triomfadora en Shakira. Però, tot i així, s'han de pagar impostos, Shakira. Tributis on tributis.
1: Companys, ja tot un gust acabar el viatge d'aquest dimecres aquí. Moltíssimes gràcies, com sempre.
2: Fins demà.
1: Repassa l'actualitat esportiva. En Toni Fuster, que ja ha arribat aquí als nostres estudis.
3: Bon dia.
1: Per on començar, en Toni? Bon dia.
0: Toni Fuster i Ais.
1: Els
0: ulls.
1: Newman's Ais.
3: Això és que en Xisco me farà porar vermell, encara. Entens? Vermell del Mallorca, i és que sap què passa,
1: que
3: avui tindrem un dels futbolistes fitxatges del Mallorca, bé, s'ha dit, arriba com s'ha dit, i avui mos parlarà un poquet de l'objectiu, i s'ha acoplat bé durant aquest temps que ha arribat a l'equip vermell. És Adrián Lisso, el nou extrem que ha gaudit de minuts aquesta temporada i que passarà pels micròfons del programa Esport 3. Tot això en vista el partit contra la Reial Societat B, que disputarà aquest dissabte a la instal·lació de Zubieta. Avui la gran novetat a la tornada de l'entrenament, Jan Sales, no el veiem des de febrer, ja s'entrena amb el grup. Lato també en normalitat, així com Alberto Moreno, que cercarà la seva primera convocatòria, mentre que encara són baixa Adon Prat, Dani Luna i Calumbà Júnior. Per tant, retorna a la feina i amb la vista posada, com dic, en el partit de dissabte per intentar sumar la primera victòria fora de casa. Per altra banda, en el món del bàsquet, avui l'Azul Marino presenta aquest partit amistós, trofeu THB Hotels, que disputarà diumenge contra l'Alba de Berlín, al Palau d'Esports de Somoix, un palau d'esports remodelat i modernitzat. Serà el partit per mostrar-se, no?, davant la seva afició contra un rival que enguany jugarà l'Eurocup, partit que començarà diumenge a les 6:30 i que substituirà el duel que havien de jugar demà l'Azul Marino i el València Bàsquet, i que es va suspendre per les múltiples baixes de les mallorquines. Per tant, aquestes són dues de les notícies que en parlarem en el programa Esport 3.
1: Pues escoltam, en només una hora. Moltíssimes gràcies, Toni. Repassa el contingut del programa al dia, començant per Menorca. Clara i Mami, bon dia.
4: Bon dia. El dia Menorca parlarem amb na Carme Borrell. Ella coordina els curs Habitatge, Desigualtats i Salut de l'Evidència a l'Acció de la nova edició de l'Escola de Salut Pública, que ha començat avui matí, com és habitual, a l'illa del Llatzeret. Després ens visitarà un dels fundadors, organitzadors d'Escranc Festival, en Dani Arbera, que també aquest cap de setmana celebra la nova edició, la desena en aquesta ocasió. A la recta final del programa telefonarem a en Joan Sánchez, gerent de Sant Crispín, per reflexionar sobre un estudi que han impulsat des de sa cooperativa per conèixer els hàbits de consum dels menorquins.
1: I Laura Tura, Eivissa i Formentera?
5: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I de nosaltres avui començarem el programa parlant d'educació. Farem un primer balanç de com ha començat el curs escolar a les Pitiuses amb la Pepita Costa, amb la portaveu de la FAPA i presidenta del Consell Escolar de les Balears. Més tard parlarem de la revista 078 i també d'un nou club de lectura amb la cofundadora i impulsora d'aquests dos projectes, na Jessica Ferrer. I completarem el programa amb una nova secció, Marta, en què cada mes parlarem de salut, això sí, amb rigor científic, evidentment. Ho farem amb la farmacèutica i membre del COFIP amb 20 anys d'experiència, na Fanny Juan, i sortirem al carrer, com sempre, per prendre la temperatura de l'actualitat, per parlar, en aquest cas, de la manifestació impulsada pels joves d'Eivissa per aquest diumenge en contra de l'ampliació de l'aeroport.
1: Vos escoltarem molt atentament. També Jaume Noguera amb el dia Mallorca. Bon dia de nou.
6: Abans, dues coses molt importants. Parlarem de la reconstrucció de l'esperat de pedra en Santes Castella de l'Aró i també d'un estudi que han fet els petits comerciants sobre l'impacte que tenen a les seves caixes, les plataformes Temu i Shein. Alerta.
1: Vos escoltam tot d'una. Punt i final, tornant demà a partir de les 9. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Les obres del tram primer del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, Mallorca, començaran a final d'any. Duraran més de 6 anys i es dividiran en dues fases. La primera disposarà d'una inversió de 90 milions d'euros, mentre que la segona està pressupostada en 260 milions.
2: El projecte connectarà l'autopista del Llucmajor amb la d'Inca i, segons el president del Consell, Llorenç Galmés, permetrà reduir el trànsit a la via de cintura per on circulen cada dia 185.000 vehicles.
3: El tram 1 del segon cinturó és l'obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa.
2: La segona fase inclourà un túnel d'aproximadament un quilòmetre, un nou bulevard i itineraris per a vianants i ciclistes.
1: Canviant de qüestió, d'aquí una hora s'activarà la vista taronja al sud de Mallorca per pluges intenses que podrien descarregar fins a 30 litres per metre quadrat en només una hora. Segons les previsions oficials de l'EMET, aquestes precipitacions seran molt més probables a la franja compresa entre els municipis de Llucmajor i Campos.
2: Però atenció, perquè el mal temps no es limitarà únicament al sud. Pràcticament tota l'illa estarà sota l'avís groc per risc de tempestes i de pluges fortes. La Serra de Tramuntana, l'interior i el Llevant també podran registrar fins a 30 litres per hora. Els ruixats i les tempestes es concentraran especialment a la sud de la zona interior i del Llevant i poden afectar directament municipis com Algaida, Montuïri, Porreres, Vilafranca, Felanitx i Santanyí. Davant aquesta situació de risc, les autoritats demanen molta precaució a la carretera i evitar els desplaçaments innecessaris en aquestes zones més afectades.
1: Mentrestant, a poc els veïnats d'Esport d'Escanonja a Mallorca tornen a la normalitat després de la tempesta de la setmana passada. Ara fan feina a contrarrellotge per arreglar les teulades i tenir-ho tot a punt davant l'avís taronja que també està previst per demà a tot Mallorca.
2: El batle en funcions de Banyalbufar, Joan Vives, ha explicat a IB3 Ràdio que ja han remès els primers informes a la delegació del govern espanyol a les Balears per tramitar amb el Ministeri de l'Interior la declaració de zona catastròfica. Esport d'Escanonja és el punt més afectat.
4: Sobretot reparant tots els danys, sobretot de les teulades, que per poder viure s'ha de manestar tenir una teulada, i més ara que diuen que els pròxims dies tornen a venir pluies, i intentant gestionar nosaltres com a ajuntament tot el tema de residus que els veïnats van deixant pels carrers. Nosaltres han deixat saques pels carrers perquè els veïnats puguin depositar tots els enderrocs.
1: Fora de les Balears, nova nit d'atenció a Ceuta. Un menor ha resultat ferit a la cara per arma blanca a la platja del Trampolín. Els fets han passat de matinada en una zona on es concentren centenars de migrants marroquins que varen entrar a la ciutat a finals de juliol.
2: Els enfrontaments responen principalment a robatoris entre els diferents grups procedents de diverses zones del Marroc que es barallen utilitzant pals i armes blanques. Així mateix, durant aquesta passada matinada, els agents també han arrestat un altre migrant per un delicte de violació de domicili en ser sorprès quan intentava entrar a l'interior d'un habitatge proper.
1: I la crisi migratòria ens deixa una nova tragèdia a la ruta canària. 3 persones mortes i una altra en estat crític. És el balanç provisional del rescat d'una llanxa pneumàtica aquesta matinada al nord-est de Lanzarote. A bord de l'embarcació hi viatjaven 82 persones.
2: L'operació de rescat de salvament marítim s'ha fet a petició del Marroc, que ha demanat ajuda a les autoritats espanyoles per manca de mitjans. L'ONG Caminando Fronteras apunta que la barca hauria sortit de Tantan, està al sud d'aquest país del Marroc. És la segona gran tragèdia aquest mes de setembre en aquesta ruta canària fa només 2 setmanes. Un altre rescat al sud de Gran Canària, en aquest cas, es va saldar amb la mort de 83 persones que duien gairebé un mes a la deriva.
1: Són les 12:04 minuts. Més notícies a l'una en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: comença avui la 33a edició de l'Escola de Salut Pública. Durant els pròxims dies, Illa de Llatzeret acull i rep experts i professionals de la salut pública per debatre i analitzar un any més sobre les qüestions de salut que afecten a la població actual. Els debats principals giren entorn l'impacte de la crisi de l'habitatge sobre la salut i el benestar de les persones, perquè l'accés a l'habitatge i els problemes per trobar un lloc assequible per viure són, a dia d'avui ja, qüestions importants i preocupants de salut pública. Així com també es reflexionarà sobre els determinants socials i les desigualtats en un context marcat pel canvi climàtic. En total són 10 cursos i 11 trobades, algunes que han requerit inscripció prèvia, però d'altres que són gratuïtes i obertes a tothom que hi estigui interessat. I és que després de gairebé 4 dècades apostant per la qualitat, l'Escola de Salut Pública continua sent un referent i un espai clau pels professionals del sector. Avui parlarem amb una d'elles. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. És dimecres 16 de setembre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle ara.

Va, que farem un poc d'història d'aquest país que sembla molt llunyà, però que tenim una història molt entrelligada, molts capítols de la història dels dos països. La història del dia de la independència de Mèxic es remunta al 16 de setembre de 1810, quan el capellà Miguel Hidalgo, juntament amb altres líders revolucionaris, van iniciar l'aixecament armat conegut com el Crit de Dolores. I va de nuevo.

Hidalgo va cridar la població a rebel·lar-se contra el govern espanyol, la qual cosa va marcar l'inici de la guerra d'independència de Mèxic. El moviment independentista es va estendre per diferents regions del país i al llarg de més d'una dècada es van lliurar nombroses batalles, es van dur a terme diversos esdeveniments que van culminar un 27 de setembre de 1821, quan l'exèrcit liderat per Agustín de Iturbide va entrar triomfant a la ciutat de Mèxic. Aquest dia es va signar l'acta d'independència de l'imperi mexicà, en el qual es declarava formalment la independència de Mèxic d'Espanya.

Que te vaya bonito de no Joana Pons, que clar, les ranxeres mexicanes han estat també cantades per artistes com na Joana Pons, artistes menorquines, i veus com la seva.

L'exili menorquí a Mèxic també va formar part del fenomen general de l'exili republicà espanyol després de la Guerra Civil. Encara que les xifres de la migració balear van ser menors en comparació a altres regions com Catalunya o Andalusia, també hi van haver-hi destacats intel·lectuals, polítics, professionals nascuts a Menorca que es van establir en terres mexicanes gràcies a la política d'asil impulsada pel president Lázaro Cárdenas.

Hi ha alguns llibres, alguns estudis, per exemple, el llibre d'exilis de l'historiador menorquí Josep Portella Coll, que en allà recorre un poc o ratlla de la trajectòria d'alguns menorquins exiliats a Mèxic per aquelles èpoques. Per exemple, Nestalisnau Ruiz Ponsatí, nascut a Mó el 1889, enginyer i polític comunista, militant del PSUC, a Catalunya va exercir un paper clau en l'economia de guerra i en exiliar-se a Mèxic. Va volcar la seva carrera en l'enginyeria i la docència, deixant una petjada profunda en el desenvolupament d'infraestructures per aquell país llunyà.

0: traïdor.
1: En Lliberto Carrerons, de pseudònim de Joan Castells, nascut a Sant Lluís el 1884, va ser un periodista anarquista, director de publicacions emblemàtiques com Solidaritat Obrera. Després de passar per camps de concentració a França, va arribar a Mèxic, on va mantenir una activa militància cultural escrivint en la premsa de l'exili llibertari. O bé en Marçal Pascuig, un altre dels actius militants professionals menorquins que es va integrar a sa vida sindical cultural en territori mexicà després de sa derrota republicana, o el doctor Ignasi Ponset, metge que va assistir a Trotsky.

Antoni Tudurí, el nostre especialista en genealogia, amb el qual que dia ja li he enviat un parell de missatgets. Si mos escoltes, una salutació. Toni, avui no et toca, però un dia rellam també, no?, del doctor Ignasi Ponset i d'aquests menorquins que se'n van anar a l'exili a països com Mèxic. Avui parlarem d'altres qüestions, avui posarem la mirada en el primer dia de l'Escola de Salut Pública, perquè ha arrencat avui matí a l'illa del Llatzeret i nosaltres d'aquí una estona conversarem amb na Carme Borrell, qui coordina el curs Habitatge, Desigualtats i Salut de l'Evidència a l'Acció. Cherry rain, master roses that you lay. El tenim per aquí ja a les instal·lacions d'IB3 Ràdio, en Dani Arbera, un dels fundadors, organitzadors d'Escranc Festival. Arriba aquest cap de setmana amb un bon cartell, com és habitual, i amb una celebració especial, 10 anys del Cranc.

0: la recta final del programa conversarem amb en Joan Sánchez, gerent de Sant Crispin, per reflexionar sobre un estudi que han impulsat des de Sa Cooperativa per conèixer els hàbits de consum, els vostres, els dels menorquins.
1: Vinga, vinga, saludeu, saludeu. Vale, molt bé.
0: Sí, sí, ets tu. Saluda, saluda.
2: Exacte, hola, hola.
0: Marassa, hola.
2: D'on surt això?
0: Mira, dels arxius sonors del Dia Menorca.
2: Déu
0: n'hi do. Ja saps que aquí, quan ens agrada cosa, la guardem amb...
2: S'ha de vigilar el que un diu, eh?
0: Sí, aquí s'ha de vigilar. Quan hi ha micròfon obert, sobretot.

0: En Jordi Fàbregas, el control tècnic, que està pendent i a punt del botó de... Saps el rec? Et recordes del rec? No sé aquest.
1: Aquí el tens.
0: I decidius
1: que Jordi Fàbregas, que hem de descriure com està ara mateix.
0: Va, fes-ho tu. Jo ho volia fer, però t'ho deixo.
1: Perquè d'uns dies ençà...
2: No faci riure, però...
1: Es presenta a la peixera amb una regalèssia.
0: A la boca.
1: Però regalèssia d'aquestes antigues, el tronc.
0: O sigui, un tronc mastegant-se.
1: Sí. Sí. I ara el tenim aquí, ruegant.
0: Com un
1: com si fos Popeye,
0: ruegador, però,
1: amb una pipa. I és una imatge que quan aixeques la vista per mirar-lo, per fer-li alguna mena d'indicació, doncs clar, no estem habituats. Però ara ja fa un parell o tres de dies que va amb aquests troncs, amb aquestes... Jo ara mateix no sabria dir ni on es compra això.
0: Jo t'ho juro que fa dos dies que el vaig veure amb això a la boca, però feia anys que no veia
1: ningú. Però molts anys, eh?
0: Amb una regalèssia, amb un tronc a sa boca. Ah, mira, diu que ho va comprar a la fira de les festes de la Mare Déu de Gràcia.
1: Pagaria tant per veure aquell moment en el qual el Jordi decideix, enmig de les festes, descobreix una paradeta amb regalèssia. Em vull, en necessito ara mateix.
0: Clar, però és que la meva pregunta...
1: Ja en devia comprar 200.
0: Clar, aquesta, la meva pregunta és, fa dos dies que vam aquest pal a la boca, són diferents o els guarda amb un tàper? O com es guarda? És es mateix, ens acabes de dir, és el mateix.
1: Economia circular.
0: Llavors, clar, què fas amb aquest? Quan te'n vas a casa teua, te l'emportes dins un tàper, el guardes dins la nevera d'IV3?
3: Tots som Jordi.
1: A la butxaca.
0: A la butxaca i els pantalons.
1: Ara...
0: Ara ens venen moltes preguntes al voltant de la regalèssia d'en Jordi. Si en tens alguna, va, em pots enviar un WhatsApp aquí al Dia Menorca i també li farem arribar al 628-746-986. Dubtes sobre la regalèssia en general.
1: No sé si n'he menjat mai cap, eh?
0: Jo no.
3: I love it!
0: En tot cas, quan era petita, però... Clar, si te la deixa provar, té un tros de tronc que està ben rosegadet per ell, però si... Calla, que la imatge seria bona, eh?
1: S'està esmolant les dents.
0: Sí, ara... Saps aquella cap a l'altre costat del tronc? Podries provar-ho i seria una imatge...
1: És com la pel·li aquella que es fa en un petó dels
0: animals. Exacte, l'espagueti, no? L'has vist, no? Idò,
4: sí. Què tal? Com està?
5: No m'he gustat la tele.
4: Idò, està de sort, perquè això és ràdio, no és tele.
0: Idò, en comptes, mira, si ho feu, ho faré una fotografia i ho penjaré a les xarxes socials.
6: Sí, sí que
0: serà bona de veure. Va, que tenim sintonia d'informatius, però on passa l'actualitat avui, Excel?
1: Doncs passa per l'aeroport de Menorca perquè, atenció, assolirà els 4,6 milions d'usuaris l'any en els propers 5 anys. Són les previsions d'AENA que recull el nou document de regulació aeroportuària, l'anomenat DORA 3, aprovat ahir pel Consell de Ministres. El full de ruta de l'empresa semipública preveu un augment del trànsit aeri del 10% fins al 2031. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència preveu un creixement fins i tot superior. I això ja ha aixecat les primeres crítiques, entre les quals hi ha el GOP. Els ecologistes denuncien que pretendre continuar incrementant la pressió humana sobre uns territoris limitats és una, diu, inèrcia suïcida. I recorda que l'esgotament dels recursos d'aigua, la major contaminació atmosfèrica, el problema greu de l'habitatge o el col·lapse de la recollida de residus són mostres d'una saturació excessiva. Per això aposten, entre d'altres, per fixar límits en el nombre de vols i també de passatgers. També el govern balear ha sortit ja al pas d'aquestes previsions, criticant que es vulgui fer créixer de manera indefinida l'arribada de passatgers a les illes a través dels aeroports, que recorden són l'única entrada que té Balears. El ministre ha de tenir més passatgers, sinó fer-ho amb més seguretat i comoditat.
7: Son los destinos los que, por un lado, habilitan más plazas turísticas y, por otro lado, quieren que los aeropuertos se conviertan en una especie de cuello de botella, y eso no tiene sentido. Es decir, los aeropuertos simplemente...

0: i amb deficiències estructurals greus. Més qüestions. Educació destinarà 3 milions i mig d'euros per ampliar la seu de la UIB a Can Salort. Els estudiants han estat presents a l'acte final de promoció dels qui han acabat ja els seus estudis. 4 anys després de l'adquisició d'un nou edifici per poder fer créixer Can Salort, el nou espai disposa de més de 400 metres quadrats de superfície útil. Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera.
1: Fins aquest tercer trimestre se farà la transferència i la Universitat de les Illes Balears podrà posar en marxa la licitació.
0: Ho ha avançat durant la inauguració del nou curs acadèmic de la UIB. Enguany han iniciat les classes 284 alumnes, la majoria dels quals estudiants de grau i una vintena d'estudiants de màster. I acabem en plana cultural perquè 11 exposicions, 37 pel·lícules i creadors de 12 territoris es reuniran en la 8a edició del Menorca Dogfest, que es va presentar ahir a Sant Lluís amb la projecció de 2 documentals menorquins. Carboners a Menorca, un ofici que no s'acaba, fet per Magda Timoner i Esther Sánchez, i Històries d'anada i tornada, memòria migrant entre Còrdoba i Menorca, de Santiago Torrado. Carboners ret homenatge a un dels pocs oficis tradicionals encara vius avui dia a través del testimoni dels darrers carboners actius de les illes que fan carbó amb sitja tradicional. El segon documental, Històries d'anada i tornada, explora els vincles migratoris entre Menorca i l'Argentina. Sentim Cristian Pons, director del Menorca Dogfest.
2: Des que vam començar aquest projecte fa 8 anys, sempre hem intentat mantenir aquesta idea de fer un híbrid entre fotografia, entre autors d'aquí, autors de fora, curtmetratges, llargmetratges i a diferents punts de Silla, no? És un poc la clau d'aquesta programació.
0: El festival arrenca el proper dia 24 a Mo amb una conversa del cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui a propòsit del documental Històries del Buen Valle. El certamen s'allargarà fins al dia 18 d'octubre amb activitats repartides entre Mo, Es Castell, Es Mercadal i també Sant Lluís.
3: I d'aquestes són les notícies a les 2:30 més. Gràcies, Axel. Fins d'aquí una estona.
0: Que vagi bé.
3: Igualment.

0: Tenim cel poc ennivolat a aquesta hora del dia, amb previsió que augmenti a partir de la nit, amb intervals de núvols, temperatures sense canvis de moment, amb mínimes de 19 graus, màximes de 29, vent de tramuntana i gregal augmentant a moderat. I atenció que tenim canvi de temps a la vista demà dijous. Alerta i poseu jardins a punt perquè venen pluges que poden ser fortes. L'Agència Estatal de Meteorologia activa per demà avisos taronges per tempestes, avís groc per vent de tramuntana que anirà un augment així que parasols, mobiliari exterior, tot sota cobro pel que pugui passar demà. Això feu abans d'anar a dormir, per si de cas. Si avui
1: ets demà... Y ahora pues quería sacar al perro y no veas cómo está el agua y el viento y todo.
0: Bé, fes-ho avui, que potser demà no pots, les 12:22 i tornem d'aquí un minut.

0: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IES Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
3: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
4: El Diari de Menorca, segons ocult.

0: L'article informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
2: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: Primer dia avui de l'Escola de Salut Pública. En aquesta nova edició es posa el focus, entre d'altres qüestions, a l'habitatge com una qüestió de salut pública. S'accés a un habitatge digne és a dia d'avui, com bé sabeu, una de les principals preocupacions de la ciutadania menorquina, espanyola i europea. Un problema que, més del debat social, de les polítiques que han de marcar el dret a l'habitatge i de la part econòmica per accedir a un pis o una casa, genera també un problema de salut, perquè les condicions residencials influeixen directament en el benestar físic i mental de les persones. Tenim comunicació via telefònica amb la Carme Borrell. Ella coordina el curs Habitatge, Desigualtats i Salut de l'Evidència a l'Acció. Fa feina també dins la Fundació Dinamo i és membre del grup d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Doctora en Medicina, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, és avui a Menorca. Carme Borrell, bon dia, com va?
1: Bon dia.
0: Primer dia, primera sessió en el llatzeret d'aquesta Escola de Salut Pública. Com abordar la problemàtica de l'habitatge des de Salut Pública, Carme?
1: A veure, nosaltres venim treballant des de fa ja uns 15 anys en el grup d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública Barcelona. Quins són els factors que fan que l'habitatge i la salut estiguin relacionats? I aquest és un tema complex, no és només un tema de parlar de serveis sanitaris, sinó que és un tema de tenir en compte el que nosaltres li diem els determinants socials de la salut. I què són els determinants socials de la salut? Doncs són els aspectes que afecten a la salut que no només són els serveis de salut. I això és important perquè quan ens veuen a les persones que treballem en el món de la salut, sempre es pensa doncs en el centre d'atenció primària, en l'hospital, però abans d'arribar als serveis de salut, les persones doncs hem de fer prevenció prevenció i promoció per millorar el nostre estat de salut. No? El que fan precisament és això, no? Són les nostres condicions de vida que fan que la nostra salut doncs, sigui bona. No? Uh-huh. En aquest sentit, l'habitatge és un dels determinants. N'hi ha d'altres, n'hi ha el treball, hi ha l'educació, hi ha l'economia... O sigui, tots aquests aspectes acaben influint en la salut de la ciutadania, no? Però l'habitatge és un d'ells. I, per tant, doncs, aquest grup ve treballant, sobretot des de la crisi financera, que hi va haver a partir dels anys 2008-2009, doncs ve treballant amb tots aquests aspectes, no?
0: Mm-hmm. Clar, afecta en el benestar físic, en el benestar mental de les persones, precarietats en l'habitatge, el no trobar un habitatge, en viure en un habitatge que no és digne o fins i tot tenir aquestes amenaces de desnonament en cas, per exemple, de famílies vulnerables.
1: L'habitatge, evidentment, és un dels temes clau, perquè l'habitatge és tot, és casa, és un lloc on viure, és un lloc on compartir. Per tant, el fet de no tenir accés a l'habitatge doncs és un problema important, molt per la salut, no? I sobretot sobretot ho hem vist amb la salut mental. Però no és només això, no? També doncs, a l'entorn on està aquest habitatge, al barri, a l'entorn, si és un entorn amable o no ho és, si hi ha xarxa social o no, si és un barri segur o no, també les condicions físiques de l'habitatge, o sigui, la qualitat de la construcció. Tots aquests aspectes estan relacionats amb la salut. Evidentment, l'accés és clau, perquè el més important és poder tenir habitatge, però tinguem en compte la qualitat, l'entorn, tots aquests aspectes també són importants de cara a entendre per què l'habitatge afecta la salut.
0: Aquests dies estem ratllant molt des dels mitjans de comunicació dels darrers informes PISA, que, per exemple, l'altre dia aquí en aquest programa viuen, ratllant un poc d'educació també, perquè tots aquests aspectes estan interrelacionats. Infants que tenen que viuen en un habitatge on perquè són famílies vulnerables que tenen que compartir un mateix habitatge i que aquests infants tenen aquestes situacions a casa seva que els afecta...

0: en el seu desenvolupament educatiu a les escoles i que, per tant, els mestres també han de fer front en aquestes problemàtiques, això, en tots els aspectes i, evidentment, en salut és una qüestió que avui en dia us esteu trobant els experts cada vegada més.
1: Sí, de fet, els docents, a Catalunya hi ha tot un grup que es diu Docents 080, que estan, que nosaltres hi col·laborem, no? Que la seva preocupació és com l'accés a l'habitatge i l'infrahabitatge acaba afectant el desenvolupament educatiu d'aquelles criatures, no? I jo afegeixo el desenvolupament educatiu i a la salut i qualitat de vida d'aquelles criatures, perquè al final tot va molt lligat, no? Vull dir, l'educació també és un determinant de la salut. I si aquestes persones, aquesta canalla, no tenen un lloc on poder viure amb qualitat, doncs els acabarà afectant, evidentment, el seu desenvolupament educatiu, però també la seva qualitat de vida. Tot va molt lligat i per això també és important que des de tots els àmbits, en aquest sentit, jo celebro molt que Docents 080 també estiguin enfocant aquesta problemàtica, perquè quan més des de tots els àmbits doncs, fem aquestes reivindicacions, probablement avançaran més les polítiques sobre aquest tema, no?
0: Com fer justament el curs que coordines, Carme, Habitatge, Desigualtats i Salut, de l'evidència a l'acció. L'evidència la tenim. Com passar a l'acció?
1: Clar, des d'aquí nosaltres en el curs també ho treballarem perquè l'acció és intentar avançar en que les dones cada vegada siguin més inclusives, no? I això és difícil perquè estem en un país en què l'habitatge està mercantilitzat, per tant està totalment lligat a un motor econòmic i al lucre, no? I jo quan ho comparo amb el sistema de salut, no? Quan dic tenim un sistema de salut universal en què tothom hi pot accedir, funciona força bé, clar, l'habitatge és molt diferent, no és universal, qui no pot pagar ho té molt complicat, i aleshores el que cal és avançar doncs, en tenir més habitatge protegit. Som dels països que tenim menys habitatge protegit, menys del 2%, quan hi ha països europeus que estan 30-40%. A més, les normatives ho estem veient, no?, amb el lloguer de temporada, que ha permès fer aquests alts lloguers, perquè malgrat que les zones tensionades, per exemple, la ciutat on jo visc, que és Barcelona, és una zona tensionada, però si al final la majoria de lloguers nous són lloguers de qui s'escapa, no?, o, evidentment, el que afecta molt a les illes, no?, són els pisos turístics, que el que estan fent és ocupar espai que després la població que viu i treballa en aquests indrets doncs no té capacitat, no? Vull dir, aquí hi ha tota una varietat de polítiques que s'han de tirar endavant i que hem de reivindicar perquè es tirin endavant, doncs perquè l'habitatge sigui més accessible i no sigui només pels que realment estan pagant.
0: I en la teva experiència, ara ratllaves de sa zona tensionada, que Barcelona està declarada zona tensionada, aquí a Menorca hi ha qui demana que també es declarin zones tensionades. Això funciona?
1: A veure, hi ha bibliografia doncs, contradictòria, no? Perquè per un costat sí que s'ha vist que els lloguers baixen una mica, comparant amb altres, però llavors també hi ha algun estudi que diu que l'oferta també baixa, perquè llavors la propietat doncs no està tan estimulada a llogar, no? Si el lloguer no pot ser tan alt. Bé, el que passa és que hem d'avançar perquè tal com està ara la situació és molt preocupant, no? I de fet, per exemple, jo ara tenia davant aquí una estadística que també us vull donar alguna xifra, no? Dèiem que en el seu moment les persones que tenien inseguretat residencial, per exemple, tenien més de 8 de cada 10, perquè són 8 de cada 10 en els homes i 9 de cada 10 en les dones, un trastorn de salut mental, o sigui, patiment psicològic, quan en la població general això està per sota del 15%. Vull dir que és molt, molt diferent el patiment que poden tenir les persones que estan en inseguretat residencial amb les persones que no hi estan, no? Per tant, aquí afecta molt directament a la salut de les persones també, a la qualitat de vida, i és important avançar en tots els fronts, eh? Jo crec que és important intentar avançar en tots els fronts.
0: Clar, heu fet tota una feina de recerca per presentar aquest curs que esteu en aquests moments a l'Escola de Salut Pública. De fet, és un dels cursos que dius, bueno, ja tenim aquí, fa molts anys que l'Escola de Salut Pública va tractant els temes de salut pública i de matèria que preocupa, perquè això es va fent depenent del terreny, depenent del territori, del país i de l'època de l'any en uns problemes que afecten de de l'any, vull dir, de la història de la humanitat, afecten d'una manera o d'una altra

0: ara tenim l'habitatge damunt de la taula com un dels problemes a abordar en qüestions en matèria de salut pública.
1: A veure, de fet, l'enquesta europea, l'Eurobaròmetre, que es diu, posa l'habitatge com la primera preocupació de la ciutadania. O sigui, ara ja, i no només al nostre país, sinó a diversos països, o sigui, l'habitatge ha esdevingut en aquest moment un problema de gran magnitud. I si fins ara, com que la gent més gran havíem tingut la capacitat de poder tenir un habitatge, perquè en aquells moments això no era tan complicat, la població jove ara ho té dificilíssim. Dificilíssim perquè l'accés és molt complicat i és molt car, no? Per tant, és el futur de la nostra societat. Si el que volem és que la joventut tingui capacitat d'emancipació i de poder viure dignament, aquest tema s'ha de resoldre, perquè és que si no serà, vaja, serà complicadíssim, no? Per tant, la salut també ens hem preocupat més, i sobretot des de que hi va haver la crisi financera en què vam començar a veure que l'habitatge era gravíssim per la salut de la ciutadania. Abans, de fet, jo crec que el nostre grup d'habitatge i salut és l'únic que existeix a l'Estat, que jo sàpiga. I aquest tema espero que en l'escola de salut pública també serveixi per obrir altres ments, no? I que no només pensem en la salut com un tema de centres sanitaris, sinó que sabíem pensar la salut doncs, des de la salut pública, des de la prevenció, i l'habitatge és un dels temes claus a tenir en compte avui en dia.
0: Com s'ha de repensar el model d'habitatge actual segons els professionals, epidemiòlegs, professionals de salut pública?
1: Sí, jo crec que des de la salut pública el que hem de tenir en compte és doncs, seguir generant evidència de com l'habitatge afecta la salut, intentar treballar amb el que s'ha anomenat salut en totes les polítiques o per totes les polítiques, el que vol dir que des de tots els àmbits de la política es tingui en compte la salut. Això vol dir que l'ideal seria que els professionals que treballen a l'urbanisme i a l'arquitectura i a l'habitatge també tinguin en compte la salut, igual que els que treballen amb la contaminació de l'aire, igual com els que treballen amb l'educació. I això se li ha dit salut en totes les polítiques. Hi ha països que ho tenen més avançat que altres, que és que quan es fa una política també es tingui en compte el seu impacte en la salut. I això ens toca bastant a nosaltres, no? Anar apretant, perquè això sigui així. Nosaltres, des de l'àmbit de la salut, les polítiques d'habitatge no les podem canviar, perquè no és el nostre àmbit, però sí que podem intentar doncs, fer o intentar promocionar que existeixin aquests àmbits més transversals en què es puguin treballar aquests temes des dels diferents parts de l'administració i, per tant, que la perspectiva de salut en les polítiques tiri endavant. I després també volia dir de cara als serveis de salut, perquè els serveis de salut moltes vegades el que fan quan té una persona amb una problemàtica de l'habitatge, que té un problema doncs, jo que sé, de salut mental, moltes vegades doncs, és medicalitzar, que és veritat, la medicalització és un dels temes que tenim sobre la taula els que treballem amb la salut, però s'ha de tenir en compte també intentar comprendre quina és la situació que aquella persona té i si pot ser doncs donar-li també altres instruments, com és, per exemple, participar amb el sindicat de llogateres o participar amb la plataforma de persones afectades per la hipoteca, que també ajuden, aquestes nosaltres ho hem vist en els nostres estudis, també ajuden aquests grups doncs, a intentar treure la culpa, perquè moltes vegades hi ha molta culpa pel fet de perdre l'habitatge o de no poder-lo pagar, i intentar entendre quines són les causes de que això passi, que les causes no són de la persona, sinó que són de com està estructurada la nostra societat i com està estructurada les polítiques d'habitatge dins de la societat, i intentar també doncs, ajudar doncs, que hi hagin altres opcions que no només sigui la medicalització. Però al final l'important també són les polítiques d'habitatge perquè aquestes persones necessiten doncs, poder tenir un habitatge en condicions.
0: I de Carme Borrell, que està coordinant en aquest inici, en aquesta nova edició de l'Escola de Salut Pública, Escurs, Habitatge, Desigualtats i Salut de l'Evidència a l'Acció. Moltes gràcies i bé, aquesta reflexió de tenir en compte l'impacte en la salut per tant, les administracions i tots els que també estan dins els diferents negocis del sector immobiliari, que és important tenir-ho en compte, tot l'impacte que té cap a la salut de la ciutadania en qüestions de salut pública. Gràcies i que vagi molt bé aquesta nova edició de l'Escola de Salut Pública.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: El dia Menorca, fet a casa.
0: I quan són les 12:39 minuts de Llatzeret i de la calma d'aquest indret tan meravellós i emblemàtic de Menorca amb l'Escola de Salut Pública, ara posem un poc de música perquè ja arriba Escranc.

0: Alternatius, alternatius, bé, no ho sé, en Dani Arbera, un dels fundadors, directors, organitzadors d'Escranc Festival Musu, dirà si són alternatius o no alternatius. El que sí són és un festival ben consolidat que celebra 10 anys de vida, que es diuen de veres. Com estàs, Dani? Bon dia.
1: Bon dia, Clara.
0: Benvingut i molt d'anys.
1: Gràcies. Sí, sembla que va ser ahir, no? Com us van conèixer aquí, que van venir per primera vegada i que van venir l'any passat, però bueno, ja ha tornat a passar un altre any, ja hi tornem a ser i, bueno, una altra vegada cap de setmana de cranc.
0: Cap de setmana de cranc, Escranc, que es va fent gran, que està ben consolidat, sí que record com si fos ahir, realment, el primer dia que vau venir amb n'Esteve, que és l'altre company amb el que us vau embarcar en aquesta aventura d'Escranc Festival, i ens explicàveu, aquí al Dia Menorca, que ja hi érem també, aquesta aventura d'aquest festival que va començar a Cala Figuera, que s'ha anat canviant d'ubicació i s'ha anat creixent, aquest cranc ha anat creixent, s'ha anat fent gran, ha anat incorporant diferents novetats i 10 anys després aquí seguiu, dins el panorama musical de Menorca i de festivals ben consolidats.
1: Sí, exacte, pues va començar com una petita locura, una idea que tenien de fa molt d'anys jo i n'Esteve, cada vegada s'ha anat professionalitzant tot molt més i res, ja som un festival molt conegut tant a nivell nacional, inclús també internacional, també hem guanyat premis ja a nivell nacional com a millor festival boutique nacional 2023, i aquí seguim, hi ha una altra edició també que es presenta molt interessant, de molt bons grups.
0: Avui matí heu presentat en roda de premsa Can Oliver, que és un dels espais on hi acolliran ses xerrades professionals en aquesta desena edició. Sempre feis festetes de presentació prèvies, per allò d'anar dient, bueno, aquest any som aquí, tornarem, però avui ja heu fet sa roda de premsa, que és com ja es pas de ja sí, ara sí, comença tot demà.
1: Exacte, pues ja havíem fet un parell de festes presentació d'insistiu a Quines Claustre, va tocar Ortiga, que és una verbena, que va ser una festa, després que acaba de Faca, que és un grup indi irlandès, que també va ser molt xulo el concert, i res, i ara demà ja començam amb el gruix de concerts en el Bandido.
0: I aquests són un d'ells, el Diablo de Xangai.
2: No quiero ser don perfecto, pero sí lo justo para hacer lo correcto. Quiero ser un tío sencillo, vivir con el justo dinero que necesito. Lo que digo es lo que siento y pienso.
0: Bueno, no sé si un tío sencillo, lo que digo, lo que siento, aquest garage rock post-punk del Diablo de Barcelona cap a Menorca.
1: Sí, bueno, són un grupàs. Ja es van tenir, troc que era el 2019, aquí, com que encara ningú es de coneixia, i res, no sé si ho sabeu, però un dels components del Diablo de Xangai, hi ha un menorquí, un Maunes, el baixista, és un Víctor, bueno, en Víctor toca el baix i es Maunes.
0: Què dius ara? Això sí que no ho sabíem.
1: Sí.
0: I ell viu a Barcelona?
1: Viu a Barcelona.
0: I què és de nom? En Víctor?
1: No sé.
0: Allà li
1: direm
0: d'investigar quin llinatge,
1: no sé,
0: eh? Volem el llinatge menorquí.
1: Però sí que, bueno, és un grup molt interessant, que estan amb molta més i, bueno, i les cançons que fan ja han tocat a molt de festivals, sí.
0: Quin dia actuen el Diablo? Perquè arrencau demà en el Claustre, és la ubicació d'enguany d'Escranc.
1: Exacte, demà començam, fem una presentació, demà comença el festival en el Bandido, un esport d'amor, on hi ha dos concerts, toca Go Cactus i el Diablo de Xangai, és gratis, i després hi ha dues sessions de DJ i na Carmen Barahona, que és una promotora, bueno, és una directora d'un festival de Xile, Festival en Òrbita, que ve a xarles professionals de dissabte, i després Tropicana, que és una DJ local.
0: Això serà demà, i també tenim

0: The Blaze.
1: The Blaze, sols a l'esplat fort de dissabte, bueno, és que té cartell del festival. Animam a la gent que no tingui entrada
0: que
1: la compri ja, que corri, perquè s'estan acabant, sobretot les de dissabte. I res, molt contents de tenir un grup d'aquesta dimensió aquí a Menorca.
0: Aquests grups que portau són aquest segell d'Escranc Festival que ha fet i que fa que us mantingueu amb aquest públic també fidel, i us heu fet el vostre forat, no? Rellem en els darrers anys d'aquesta proliferació de festivals de música. Alguns no han seguit, alguns han vingut, altres... Bé, els Crancs segueix 10 anys perquè heu sabut fer i trobar aquell forat, aquell públic i aquest estil musical que està en el vostre segell.
1: Bueno, nosaltres, sí, intentant diferenciar-nos amb aquestes coses, a part de fer un festival a Menorca que ja ens diferencia molt, que ja fa una criba molt grossa en tots els altres festivals, perquè ja té l'al·licient de venir aquí també, pues, nosaltres també mesclar amb bandes tan consagrades internacionals i nacionals, amb talent emergent, local i balear, per donar també cabuda a tots aquests grups balears que tenen un gran talent.
0: The Blaze és un dels caps de cartells i també Solea Morente. Lo que...

0: condiciona, del uno.
1: Flamenc, pop, rock, com la definiries?
2: Sí, molt bé, ho has dit molt bé, preciós tot el que fa. I sí, ho has dit molt, fusiona, ve desflamenc, ella, tota la seva família, però bueno, amb aires més moderns.
1: Quan estarà a Solea?
2: A Solea toca pues, dissabte, també, obrirà el claustre dissabte, després toca aquell sistema d'entreteniment, que és un grup així, ells ho anomenen com arcade punk, i després el plat fort de Blaze, que tancarà el vespre.
1: La Solea més un poc més de marxa, eh?
2: Sí,
1: té
2: també.
1: Un poc de tot.
2: Sí, sí, sí, també té marxa. Sí, sí.
1: Va, Dani, qui més tenim en el cartell dels 10 anys d'Escranc 2026? Doncs
2: pues, divendres també tindrem en el claustre, que per jo és el grup més interessant de tots, Tristan, que encara no és molt... Bueno, ja es comença a ser conegut, però aquest lot pues, ja crec que d'aquí res el veurem dalt de tot. Després ve un grup anglès que es diu Shame, que són molt interessants, que tenen un directe arrollador que serà increïble, i Triangle d'Amor Bizarro, que també que són molt interessants.

0: Bueno, estic fent un viatge en el temps ara, un bon concert, Triángulo de Amor Bizarro, ens porta cadascú també a algun moment de la nostra vida. Sempre és aquest també segell de grups emergents, amb l'experiència de grups ben consolidats i cap de cartells, i a més també artistes d'aquí de la nostra illa, de Menorca.
1: Sí, també dissabte tenim a Les Bandido uns concerts gratuïts, ¿vale? Que toquen diversos grups balears de segells discogràfics emergents, que és una presentació que fan els grups, són showcases, presentació que convidam a tots els programadors, tant directors d'altres festivals que duin programadors nacionals perquè es deconeguin i se puguin crear sinergies allà. Tenim 5 grups que toquen entre les 3 i les 7 del capvespre en Es Bandido, és un event gratuït. I durant el dissabte, també dissabte matí, durant el matí a Can Oliver, tenim també la jornada professional, on hi haurà també aquests convidats estrangers i nacionals, on si qualcú, són xarxes obertes també, que si qualcú vol venir, són xarxes sobre la indústria musical, molt interessant totes, i qualcú vol venir coneixent-los, pues també pot venir xerrar amb ells.
0: I de totes aquestes són i moltes altres, alguna altra coseta a destacar?
1: Pues, bueno, també tenim una clausura, tenim una clausura diumenge, on donant cabuda també a la música menorquina clàssica, on toca Eva Pons Trio, que farem una sessió vermut també gratuïta, per qui encara estigui, diguéssim, encara estigui viu, de bueno, tot el cap de setmana.
0: Està molt bé, el diumenge, Eva Pons Trio, serà un bon moment de clausura, de descansar un poquet de totes les emocions.
1: Exacte.
0: I se marxa del cap de setmana. Dani, de la pàgina web, com sempre, crankfestival.com, tots els que en tinguin ganes, i tota la informació també a les xarxes socials, que sigui un èxit, i allà mos veiem, en el claustre.
1: Pues moltes gràcies per
0: Bandido,
1: tot.
0: Bandido i Can Oliver, jornades professionals. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: El dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, el pot dir.
3: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
0: El dia Menorca, fet a casa.
9: Recte final del programa i avui el Dia Menorca Comerços Emblemàtics entram a la cooperativa de Sant Crispin.
10: Hola, bon dia.
9: I ho feim per conèixer un estudi que han impulsat des de la cooperativa per conèixer els hàbits de consum de la població menorquina, un projecte més que inclou una sèrie de tallers participatius a l'O, Ciutadelles, Mitjorn Gran i Mo, però que ens ho conti millor el gerent de la cooperativa de Sant Crispin. Joan Sánchez, bon dia, com va?
11: Hola, bon dia, què tal, com estàs?
9: Molt contents de saludar-te. Conta'ns un poquet aquest estudi, com comprem i consumim producte local i ecològic a Menorca. Quina pregunta, eh? Àmplia.
11: Sí, sí. Sí. Bueno, rau una mica de la preocupació que tenim ja fa temps a la cooperativa, no? D'intentar pues entendre millor, adaptar millor les nostres botigues, la nostra compra online, la feina que feim amb els productors locals, pues per fer-la arribar al consumidor de forma que entenguem millor com és aquesta demanda, quins clichés tenen a l'hora de comprar producte local, producte ecològic, inclús producte fet amb esquemes més d'agricultura regenerativa, no? És entendre una mica millor què és el que prima, no? Els preus, la qualitat, la consciència social, territorial, bueno, l'alimentació sana. És una mica aquesta la pretensió que tenim, que és pues, fer aquests tallers participatius a diferents indrets de la nostra illa, a l'O i és millor clar perquè tenim botigues presents en aquestes poblacions, però també ho hem volgut estendre més enllà perquè bueno, aquest és un projecte també que té un abast d'oferir coneixement a tota la illa, a tots els comerços de la illa, pues perquè entenguin millor com podem vincular millor aquesta producció local i ecològica amb el consumidor.
9: En aquests moments crec que teniu en marxa aquesta iniciativa. De moment s'han recollit 165 respostes a través del qüestionari que heu habilitat des de Sant Crispin i també des d'aquests tallers que esteu fent dins d'aquest projecte que ara entra en aquesta nova fase, amb aquests tallers participatius. I quines són un poc les conclusions? O què comences a dibuixar? Què comencen a dibuixar les respostes dels que han participat?
11: Bueno, es tomben alguns clichés, no? Alguns prejudicis que tenim quan, per exemple, a preu. El preu, evidentment, és una barrera, però el fet que els productes frescos locals tinguin una estabilitat de preus durant tot l'any, això també és una qüestió que es valora especialment. I també qüestions relacionades amb noves pautes de consum, que estan molt relacionades amb la comoditat, amb com poder trobar no només un formatge, un mercat local, pues, una fruita i una verdura a la teva fruiteria, un oli o un supermercat, la teva carn, la teva carnisseria de confiança, o bé comprada també a un mercat municipal, pues, ja sabeu que el factor comoditat de poder trobar en un sol lloc, en un sol espai, amb una sola proposta, pues, el màxim de producte local i ecològic és una de les barreres que haurem d'intentar entre tots, pues, es produir. També un tema de confiança, no? de com, d'alguna manera, reconèixer bé el que fidedignament i realment és producte local, no? Que d'alguna manera s'informi de forma transparent i bé en el client en aquest sentit respecte a l'origen, que també és un tema que està destacant. I ho volem fer de dues maneres, no? Jo faig una crida també a la participació. Tenim un objectiu d'arribar a unes 300-400 enquestes perquè tingui una representativitat a insular aquest qüestionari, i convido a tothom que hi participi. I després, sobre aquests resultats, fem una mica d'investigació de mercat, diguéssim, fem uns focus groups amb unes 15-20 persones a cada població, on posam damunt la taula aquestes conclusions, intentant xerrar amb ells, pues, de quines idees es fixen més en les seves pautes diàries de consum. No? I això és un poc aquesta crida de la participació que fem des de la cooperativa Sant Crispin.
9: Fantàstic, escoltar directament en els consumidors i tota aquesta informació que pot ser útil tant per als amics de Sant Crispin com també per a productors, comerços, empreses, administracions i tots aquests agents vinculats en el sistema alimentari de la nostra illa. Aquests tallers tenen lloc a partir del 21 de setembre a l'O, a Saula de Cuina de Sant Crispin, el 22 de setembre Ciutadella, sala d'actes de l'Institut Josep Maria Cuadrado, 23 de setembre Smith-John Graen, a l'espai ACR, i el 24 de setembre Mo, a sa botiga Sort de Salgat Desmercat de sa plaça. Tota sa informació també a ses xarxes i a sa pàgina de Sant Crispin i allà mateix als seus establiments. Moltes gràcies, Joan, una forta abraçada, i quan ho tingueu ens contau ses conclusions.
11: Estem desitjant que ens telefoneu per compartir resultats amb tots els oients vostres.
9: Moltes gràcies. Una abraçada.
11: Vinga, una abraçada.
0: El dia Menorca, fet a casa.
5: Hasta otro ratito, eh?
6: Hasta otro ratito, eh? Hasta otro ratito, Menorca.

0: Bueno, que tornen també els contacontes a les diferents biblioteques de Menorca. Quins espais més meravellosos i quina màgia aquests moments per compartir amb els nostres fills quan comencen les classes. Infants de 3 a 9 anys, benvinguts, convidats a la biblioteca d'Aló a partir de les 6 del capvespre amb els contacontes, safari de contes amb en Fèlix Gómez. I abans de marxar, deixeu-me llegir un missatge que ens envia en Nando. Si ratlleu de sa mítica regalència de Garrot, que feien referència al principi del programa, aquesta regalèssia, diu en Nando que evoca magnífics records de la infància. Nosaltres la compràvem a Can Mateu. Com més banyada en saliva, millor. El gust era natural i ses dents acabaven ben grogues. Salut! I també per tu, Nando, gràcies per escoltar-nos, per enviar-nos els teus comentaris. I t'esperem a tu i a la resta dels oients demà a partir de les 12. Forta abraçada.
1: I de com us dic, us veiem demà.

0: Vale, molt bé.
1: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
2: Bon dia. En aquesta hora l'EMET activa l'avís taronja per forta pluja i tempestes al sud de Mallorca, mentre que a l'interior, llevant i tramuntana, hi ha avís en groc. Davant d'aquests avisos, el Comitè Tècnic d'Emergències s'ha reunit avui matí per analitzar la situació, una reunió que ha seguit la nostra companya Carme Moreno. Bon dia.
3: Bon dia. Emergències ha activat l'alerta taronja de protecció civil a totes les illes per pluja i groga per fenòmens costaners a Mallorca i Menorca. El cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, ha explicat que la previsió és que en les pròximes hores puguin caure fins a 50 litres per metre quadrat hora i faci unes ratxes de vent d'entre 80 i 90 km hora. La previsió, ha detallat Soto, és que els avisos s'estenguin també a les Pitiuses.
4: Y está previsto que pase en dos frentes. Un primer frente que pasaría a partir del mediodía de hoy, a partir de la una, posiblemente con mayor intensidad al sur de Mallorca, y un segundo frente que pasará a partir de la medianoche de hoy. Este segundo frente vendrá con mayor intensidad y puede afectar especialmente a las Pitiusas, a Ibiza y Formentera, y que va a tener posiblemente también afectación a Mallorca y Menorca.
3: Soto també ha demanat molta precaució amb els desplaçaments en cas de pluja i vent.
2: Precisament a causa d'aquest avís per mal temps, la Universitat de les Illes Balears ha suspès les activitats a l'aire lliure a partir d'aquesta hora de la una del migdia.
5: Una decisió que es pren una setmana després que el campus patís importants destrosses per un altre episodi de fortes pluges i també de vent.
2: Canviant de qüestió, desarticulat un grup criminal dedicat a robar banyistes a les platges de Palma i Calvià. L'operació policial s'ha saldat amb 19 joves detinguts.
5: El modus operandi dels detinguts consistia a desplaçar-se en patinets elèctrics fins a la costa per vigilar així possibles víctimes. Si algú els descobria intentant agafar les seues pertinences de l'arena, no dubtaven a emprar la violència per fugir. La banda actuava a qualsevol hora del dia i de la nit i ho feia totalment coordinada. Dilluns passats, els agents varen escorcollar dos pisos ocupats a Palma que el grup utilitzava com a residència i punt de compra-venda d'aquest material sostret. En total s'han intervengut 42 telèfons mòbils i 11 patinets elèctrics. L'operació policial continua oberta i no es descarten noves detencions en les pròximes hores.
2: D'altra banda, la Fiscalia avala que l'Audiència Nacional investigui la gestió del delegat del govern a la crisi de Ceuta per una possible falta de prevenció durant l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La fiscal apunta que s'ha d'aclarir si varen existir actuacions o omissions de Miguel Ángel Pérez que varen poder incidir en aquesta crisi.
5: La Fiscalia dona suport així a la inclusió de les denúncies contra el delegat dins la causa general que ja dirigeix la magistrada de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, qui aquesta setmana ha assumit, de fet, les diligències d'un jutjat de Ceuta arran d'una querella presentada per l'entitat d'extrema dreta Hazte Oír. La jutgessa encara haurà de decidir si cita a declarar Pérez com a investigat, cerca, en tot cas, aclarir les entrades massives que considera un atac greu a la integritat territorial de l'Estat.
2: I la crisi migratòria ens deixa una nova tragèdia a la ruta canària, 3 persones mortes i una altra en estat crític. Aquest és el balanç provisional pel rescat d'una llanxa pneumàtica aquesta matinada al nord-est de Lanzarote, a bord de l'embarcació, i viatjaven 82 persones. Així hem arribat a la 1:04, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
1: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimecres 16 de setembre. Bon dia. Avui parlarem amb el futbolista del Mallorca, Adrián Lisso. Amb Facundo Tenagli al control tècnic, començant les portes d'avui. Tot d'una aniran cap a la ciutat esportiva del Mallorca per parlar amb un dels seus futbolistes. Adrián Lisso acaba de finalitzar l'entrenament d'avui dimecres i tot d'una parlarem amb el nou jugador del Mallorca a la ciutat esportiva de Sant Vivironi. Però a la part esportiva abans hem de destacar una bona notícia a l'entrenament d'avui, perquè Jan Sales s'ha tornat a exercitar amb la resta dels seus companys 7 mesos després de patir la seva lesió. Tot d'una sabrem la darrera hora d'aquest entrenament amb el nostre company Toni Fuster. A banda de la segona divisió, a la primera tenim jornada intersetmanal. Ahir se varen jugar 3 partits, la victòria del Rayo Vallecano per 2-1 contra l'Espanyol, el València, que va tornar a guanyar 0-1 al camp de l'Alavés, es va retrobar a la victòria el conjunt valencianista, i la victòria també in extremis del Reial Madrid al camp de l'Elche per 2-3. Per avui tenim més partits a la màxima categoria. A les 7, Atlètic de Madrid, Osasuna i Deportivo Sevilla, i a les 9:30, Barça, Racing de Santander i Llevant, Atlètic Club de Bilbao. En el món del bàsquet, han de destacar que avui s'ha presentat el trofeu THB Hotels, que disputarà diumenge l'Azul Marino contra l'Alba de Berlín. A Son Moix serà el partit de presentació davant la seva afició contra un rival que enguany jugarà l'Eurocup. L'enfrontament està previst per a les 6:30 de l'Eurobaixa i substituirà el duel que havien de jugar demà l'Azul Marino i el València Bàsquet, i que es va suspendre per les múltiples baixes del conjunt mallorquí. Alberto Antuña es l'entrenador de l'Azul Marino.
1: Y con la ilusión, ¿no?, de que la gente vea al equipo, la gente vea las nuevas caras que van a representar a la isla esta temporada, y bueno, poco a poco, ¿no? Va costando la pretemporada un poquito, pero yo creo que el equipo va a ilusionar y el equipo va a dar gusto venir a verlo y va a dar gusto de verlo el día 3 de octubre, obviamente contra Valencia Basket, pero creo que esta prueba, este torneo THB, es una buena primera piedra de toque para ver al equipo y ver un poco lo que será el Azul Marino de la temporada 26-27.
0: I de tot d'una parlarem d'aquest gran partit que viurà Son Moix diumenge en el món del bàsquet amb l'Azul Marino. En motociclisme, Joan Mir no participarà aquest cap de setmana al Gran Premi d'Àustria. El pilot mallorquí, que ja no va córrer la setmana passada a San Marino per malestar físic, s'haurà d'aturar al Manco una setmaneta més. Segons ha explicat el seu equip, a Mir li han fet unes analítiques que mostren una alteració a la sang i ara han d'investigar les seves causes. I en el món del tennis, aquest cap de setmana, la selecció espanyola, en Jaume Munà, a les seves files, cercarà contra Xile l'accés a la final d'A8 de la Copa Davis. El mallorquí i els seus companys ja s'entrenen al país sud-americà i passat demà es coneixeran els enfrontaments. Veurem si Munà serà l'escollit pel capità David Ferrer per jugar qualque partit en un equip en què destaquen Rafa Jodar i també Daniel Mérida. Una i 9 minuts.

0: Adrián Lis, el futbolista del Mallorca, que espera Toni Fuster i ja toca sumar de 3 com a visitant.
1: A la Real Sociedad B, aquest dissabte, a partir de les 2 del migdia, ja ho ha dit, s'hora... Serà la primera vegada que el Mallorca aquesta temporada jugui tan prest, jugui al migdia, a les 2, a Sant Sebastià, que en principi s'espera una molt bona temperatura, per tant, no farà molta calor, però sí que, clar, un horari un poquet estrany, no? Sí. El que m'ho està acostumat també la Liga, davant un equip que jugarà diferent, el que hem vist contra l'Eldense o contra el Granada, que són aquí més rocoros, d'un altre tipus de futbol, no? Aquesta gent té un objectiu un poc diferent, que és la formació de futbolistes, jugar bé, sense cap tipus de pressió. Per això només ha perdut un partit dins casa seva contra el Castelló a la primera jornada i t'ha donat la sorpresa de guanyar dos partits a fora de camp. A més, ha guanyat bé, sí. Dins Albacete i també en el camp de l'Andorra. I la resta no empats. O sigui que me refereix que... Si ara me dius un pronòstic, no sé, m'ho agafo un poc a contrapeu. No?
0: És complicat, perquè... és complicat saber què farà el Mallorca fora de casa i també és complicat perquè la segona divisió hi ha resultats que no t'esperes cada setmana, per tant, haurem d'esperar dissabte a les 4.
1: Lo normal seria que el Mallorca guanyés Sant Sebastià, més que res per la qualitat també dels seus futbolistes.
0: També és normal guanyar Elda i mira com van tornar, amb un 0-0, això mai se sap.
1: Vam de guanyar en el Sabadell, vam de fer un... A veure, no vull dir un gran partit, però sí que...
0: guanyar solvència, no?
1: Sí. Dus una trajectòria de 5 partits, 10 punts, vull dir, ho dur més o manco bé.
0: No, està molt bé. Sí.
1: I ara dissabte a Sant Sebastià, si guanyar el Mallorca,
0: casa,
1: pegues aquesta... un cop sí, important, sí, no? I animes també en aquesta afició, que n'hi ha 4.000 encara que no van a futbol, a Son Moix, veurement si contra l'Almeria, idò, hi ha una gran entrada, perquè serà un partidàs de la setmana que ve també contra l'Almeria, a Son Moix.
0: I tant, esperem que sí, Toni, que puguis cantar una victòria del Mallorca com a visitant. 1:28 minuts, fent la primera aturada per la publicitat aquí a Esports3 i B3 Ràdio i continuem parlant de futbol.
2: A B3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Esports3. B3 Ràdio és participació.
3: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
6: De dilluns a divendres a les 5...
7: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
8: Que guapo.
7: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
6: Xiu, xiu.
8: Lo nostre, cosa feixuga.
7: Uf, molt bona.
8: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
7: És impossible. Sí que és possible.
8: Cosa feixuga.
7: Home, per favor.
6: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Clar que és possible, tot és possible.
7: Aquest setembre serà possible.
8: I
6: B3 Ràdio.
8: Se venen cosetes, petites.
6: Xiu, xiu.
7: Fora.
8: I en pugues, sí.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports3 i B3 Ràdio.
0: Una i mitja del migdia, continuem parlant de futbol, hem parlat de l'actualitat del Mallorca i hem parlat amb Adrián Lis i també volem fer una miqueta de balanç i anàlisi de la U d'Eivissa, perquè el conjunt pitius també ha començat molt bé aquesta temporada. No va anar bé el primer partit, però a partir d'aquí el conjunt eivissenc està sumant els seus partits per victòries. Volem parlar amb el nostre especialista, amb en Toni Torres. Toni, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, Miqui. Bon dia a tots.
0: De moment, Toni, la cosa sembla que va bé.
9: Sí, bueno, sí, és veritat que després de canviar 20 jugadors amb una plantilla és molt difícil en els primers partits de Lliga es trobar estona important, però també estarem d'acord en que és molt millor passant-ho guanyant que passant-ho perdent. Tenint en compte l'ensopegada sèrie que van tenir en el primer partit de Lliga amb unes errades impròpies d'aquesta categoria Antequera, els dos altres partits, amb moltes coses que millorar, per supost que sí, els ha tret en victòria, i això, vulguis o no, dona una mica de confiança en la feina i de tranquil·litat que ara afrontar els pròxims partits.
0: Ara t'anava a demanar, és cert que s'han de millorar coses, però t'agrada aquesta UD d'en Raül Llona? T'agrada la manera de fer feina, de veure el futbol, del que vol damunt la gespa el nou entrenador de l'UD?
9: Allò m'agrada. Allò m'agrada i te diré per què, i també te diré el que no m'agrada. Perquè digues, igual que li feim preguntes, a ell també li ha fet. És a dir, jo crec que és un equip atrevit, és un equip molt consistent, és un equip que conforma aquests jugadors que han arribat a darrere hores centrals, de tots centrals, per cert, que un encara no ha debutat. Aquests jugadors seran importants i ara estan ja rendint a un bon nivell. Els mig d'escam, és un mig d'escam, que és allà on tinc els meus dubtes, que crec que li fa falta una miqueta de possessió, una miqueta de més d'amistat en la pilota, vull dir, és un equip consistent, és un equip rocós, és un equip que llavors davant, ses bandes i davant, és un equip temible, és a dir, aquest dia varen veure Lazo, varen veure Iker Valera en la seva millor versió, varen veure Pedro Ortiz, hasta que varen poder, que els ajudava per darrere, va canviar de davant del centre, l'equip no ho va ressentir, vull dir, té bones sensacions, però el tema d'aquests lapsos que té aquí, que apareix, que desapareix, que no hi ha ningú que vingui a buscar la pilota, que vulgui tenir possessions més llargues i que vulgui fer, sobretot en els poders partits, és una de les coses que té que millorar, que l'entrenador ho sap, i que conseqüentment, conforme passin jornades i l'equip es vagi fent una miqueta més, jo crec que es corregirà.
0: Sí, s'ha d'anar fent encara l'equip, encara es presta per passar exàmens, però sí que el pròxim partit és una bona pedra de toc per saber a quin nivell està l'UD en aquest començament de temporada.
9: Jo crec que és un partit important contra un rival que va acabar molt bé l'any passat i ho ha començat també amb molts jugadors importants que tenia, i algun que ja el coneixem perquè ha estat amb el Valera l'any passat, que també és un jugador desequilibrant, crec que serà una bona pedra de toc, i després ha que recordar una altra cosa, que després d'aquest partit venen 4 o 5 partits per avariar-los, vull dir, llavors vendrà el Saragossa, has d'anar a Villarreal, llavors ve el Madrid-Castilla, vull dir...
0: Hi ha un calendari complicat, sí, han de recordar que l'UD juga dissabte contra el Jaén. Eh?
9: Sí, dissabte, no, contra el Jaén, no. Contra...
0: Perdona.
9: Sí, dissabte a les 9.
0: Sí.
9: Dissabte a les 9. Contra el Saragossa, divendres.
0: Sí, divendres contra el Saragossa, també un partit històric, el Saragossa que ha caigut en aquesta categoria. El Saragossa, sí, que serà també un rival ben complicat. Tu que vas per Can Misses, Toni, ja per acabar, se va enganxant la gent després de la temporada passada, que se va passar malament, se va patir, el joc no acompanyava, el club estava d'aquella manera. Aquesta temporada, amb aquests bons resultats, en tant de canvis, amb en Raül Llona, trobes que l'afició de l'UD està més il·lusionada i s'enganxarà durant aquest curs?
9: Jo crec que perquè la gent s'il·lusioni, molta culpa tindrà la plantilla i els jugadors. I aquest equip és capaç de fer bones actuacions, de millorar, perquè té que millorar, perquè te repeteix que és molt pronta per buscar hi ha solucions, però aquest equip millorarà. Si l'equip té bons resultats i fa bon futbol, la gent tornarà a camises. I diguem-ho no, aquests dos partits que hi ha hagut en les fetges que són, i sobretot són intempestiva que van jugar la setmana passada, que era 4:30 de la tarda un dissabte, però així tot hi va haver els 1.500 de turno que hi van cada partit. Jo espero que conforme passin la jornada i l'equip si treu bons resultats, la gent també s'animarà, i conseqüentment el primer que el té que demanar la gent és la plantilla i els jugadors.
0: Clar que sí. Namadeo, com està? L'has vist de prop? Està content, el propietari?
9: L'he vist de prop i està molt tranquil, cosa poc usual amb ells.
0: Que li duri.
9: L'han calmat. Ah.
0: Sí.
9: L'han calmat els resultats.
0: Que li duri. I d'or, esperem que sí, que la gent també s'enganxi. Per cert, ahir el president de la Federació Balear de Futbol, en Jordi Ramos, comentava que pel partit de la selecció espanyola sub-21 sí, contra Romania, només quedaven a prop de 500 entrades per omplir el camp.
9: El vaig sentir i em va sorprendre, perquè si és veritat que el camp tindrà una miqueta menys de foro per el motiu que ell va dir, perquè les grades laterals que hi ha de vora la tribuna no es podran utilitzar perquè són supletòries, es veu que la llicència d'UEFA no ho permeteixen, però així tot, si ell parla que deuen quedar alrededor de 500 entrades, jo no sé si aforo per aquest partit, però a prop de 3.500 obrellars segurament tenen que ser. Ja te repeteix que no sé si aforo, però si Can Misses quasi té quasi 4.500, si ho diria per aquell tram, en quedarà una molt bona entrada i que crec que en aquests dies que queden, en su darrer arreon, a lo millor es poden vendre quasi totes les entrades, que seria una molt bona notícia.
0: Clar que sí, seria, sí, sí, estaria molt bé que la gent respongui d'aquesta manera. Toni, gràcies, a veure si se guanya Jaén, eh? Seria un bon cop damunt la taula.
9: A veure si és veritat, moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, Toni Torres. I ja per acabar l'UDE, el club continua presentant, mira que ja ha començat la temporada fa estona, continua presentant jugadors. Avui ha estat el torn del tres porters. Anem a sentir que ha dit un d'ells, Andrés Prieto.
10: Por suerte, en el punto de la carrera en el que estoy, quería estar en un sitio en el que sintiera esa ilusión y esas ganas de que yo estuviera allí, y fue lo que percibí desde la primera llamada con Mitchell, con mi agente también, y fue facilísimo. O sea, es decir, dentro de otras opciones que tuvimos, tenía la tranquilidad y tenía el convencimiento de que quería estar donde ese equipo más quisiera que yo estuviera allí, ¿no? Y eso fue lo que percibí, y eso fue lo que me hizo tomar la decisión. Al final también sabía de la exigencia que hay aquí, bueno, de que es un proyecto muy importante y muy grande, y bueno, a mí la verdad que la categoría me daba igual. Simplemente al escuchar la propuesta de Ibiza no me daba igual dónde estuviera, sino sabía que quería estar aquí. Bueno, la verdad que las primeras sensaciones muy buenas, tanto el club, ya me habían hablado muy bien en cuanto a todo, a instalaciones, a día a día, a exigencia, sobre todo también al trato humano, y bueno, y con la isla, pues la verdad que sorprendidos, porque bueno, había venido alguna vez de vacaciones con mi mujer, con familia, y bueno, es una forma distinta, la verdad que es muy bonita, tiene un encanto especial y ha sido muy fácil aterrizar.
0: I del Jaén, u d'Eivissa aquest dissabte a partir de les 9, aquí com sempre a IB3 Ràdio, i no deixem Eivissa, Toni Fuster, perquè el Sant Rafael ja té els horaris dels partits que ha disputat de la prèvia de la Copa del Rei.
1: I se jugaran en diumenge. Vull pensar que se juguen per evitar així que gent que fa feina, sí, i que no tinguin permisos de
0: que no puguin jugar
1: lloc laboral, clar, sí, no puguin viatjar, i sí, per tant sí que no és just, no?
0: No.
1: Per tant, hi hauria una diferència grossa com respecte en els... I per això se juga diumenge. Dos partits. Diumenge 27 de setembre, a les 4 del cap vespre. Primer partit, l'anada a Sant Rafel, i la tornada a Prat serà a Barcelona el diumenge 4 d'octubre, també a les 4 del cap vespre. Aquests són els horaris de la darrera eliminatòria, se pot dir així, no?, a banda que toqui un equip de primera divisió. Seria l'eliminatòria prèvia dels equips que jugaran la Copa del Rei. I també una temporada més, i IB3 Televisió estarà al costat dels equips balears de la segona federació, acord ja amb els clubs per donar els partits. Se va presentar un acte en presència dels tècnics del 3 equip mallorquín de la categoria, donant en obert els partits de l'Atlètic Balear, el Poblense i el Mallorca B, i també de la penya esportiva Santa Eulàlia. A més, es podran veure en obert tots els derbis. Tots els derbis es podran veure en obert a IB3 Televisió. Aquest diumenge a les 11:30 ja serà el torn de l'Atlètic Balears, que debutarà a casa, rebrà el primer partit, perquè recordant que han jugat d'hora fora.
0: De seguit a fora.
1: Atleti Balears contra el Camp Múrcia.
0: I aquest serà el primer partit que podreu veure per IB3, Televisió. Recordeu que també podreu seguir aquesta segona federació per IB3. Hem de parlar de bàsquet, de l'Azul Marino.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3.
0: Hem de parlar de bàsquet perquè s'ha presentat fa un minuts el del bàsquet femení diumenge a Son Moix contra l'Alba de Berlín, un partit que començarà a les 6:30 i significarà la presentació oficial de l'equip davant la seva afició al Palau de Son Moix. En aquesta presentació d'avui migdia és la nostra companya Marta Sampas, que se troba al costat d'una de les jugadores de l'Azul Marino. Marta, bon dia.
11: Bon dia, Miqui. Doncs sí, aquí estem a Anna Belén, a xerrar una estona amb ella, ja l'heu sentida a xerrar de premsa, però bueno, mos feia ganes xerrar un poc també. Ja, Belén, com estàs? Buenos días.
12: Muy que bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
11: Muy bien. Bueno, esto ya empieza, ya arranca la pretemporada. Vosotras sí que estáis ya entrenando, pero poder jugar ya el domingo en casa supongo que ya ilusiona, ¿no? Ya se huele el inicio de liga.
12: Sí, como he dicho, ¿no? Pues tenemos muchas ganas. Encima el primer partido en casa creo que es importante para también conocernos con nuestra gente, nuestra afición. Un poco intentar transmitir pues que vengan a apoyarnos durante toda la temporada, que seguro que es una temporada muy ilusionante y en la que tenemos eso, como digo, pues muchísimas ganas y seguro que vivimos muy, muy buenos momentos.
11: ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas estos primeros meses ya aquí, instalada en la isla, instalada en el club? Bueno, el pabellón sí que habéis tenido que entrenar en otros, pero somos ya está listo también. Un poco cómo se siente Belén Arrojo en estos primeros meses.
12: Pues estoy encantada, la verdad, tanto en aquí en Palma como en el club, con mis compañeras. Y había un núcleo del año pasado de jugadoras, pero somos muchas nuevas, entonces bueno, pues necesitamos esa adaptación, también como se han comentado pues las ausencias, entonces bueno, ganas de que esté el equipo el completo, de que todas las tocadas, bueno, que estemos todas al 100%, y como digo, pues yo estoy aquí encantada y con ganas, ¿no?, de esta temporada.
11: Ya habéis jugado también a algún amistoso, decíamos que este es especial por ser en casa, pero a nivel individual, ¿cómo te sientes, cómo llegas físicamente, mentalmente, lo decías, con la ilusión, ¿no?, de un proyecto ambicioso, pero ¿cómo te encuentras tú a nivel físico?
12: Bien, o sea, es verdad que ahora estoy arrastrando alguna molestia, entonces bueno, es verdad que dependerá un poco pues cómo llegue el domingo, pero sí que es verdad que justo estos últimos días pues he estado un poco más molesta, entonces pero bueno, estaba muy, muy bien con el equipo, con mis compañeras, todo genial, y ahora pues bueno, a ver qué mandan el staff, un poco el cuerpo médico, ¿no? Y pero bueno, si se puede jugar, pues genial, y si no, pues ya está, animar a las compañeras y a seguir creciendo juntas.
11: Bueno, queda mucho para el inicio, ahí es importante que estéis bien y seguro que llegarás a tiempo. Hay ilusión en el proyecto, hay ilusión de la afición del baloncesto de aquí de las islas, de ver por fin, ¿no?, después de tanto tiempo, un equipo femenino en lo más alto, un equipo mallorquín, y hay ilusión puesta en varias jugadoras, en concreto también jugadoras como tú, con experiencia, con una trayectoria increíble. Bueno, no sé cómo te sientes en ese papel, ¿no? Tienes a Alba, que también tenemos muchas ganas ya de verla, María España, sois un poco esa parte, ¿no?, de esa veteranía y con esa mochila de trayectoria bien cargada de trofeos y de experiencias únicas.
12: Yo encantada de eso, de jugar con Alba, porque encima tuve la suerte de coincidir en el Mundial 2018, yo fui, y aparte pues también concentraciones previas que coincidió con ella, y María España también había coincidido, y con Carmen Grande y tal, ¿no? Pero es verdad que, pues bueno, súper contenta de verdad por el núcleo que ya estaba el año pasado y que sigue, que creo que también eso es muy importante para que el club, bueno, sea más sólido y que ellas también nos ayuden a adaptarnos mucho más rápido. Entonces, bueno, eso ya, pues encantada de coincidir con ellas.
11: Supongo, bueno, la comentabas y iba a hablar de ello porque es ese dato curioso, ¿no? Ese bronce en 2018 con Alba, ahora ella justo hoy ya

0: 9 minutets per arribar a les 2, encarant ja la nostra recta final i ho faim parlant de voleibol perquè la Barca Menorca es troba en plena pretemporada i la plantilla viatja avui cap a França, cap a Nantes, per disputar un exigent torneig de preparació. Xisco Ribas, bon dia.
1: Bon dia, Miqui. Així és, el conjunt menorquí que continua amb aquesta pretemporada per afrontar el nou curs 2026-2027 i que per això aquest cap de setmana viatja a França, jugarà a França un torneig amistós en el qual disputarà 3 partits. I per parlar de tot això, d'aquesta preparació, de la confecció del nou equip amb les noves incorporacions, tenim connexió amb el seu entrenador, Bep Llorenç. Bon dia, Bep.
2: Bon dia.
1: Bé, continua en marxa la pretemporada de la Barca Menorca per a continuar preparant el proper curs 2026-2027. Com veus el teu equip en aquestes primeres passes de pretemporada?
2: Bueno, nosaltres encara en una fase molt inicial de preparació. És cert que l'equip ha arribat bé i ens has afrontat un primer torneig amb molta rotació, cosa que era molt necessària perquè aquestes alçades de pretemporada mai volen assumir molt de riscos tampoc físics. Per tant, no han tingut grans problemes físics, ens ha permet bones rotacions. I bueno, un primer torneig que ens va venir molt prest, però que se mos va donar bé també dins aquesta irregularitat que jo crec que tots els equips tenim en aquests moments, però un punt millor de lo que esperàvem. I encara moltes hores d'entrenament per endavant, amb aquesta sensació de que les coses van bé i que tens l'equip en bones condicions, però que també és conscient de que encara té un marge de creixement molt gran.
1: Exacte, no? Unes primeres passes per fer que aquesta plantilla, aquest nou equip, comenci, no?, a encaixar, comencin a encaixar bé les peces, perquè és cert que de la plantilla compta amb una gran part del bloc principal de jugadores de la temporada passada, però també ha realitzat, no?, diverses noves incorporacions, com per exemple na Paula Gursin, na Jimena Galloso. Com valores aquests nous fitxatges de la Barca i què creus que poden aportar a l'equip?
2: Sí, jo, com bé dius, la primera part d'aquesta es va notar, no?, els primers torneis, que nosaltres teníem un avantatge de primera d'un bloc que segueix i amb el nostre joc ho teníem més fàcil, no?, de trobar molts. Per exemple, Melilla o Sevilla eren equips molt més nous i, bueno, això necessita més ajustos. En aquest sentit, nosaltres van sortir favorits, no?, i després amb les noves incorporacions que m'acomentaves, que, bueno, nosaltres, una Jimena és una nova i no nova incorporació, però això que torna al club i des de tot d'una ens ha portat molt i ens torna una Jimena molt madura, a més, que jo crec que ja se'n va anar i encara hi havia arribat més, i una Paula Gursins que de primeres impressions van ser excel·lents, crec que va ser la màxima anotadora de l'equip en aquest torneig, i després unes jugadores més joves que també van tenir protagonisme, i per exemple la Zoe va ser la que ens va tancar el partit el dia de Kiele, va assumir responsabilitats i per tant, bueno, estem molt satisfets de com han anat aquests primers partits a les jugadores incorporades.
1: I bé, després d'aquests primers amistosos, ara n'arriben de nous, perquè aquest cap de setmana disputareu un torneig amistós a França, en el qual vos enfrontareu al Melilla, precisament, també a l'Estela Escalais i el Quimper, una gran prova, no?, per a mostrar un poc més l'estat de l'equip i com continua, no?, aquesta plantilla, com van encaixant, no?, aquestes peces que dèiem.
2: Sí, bueno, hem estat 2 dies a casa només, entrenant poc, tornant a competir. Com bé dius, jo crec que perquè altres han tingut altres experiències altres anys a França i ens hem trobat sempre equips molt competitius, sobretot també que ens duen avantatge de preparació, però són equips per costums o per idees, pues solen fer pretemporades llargues i sempre ens hem trobat equips molt preparats ja el mes de setembre. I això és el que esperàvem un poc, inclús estava d'un punt millor que nosaltres en quant a preparació, però que ens ajudin a créixer. un pot d'incertesa sobre el resultat, perquè són equips que coneixem poc, però com dic, que creiem que possiblement ens trobem amb equips amb un ritme més alt que nosaltres, i per això han triat aquest, no?, per un poc progressiu, de dir, anem a un país on sabem que estem ja un poc més preparats i ens exigiran més. Això és el que esperem, també. Som tres partits en poc temps, bueno, una altra vegada entra en acció la gestió de la plantilla en aquestes alçades, però bueno, esperem que sigui una molt bona, un bon molt... torneig per nosaltres, perquè crec que pugem un escaló d'exigència.
1: I bé, com dèiem, no? Som a pretemporada, tal vegada després per parlar d'això, però quin és l'objectiu que es posa la Barca Menorca en aquesta nova temporada? O millor dit, Pep, quin objectiu vol fixar el seu entrenador a les seves jugadores?
2: Nosaltres, els darrers anys sempre hem demostrat un equip competitiu i ambiciós, i nosaltres el que volem és lluitar per títols. Nosaltres som aquest grup d'equips que lluiten per títols. Bueno, dins la consciència de que, i a vegades ho he repetit, no? Han guanyat 5 títols en 21 temporades. Tenim clar la dificultat que representa guanyar un títol, no?, la màxima categoria. No és algo que es doni constantment en el perfil d'equip que som nosaltres, perquè la Lliga no té un dominador ara, clar, en aquests moments. Els darrers anys s'han repartit, han guanyat títols nosaltres, han guanyat títols Les Palmes, han guanyat títols Heidelberg. L'any passat va donar la sorpresa en Copa i Lliga un Sevilla que fins ara no havia guanyat cap títol i que per tant entra dins aquesta disputa d'equips que també volen guanyar títols. Bueno, saps, és com està la Lliga ara, no?, aquests darrers anys. Hem passat d'un dominador anys anteriors, altres dominadors que havia tingut la Lliga. El darrer va ser Logronyo en 5 campionats consecutius, i a partir d'aquí es va començar a obrir un espai d'equips que tenim oportunitats, que acaba és més difícil estar dins d'aquest grup tan selectiu, però aspiram a continuar sent dins d'aquest grup que aspira, no?, i són conscients. Bueno, qualcun jo crec que ha donat una passa forta. El cas de Sevilla, que segueix creixent, i sobretot el cas de Les Palmes, que respecte a l'any passat és un creixement clar. Bueno, són dificultats que mos trobam, però que nosaltres volem seguir lluitant.
1: I de podem dir, no?, que l'objectiu de la Barca Menorca en aquesta nova temporada és, després de no poder fer-ho la darrera temporada, poder aixecar algun trofeu, no?
2: Sí, és el objectiu, i per això farem feina i estarem enfocats, sí.
1: I de bé, moltes gràcies per parlar amb nosaltres aquí a B3 Ràdio, Esports 3, i molta sort per aquest torneig de pretemporada a França. Tant de bo vagi de la millor manera possible i continuï, no?, l'equip fent aquestes primeres passes per d'aquí poc menys d'un mes afrontar el debut a la Lliga contra el Heidelberg, si no m'equivoc. Beb, moltes
2: Sí.
1: gràcies per parlar amb nosaltres.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Xisco. I abans d'acabar, un apunt de tennis perquè, atenció, Rafael Nadal tornarà a les pistes, ho farà a la celebració del desaniversari de la seva acadèmia. Serà el dissabte, dia 3 d'octubre. Segons per arribar a les dues, així acabam aquesta edició d'Esportes Migdia a IB3 Ràdio, tornant com sempre puntuals demà a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adeu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Abans que acabi l'any està previst que comencin les obres del segon cinturó de Palma al Coll d'en Rabassa, el darrer tram d'un projecte que ha de connectar l'autopista d'Incà amb la del Llucmajor per descongestionar els accessos a la capital. Avui s'ha explicat amb més detalls el calendari d'aquestes obres, que es faran en dues fases i requeriran una inversió global de 350 milions d'euros, a més d'una dosi extra de paciència per als conductors que d'una manera o altra es veuran afectats per aquestes actuacions dissenyades precisament per millorar la mobilitat general quan acabin la primera fase en prop de 3 anys. Tot d'una ampliem aquesta notícia destacada en l'actualitat avui, que continuen les reaccions a la inversió de més de 1.000 milions d'euros pròxims 5 anys. És dimecres 16 de setembre, titulars amb Juan Luis Marcos i Marta Puyalto. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Oposició majoritària al Dora.
3: Des del GOP a la societat civil fins a la major part dels grups polítics, a excepció del PSOE, es mostren crítics amb les actuacions previstes per remodelar els aeroports de l'arxipèlag que, segons AENA, acolliran fins a 50 milions de passatgers el 2031. Aquest diumenge hi ha convocades a Palma i Eivissa dues protestes contra l'ampliació dels aeroports.
1: La Fiscalia vol investigar el delegat del govern espanyol a Ceuta.
4: El Ministeri Públic creu que s'ha d'esclarir si hi va haver actuacions o omissions de Miguel Ángel Pérez Triano que varen poder incidir en aquesta crisi iniciada amb l'arribada de milers de migrants procedents del Marroc a final de juliol.
1: Prohibir les xarxes socials als menors europeus de 13 anys.
3: És una de les propostes que ha posat damunt la taula la presidenta d'Unió. Preveu també que l'accés a partir dels 15 anys sigui amb restriccions.
1: La bola negra en la carrera als Òscar.
4: La pel·lícula dels Javis ha estat triada per l'Acadèmia del Cinema per representar Espanya en la cursa cap als premis de Hollywood. S'ha imposat així a El ser querido i Los domingos.
1: A partir de les 2:30 arriba la informació més propera, arriben les edicions insulars, fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca, Petra comptarà amb 19 pisos de protecció pública en règim de lloguer. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia, seran prioritàriament per a joves que puguin acreditar el manco 18 anys de residència a Petra. Aquesta serà la primera promoció pública que s'impulsa al municipi amb més de 20 anys.
1: A Eivissa, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia vigila el municipi amb 6 drons, un sistema pioner a Europa. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. Aquest nou sistema de drons serveix sobretot per detectar nous assentaments i vigilar que no se tornin a evitar, tot i que ajuden en el cas dels assentaments. La principal funció és l'atenció d'emergències i la seguretat. De fet, els agents l'han fet servir també per a incendis i accidents. 16 sancions amb l'ús dels drons al municipi.
1: Arrenca la 37a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
7: Bon dia. 6 dies, 10 cursos i centenars de professionals amb una mateixa finalitat: convertir l'evidència científica en acció per millorar la salut de la població. Més de 500 persones passaran pel llatzeret per participar en aquesta Escola de Salut Pública de Menorca. Un dels cursos que més interès ha despertat posa el focus en una relació que és cada vegada més evident: habitatge i salut.
1: En els esports, Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui Adrián Lisso ha estat un dels protagonistes del programa Esports 3. L'extrem del Reial Mallorca espera guanyar dissabte el primer partit fora de Son Moix.
8: Lisso té clar l'objectiu del club i espera que la ratxa fora de casa es pugui trencar. El camp de la Reial Societat ve amb una victòria. A la plana esportiva de l'equip, avui la gran novetat de l'entrenament ha estat la tornada amb el grup de Jan Sales. No ho veiem des de febrer. Toni Lato i Alberto Moreno s'entrenen ja en normalitat i encara són baixa a Don Luna i Calumbà Júnior. I en bàsquet, l'Azul Marino ha presentat el trofeu THB Hotels, que disputarà diumenge contra l'Alba de Berlín a Son Moix. Serà el partit per mostrar-se davant la seva afició contra un rival que enguany jugarà l'Eurocup. L'enfrontament està previst per a les 6:30.
1: Molt pendents avui del temps i d'aquest canvi

0: que ha d'arribar avui mateix. En aquesta hora, de fet, ja l'AEMET té activat l'avís taronja per fortes pluges al sud de Mallorca i el groc a la Serra de Tramuntana, a l'interior i al llevant mallorquí, davant d'un episodi que es preveu que creixi a mesura que passin les hores. Què hem d'esperar? Marc Alentei, bon dia.
1: Bon dia. Per aquestes pròximes hores, el que hem d'esperar és que tinguem aquests ruixats locals, sobretot a punts de l'interior, centre i sud de Mallorca. Insistim que seran localitzats, però puntualment intensos i acompanyats de tempesta. A la resta de les illes no esperam encara precipitacions, amb bastantes estones de sol, creixement de núvols, però ja deim molt difícilment en pluja la resta de les illes. Temperatura avui un poc lleu més baixa que la d'ahir, de totes maneres encara parlarem de valors elevats. Però pendents d'aquesta pròxima matinada, perquè ens torna a arribar una situació de tempestes que entrarà per la Serra de Tramuntana. També pot afectar el sector de Menorca i les Pitiuses, però esperant que les pluges més intenses durant la matinada també es concentrin o entrin per la Serra de Tramuntana, aniran avançant cap al llevant de Mallorca. Aquestes tempestes poden venir acompanyades de molt de vent i també de calabruix. La situació se tranquil·litzarà a partir de la matinada al matí i ja en vista demà una situació més complicada cap a Eivissa i Formentera. Allà durant el dia de demà hi pot haver ruixats i tempestes que poden ser intenses. A la resta del territori, el ruixat seria molt més localitzat amb moltes estones de sol.
0: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
2: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
0: El GOP exigeix que no s'amplien els aeroports de les Balears i insisteix a limitar el nombre de vols que s'enlairen o aterren a les illes. Això després que el document d'ordenació aeroportuària d'AENA, el conegut com a DORA 3, aprovat ahir en Consell de Ministres, prevegi que superaran els 50 milions de passatgers d'aquí 5 anys, gairebé 3 milions més que enguany.
3: La vicepresidenta de l'entitat, Tonina Siquier, tem que els 1.000 milions d'euros d'inversió que preveu AENA en les 4 terminals balears afavoriran una major arribada de visitants i agreujarà la pressió sobre les illes. Ara bé, tot i l'estirada d'orelles d'AENA, també el GOP té crítiques cap al govern de Margà Provenç, a qui demana no fugir de la seva responsabilitat. Siquier reclama concretament aturar la promoció turística i comparteix amb el ministre Òscar Puente la reflexió de que si es dispara el trànsit aèrit és perquè hi ha una sobreoferta turística.
4: Nosaltres posem el focus en la presidenta Provenç, que és que hi ha una cosa ben senzilla. Si qualcú no té lloc on dormir, no vendrà a dia aeroport. Si no hi ha habitatge, sigui hoteler, sigui il·legal de lloguer o reglat, siguis que sigui, si això va augmentant, és evident que cada vegada podrà arribar més gent.
3: El GOP és una de les entitats que participaran diumenge que ve a la concentració convocada per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. Es tracta d'una convocatòria simultània tant a Eivissa, Mallorca com Barcelona a motiu de la Setmana de la Mobilitat. Totes seran a les 6 del capvespre a Palma davant de la delegació del govern espanyol i a Eivissa al passeig de Vara de Rei.
0: Des de l'esfera política, tots els partits llevat del socialista han manifestat el seu rebuig frontal al projecte d'Hora 3. Al Parlament, després de la Junta de Portaveus, tant l'esquerra com la dreta han expressat el seu malestar davant les intencions d'AENA.
3: Especialment crítics s'han pronunciat els ecosobiranistes Josep Castells, de Més per Menorca, i Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca.
5: Aquesta cursa boja cap al creixement infinit, doncs evidentment el que ens porta és cap al col·lapse.
6: Ferma oposició en aquesta aprovació i a les mesures que inclou.
3: La portaveu de Vox, Manuela Canyadas, ha posat de manifest el que considera una contradicció per part del Partit Socialista.
7: Nos llenan la isla con millones de turistas, pero luego cuando están aquí el PSOE se va a las manifestaciones contra el turismo. O sea, es una incoherencia total.
3: Tensions d'AENA, però considera que aquestes previsions són conseqüència de la manca de polítiques de creixement del govern Provenç.
8: És a partir d'aquesta realitat existent que marca els governs de les Illes Balears i els Consells Insulars, a partir de les quals se fan les estimacions. Proposen els governs de les Illes Balears el repte de fer possible que aquestes previsions fracassin.
0: Per la seva banda, la presidenta del govern, Margà Provenç, ha criticat que cap entitat de l'estat espanyol no ha consultat aquestes previsions amb l'executiu i ha lamentat que per al govern estatal els aeroports de les illes són només caixes registradores. De fet, la presidenta ha destacat

0: que 50 milions de passatgers en 5 anys va en contra de les polítiques de contenció que desenvolupa.
1: Aquesta xifra espanta. 50 milions de passatgers a l'any 2031, això és passat demà. Per govern d'Espanya, per partit socialista i per sumar més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora. Una política equivocada i que va en contra de la política que defensam des del govern de les Illes Balears, que és la política de contenció.
0: A Eivissa, mentrestant, el president del Consell, Vicent Marí, s'hi ha mostrat contundent. La societat eivissenca afirma està en contra de l'ampliació de l'aeroport d'Escòdola.
2: La societat eivissenca s'està aixecant en contra d'aquesta macroampliació. Jo entenc que no té sentit. Aquí hi ha hagut un fall molt gros de comunicació i unes intencions per part d'Aena que no van en la direcció de la política turística que s'està fent allà, que fa inversions importants en modernització i en millora de lo que és l'aeroport en si, tant interior com exterior. En modernitzar l'aeroport estem d'acord, però en aquesta macroampliació, evidentment, no ens posicionem a favor ni molt menys.
0: També hem recollit la valoració del president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca, lamenta que mentre es posen en marxa polítiques de contenció, com la restricció en l'entrada de vehicles, el govern espanyol, diu, aposta pel creixement.
3: Fem un esforç important en posar en pràctica i en marxa la limitació de vehicles per aplicar polítiques de contenció i no entenem com s'estat a través d'Aena el que fa és tot el contrari, fer inversions per augmentar la capacitat de l'aeroport de Menorca.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en portada, les obres del tram primer del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, que uniran les autopistes d'Inca i Llucmajor, començaran a finals d'any. Es dividiran en dues fases, que duraran 3 anys una i 3 i mig l'altra. Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per a una infraestructura que pretén descongestionar la via de cinturó i millorar els accessos a la capital.
5: El projecte presentat avui per la de les dues institucions ja es desenvoluparà en dues fases. La primera inclourà la millora i ampliació de l'autopista de Llucmajor i la construcció de nous accessos cap a Mercapalma i les zones comercials. Una de les actuacions destacades serà el desplaçament del carrer del Cardenal Rossell, que permetrà allunyar la carretera dels habitatges del Coll d'en Rabassa. La presidenta Proens ha parlat d'una millora de la xarxa existent i d'un projecte que transformarà la ciutat.
6: D'actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà on és necessari. Va de temps, dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins en bossos.
5: La segona fase, amb una inversió prevista de 260 milions d'euros, inclourà la construcció d'un túnel urbà d'aproximadament 1 quilòmetre. El president Llorenç Galmés ha dit que el tram complet permetrà connectar l'autopista de Llucmajor amb la d'Inca, desviant part del trànsit que actualment circula per la via de cintura, que suporta una mitjana de 185.000 vehicles cada dia.
7: És obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa.
5: Damunt del túnel es crearà un nou bulevard amb espais per vianants i ciclistes.
0: Passant 14 minuts a les dues del migdia, les Balears es troben entre les zones residencials més tensionades d'Espanya i presenten una elevada vulnerabilitat vinculada al cost de l'habitatge. Així ho assenyala un estudi de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA, que s'ha publicat avui.
5: L'informe alerta que gairebé 2 milions de persones a Espanya es trobaven el 2025 en situació de pobresa oculta. No són considerades pobres pels seus ingressos, però sí després de pagar l'habitatge. Els més afectats són especialment els joves i les persones nascudes fora de la Unió Europea que viuen en zones tensionades com les illes. FEDEA reclama tenir en compte el cost de l'habitatge en les polítiques d'ajuda per detectar millor les situacions de vulnerabilitat.
0: Idò, en aquest context, avui hem sabut que les execucions hipotecàries sobre habitatges han pujat un 1,6% a les Balears durant el segon trimestre de l'any, segons dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Entre els mesos d'abril i juny es van registrar a l'arxipèlag un total de 63 procediments d'aquest tipus sobre habitatges.
5: Si miram la radiografia d'aquestes dades a les illes, de la 60ena d'habitatges afectats, la immensa majoria eren de segona mà i gairebé

0: corresponien a propietats de persones físiques, és a dir, de particulars. Si ampliem el focus a tot tipus de finques, sumant-hi locals o terrenys, a les Balears es van iniciar 80 execucions hipotecàries, una xifra un 2,4% menor que la de l'any passat. La situació a l'arxipèlag contrasta i molt amb la tendència que es viu a tot l'estat, on els embargaments de l'habitatge habitual s'han disparat un 27,5%.
1: Parlem d'una situació extrema que es reflecteix a la salut i per això enguany un dels cursos que entren a més força a la 37a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca està centrat en l'habitatge.
0: Més de 500 persones passaran pel Llatzeret de Maó per participar en l'Escola de Salut Pública de Menorca, que enguany posa el focus en una relació que és cada vegada més evident, habitatge i salut. 9 de cada 10 persones que han perdut o estan en risc de perdre l'habitatge presenten risc de patir problemes de salut mental. A més, la inseguretat residencial, les condicions de l'habitatge o el barri on es viu poden acabar marcant diferències en salut, també en infants. És la consellera de Salut, Manuela García.
2: No solo la vivienda, sino cómo está construida la vivienda, la luz que tenga, la situación en la que se encuentre, son signos de bienestar y por lo tanto me parece que es una mirada muy importante la que hay que hacer en ese sentido.
0: Durant 6 dies, 10 cursos i centenars de professionals se centraran en una mateixa finalitat en aquesta Escola de Salut Pública, convertir l'evidència científica en acció per millorar la salut de la població.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas. Un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
5: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobile. Ajuntament de Palma.
6: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Preparats tots els efectius d'emergències davant les fortes pluges i vent que es preveu per avui i demà a les Balears. Hi ha prevista l'arribada d'un primer front per avui migdia a Mallorca i podria estar actiu fins les darreres hores d'avui hora baixa. A partir de la mitjanit i matinada s'espera una nova entrada de precipitacions que es preveu afectin amb més intensitat les Pitiüses. Repassem quins són els avisos i les zones més afectades. Carme Moreno.
7: La EMET manté la vista taronja per pluges al sud de Mallorca, també inclou Palma, Andratx i Llucmajor i l'avís groc per tempestes en aquesta mateixa zona. A la Serra de Tramuntana i l'interior de Mallorca i Llevant es mantenen avisos grocs per mal temps. El cap d'emergències, Aurelio Soto, ha explicat que es preveuen ruixats intensos que poden arribar a descarregar 50 litres en una hora i ratxes de vent d'una força d'entre 80 i 90 km hora. En vista de mas, Soto ha dit que els avisos s'estendran a Eivissa i Formentera.
8: Y un segundo frente que pasará a partir de la medianoche de hoy. Este segundo frente vendrá con mayor intensidad y puede afectar especialmente a las Pitiusas, a Eivissa y Formentera, y que va a tener posiblemente también afectación a Mallorca y Menorca.
7: Per demà, l'Agència Estatal de Meteorologia mantindrà actiu l'avís taronja també a Menorca per pluges i tempestes. A més, a causa del vent s'activarà l'avís groc per fenòmens costaners al nord i nord-est de Mallorca i Menorca també. Tot i que el cap d'emergències preveu que el mal temps no serà tan intens com la tempesta, de fa una setmana, Soto ha demanat seny a la ciutat.

0: visites guiades, xerrades amb artistes i projectes col·laboratius. La Nit de l'Art l'organitza Art Palma Contemporani, que és l'associació fundada l'any 2004 que reuneix la majoria de galeries d'art contemporani de Mallorca. Organitza tres coses a l'any destacades, la Nit de l'Art, ara al setembre, l'Art Palma Branch, que és al març, i l'Art Palma Summer, que és al mes de juny. I donen així visibilitat al talent local internacional i reforcen la posició de Mallorca al panorama artístic del tot el món.
1: I doncs per això que hem decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol a la Nit de l'Art de Palma, que és aquest dissabte.
0: Així ho farem. Són les 3 i 21 minuts. Tèntol. I avui, ja que parlem d'art, tenim també una pregunta relacionada amb aquest sector. I és que potser aquest dissabte, passejant per la Nit de l'Art de Palma, topareu a l'entrada del Jardí de Sort del Rei amb una escultura d'en Joan Miró, una escultura molt coneguda d'en Miró. El monument de bronze té per títol Monument a la Dona, però sabeu quin nom popular rep aquesta escultura de Joan Miró?

0: I també els nostres companys de l'Aviador seran en directe dissabte de 8 a 9 fent un programa especial sobre la nit de l'art, que també IB3 Ràdio, òbviament, hi serem presents. Però bé, avui tenim la pregunta, i com es diu popularment aquesta escultura que hi ha d'en Joan Miró, Sort del Rei?
1: I doncs, sí, garrava cuïda.
0: Garrava cuïda, perquè sí. Recordem que l'altre dia van dir que en Joan Miró sempre duu una garrava a la butxaca.
1: Sempre, sí. Per tant, garrava cuïda. O un nial.
0: Li va posar a un nial, popularment.
1: O pastilla de sabó.
0: O la pastilla de sabó.
1: Li deim.
0: Nom popular, òbviament, té un nom, ja ho hem dit, oficial, però també els noms populars ens agraden. Eh? Per tant, avui demanem quin nom rep aquesta escultura de Joan Miró a l'entrada de l'Hort del Rei, i com sempre, per participar en nosaltres ho podeu fer de dues maneres.
1: I deixi, a través de l'story de l'Instagram, ja ho sabeu, @tentolib3, on ens podeu telefonar al 971-1399-00, i així vos sentim, que sempre està bé, 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears.

0: Y més d'autors que de companyies.
1: El primer dia està com tot descol·locat, no?
2: Sí.
1: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
3: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
4: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
6: Benvinguts a Esports en Joc.
7: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Murcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.

0: Són les 3 i 27 minuts, som en directe i tenim una pregunta per resoldre, una pregunta simpàtica avui sobre una escultura de Palma que té un nom oficial, és una escultura d'en Joan Miró, se diu Monument a la Dona, però tothom la coneix, de fet, jo crec que ell mateix també l'anomenava així per un d'aquests tres noms populars.
1: Que recordem que és en els jardins de Sort del Rei, a l'entrada de jardins, i d'ahir se li diu Garrava Cuïda, se li diu Ou Nial, o bé, popularment, Pastilla de Sabó.
0: Fa gràcia, perquè un 50% dels nostres oients sap que han votat Ou Nial.
1: Ou Nial.
0: És que té un ou, és que tenen raó.
1: Clar.
0: Hi ha un ou, és
1: bé,
0: així.
1: Però podria ser ou, però, clar, Ou Nial.
0: Sí. Llavors tenim un 25% Garrava Cuïda i un altre 25% per Pastilla de Sabó. I la resposta correcta és... Digue-ho tu.
1: Aquesta darrera, Pastilla de Sabó. Pastilla de Sabó, popularment.
0: Perquè, clar, si vos hi fixeu, quan faig servir una pastilla de sabó, sempre al mig queda més buit i aquesta escultura té com aquesta forma, no? A veure, que també hi ha un ou, però se diu pastilla de sabó perquè quan en so desgast, les pastilles queden així. I és un poc una alegoria d'això. Òbviament, sempre està bé la part popular de les obres artístiques i aquesta d'en Joan Miró, aquesta escultura de bronze és molt recomanable i si passegeu per Ciutat dissabte, Pantura la veureu i vos hi fixareu i pensareu, ah, mira, a veure que pot ser una pastilla de sabó. Moltes gràcies, com sempre, a tots per participar, però ara sí, hem de conèixer les nostres convidades d'avui.

0: I per conèixer les nostres convidades que avui han vingut a parlar d'aquesta nit de l'art 2026, 30 anys de la nit de l'art, abans les farem sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sóc?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
0: El teu nom? Sí.
8: Maribel.
0: Maribel. I qui més?
8: Aina.
0: I Naino.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: D'on vens, Maribel?
8: Palma.
0: De Palma. I Naino?
10: De Palma, del barri de Bons Aires.
11: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
0: Pedro Poveda.
10: Es Liceu.
9: Vull saber coses teves. On treballes?
0: A una galeria.
10: Quina galeria?
0: Ava.
10: I Naino? Jo faig feines de Fundació Juan Marc i com a comissari independent.
12: Té molta feina?
9: Què hi fa exactament?
0: Dirigesc la galeria.
10: Molt bé, que ja n'hi ha.
0: I Naino?
10: Sí, tinc molta feina.
0: Que faig gestió cultural.
10: Coordina els programes públics i comissari ocasionalment.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Ho intentam.
10: Mateixa resposta.
14: Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
0: Sí.
10: No.
15: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
0: Navegar a la mà? T'estimes més a la mà que sí. Per internet. Eh? De molt. Aina, tu?
10: Nedar a la mà.
0: Sí. És que navegar.
9: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
0: És de matí? A primera hora es berenar? Que bé. Aina?
10: No tinc un moment preferit, però m'agrada l'hora, la golden hour, que li diuen.
0: Es cap vespre.
10: Es cap vespre.
16: Deu estar esgotada.
17: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
18: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
19: És una noia plena de llum.
20: I ets tan llesta.
21: Tenim les gravacions. I ben guardades.
22: Espero que tingui una bona estada.
23: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.
0: I les heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar per una banda a Maribel Bordó i Bennassa. Ella és cofundadora de la galeria Ava Art. Benvinguda, Maribel.
24: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
24: Molt gran.
0: Uns dies...
24: enfeinats.
0: Enfeinats, sí. Ara en parlarem tot d'una, perquè tenen també la seva proposta per aquesta nit de l'art, però també hem convidat Naina Pomar Cloquell. Ella és coordinadora de programes públics de la Fundació Joan Marc. Benvinguda.
10: Moltes gràcies.
0: I també comissària. Per tant, galerista, comissària, un pot de tot. Avui tindrem diferents versions de la nit de l'art, perquè si té una cosa és que hi participa molta gent.
24: Sí, és inabarcable. És enorme, es programa cada any, però és un adolescent que creix i no atura, no? I sí, és una festa, tots ho sabem. Les galeries mos hi varen posar fa 30 anys i mos ha seguit el grup d'institucions, fundacions, amb la participació de moltíssims artistes, per suposat, i comissaris.
0: Vosaltres heu participat cada any a Bart?
24: Sempre.
0: Sempre.
24: Sempre, des de que tenim, des de que varen començar la galeria fa un poc més de 25 anys, participar a la nit de l'art.
0: Que bé. Sí. A Bart és aquesta galeria que trobareu a la plaça de la Porta Santa Catalina, també.
24: Exacte, davant del museu, del Baluart, allà on hi ha l'escultura d'en Dennis Oppenheim i de Ben Jacober, els dos coloms que hi ha i d'en aquella plaça.
0: Allà està, fantàstic. Sí. I, a més, que sou una galeria que apostau molt per artistes
24: d'aquí.
0: Locals.
24: Sí, sí, sí, sí. Són, bé, alguns són internacionals, però tenen el seu taller i la seva feina aquí a l'illa, o al Mediterrani, al Manco, i sí que és vera que la nostra línia de treball sempre ha estat molt relacionada amb qui som, on som i amb quins materials treballem. I els nostres artistes representen el que som aquí.
0: Exacte, que sí. En teniu molts.
24: Sí, uns 30 i pico.
0: I da, si sí, mateix.
24: Sí, sí, és una família molt guapa, molt consolidada i molt contentes, perquè quan miram enrere, el calendari expositiu que treballem cada any, és un recorregut molt fidel. És una família d'artistes per la qual anem apostant i anem fent projectes individuals. Des de fa bastant d'anys ens agrada fer 4 exposicions a l'any amb les estacions, és a dir, que hem reduït el nostre programa perquè sigui més qualitatiu i són exposicions individuals on l'artista té un any i mig, inclús 2 anys per pensar el que vol fer. Llavors són això que ara tothom utilitza, són site específic, és a dir, les fan pel nostre lloc i per la galeria i sempre pensant amb les persones que ens visiten.
0: Aina, haurem de fer un vocabulari del món de l'art, perquè ara mos ha de... No m'arriba el site específic, també se parla molt de... com es diu això? Transitar.
10: Transitar.
0: O trànsit.
10: Sí, performance. Performatiu.
0: També.
10: Més que performance, no? Performance és més conegut, sí, sí.
0: Però
10: hi ha un bon glosari.
0: Sí, sí, eh? Sí, sí.
1: Ja han fet un màster, però...
10: Ja heu fet un màster, bé,
1: fent,
10: de bo.
1: El
10: comentam, el comentam.
0: A poc, sí. I la Fundació Marc també participa de la Nit de l'Art?
10: Sí, sí, sí, la participació és més recent, perquè com bé ha dit ella, la Nit de l'Art neix com a iniciativa de les galeries i primer era un dia i a poc se va expandir a 3 o 4 i ara no sé si és una setmana o més, però bueno, el programa és molt extens. Però bé, com a la Fundació Joan Marc participa com a espai adherit i de fet aquesta setmana ja han començat, o sigui que tinc esdeveniments que han passat en passat i en futur. Ja varen començar dilluns, com bé saps, amb una activitat que era bastant híbrida, era la presentació d'un llibre titulat Obsolescència programada, d'en Henning Ludwig, que parla una mica d'aquesta condició de ser artista i la dificultat que pels artistes convertir capital cultural en capital econòmic. No?
0: Sí, que això és un tema una mica tabú en el món de l'art, no? Parlar de l'economia, des del bé, del mercat...
24: És un misteri. Sí, és un misteri, però és molt necessari xerrar de dobbers i xerrar d'ingressos i de ventes.
0: Sí, perquè moltes vegades la Nit de l'Art la gent ho veu com un aparador, una cosa social, que està molt bé, però les obres que es posau estan a la venda, no?
24: Clar, totes.
0: Totes, clar.
24: Sí, totes. Per complicades que semblin, estan totes a la venda i és vera que no és una nit on és fàcil vendre.
1: Si perquè... anava a demanar, s'arriben a vendre...
24: Clar.
1: O se tanquen negocis?
24: Jo crec que tancar negocis sempre, perquè des del moment en què el col·leccionista o l'ull del que ens visita posa la mirada damunt l'obra d'art, damunt l'escultura, la pintura, el dibuix, s'inicia un procés. I el col·leccionista se'n va amb aquella memòria i... nosaltres hem venut sovint la Nit de l'Art. No obstant, com a galeria sabem, després de tant d'anys, que les ventes més agradables són les que se fan pausadament amb els teus col·leccionistes, un poquet de porta tancada, també, inclús abans de que s'inauguri la pròpia exposició. A nosaltres ens agrada molt explicar l'obra, i per explicar l'obra i explicar la trajectòria de l'artista has de tenir espai, has de tenir un lloc silenciós i has de poder fer aquella descripció amb tot detall.
0: Com toca.
24: Amb un ambient tan festiu i tan concorregut és complicat.
1: Jo vaig venir un dia a ABBA, no sé si me'n recordes, a Borbe.
24: Ah, sí?
1: I un dia qualsevol, i la me va explicar beníssim, un de matí, un migdia qualsevol.
24: Clar. Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: És a dir, que
24: sí.
1: Aquí anem.
24: Nakati
1: Hunbe. Bé, no som col·leccionistes, quina jo, som espectador. Som públic.
24: Quina exposició tan sí. magnífica. Mm.
0: Sí. Tothom pot comprar art, però, Aina, tothom pot accedir al món de l'art?
10: Jo crec que sí. Encara hi ha aquesta por d'accedir, d'entrar dins galeries, i crec que la Nit de l'Art o esdeveniments similars ajuden a rompre una mica aquesta barrera. També ajuda molt això que acabeu de descriure ara mateix, que tu entris a una galeria i hi hagi gent disposada a explicar-te sobre de manera pausada, de manera tranquil·la, vais a comprar o no vais a comprar.
1: I no és que ho demanàssim,
10: que és que,
1: aquí
10: sí,
1: hi ha una
10: afegita,
1: exacte.
10: No es
1: podem
10: anar, se te va oferir, no? Jo crec que això és important, sí, sí. I en els museus, igual, no? Que siguin museus amb una museística i uns recorreguts que connectin amb el públic.
0: Perquè l'art contemporani s'ha d'explicar, és a dir, tu quan vas a veure una obra d'art, òbviament, te remou o no te remou o te fa sentir qualque cosa, no? Depèn de cada persona, no? Però l'explicació sempre t'ajuda a entendre. És important entendre l'art contemporani? No ho sé.
24: És una experiència fantàstica deixar que un li contin la trajectòria d'un artista per arribar en aquelles obres d'art. Ens hem de donar temps per escoltar. Nosaltres, Ava, tenim per costum, sempre que entre

0: alguna persona, acollir-la i demanar-li. Voldria conèixer un pam més damunt d'aquesta obra i damunt la trajectòria de l'artista. Tot canvia de context quan coneixem un pam més. I s'ha de sempre, sempre donar la possibilitat de conèixer un pam més.
1: Sí. Aina, tu què trobes? S'ha d'explicar l'art contemporani?
2: A mi m'encanta l'art que s'ha d'explicar. I no crec que necessàriament sigui una cosa negativa. Crec que hi ha diverses vies d'entrada a una obra d'art, a una exposició. La primera és la que t'entrepets ulls o la que notes, vull dir, passejant per una exposició. Però a mi m'agrada molt que una obra d'art m'inciti a fer preguntes i m'inciti a demanar més sobre l'autor, sobre el projecte, que hi hagi un projecte de llarg recorregut darrere o uns interessos de fa anys de l'artista, crec que és molt positiu. I a mi me crea més preguntes de fet l'art clàssic o l'art barroc que no l'art contemporani, perquè compartesc temps i generació amb l'art contemporani. Per tant, moltes vegades...
1: T'interpel·la més, vol dir.
2: M'interpel·la més a mi com a persona de l'any 2026, no? Veure una obra creada l'any 2026.
0: Jo crec que s'ha de ser molt agosarat i agosarada per ser artista. Són persones que estan visquent interminables dies llargs, pensant en idees, conceptes, valors, principis, situacions que els afecten, el paisatge, els afecta la societat, el capitalisme, molts de problemes que els hi venen com a tots els ciutadans, però ells tenen aquesta valentia de fer feina en forma d'art. S'ha de ser molt valent per fer això. Llavors, poder explicar és bastant necessari.
1: Clar. I ha de parlar, clar, a vegades l'art de bé, una pintura, una escultura, però també, ara ho dèiem, hi ha performance, hi ha instal·lacions... Tot això, clar, un no pensa que això no ho pugui educar seva i ho pugui comprar. Això se pot adquirir?
0: I, clar, l'art performatiu és efímer. És vera que se pot documentar, se pot fotografiar, se pot fer una obra audiovisual, visual, i sempre pot haver una sortida, no? Molts d'artistes també performatius tenen com a principi que aquella obra és aquell moment. És aquell moment, per ventura han pactat uns honoraris i cobren per aquell moment.
1: Per aquell moment,
0: sí.
1: I ja està.
0: I ja està.
1: Clar.
2: El món del col·leccionisme és fascinant, realment. Sí. Els motius perquè una persona col·lecciona art, si ho fa ocasionalment, si construeix una col·lecció amb una temàtica o una intenció específica. Ara m'has fet pensar en una vegada que vaig fer, quan feia feina a una galeria, vaig fer una proposta a una institució de compra de performance i va ser... No mos la van comprar, finalment, però va ser una de les experiències més interessants que vaig tenir, perquè, clar, el que venies era una mica un protocol de temporalitat, no? De que aquesta institució té el dret a presentar aquesta performance i l'ha comprat, o sigui que és quasi una, bueno, un contracte, d'alguna manera.
1: Ben interessant tot això. Clar. Que vas explicar.
3: I per no demanar pels límits de l'art, allò que se considera que hauria de ser l'art i que no, perquè és una pregunta que també et ciutadà a vegades se fa o sents.
1: És difícil.
3: És difícil.
0: Passejant, sí, poden haver coses que sorprenen, no? O per minimalistes, o per senzilles, o per molt complicades, o... Sí. Per això és interessant entendre també i demanar. Sí, per no caure en aquesta perventura lògica de dir és que això no té cap sentit, no?
1: Tu, Aina, que
2: els límits de casar.
1: Sí. No, ui,
2: ui, ui, ui. No me facis aquesta pregunta, però...
3: O té límits, cert?
2: Té límits, cert? Sí, jo crec que sí, però... sí que en té, però vull dir, hi ha múltiples límits, hi ha múltiples teories. Jo crec que tothom ha de... Bueno, això és un entrenament, anar com més art veus més entrenat sui i també poses els teus propis límits i construeixes el teu propi criteri. No t'ha d'agradar tot, ni has d'estar d'acord amb tot l'art, tant conceptual com clàssic com d'altres èpoques. Simplement és una mica entrenar sui i tenir, construir el teu propi criteri. Sí.
1: Per la mare de les vostres propostes per aquesta nit de l'art, Ava Art, Ana Maribel Bordoy, tenen una art

0: artista, na Tatiana Sarasa, i què presentarà?
1: Na Tatiana presenta un conjunt d'obres de diferents orígens i materials, i na Tatiana té una qüestió, i és que ella és una gran investigadora de la matèria i és una artista que encaixa molt bé dins el tipus d'exposicions que treballem a la nostra galeria, perquè són molt diverses i combinen en forma d'experiència cultural diversitat de materials per explicar un concepte. Ella comença aquesta exposició amb una recerca de terra, d'ocre, a l'illa de Mallorca. Se'n va a uns llocs un poc amagats i troba, per cercar aquest color, perquè na Tatiana han de conèixer que, i sabre que ella és una de les, juntament amb altres, que tenim a l'illa, molt talentoses artistes que fan feina amb pigments naturals. Na Tatiana domina la feina amb colors com l'índigo, per exemple, l'ocre, i està molt especialitzada en aquest àmbit, i amb la recerca d'aquest material de terres per utilitzar com pigment troba l'ocre. L'ocre, quan el destila i l'aïlla perquè sigui pigment, s'adona compte que és sorra del desert. I d'aquí comença tota una reflexió que li du a una tendresa, a un concepte molt de donar, de compartir, de maternitat, de protegir. I comença a treballar dibuixos, instal·lacions, comença a treballar amb ceres, unes peces meravelloses. És a dir, enguany aquesta exposició de na Tatiana, entrant a ABA, és un univers de tendresa. Uh-huh. Molt arrelada, perquè l'origen és la nostra terra, i amb unes formes gegants d'embuts, per on ella fa la comparació amb el pit de la mare, i aquest donar aliment, no? Uh-huh.
0: I a la Fundació Joan Marc, què trobarem?
2: A la Fundació Joan Marc, bueno, ja he fet un spoiler de l'activitat que ja han tingut relacionada amb les economies de l'art, i dissabte la gent que s'acosti a la Fundació podrà veure l'exposició d'Yves Klein, que tanca d'aquí poc, dia 26 de setembre, o sigui que és una darrera oportunitat. També és una darrera oportunitat per veure en Cristóbal Ara 15 cuentos instantáneos, una de les seves primeres fotografies fetes a Cuenca. Tenim la col·lecció, com sempre, i tenim algunes obres d'una col·lecció convidada, que és la col·lecció Llera. I aquella mateixa nit, precisament, tindrem un dels artistes que estan presents a la nostra col·lecció, en Juan Suárez, amb un petit acte organitzat amb la Galeria 6A, i bueno, tindrem en Juan Suárez amb nosaltres, parlant amb el nostre director, en Pablo Pérez d'Ors, davant el seu quadro Tríptico Azul. Uh-huh. I acabarem amb... Bueno, i tindrem la
0: música, també.
2: Música, si és cap vespre, acompanyat de música de piano d'en Gori Matos, és a dir que... Un vespre molt complet.
0: És que és
2: complet.
0: Un vespre festiu, també. Sí. Esquadres, no? Clar que sí. Moltes coses. De fet, vos recomanem que mireu el programa, perquè, òbviament, no ho podrem dir tot, però hi ha moltíssimes coses, hi ha per triar i per remenar. I avui en parlam amb Aina Poma i na Maribel Bardoy.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: I abans que bona nou, vos farem un petit joc per conèixer més la nit de l'art. Aina, Maribel, no passeu pena, que això és molt fàcil. I en aquesta primera secció tindreu 30 segons cada una per dir paraules relacionades amb aquesta nit de l'art, que serà aquest dissabte a Palma. Aina, començant per tu, amem, que te tocarà posar-nos a carrer en marxa.
4: Han vengut a jugar, Aina. Vinga, tindràs 30 segons per enumerar artistes que podran trobar a la nit de l'art d'enguany.
0: Artistes que participen.
4: Abans has dit que viu depurat una mica, per tant, pot dir...
2: Ara me poses
4: pot pensar la teva recomanació.
0: Temps, quan vulguis.
2: Molt bé. I de Nyako Febrer, que va inaugurar ahir, Roman Febrer, Ian Sole Bradley... na Tatiana Sarasa, en Juan Suárez, Alejandro Leonhardt, Tasha Shishkin, Marc Guerrero, Ana Talens, Rafa Fortesa, José Fiol, Bueno, crec que n'he dit uns quants, no?

0: Fantàstic.
1: Bon repàs.
0: Tots els trobareu en aquest programa de la Nit de l'Art que s'ha fet en aquests 30 anys enguany que se celebren. Molt bé, i ara li toca a la Maribel. Maribel, no sabem que te tocarà
2: a veure.
0: Tu també vols dir artistes?
2: Ah, bueno, no sabia si havia d'artistes.
1: Si vol dir artistes.
0: Sí, també pot dir.
2: Home, alguns afegir...
0: Clar que sí, per favor, digues.
2: A veure, farem esment de, per exemple, en Joan Pere Català Roig amb una exposició fantàstica de ceràmica a la Misericòrdia.
0: La setmana que ve d'entrevistarem-me per aquesta exposició.
2: Un espectacle.
0: És preciosa.
2: En Fabián Schalekamp, l'Espai Co de la plaça de Cort, de l'Ajuntament, afegiria a el que has dit per ventura en Bernadí Roig i en Fabrizio Plessi, que en Pau descansi a la Kevenic i na Tatiana serà
1: fet.
0: Sí. En Fabrizio, que ahir justament se va inaugurar aquesta exposició tant en el Museu de Mallorca, que també és preciosa, com també a la Kevenic, aquesta galeria, que també hi ha com un diàleg amb en Bernadí, no?
2: Exacte.
0: També molt recomanable. Sí. Aquestes exposicions, totes elles que heu dit. I, Maribel, també t'ho volia demanar, quines galeries formau part de...
2: Ui, moltes.
0: Moltes, eh?
2: Bueno, a veure, som un petit grup, som 14. Clar, no me vull deixar ningú.
0: No, no ho direm, ja està. Que miri el programa.
2: Però te puc dir, sí, que miri el programa, exacte. Diré que... s'han incorporat una de Felanitx recentment a 66. Sí. S'ha incorporat l'any passat Hauser and Wirtz de Menorca.
0: De Menorca, sí. Hi vàrem anar a fer el programa, no fa massa.
2: Exacte. Qui més? Balazzi Gallery, que també s'ha incorporat recentment. I si no, som pràcticament els de sempre.
0: És a dir, i que sou ara ja de totes les Balears, en la incorporació de...
2: Sí. I de vegades mos demanem què hem de fer, no?, amb el nostre nom, Art Palma Contemporani. Però, clar, hem nascut a Palma. I estem molt orgullosos de que galeries de fora de Palma se vulguin afegir a la nostra acció.
0: Clar.
2: Llavors és una festa, però som 14. Si no vaig errada, en aquest moment som 14.
0: Molt bé. Sí. Tenim una altra prova, i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara vos farem unes preguntes relacionades amb la Nit de l'Art. Primera pregunta per totes dues, eh? La Nit de l'Art de Palma celebra, ja ho han dit, enguany 30 anys, 30 aniversari, aquest dissabte, dia de 9 de setembre. Va ser impulsada per quatre històrics galeristes, com en Joan Oliver Maneu, en Bernard Rabassa, en Xavier Fiol i en Joan Guaita, a través de l'Associació Independent de Galeries d'Art de Balears. Consolidada de fa temps com aquesta festa inaugural de la temporada artística d'Art Palma Contemporani, va ser pionera no només a l'Estat, sinó també per Europa, aquesta iniciativa de fer Nit de l'Art, que després vos han copiat per tot. Eh?
2: Per tot.
0: Jo crec que ara
2: bé, ja... Bé, jo tinc una informació.
0: Sí?
2: M'han dit els meus companys que ells la varen copiar de la Nit de l'Art de Nova York.
0: Ah, doncs aquesta era la pregunta.
2: Ah,
0: Maribel,
2: perdona.
0: T'has avançat. No, no, molt bé.
1: La inspiració venia per aquí.
0: De fet, la pregunta era, saps... Quin Soho, quina ciutat va inspirar la Nit de l'Art?
2: Sí, exacte. Però és vera que Europa són pioners. I, per suposat, ens ha copiat Madrid i Barcelona. I després, ara ja...
0: Molt de pobles.
2: Tots els pobles de Mallorca. Sí. Cosa que és fantàstic perquè cada setmana pot triar un poble on anar i descobrir molt de talent. O sigui que...
1: Clar, varen ser aquests quatre amics, o part d'aquests quatre amics, en un viatge que varen fer al setembre del 96 o 97, ara no ho recordem massa bé, a una gran ciutat que varen viatjar com era Nova York, i se varen topar amb les Soho Gallery Nights.
2: Exacte.
1: I se varen demanar que hi ha tanta gent, tant de tru i tanta festa.
2: Clar.
1: I d'aquí va venir la inspiració.
2: Sí.
0: I ets més antiga.
2: Sí. I està clar que és un èxit. I a més, a Palma hi ha un factor fantàstic que és la distància que pots fer a peu, no? Ja. I el walking distance, no? Aquest famós, que fa que sigui molt agradable. L'àmbit del passeig, poder passejar d'un lloc a l'altre, fa que l'experiència sigui molt enriquidora.
0: Sí, tot està a prop.
2: Sí.
0: I més avant, les galeries també. Tot i que ara se van obrint també altres barris, no? Per a Grau se n'ha obert una...
2: Sí.
0: No sé si n'hi ha també altres bandes.
2: Sí. Bueno, a peu i en bicicleta.
0: Fer mai que està...
4: Però bueno, és vera, és avantatge. Tot
0: bancar-no.
4: Aquesta llista tan llarga d'artistes i galeries i llocs per visitar, sí que és vera que... Walking distance.
2: Sí, és una dimensió molt mediterrània de fer les coses, de poder passejar...

0: lloc a l'altre. Jo crec que per això té tant d'èxit.
1: Tenim una altra pregunta, Mem. Ho dèiem, és del 2016, que la nit de l'Art de Palma és en dissabte, però fins al 2015, quin dia va ser?
0: En dijous.
2: En dijous. I així era.
0: En dijous. Sí, sí.
1: Com és que se va canviar en dissabte? Perquè molta gent del cent demà feia feina.
0: Clar, i perquè jo crec que dijous ja va quedar petit.
1: Ah.
0: Dijous va quedar petit. I es va decidir traslladar, també per una qüestió de poder atendre els professionals a partir de dimecres, dijous, divendres, i deixar dissabte per la gran festa. Un poc dividir els esforços.
1: Clar, clar, clar.
0: Perquè si no, tot quedava col·lapsat en una sola nit. I era massa.
1: I ara, aquest dia, ja se van, com ho deien Aines, ja se van fent activitats, no? Vosaltres ja teniu la exposició muntada, se pot previsitar de qualque manera.
0: Sí.
1: I llavors també queda uns dies, perquè la gent diu si dissabte no hi podeu anar, no passa res.
3: Que és l'avantatge, també, no? Que mires el programa i dius, bueno, me donarà temps d'anar 4, 5, 6, 7, però ja me l'he mirat, llavors sé el que puc visitar les següents setmanes.
0: Així és. S'apertura, és a dir, nosaltres celebram els galeristes que tornem a obrir les galeries perquè antigament tancaven el mes d'agost.
1: Ah, sí?
0: I marcàvem que estem de tornada. Ara ja no tancam.
1: No tanca ningú ara.
0: Ni un dia en el mes d'agost. I marcava l'apertura i d'alguna manera ara poden conservar uns dies entre setmana per dedicar-los als col·leccionistes i visites en petits grups, i després el dissabte se pot fer la gran festa.
1: Molt ben explicat. I darrera pregunta, gràcies a l'èxit de la Nit de l'Art, l'Associació Art Palma Contemporani va crear dos altres esdeveniments de caràcter més reposat i professional. Són l'Art Palma Branch, que se fa la primavera, març, i l'Art Palma Summer. Quin va ser primer dels dos?
0: Varen començar per el Branch.
2: I així és. El Branch va ser març de 2012 i Art Palma Summer va ser juny de 2017.
0: Exacte. Sí, sí.
2: Molt bé.
0: I ara han recuperat el Fotofestival,
1: també,
0: que és biennal. Que serà cada dos anys.
1: Que enguany ha estat gros per
0: ha estat gros.
1: La recuperació. S'han fet un munt de vida. Nosaltres vam parlar aquí, que van convidar la comissària, diguéssim.
0: Sí,
1: i
3: na Montse.
1: Sí, na Montse. I ens va explicar tot allò que fan, que està fantàstic.
0: Sí, sí. Podem estar molt orgullosos, jo crec, ciutadans d'aquesta ciutat, per la vida cultural que promovem entre tots. Sí.
1: No molt acabam, eh?
0: No.
3: No, gent petita, l'activitat cultural de Palma.
1: No. I així tot hi ha gent, perquè ara dilluns que varen fer aquesta activitat a la Fundació Marc, hi havia gent, molta gent interessada per pensar, per reflexionar, per dialogar, per...
3: Sí, jo crec que es públic és divers perquè també l'oferta de la Nit de l'Art és diversa. O sigui, no només hi ha el que ha mencionat a Maribel, aquesta gran festa, visites més íntimes per col·leccionistes o VIP, hi ha tours, hi ha inauguracions, que també són petites festes durant la setmana, i després xerrades
1: i de tot.
3: Doncs
1: consultau el programa 30 anys de la Nit de l'Art. Moltíssimes gràcies, Maribel Bordó i d'Ava Art, i Naina Pomar de la Fundació Joan Marc. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I molt d'anys. I molt ben dissabte.
0: Tots convidats.
1: Vos vendrem a veure, clar que
0: gràcies.
1: Sí. Gràcies, de veres. Fins aquí, doncs, aquesta primera hora. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Un tràgic succés està provocant forts embossos a la via de cintura de Palma cap a Andratx. Un home s'ha llançat del pont que hi ha a l'altura de Son Duret i Gènova i el servei d'emergències encara hi estan actuant. Connectam amb la Direcció General de Trànsit per saber què està passant ara mateix en aquell punt. Claudia Zavala, bon dia. Hi ha molta retenció?
2: Sí, muy buenas tardes. Pues en estos momentos hay mucha retención en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde el enlace con la autopista de Andratx hasta Son Duret debido a una persona fallecida que ha sido encontrada a la altura de Son Duret y que está ocupando el carril izquierdo de la vía. También en sentido Andratx tenemos retención desde el Estadio Balear hasta las oficinas de Son Hugo y desde Son Rapilla hasta Génova. También en la autopista de Andratx, debido al suceso, tenemos retención en sentido Palma, desde Palma Nova hasta la incorporación con la vía de cintura. En la autopista de Inca apreciamos tráfico lento en sentido Palma, desde Son Cladera hasta la incorporación con la vía de cintura. En la autopista de Yusmayor pues tenemos un poco de circulación lenta también en sentido aeropuerto, desde el Puig de Enrebaza hasta Safarinera. Es todo por el momento. Buenas tardes. Gracias.
1: Gràcies, Clàudia. Atenció, idò, tots els conductors, tota la gent que està ara a la carretera, que no es posin nerviosos, molta tranquil·litat i paciència. En surt, però, tots els efectius d'emergències estan preparats davant les fortes pluges i vent que es preveuen des d'avui migdia i fins demà a les Balears.
3: El primer front podria estar actiu fins a les d'espera una nova entrada de precipitacions que es preveu que afectin amb més intensitat a les Pitiüses. Aurelio Soto és el cap d'emergències.
4: Y un segundo frente a partir de la medianoche de hoy. Este segundo frente vendrá con mayor intensidad y puede afectar especialmente a las Pitiusas, a Ibiza y Formentera, y que va a tener posiblemente también afectación a Mallorca y Menorca.
1: El govern destinarà més de mig milió d'euros de l'impost de turisme sostenible fomentant la contractació de persones amb discapacitat al sector turístic.
3: Es subvencionarà els costos salarials, tant el salari brut com les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. La consellera de Treball, Caterina Cabré, ha destacat la posada en marxa d'aquesta iniciativa i la seva relació amb el desplegament del Pacte per la Sostenibilitat.
5: Aquesta mesura té un origen molt clar, és el Pacte per la Sostenibilitat de les Illes Balears. És una mesura que neix d'aquest procés de diàleg d'avançar cap a un model turístic i econòmic més sostenible, no només des del punt social i laboral.
1: Les empreses bijuteres menorquines es troben en plena campanya de promoció. Arriba l'època de fires i això és sinònim de comandes i nous clients. Fa uns dies van assistir a la fira de Milà, on fa anys que no hi anaven perquè coincidien menorquins.
3: Les sensacions de moment són positives, tot i constatar-se canvis en el perfil del client que, en lloc de comprar les peces fetes ara, demanen els seus propis dissenys. Ho explica José Moreno, president de CEBIME, l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria.
6: Tornaven de la fira amb una cartera de pedidors. Perfecte. Què passa? Que ara el comprador, quan ve, té molta informació, xarxes socials, tendències, i el comprador no vol comprar el que tu has fet. El comprador ve i te diu, jo avui he pensat que voldria aquesta col·lecció i he pensat que podia ser així, i te diuen el que volen.
1: Són les 4 i 4 minuts i les notícies tornen a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que el mestre Margell Lluc Mires a Aràbia Saudí per ensenyar l'ofici als joves artesans d'aquell país.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Començam aquesta segona hora de programa, segona hora de Tenta. Tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, que és aquí el control tècnic. Si fins ara hem jugat amb la nit de l'art i amb aquests 30 anys de la nit de l'art, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Gràcies i per conèixer la notícia del dia saludam en Celestí Olivent.
1: Som aquí.
0: En Maria Pons.
2: Ja hi som, també.
0: I en Miquel Jung.
3: Bon dia.
0: Celestí, estàs bé?
1: Estic bé, sí. Sí, sí.
3: De la panxa.
2: Què tal la teva salut gastrointestinal?
1: Beníssim.
2: Sí?
1: Per ara, beníssim.
2: Ja sentia renovat, no sabia si eres tu.
0: Tot tan preocupat.
1: Sentures de dinar d'avui.

0: Les pilotes. Ah,
1: de quant de dies fa que són les pilotes?
2: No, d'avui, d'avui, d'avui. Les pilotes són fetes d'avui, sí. Sí.
0: Bé, en tot cas, si voleu ampliar aquesta informació, a partir de les 5 que arriba xiu-xiu amb en Celestí Oliver i una nutricionista.
2: No me mouré d'aquí.
0: Per a veure si, si està tot bé... la digestió d'en Celestí, que sí, perquè fa molt bona cara i està molt bé. Però bé, com dèiem, ara vos hem de parlar d'un tema ben interessant que ens du fins a Aràbia Saudí per parlar de la tècnica de pedra en sac.

0: Idò, si, Miquel, avui pegam un bot en fora.
1: Sí, hem de viatjar ben lluny avui, fins a l'Aràbia Saudita, perquè qui és per allà és en Lluc Mir, president del Gremi de Margers de Mallorca. És concretament a la regió d'Azir per fer un intercanvi de coneixements amb els joves artesans d'aquella zona. I ell mateix mos explica com va sorgir aquesta oportunitat.
2: Aquest projecte neix a través d'un organisme d'Aràbia Saudita que s'encarrega del patrimoni. Fan com un concurs de projectes a nivell internacional per veure qui pot venir a formar en els futurs, diguéssim, restauradors i operaris de patrimoni. Llavors, resulta que jo estic en contacte amb una fundació d'aquí d'Espanya, de Madrid, que seria Fundació en Cultures Constructives. Bueno, doncs ells se van presentar en el concurs i el van guanyar. I és així que contacten amb mi i amb molts altres professionals d'Espanya, cadascú un poc dins la seva matèria, dins un poc el que és la construcció tradicional i relacionat un poc amb la pedra i amb la calç. I bueno, d'aquesta manera doncs, hem acabat aquí, a Aràbia Saudita, fent un projecte de 6 mesos de formació en aquest futurs operaris que s'encarregaran de dirigir-se a restauracions a dins tot el que és Aràbia Saudita.

0: era un bon viatge que han fet, oh?
1: Sí, no crec que s'esperés que això de ser marger el dugués fins a l'Aràbia Saudita en lloc, però mira, a vegades la vida de sorpreses. També li han demanat en què consisteix aquest intercanvi de coneixements amb els joves artesans de l'Aràbia Saudita i mos explica així.
2: Aquests operaris, diguéssim que parteixen d'un nivell molt bàsic, no són professionals, sinó que és gent que ha estat seleccionada perquè se formin. I el nostre paper és anar fent mòduls, normalment de dues setmanes, cadascun amb una especialitat. I, evidentment, la meva especialitat, el mòdul que estic impartint, és la pedra en sec, perquè a nivell d'Espanya, a nivell nacional, jo diria que Mallorca és el lloc on més se domina l'ofici de pedra en sec i sobretot on continua viu aquest ofici, no? Per tant, és com un enllaçar un poc el coneixement de Mallorca sobre la pedra en sec, dur-lo a Aràbia Saudita i adaptar-lo a les seves tipologies. Eh? No se tracta de que aprenguin a col·locar com a Mallorca, sinó que aprenguin a col·locar en sec com s'ha fet aquí tradicionalment.

0: És que, clar, els grans mestres són, òbviament, mallorquins,
1: clar,
0: com diu en Lluc.
1: Són mestres de la pedra en sac, clar que sí. Però una cosa que jo volia demanar i que m'ha cridat l'atenció és què és el que els interessa als saudites sobre aquesta tècnica de pedra en sac, i el president d'aquest gremi de margers de Mallorca m'ho diu que sobretot es coneixen les bases d'aquesta tècnica.
2: I clar, pues, la tercera pregunta és, enllaça un poc a la darrera. Què els interessa? Pues, precisament conèixer les bases de la tècnica de pedra en sec. És a dir, com se col·loquen les pedres, com se traven, com se calcen, com se disposa el reble, com se crea una estructura perquè sigui resistent, quines inclinacions se li han de donar, com encarar diferents elements, façanes, marges, parets, empedrats, etc. Som

0: I bé, com que aquest és un programa d'intercanvi de coneixements, jo també li he volgut demanar a en Lluc i Mir que aprendrà per allà, perquè, clar, és un país totalment diferent, suposo que tenen tècniques diferents, i m'ho ha explicat que s'ha trobat en
1: diferent. No, i menjar també.
0: I menjar, suposo.
2: Se l'estima haver pensat menjar.
0: Sí, pensa menjar perquè...
3: Sí. Però també mengen cigrons, eh?
1: També, segur.
0: Clar, i m'ha explicat que s'ha trobat amb molts de reptes.
4: Moltíssimes coses. Primer perquè és un país absolutament nou. Evidentment, doncs, hi ha moltes coses que te sorprenen. A nivell professional, per mi és un repte, perquè és un altre tipus de pedra. És una pedra complicada, no és una pedra molt bona. Hi ha uns granits molt durs, després hi ha com uns esquistos, que serien com unes pissarres. Per mi, personalment, és un repte. I, a més, per altra banda, doncs, m'he d'adaptar un poquet a les tipologies d'aquí. Són les tipologies molt rústiques, però, clar, jo el que els he d'ensenyar és a fer el que s'ha fet aquí sempre, però clar, millorant la tècnica, en el sentit que aprenguin la tècnica i siguin capaços de restaurar les tipologies diferents, perquè hi ha moltes tipologies diferents dins d'Aràbia, de construccions de pedra en sec.
3: Aquesta era la gran pregunta, no? Amb quines pedres faran...
0: Clar, les d'allà no són molt bones i clar, han d'aprendre la tècnica d'aquí... però han d'exportar com ho poden fer allà, almenys si els hi funciona.
3: És un repte, no només per gent de l'Aràbia Saudita, sinó també pel Lluc, perquè les seves pedres se puguin adaptar a fer la tècnica de pedra en setal i que la coneixem sense ciments, sense res que sigui... Que no siguin pedres.
0: Bé, com que serà
1: un que volen fer marjades, volen fer vores de camins...
3: Segurament.
0: Ja ho veurem. Ja ho veurem. Si un cas quan torni aquí en Lluc, estarà un parell de mesos per allà, el poden convidar, que mos expliqui tot el que ha fet i què volen fer els saudites amb aquesta tècnica.
3: I com s'ha adaptat la pedra de l'Aràbia Saudita a fer paret de pedra en sec, perquè, clar, òbviament és diferent de la pedra que tenim a Mallorca, la pedra que tenim a la Serra, però també a tot Mallorca i totes les Balears, també, per extensió, òbviament.
2: I no t'ha dit, Miquel, si l'han batiat allà, de qualque manera, en aquesta tècnica?
0: És que fa molt poc que hi és.
2: Amb ara,
0: jo crec,
2: com li diuen.
0: Jo crec que encara no li ha donat temps.
2: Clar.
0: Encara ha d'aterrar un poc.
2: En torna, idò.
3: Molt bé, idò, aquest ha estat el tema del dia, aquesta tècnica de pedra en sec que anar fins a Aràbia Saudita. Ara hem de fer una petita pausa. Consell de la Universitat de les Illes Balears i tornem tot d'hora.
5: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Alternatives en català per substituir l'anglicisme fan zone. L'anglicisme fan zone, cada vegada més present als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, es pot substituir en català per zona d'aficionats o zona de seguidors. Aquests termes designen un espai habilitat perquè els aficionats d'un equip es puguin reunir amb motiu d'un esdeveniment esportiu, celebrar una victòria o participar en activitats d'animació, espectacles, música o restauració. Aquest tipus d'espai solen habilitar-se sobretot quan un gran nombre d'aficionats es desplacen a una altra ciutat per assistir a una competició esportiva. Per tant, recordeu que en català és preferible parlar de zona d'aficionats o zona de seguidors en comptes de fan zone. I terme explicat, terme acabat.

0: dimecres i mos toca descobrir un nou mot en desús, Maria, i avui anem fins a bon mos d'ús.
1: I doncs, mira, avui mos toca posar-nos un poc navegants amb aquesta paraula que mos han proposat, que mos ha enviat la Mercè Sastre, una dona de la mà, que és mig de Palma i mig de Banya de Bufar.
2: Jo sobre no tinc tanta riquesa de lèxic com a la resta de pobles, però una paraula que sempre m'ha agradat molt i que tinc com a molt bons records amb aquesta paraula, la meva infantesa, que és capfico. Que és la veritat que jo no la sento habitualment a la mà. Sí que és vera que jo l'am bastant.
1: I d'un clàssic de l'estiu, pels illencs, no? Aquest capfico, aquesta paraula, aquest moment.
3: Qui no l'ha
1: dit
3: mai? Sí.
1: He de dir que jo, de petita, no ho deia així, no, però no. Després vaig canviar. Cachifo.
4: Cachifo, clar, bé.
1: Sí,
4: una variació.
1: Hi ha moltes variants. Clar, se pot dir de moltes maneres. Bé, però per qui no ho sàpiga, que és un capfico, i de segons el diccionari català-valencià-balear, és l'acte de capficar dins l'aigua. També podríem dir que a Mallorca aquesta expressió habitual se diu anar a pegar un capfico, anar a fer un capfico, i no descriu lo típic, no?, dins el nostre ideari de passar sobre baixa la plaia en la tovallola i el parasol, sinó que també pot fer referència a això, un acte ràpid, espontani, que fins i tot podríem dir com un ritual de desconnexió. Per tant, un capfico pot tenir moltes modalitats, un bany de 10 minuts a primera hora de matí abans d'anar a la feina, una nedadeta en sortir al capvespre per passar-se la calor, o també una quedada amb amics i entrar i sortir de l'aigua moltes vegades, això també és anar a fer un capfico. I sol tenir aquest component de benestar.

0: I quin és l'origen d'aquest mot? Idò, és un derivat postverbal del verb que ficar, que es fica al cap davall l'aigua i està format per la unió de cap, del llatí caput, i ficar. Literalment és aquesta acció que descriu ficar al cap. Val a dir, però, que històricament alguns corrents normatius miraven de reull, podrien dir paraules acabades o no, a les illes per poc que fossin calç del castellà, però filòlegs i dialectòlegs de renom com Joan Beny i Clar han defensat que la O de Capfico és genuïna i prové d'una evolució interna del català balear. En tot cas, la paraula Capfico ha passat de generació en generació com un tret d'identitat local i en els darrers anys fins i tot, és a dir, que s'ha fet viral a les xarxes socials com un concepte de filosofia de vida estiuenca a la Mediterrània. I a Menorca i a Eivissa també hi trobam altres formes per referir-se a l'acció d'entrar o submergir-se dins l'aigua, com sota. Ah, no sé si ho he dit
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí, sota ho has dit molt bé. Fer una sota. De fet, a Solla també se diu.
0: També se diu. Capbussada, capbussó o fins i tot, com dèiem, catxifo.

0: si ho havia sentit.
1: T'he sentit?
2: No t'hi diré que no.
1: Un cafè ficó d'una serment.
0: Idò.
2: Sí, sí.
0: Si posant de la massa pagesia, aquesta paraula amb accent adquireix aquest significat agrícola en el món de la viticultura tradicional. Per tant, un serment d'un cep de vinya fa un cafè ficó dins la terra, igual que les persones feim dins l'aigua de la mà un cafè ficó.
2: Mira, te diré que en el món de la vinya nosaltres dèiem cap giró quan t'arribes en el final de la tira, on hi ha i es cap i gires, cap giró.
0: Literalment.
2: Cap ficó, cap giró.
1: I doncs, moltes maneres de fer aquest cap ficó i moltes paraules. De fet, una vegada ho varen demanar a un programa de televisió i varen dir fer un cap ficó, tirar-se la mà, posa't-se en remull, banyar-se, fer una calada també, o fer una sota, anar a pegar una sota, banyar-se, muar-se, pegar un xop, cap bussó, remuar, xopoar, aixopoear o anar a nedar, anar a fer un net, anar a vorera de mà, anar a les casetes de fusta o anar a s'enfront. Podeu triar.
0: Mare Déu, quina vos agrada més?
3: A Inca.
0: Vosaltres que deus cafic o tot?
3: Jo sempre li dic cafic. Cachifo també ho havia sentit.
1: Jo li dic cafic, sense
2: so.
0: Sí, ah, mira.
1: Cafic.
2: Cafico.
1: Però ja ho veig.
2: Sí, ho deim,
1: Tenim per triar.
2: Ho deim cada dia. Anem a fer un cap ficó.
0: En l'estiu, sobretot, és que són nedadors.
1: Encara hi som a temps, tot i ara.
0: Està un poc fredó.
1: Avui sí.
0: Jo vaig nedar aquest cap de setmana.
2: Va bé, va bé, sí.
1: Avui s'espera refrescada també i un pot de pluja.
2: Serà més bona d'aquí un període de dies.
1: Fem un tento.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Sí, Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
3: I doi, prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
0: IV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IV3 Ràdio.
5: I avui, moment per la cara A a la cara B, ara ho veurem, amb en Jordi Suárez. Jordi, com estàs?
6: Molt bé, vosaltres... Vosaltres veig la taula molt plena, eh?
7: Sí, sou tots.
8: Sobretot per representar. T'esperàvem.
6: És que no podia ser d'altra manera.
5: Que
6: no.
5: Quina il·lusió que siguis aquí.
8: Imagina que t'esperàvem i no te presentes.
6: Hauria estat bona aquesta. Sí, hauríeu fet 15 minuts de pura ràdio improvisada.
5: Te venim a cercar de sobre de la redacció, almenys si m'entens.
6: Perquè, també, clar,
8: ja eres.
6: Aquí.
8: Sí.
5: No m'ho hauria deixat plantats en Jordi.
6: No ha estat escàs, no ha estat escàs.
5: Avui tenim un tema...
6: Avui duim un personatge. Seguim en la secció que vàrem encetar més d'agost, s'ha de si poden separar obra d'artista, recordant que vàrem descobrir que Charles Chaplin i Salvador Dalí eren molt estimats per la seva obra, però eren uns abusadors a la vida privada. I després van xerrar de Yoko Ono, que era odiada per molts i que tampoc havia fet tanta cosa. Vull dir que, bueno, podem entendre un poc com funciona el món, que crec que ja ho sabíem.
5: Sí, sí. Bueno, contrastos. Quin personatge, però, tenim avui?
6: I d'avui tornem amb un director de cine bastant intel·ligent, bé, bastant molt intel·ligent, neuròtic, obsessionat en les ciutats, en Nova York, precisament, amb bastanta por a la mort i amb una capacitat brutal per fer acudits.
8: Ja sabem...
6: Ja sabeu per on va.
5: Sí. Hipocondríac total, no? Ell s'ha declarat.
6: Ell s'ha declarat. Avui xerrant de sa cara i cara ve de Woody Allen.

0: No sé si sou molt fans de l'obra de Woody Allen, va, fa por dir-ho, però a mi m'agrada, eh? A mi les seves pel·lícules m'agraden molt.
1: Com a director de cinema...
2: Fans o molt fans, no, però sí, m'agraden les pel·lícules d'en Woody Allen.
3: M'apareix una pel·lícula tan bona, no?
0: I tothom n'haurà vist una, perquè n'ha fet tantes, n'ha fet tantes que és impossible.
2: És bo i és entranyable, sí.
0: Sí, sí.
2: De tot.
0: I ara que estem un poc alegres i optimistes amb ell, anem-nos a cara A, a veure què tal.
3: Va, cara A.
0: És veritat que Woody Allen no va tenir una infància especialment feliç, principalment perquè els seus pares no se duien gaire bé, se barallaven bastant, i ell tenia una relació un poc estranya i complicada amb sa mare, però el que el va ajudar a refugiar-se de tot això va ser sumo, i és que no li va anar massa malament, i amb 15 anys ja feia acudits i els venien els diaris, això amb 15 anys.
4: Ai, m'encanta.
0: O sigui, ja se guanyava sa vida com a humorista i com a guionista, i ja guanyava, de fet diu que guanyava més que son pare i sa mare junts amb això.
2: Vull dir que era... Tenia talent.
0: Tenia molt de talent.
4: Te pareix un Woody.
0: Sí, sí, i se va anar guanyant sa vida així els anys, i de fet, a sa seva biografia calcula que en aquesta adolescència va escriure uns 20.000 acudits.
2: 20.000?
0: Uns 20.000 acudits va escriure en total, o sigui que era una màquina de fer això.
3: Clar, per això ha fet tantes pel·lícules.
0: Que és que és una màquina de fer... Sí. Ell se ficava en una cosa i no acabava mai. És veritat que, per exemple, un exemple d'aquests acudits que feia d'adolescent, deia, per exemple, vaig fer un examen d'existencialisme a l'escola. Vaig deixar totes les respostes en blanc i me van posar un 10.
2: És que era
0: bo. Humor, així... Mm. Està bé.
2: Sí.
0: És el millor que tenia, també vos he dit.
4: Has fet una investigació i has elegit el més brillant.
0: Era el més brillant, n'hi havia que eren bastant horribles, però bé, és igual. No jutjarem en
4: un jovenet, també. Tampoc.
2: També era bo de fer, Sempre, bé,
3: no,
2: sí.
3: Has de dir un giny,
2: un pal lúcid. Sí,
0: ell va ser el primer, que s'hi va por. I doncs, al llarg dels anys, en Woody Allen va ser guionista de televisió, còmic, dramaturg, però va destacar amb una cosa especialment i va ser per ser un gran cineasta. I és que durant tota la seva carrera Woody Allen ha dirigit, atenció, 50 pel·lícules.
4: Pensava que eren més.
0: Més.
3: Home, genial.
1: Són moltíssimes.
4: Però com que cada any en treu una, jo dic, exacte, per major, jo què sé.
0: Pràcticament en feia una per any i de la majoria també escrivia el guió. Vull dir que era una persona que tenia o molta facilitat o molt de temps. Devia dormir poc amb Woody Allen, perquè 50 pel·lícules...
3: O molt de talent.
0: També, és que era una passada. I clar, des del primer moment destaca com a cineasta perquè té un món molt particular i totes les pel·lícules se nota en el moment que són seves. Vull dir, tenen un ambient així cosmopolita, uns protagonistes sempre com a molt grisos, tenen molt de dubtes,
4: molt de diàleg,
0: obsessions...
4: També, no?
0: Hi ha molt de diàleg, molta broma, molta ironia... I, a més, ell també protagonitza moltes de les pel·lícules que hi fa i realment veiem en aquest Woody Allen humà, que té moltes vegades aquests pensaments pessimistes, però sempre amb aquest toc irònic, és una persona divertida, entranyable, podríem dir tot.
3: Sí, sobretot que té aquella cosa d'enriure-se d'un mateix, no?
0: Sí, sí, sí.
3: D'autoanalitzar-se, que després... Bé, ara us
2: diré. Autoparada.
0: Sí, sí. Fins i tot a vegades massa, no? Que també és intimitat, devia passar-ho malament, li devia anar el cervell a 1000 per hora en aquesta persona. Però, clar, una cosa... això, precisament, del seu cinema destaca en les ciutats, el seu bon gust per les ciutats de retratar carrerons, bars, restaurants, teatres, edificis... De fet, moltes pel·lícules, no?, duen per nom Vicky Cristina Barcelona, com era aquesta de Roma?
3: Midnight in Paris.
0: Midnight in Paris, Manhattan... com si de... Ara no m'ho surt, de Roma.
3: No, vacaciones no, òbviament.
0: N'hi ha una que té a Roma.
3: Sí, sí, jo l'he vista.
4: Un dia de lluvia a Nova York, també.
0: Un dia de lluvia a Nova York,
2: sobretot. Vull dir que
0: li agradava molt les ciutats. Però, clar, evidentment, i ja tothom ho sap, la carrera de Woody Allen no ha estat sempre tranquil·la.
3: A Roma en Bamó.
0: A Roma en Bamó, això mateix.
3: Aquest joc de paraules.
0: Exacte.
3: Bé, en anglès és To Rome with Love.
0: To Rome with Love, a Rome en Bamó. Bé, era aquesta. Li agrada molt les ciutats, no podia anar, això segur. Però, clar, des del principi dels anys 90 comencen les polèmiques que han marcat bastant l'imatge pública i amb els pas dels anys també ha tingut conseqüències de la seva carrera com a cineasta i encara així ell no ha aturat. Ara 90 anys...
2: 90 anys
0: en té. I ho farà a Espanya, concretament, a Madrid, i comença dia 5 d'octubre a rodar. O sigui, comença... ja. Però clar, com en Woody Allen, acabés envoltat de tanta polèmica, però un bon lot.
1: Sí.
0: Era manco, jo crec que bé.
1: No tenia res a dir.
2: Agut.
0: Una persona aguda, cau bé. Sí. Però ara...

0: carret.
1: Darrere aquesta música no pot venir mai.
2: No, darrere aquesta música sempre diu coses horribles.
3: Coses dolentes.
1: M'encanta. Idò, mos centrarem precisament en les polèmiques que li han complicat la carrera. Tenen raó de ser o eren simples exagerats? Allen mantenia una relació amb Mia Farrow des de 1980, però el 1992 tot esclata. Farrow descobreix que Allen manté una relació amb Sun Yi Previn, la seva filla adoptiva, la filla adoptiva d'ella, que en aquell moment tenia 20 anys, en Woody Allen tenia 56. Allen i Farrow, òbviament, rompen i comença una batalla judicial per la custòdia dels fills. Però aquell mateix any arriba una altra acusació més greu encara, i és Mia Farrow, que acusa Allen d'haver abusat sexualment de Dylan Farrow, que era la seva filla, que aleshores tenia 7 anys. Allen ho nega, des del principi assegura que l'acusació era simplement una venjança per ell sortir en sa filla adoptiva. És veritat que el cas és investigat i acaba davant un jutge, però no se presenten càrrecs penals contra Allen, i és veritat que sí que el jutge prohibeix que Woody Allen vegi a sa filla. Però bé, no hi ha una acusació. Però és veritat que anys després sí que esclata de bon de veres tot això i li ve sa polèmica grossa. És veritat que Allen i Sun Yi continuen junts. Vull dir que el 1992 comencen a sortir.
4: Com? A dia d'avui?
1: A dia d'avui, la filla adoptiva de Mia Farrow i en Woody Allen segueixen junts i de fet se varen casar el 1997. Vull dir que ha estat una relació consolidada. Però, clar, queda allà com una de les grans polèmiques de Hollywood. La gent qüestiona bastant el fet de sortir en la filla adoptiva de la teva parella.
2: Clar, no és una cosa molt normal.
1: No és una cosa molt normal i aquesta diferència d'edat...
0: No sé si molt de Hollywood, però...
1: Bé, a Hollywood passen moltes coses.
4: Però filla adoptiva d'en Woody i de na Mia.
1: No, de na Mia.
4: Només de na Mia.
1: Sí.
4: O sigui, que ell era com el seu padrastre.
1: Era com un padrastre, sí.
5: Així és.
1: I, clar, el 2014, o sigui, això queda un poc al marge, en Woody Allen se salva un poc de tot això, però el 2014, Dylan Farrow, filla que en aquell moment tenia 7 anys, torna a xerrar públicament de les acusacions i, en l'arribada de Me Too, uns anys després, el cas torna a primera línia absolutament i molts actors i actrius que havien fet feina amb Allen se distancien completament i asseguren que no volen tornar a fer feina amb aquesta persona. Que és veritat que el Me Too va ser molt important a Hollywood, que s'han destapat tots aquests casos d'abusos, i aquest va ser un dels que se va tornar a posar damunt la taula i van dir, escolta, en Woody Allen igual no és una persona massa ètica.
0: Un dels sonats.
1: Exacte.
0: Va ser sonat.
1: Recordem també que, o sigui, això no se sap, vull dir, ell no l'han acusat en cap moment, per tant, no ho sabem, no ho sabrem mai. Però, clar, tot això té conseqüències a la seva carrera. De fet, el 2019, Amazon decideix no estrenar als Estats Units la pel·lícula d'Un dia de pluja a Nova York. Allen demanda la companyia, rep indemnització, però li és impossible moure la pel·lícula. Vull dir que li va afectar professionalment molt, perquè vine a fer una pel·lícula a Nova York i no poder distribuir-la als Estats Units. Vull dir, se queda amb res, pràcticament. I és vera que també passa anys fora a dirigir, que això no l'havia passat. En 50 pel·lícules havia dirigit cada any una pel·lícula mínim.
5: Aquella d'una per any se va acabar.
1: Se va acabar fent-ne una per any. I així, un director que durant anys havia estrenat pràcticament una pel·lícula cada any, se troba en una situació que li complica molt més continuant a fer cinema, sobretot dins el circuit de Hollywood. I tota aquesta polèmica de sa que xerram arriba a Espanya també, perquè el projecte de sa nova pel·lícula té 1,5 milió d'euros subvencionat de l'Ajuntament de Madrid i 1,5 milió d'euros de la Comunitat de Madrid, és a dir, 3 milions d'euros de patrocini institucional en total, perquè la pel·lícula durà el nom de Madrid en el títol.
5: Com per tant, serà com una propaganda.
0: És un patrocini.
1: És un patrocini.
5: Sí. Jo crec que Barcelona en aquest moment també va pagar...
0: Segur.
2: Això és una cosa normal. La cosa se pot pagar un altre director de cinema conegut internacionalment que no tingui les problemàtiques que ha tingut en Woody Allen.
0: Clar, envoltat de polèmica.
1: Clar. Hi ha gent que ho defensa. Mira que Madrid li donarà un prestigi internacional, tenir un títol d'una pel·lícula d'en Woody Allen, però hi ha gent que, clar, no ho pot arribar a entendre què ha passat aquí. Per a nosaltres, mos feim la pregunta més difícil de totes, que és, poden separar l'obra de Woody Allen de la persona que va ser? No sé com ho veus.
5: Que va ser, és i que és.
2: Sí, no? I que és, clar. Té 90 anys.

0: Ho sé igual, però...
1: És molt difícil.
2: És complicat. Clar,
3: molta polèmica.
1: Aquest debat encara no tinc una...
2: Sí, sí, aquí no venim
1: certesa,
2: a generar preguntes.
1: No, no, no. Òbviament que cadascú tragui les seves conclusions.
4: Clar, també és vera que no hi ha res confirmat, no?, de tots aquests abusos que... Però, clar, si ella ha sortit dues vegades, no?, de quan era més jove, quan era més gran, és que no sé...
3: Són acusacions, però de totes maneres, clar, l'envolta una polèmica. És a dir, hi ha una ètica, una honestedat que ha quedat qüestionada. Jo me demano, clar, un pare adoptiu.
4: És que això és el més estrany de tot.
2: Això, aquí és el punt
3: és
2: molt fort.
3: És a dir, comença a sortir i se casa amb sa filla adoptiva, això ja és qüestionable.
4: I encara ara, 29 anys després.
3: Crec que èticament...
2: Clar, clar, és vera que els defensors que més defensen en Woody Allen diran això, que eren simples acusacions, lo d'aquesta nina de 7 anys, però és que l'altra part...
4: Lo sa filla adoptiva, com ho justificam?
2: Se mos oblida a vegades completament. I
3: com a pare adoptiu,
2: que... Bastant perillosa.
3: Que això, que d'acord que pugui ser, no sabem, si continuen plegats és consentit, evidentment.
1: Però això fa que no mos agradin les pel·lícules de Woody Allen? O que no mos puguin agradar?
0: No, jo penso igual no, que en tots els altres personatges que han tingut aquí. Sobre, perfecte, l'artista ja, una altra cosa.
3: Clar, ja te'l mires diferent.
0: Te'l mires diferent.
3: Però sobre et sobra.
0: I entens coses.
3: Per tant, si sobre és bona...
2: Tal vegada deixa de ser un personatge tan entranyable, quan el veus ara.
3: Sí,
1: exacte.
3: Ja no és tan graciós.
1: De la política de la cancel·lació, Woody Allen ha entrat dins aquesta cancel·lació per moltes persones. Ha estat
2: clau i va cancel·lar moltíssima gent. I va sortir tothom.
1: I veurem com serà aquesta nova pel·lícula, clar, perquè serà una obra d'art, tornarà a sorprendre i serà una molt bona pel·lícula. No ho serà.
3: Clar, sí,
2: segurament
3: ser que...
2: serà una gran pel·lícula.
1: Serà la seva darrera pel·lícula? En farà més?
0: Clar,
1: no
0: que
1: si en
0: fa més.
4: Clar, no sé quan n'hi viurà.
0: Anys, que...
3: Te continuaran agradant les pel·lícules seves que t'agradaven de sempre, però ja te miraràs diferent o no miraràs aquesta nova pel·lícula. O
2: clar,
3: tal
2: vegada no voldràs pagar una entrada de cine.
3: Més recent.
4: I sabem no qui seran els actors, actrius que formaran part d'aquesta nova pel·lícula o no s'ha dit res?
2: No sé si està confirmat. Sé que el que està 100% confirmat és que dia 5 d'octubre comença a rodar a Madrid.
0: Segurament que hi dius.
2: Ja ho veurem. També molt valents els actors que hagin decidit fer feina amb ell després de tot el que l'envolta, que també potser els hi caurà un pot de polèmica. Ja ho veurem.
1: Ja ho veurem.
3: Bé, però deuen tenir una contrapartida econòmica interessant.
1: Home, això
3: segur.
1: Segur. Sí. Partida econòmica segur.
3: Sí. No.
2: No passaran fam.
1: Hollywood han estat dirigits per Woody Allen al llarg de tots aquests anys.
2: Sí, sí. Mateixos Javier Bardem i Penélope.
4: Ai, estava pensant en ells. Clar, la parella perfecta.
1: Que venen de Venècia de presentar la seva darrera pel·lícula, que també veurem que ha tingut com a molt bones crítiques, veurem també com els ha anat.
2: No, avui ha estat un dia també, un dia bastant guai pel cinema, també La Bola Negra, sabem que representarà Espanya en els Oscars, cosa que és molt xula també.
4: Quina gana de voler.
2: Se veia venir. Sabia venir, jo crec que de les tres era de ser que mor.
0: Diuen que segurament tindrà moltes nominacions, també.
2: Sí, sí, sí, és que agraden aquestes històries.
1: Demà en parlarem amb Eugenia San Pedro de La Bola Negra, perquè s'estrena ben aviat als cinemes a l'estat espanyol, però de moment ja està nominada en aquesta carrera cap als Oscars. Jordi, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Quin dilema, Woody Allen, no?
2: Ja veurem, la setmana, quan sigui.
1: Sí, quan tornis.
2: Quan tornis, ja veurem.
1: Reflexionar sobre...
2: Ja veurem quin artista duim.
1: Exacte. Sí, separam obra de l'artista o no. Gràcies, Jordi.
2: Adéu.
5: IB3 Ràdio és diversió.
6: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
7: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
8: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
9: El primer dia ha estat com tot descol·locat, no?
10: Sí.
9: I a

0: A poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
1: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i vida, se va fer hiperviral, però per tot el món.
2: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

Continuem i ara vos hem d'explicar que en els 100 anys que fa que la Balanguera es va musicar, el Consell de Mallorca mostra manuscrits i partitures que mostren l'evolució d'aquesta composició.

0: I de va ser divendres quan el Consell de Mallorca va celebrar un acte en què la musicòloga Eugènia Gallego va mostrar manuscrits i partitures de la Balanguera musicada que mostren la seva evolució. Uns manuscrits i unes partitures que s'han pogut veure aquest dia és tot emmarcat en els 100 anys com deien que fa de l'estrena musicada per part d'Amadeu Vives i també de la mort de Joan Alcover, autor del poema convertit en tot un himne, l'himne de Mallorca.
1: De Mallorca, sí, en volem parlar amb una musicòloga experta com és Eugènia Gallego. Com estàs? Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. I a més que en aquesta mostra que se va fer la setmana passada al Consell de Mallorca, Eugènia, vareu fer una cosa inèdita.
2: Sí, per van aconseguir treure partitures inèdites a l'arxiu, que això sempre per un musicòleg és molt gratificant, i sobretot pues, van aconseguir que arxius diversos de les illes col·laboressin en el Consell i cedissin les partitures, no? Perquè la ciutadania les pogués consultar i veure, no? Perquè a vegades xerrant de música, però la música també s'escriu, no? I també s'ha de veure. No?
0: Clar, de quina diversitat de partitures i manuscrits estan parlant?
2: Idò, mira, hem de pensar que la Balanguera, m'aniré un poquet per poder-t'ho explicar, la Balanguera d'en Vives, en el poema de Joan Alcover, Joan Alcover es basa en una cançó popular recoïda per Antoni Nogueres, folclorista. És a dir, Antoni Noguera i en Joan Alcover eren molt amics, i en Antoni Noguera, pues, per explicar-vos així, va recoir cançons per tota l'illa, va anar fins a Manacor, i allà va trobar una música de Cossiers i de Cavallet d'Artà, que és la Balanguera popular, és a dir, la cançó és la Balanguera, fila, fila, és a dir, és una altra melodia molt prescuda, i el que va fer va ser recoir-la, i a partir d'aquí la va musicar per a piano i per a coral. Això va ser el primer himne de la Balanguera, que no és l'himne que tenim ara, és un altre himne. I després Joan Alcover va quedar impressionat per aquesta cançó popular i va ser una de les influències que va tenir, a part de tot el que va patir en la seva vida per la mort de molts dels seus familiars. Juntament amb aquestes dues coses va convertir aquella filadora, perquè el Cavallet d'Artà li diuen la filadora, aquella cançó popular de la filadora la va convertir amb un mite superior, és a dir, aquell mite universal de les parques, de les carques grecollatines, de la qual Alcover estava enamorat, me refereix, que seguia molt aquesta art, aquesta literatura, i per tal va reconvertir aquesta cançó popular i se va inspirar en aquest poema entre el passat, el present i el futur, que és aquesta filadora que teixeix la nostra vida, no?
1: És a dir, que la música, aquella cosa més primigènia de la Balanguera ja existia abans de Joan Alcover i abans de Amadeu Vives.
2: Sí, és el que nosaltres dèiem una cançó, ara diré una paraula un poc musicològica, però intertextual, és a dir, un palipès cultural, diríem. És a dir, la primera referència a la Balanguera jo la trob en el segle XVII a una cançó de taverna a França. Yeah. És a dir, vol dir boulanger, és a dir, pastissera, en francès, no? I per tant era una cançó de taverna damunt una pastissera que guanyava molt de dobbers, no exactament venent pa, sinó fent altres coses, sinó guanyant escuts, diu la cançó. I va ser una cançó de taverna que va fer en Gallet, després posteriorment a partir d'aquesta cançó popular, i se va convertir en una cançó de rondo, contradansa posteriorment, o sigui, una dansa d'aquestes de contradanses, i va entrar per Catalunya, per Mallorca i per Menorca com a ball popular o com a contradansa francesa, per les dues bandes, com a cançó culta i cançó popular. I d'aquí pues, se va diversificar en cançó infantil, cançó de ronda, i va tenir diverses... Bueno, se va dividir com si fos un arbre, el tronc se divideix en moltes branques i aquestes branques en moltes fulles, i d'aquesta cançó se va dividir. A Catalunya li diuen bolangera, a Madrid bolanchera, i a Mallorca va arribar per Menorca, el primer que he trobat és a Menorca, també per Bolangera. A Mallorca va arribar, el primer que he trobat és per les festes de Carnaval de la Llonja. De la Llonja damunt 1800, i va entrar una partitura de la contradansa balangera, i aquesta la tenim a Sant Felinari. És a dir, és la partitura que han trobat a l'arxiu de la congregació de Sant Felinari de Palma, que gràcies a aquesta congregació que ha deixat aquesta partitura és la més antiga que hi havia en aquesta mostra, que és aquella contradansa popular de la Balanguera. I a partir d'aquí, després varen posar en aquesta exposició la partitura recoïda de mà i lletra de Toni Noguera de la cançó popular de Cossiers. Després, la versió per piano...
0: De Manacor. Cossiers de Manacor.
2: Sí, Cossiers de Manacor. Sí, alerta, perquè només la ballen és de Manacor. I després és Cavallet
1: d'Artà. I encara ara la ballen?
2: Sí. La curiositat, us diria, que la recoïda per Antoni Noguera té lletra. És a dir, escocies de Manacor han tingut períodes de que s'han extingit, vull dir, que s'han recuperat fins a dues vegades. I de, durant aquesta extinció que, diguem, quan se va recuperar, no se va recuperar la lletra. Per lo vist, aquesta cançó s'ha cantat. Escocies cantaven. O la gent, quan escocies ballaven, cantaven.
1: I cantaven també la balanguera fila a fila?
2: Sí, és que la lletra és així.
0: I una pregunta ignorant, clar. En el Ball de Bota hi ha la bullanguera.
2: Sí,
0: això... Hi té connexió? No hi té boure?
2: Hi ha dubtes, perquè ve de més de bulla, la part de de bullanguera, però no ho acabem de saber perquè pensam que balanguera també era un ball final. És a dir, dins la llonja de Palma, quan ballaven la contradansa de la balanguera, també era la darrera, igual que la bulla. És a dir, no sabem si és una derivació, vull dir que s'ha pogut...
1: Que també podria.
2: Podria ser, per això és molt difícil de
0: saber. És una hipòtesi. És una
2: hipòtesi.
1: Clar, i ara, molt interessant, que ara que fa 100 anys d'aquell prim de Amadeu Vives, perquè fa 100 anys d'aquella balanguera,
2: clar.
1: Però no de la balanguera.
0: No, clar, perquè si m'ho han d'anar al segle,
1: clar,
0: has dit segle...
2: Al segle XVII. No, però l'interessant d'aquesta exposició va ser justament veure com aquella cançó popular va arribar i després varen posar la primera edició, que justament la tenia jo, no me digueu per què, que nostre, jo he fet una donació al Consell de Mallorca, que si qualcú la vol anar a veure estarà a l'arxiu a partir d'ara de Lluís Alemany, justament l'he donat jo, perquè no sé com jo, dins el meu arxiu, m'havia arribat, qualcú me va cedir aquesta partitura...
0: Entre no ho saps?
2: No, perquè jo soc musicòleg, i clar, el meu veïnatge és del meu poble, saben que és així, quan qualcú té partitures antigues, doncs a vegades me les duen, i dins un munt d'aquells de fotocòpies, saps?
1: Wow. I de quin segle era aquesta partitura?
2: No, perquè això és la primera partitura editada, és a dir, està editada en versió d'impremta, és de 1900, però no sé si la va fer en el 26... Pues posa que de les primeres edicions posteriors, penseu que abans les edicions no és com ara, que fan 1.000 còpies per tot el món. Antes en feien 100 i això era poc, saps? I s'afirmaven, i està firmada per Amadeu Vives. Clar, heu de pensar això, que Joan Alcover va fer aquella poesia a partir d'aquella cançó popular, i després Vives, quan la va musicar, sí que la va fer amb intenció de fer un himne. És a dir, ho sabem també per la correspondència que tenim amb el Lluís Millet de l'Orfeo Català, que és que hi ha una carta que també la podeu veure, jo i ens la podem veure a la pàgina web de l'Orfeo Català, la cercant i està exposada, que se diuen que ell vol fer un himne i s'inspira en l'himne d'Alemanya i d'Àustria.
1: Aquesta sí que és bona.
2: Tal qual. I el que fa és que fa un himne perquè és una cançó de substitució. I me diré, que és una cançó de substitució. I durant la dictadura de Primo de Rivera o antes, les cançons eren censurades. Per tant, l'emigrant a Catalunya va ser censurat. I una de les coses que varen voler fer era fer altres cançons que simbolitzessin un poc la cançó popular tradicional, vull dir, i s'haveren inspirat justament en més de la música, en aquest cas en la poesia de Joan Alcover.
1: Uau, sí que has descobert coses, Eugènia. Des de quan t'investigues la falanguera?
2: Bé, jo vaig començar la meva tesi doctoral fa 10 anys i jo la vaig trobar per casualitat. Perquè entre aquestes coses que han descobert i que també hi havia l'exposició, no només hi havia totes partitures. Varen trobar una lletra original de la mà d'en Alcover de la balanguera. I això va ser el descobriment que vaig fer sense voler fa 10 anys, més o manco, entre les caixes de l'arxiu de la Biblioteca Lluís Alemany sense catalogar. És a dir, ara ja estan totes catalogades, per suposat, hi ha professionals increïbles a les biblioteques públiques, però fa 10-15 anys encara no teníem fons catalogat 100%. I per tal, un dia me varen treure una caixa de això, si ho vol mirar, ningú encara ho ha tocat, i són manuscrits autògrafs, després d'anar-hi un mes cada dia. I aquell dia, girant papers, me vaig trobar una carta manuscrita de Joan Alcover, on de dins la carta enviava...
0: Una carta dins una caixa. Totalment.
2: Sí. Hi havia una capsa amb cartes manuscrites.
1: Això passa una pel·lícula, sí. Eugènia.
2: Amb un documental. I van trobar aquest manuscrit vaig trobar aquest manuscrit de mà de lletra de Joan Alcover i jo ja duia molt de temps perseguint en Joan Alcover i per tal vaig veure que era la seva lletra. I quan li vaig dir al bibliotecari no s'ho va creure. Clar, perquè ara venia una lota jove i ara jo ja no tan sent tan jove, però fa 10-12 anys sí que ho era i me'n vaig anar allà i vaig dir, això és un manuscrit de la balanguera de Joan Alcover, ningú m'ho va creure. Saps? I jo tot això el votava per dins la biblioteca, però ningú... I per al manco la varen catalogar ja com a balanguera i ja la varen conservar d'una altra
1: manera. I era una carta de Joan Alcover que escrivia...
2: A un tercer, vull dir, a un dels seus amics, perquè, clar, les correspondències entre aquest grup, que nosaltres li deim el grup, o jo li dic, el grup dels insensats, que eren en Joan Alcover, Miquel Sans Oliver, Antoni Noguera i en Joan Lluís Estelrich s'enviaven cartes com nosaltres mos enviem whatsapps. Uh-huh. I per tal, he fet una cançó nova, he fet un poema nou, he fet no sé què t'apareix, i feien aquests contactes entre un i els altres i s'enviaven a les poesies que acabaven de fer. A la part de damunt trobàvem la Belenguera i a la part de darrere trobàvem la Relíquia. És un altre poema. Sí. I li enviava a un d'aquests contactes que tenia. Mm-hmm. I per
1: tant... Que parli d'escrit això.
2: Clar, he llegit aquest poema, no sé què, i de dins la part central li enviava les seves mm-hmm. poesies. I clar, podrem trobar altres manuscrits del Cobé? Per suposat. Per què? Pues perquè era la manera de passar la poesia un en els altres, és a dir, mm-hmm. en manuscrit. No tenien s'impremta fins cap al tard. Allò no se va publicar, encara que s'hagués publicat cap al tard, és el que dèiem. Les edicions eren molt petites, eren 50. No donaven, i per tots.
0: Clar, tota composició és inspiració. Uh-huh. No podrem xerrar de plagi, no?
2: Però... Tot és un plagi.
0: Bé, aquí anava. Però és una adaptació d'una cançó que ve d'enrere, popular, de... O més una inspiració.
2: És una inspiració. Tu t'has d'imaginar, com si fos un pergamí, tu imagina't un pergamí, mm-hmm. on han anat escrivint damunt i ara mateix intentant anar borrant. Per tant, tenim capes d'escritures anteriors i damunt noves escritures. Mm-hmm. O sigui, tot ve de qualque banda. Mm-hmm. Hombre, aquella bolangera se converteix, que és una pastissera, se converteix a Catalunya. És una fada, diríem, que fa bullir una caldera sense foc. És mm-hmm. a dir, la bolangera té un tupí que sense foc el fa bullir. I nosaltres, els mallorquins, l'han transformada amb una filadora. Per què? Perquè les nostres rondalles tenien filadores.
0: Mm-hmm. Clar.
2: I nosaltres la duim a la nostra rondalla, que és la mm-hmm. filadora, aquella vella mallorquina
0: que
2: filava i que, a més, era la regidora de la casa mallorquina. I en Joan Alcover la torna a transformar i ja la du a Parc Universal.
1: Mm-hmm. Ja la fa mitològica.
2: La fa mitològica.
0: I clar, i d'aquí que sigui himne.
2: I d'aquí que sigui himne.
1: Sí, no? Però també ja era un himne, vull dir que... Clar, és a dir, jo crec que també té aquesta part com a més reconeixible perquè és una cançó ja tan ancestral que segurament tenim aquesta cosa d'himne perquè ja és com a molt bé molt d'enrere, no ho sé.
0: És a dir, que podem anar per França i la poden cantar?
2: No. El nostre himne de vives realment se fa himne realment perquè s'arribada és fonògraf, és a dir... Uh-huh. Hem de pensar que a principis del segle XX entra el fonògraf i en aquell instant l'Orfeo Català la grava. Quan penseu que no se gravaven pràcticament quasi cançons en aquell moment. I se grava i és una cançó de 3 minutets. Penseu que els discos d'aquell moment de pissarra només duraven 3 minuts. Per tant, és ideal per fer aquesta peça. I se comença a posar vull dir que se comença a sonar no només a les ràdios de llavors, ja m'entenc que no eren ràdios era... però clar, i els orfeons mallorquins la comencen a cantar, això és una cançó popular perquè se popularitzen els orfeons els nostres corals que canten.
1: És a dir, és popular per això des del moment que de les corals les canten.
2: Sí, però aquestes corals les canten tot el temps i quan Primo de Rivera les censura, perquè Mallorca també la van censurar i se va prohibir cantar-la, se van seguir resistint i la van seguir cantant i se va passar a les colònies escolars. És a dir, la varen començar a cantar per ensenyar català a les colònies, a les mm-hmm. colònies d'infants. Mm-hmm. Clar, la cultura, en el moment que passa la cultura i els infants l'absorbeixen, perdura. I per tant, és tan important això que se segueix que ensenyant avui en dia a les escoles. Mm-hmm. Perquè es va perdurar a l'època de censura per les centres, vull dir, les escoles d'ensenyança, mm-hmm. que la varen seguir cantant. Mm-hmm. I després, lo darrer ja va ser gràcies a la Maria de Mabonot. Està clar. Jo vaig recontar quan de discos l'havia enregistrat i vaig arribar a 12. És a dir, la té 12, a 12 discos publicades. Mm-hmm.
1: 12 versions diferents?
2: 12 versions. O sigui, no t'he dit 12, però a la meva en té 8. Mm-hmm. I publicades diverses vegades, amb orquestra de cambra, en grup folk... Per tant, la gran popularització divulgadora sí. de la Belenguera està en la Maria del Mabonet.
1: Mm-hmm. Sobretot ara més contemporània.
2: Més contemporània. I després ja
0: s'ha... N'han sortit moltes darrerament, se n'han fet moltíssimes.
2: Però si tu vas a l'institut i demanes, ara ja no tant, fa 4 anys, de qui era, si coneixien la cançó, te contestaven que era una cançó de Nachenoa, eh?
1: Clar.
2: Vull dir que això també ho hem de tenir en compte. Te'n contestaven que era una cançó d'en Xenó. Vull dir que totes aquestes versions són importants. A mi l'altre dia en el concert justament me demanava un càrrec, me demanava si consideraven que s'havia de fer versions noves d'aquesta cançó. I com a musicòleg vaig dir, per suposat. La música ha de ser viva. Nosaltres la Belangera de 1800 ja la tenim. Ja tenim aquell paper guardat a l'arxiu, que jo com a musicòloga l'aprecio moltíssim. Però això ja ho tenc. Nosaltres ara necessitem que en Reis Vi faci una versió per a demà.
0: Ui, sí.
1: M'encanta aquest encàrrec.
0: Aquest encàrrec?
2: Jo li vaig dir l'altre dia en el consell que per favor... Sí, li vaig dir al president del consell que per favor demanés a en Reis Vi que me'ls fes una versió. Totes aquestes versions són benvingudes.
0: Podria ser la versió 2026-2027, com la de Xenoa de fa anys?
2: Podria ser, vull dir...
1: Per què no?
0: Per què no?
2: O la Rosalia, vull dir que qualcú es faci una versió darrere... En Reis Vi perquè és mallorquí, vull dir, me refresco, sí. Això m'agrada més en Reis Vi. Sí. Però la música per ser viva s'ha de transformar constantment, si no se mor. I la cultura popular és això. No poden ser, no han de ser... És a dir, una cosa és la diferència entre un folclorisme, que és allò que està mort, i que nosaltres seguim recuperant perquè no se mori, me refereix, però que no és viu, i és folclore, que és allò viu. I nosaltres volem que sigui viva la Belanguera i que per molts anys.
1: I Eugènia, moltes gràcies, ho has explicat superbé. Estàvem en l'esquimaidre d'aquesta història tan profunda.
0: Clar, que vengui encara de segles més enrere.
1: Sí, sí.
2: I que sigui una pastissera, no?
0: I que sigui una pastissera. Sí, sí, d'una Belangeri.
1: I que la puguem difondre molt més i que te puguin escoltar molta gent. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Gràcies. Gràcies. No tenim més temps, però fins aquí el programa d'avui, Celestia Oliver, Maria Pont, Miquel Jus.
0: Filaríem encara més,
1: I filaríem. I Toni Cardella, el control tècnic, tornant demà. Gràcies.
0: Vagi bé.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. 11 quilòmetres d'embús en aquests moments a l'autopista d'Andratx cap a Palma, que afecta bona part de la via de cintura. Un tràgic succés està provocant fortes retencions a la xarxa viària que envolta Palma. Un home s'ha precipitat del pont que hi ha entre Sant Duret i Gènova i el servei d'emergències encara estan actuant. Un dels carrils ha quedat tancat al trànsit.
2: Les retencions comencen a l'altura de Santa Ponça, a l'autopista d'Andratx, i s'allarguen fins a l'altura de Gènova. En total són 11 quilòmetres, com dèiem, d'embús. A més, la carretera d'Andratx, direcció Palma, fins a Cala Millor, també pateix retencions, de la mateixa manera que diversos punts del passeig marítim de Palma, direcció aeroport. Segons les estimacions de Google Maps, entre Santa Ponça i Gènova hi ha una hora de trajecte. Davant la situació, molta precaució als conductors i paciència.
1: Just per descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a la capital, a final d'any començaran les obres del primer tram del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, que uniran les autopistes d'Inca i Llucmajor. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 i mig l'altra, i es podrien solapar en algun moment. El projecte, finançat pel Govern i el Consell, té un pressupost de 350 milions d'euros.
2: 90 milions es destinaran a la primera fase, que inclourà la millora i l'ampliació de l'autopista de Llucmajor i la construcció de nous accessos cap a Mercapalma i les zones comercials. Una de les actuacions destacades serà el desplaçament del carrer del Cardenal Rossell, que permetrà allunyar les carreteres dels habitatges del Coll d'en Rabassa. La presidenta Marga Provenç creu que és una millora de la xarxa viària que va més enllà de transformar la ciutat.
3: D'actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà on és necessari. Va de temps, dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins en bossos.
1: I se segueixen sumant bous contra una altra obra, la dels aeroports, anunciada ahir pel Consell de Ministres. El GOP exigeix que no s'amplien els aeròdroms de les Balears i insisteix en limitar el nombre de vols que s'enlairen o aterren a les illes.
2: La vicepresidenta de l'entitat, Tonina Siquier, tem que els 1.000 milions d'euros d'inversió que preveu AENA en les 4 terminals balears afavoriran una major arribada de visitants i agreujarà la pressió sobre les illes. Ara bé, comparteix amb el ministre Òscar Puente la reflexió de que si es dispara el trànsit aeri és perquè hi ha una sobreoferta turística.
4: Nosaltres posem el focus en la presidenta Proens, que és que hi ha una cosa ben senzilla. Si qualcú no té lloc on dormir, no vendrà a dia a aeroport. Si no hi ha habitatge, sigui hoteler, sigui il·legal de lloguer o reglat, siguis que sigui, si això va augmentant, és evident que cada vegada podrà arribar més gent.
1: El GOP és una de les entitats que participaran diumenge que ve a la concentració convocada per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport.
2: Es tracta d'una convocatòria simultània tant a Eivissa, Mallorca com Barcelona per part de la xarxa Stay Grounded, que aboga per una reducció de l'aviació a nivell mundial per fer front al canvi climàtic. Totes les concentracions seran a les 6 de l'hora baixa a Palma, front a la delegació del govern espanyol, i a Eivissa, al passeig de Vara de Rei.
1: I seguim a Eivissa perquè la Guàrdia Civil ha confiscat dues rèpliques d'armes Airsoft no documentades a Sant Antoni de Portmany.
2: Un home de nacionalitat espanyola de 39 anys va estar interceptat al seu domicili després que el personal de seguretat d'un hotel avisés d'una discussió i intimidació amb una imitació exacta d'una arma de foc reial. Uns fets que van tenir lloc diumenge passat i, segons els indicis, el sospitós hauria intentat intimidar una altra persona després de mantenir una discussió prèvia a les immediacions del complex hoteler.
1: Són les 5 i 4 minuts i les notícies tornen a les 6 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
0: Ja l'heu escoltat?
1: A què?
0: Com que a què? El disc de la persona del moment, Xavi Oliver, que no ets tu.
1: El disc d'en Rels B, fill de la mà, que duia per títol, no?
2: Exacte, exacte. No s'ha xerrat més que d'altra cosa aquestes setmanes. I és que s'ha estrenat Fill de la mà, el nou disc del fill predilecte de Mallorca.
0: Fill
2: de la mà.
0: De la mà, de Mallorca.
1: Mà, Mallorca.
0: La mà.
1: Fa un joc. Fill de, m'entens la preposició? Està molt ben posada.
2: Mar de la fill.
1: D'aquest fill. D'aquest fill, de la mà. I també predilecte de bon.
0: De Mallorca.
1: Un joc de paraules.
0: Me l'heu escoltat o no?
2: Xavi?
1: Jo estic esperant que me'l mostri en Jordi, perquè no n'ha fet una dissertació.
2: Clar, exacte, ara tota l'hora serà xerrant de cançó per cançó. Sí.
0: Tranquil, no serà així.
2: Ja ho he escoltat un poquet i resoldrem primer gran dubte que tenien tots, si era si canta en català.
0: Que cantaré en català amb aquest títol, Fill de la mà.
2: Clar, Fill de la mà podia ser una declaració d'intencions, però no ha estat escàs. Quan va sortir els títols, van sortir els títols, que se pot veure això, a banda que surtin
0: els títols de les cançons.
2: Els títols de les cançons, a banda que surtin, se poden veure. I hi havia una que era un poema de mà, que ha resultat ser un poema de mar. Que xerra sobre sa fama i sa necessitat de mantenir-se humil, perquè és molt famós, en realitat.
0: Molt.
1: Però quan dic molt famós vol dir que és molt famós.
0: Espanyol més escoltat. Imagina't.
2: Mira,
0: de a les plataformes.
3: Soy el cantante buen amigo. Comparto lo que tengo yo.
0: Fill de la mà oceànic. Perquè exactament, del Mediterrani aquest so, no sé si...
2: No exactament.
0: És bossa nova, això, no?
2: És bossa nova, és brasileiro.
0: Opa.
2: O sigui que ha tirat per aquí i és un disc com a més íntim, no? Més senzillot.
1: Sí.
0: No és tan reggaetonero, no?
2: Exacte, no és tan reggaetonero. I recomana, que això és curiós, bé, tampoc és tan curiós, recomana escoltar-ho amb auriculars per apreciar-ho bé. I no són els que te regalen el tren.
1: No.
2: Sí, no, auriculars de bon de veres.
0: Exacte. A quin tren vas tu que regalen auriculars?
2: Bé, per la
1: ja
2: península...
1: Ja fa molt d'any que no regalen auriculars,
2: Per la península te'n regalen.
0: A SFM no regalen auriculars,
1: A on?
0: SFM.
2: Però tampoc hi ha molta cosa a escoltar.
1: En Estip en donen, d'auriculars.
0: Sí.
1: És vera? Clar que no, és evidentment
0: quan
1: és una broma.
0: Quan fa que no vas en Tip, Xavi?
1: Fa molta broma, era una broma.
2: No, però a la península... Tu pots enxufar per escoltar
1: jo
2: la ràdio
1: que això
2: i tot això.
1: No, 2010, després de la crisi, ja ho van començar a llevar, això.
2: No, jo fa 2 anys m'han donat els auriculars.
1: Ah, sí? Ai,
2: sí, encara els hi tenc. Escoltaré el disc amb els auriculars que m'han donat. I també ha comentat, a més de lo dels auriculars, que la seva cançó preferida és Preso, que anava a dir presó, però no, Preso. I és en sa que creu que serà en sa que obriràs concerts en un futur.
0: I quan sona Preso?
2: Ho escoltant, també.

0: No, està bé, ben, puja-la, Joan, perdó. Preso.
1: Cuánto hasta hielo. És enganxós, és enganxós.
0: Com a diners, com és?
1: Preso.
0: L'hem d'haver de fer que queda bé, eh? Mismo destino, wow. Pura como
1: un rubí. Me llevas a mi yo de antes. M'agrada aquesto.
2: No és gens dolent. S'ha quedat escoltant, eh? Pressa. T'hipnotitza, t'hipnotitza. Té un ambient, sí? Té un aura.
1: M'agrada.
0: És que, de fet, va dir que està gravat amb un micro de l'any 1964.
1: Sí, exacte, de 60.
2: Idò, mos haurem de comprar auriculars de l'any 1964.
1: Sabeu on quedaria bé un videoclip d'en Rels B?
2: On?
1: A l'escala mecànica que han posat a la barriada dels Puig dels Molins a Eivissa. L'heu vist? Heu vist les fotos?
2: Sí, sí, sí.
1: Són les primeres escales mecàniques públiques d'Eivissa, mm-hmm. I jo no sé si de les Balears, perquè allà on més hi ha escales mecàniques públiques de les Balears, al mig del carrer.
0: Mm-hmm. A on? A on hi ha més?
1: Sí,
2: o sigui, hi ha més. Escales mecàniques a lloc públic.
1: Això s'usa molt a la península, per exemple. Jo a Bilbao n'hi ha.
0: Sí.
1: A llocs, exactament, on hi ha molta pendent, molta costa, moltes escalons, per facilitar l'accés en els veïnats, aquesta vegada les han posades en els Puig dels Molins, i jo crec que en Rels B, allà,
0: cantant, preso, per damunt, la barana aquesta, que és com així com a de goma,
1: exacte,
0: assegut allà, alçant el braç i dient, presta...
1: A contradirecció, saps? Que les escales pugin i ell intenti baixar.
0: Exacte, no, que la càmera pugi quan ell baixa...
1: Exacte, uf.
0: Uf, escolta, quina visió cinematogràfica.
2: I si a Eivissa no li deixen que vagis intermodal, que també n'hi ha d'escales.
0: Wow. I si no es porta a pedir també, hi ha escales mecàniques, també ho poden fer.
1: Sí, però al mig del carrer. Ha de ser més artístic.
0: Bé, ja ho trobarà.
2: Més humil.
1: Avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.

0: Atenció, perquè a hores d'ara, tot Balears se demana corre perill la salut del nostre company de Tèntol, en Celestí Oliver. Les alarmes varen sonar quan en aquest mateix programa en Celestí confessava que havia dinat ciurons de feia 6 dies.
1: Les declaracions impactants se varen dur a terme quan en Jordi va anar a investigar si a la redacció d'IB3 Ràdio la gent cuina o s'estima més menjar preparat a l'hora de dinar.
2: I les declaracions d'en Celestí varen ser exactament aquestes.
3: Avui el m'he fet, però perquè tenia ciurons cuis de dimarts de la setmana passada.
0: En el moment d'aquestes declaracions varen rebre cridades en aquest mateix programa, preocupats, veïnats d'en Celestí preocupats perquè dinava ciurons de feia més de 6 dies. I de fet també hem rebut missatges a l'Instagram del programa perquè Nana, la nostra companya de xarxes, va pujar aquest vídeo d'en Celestí amb aquesta confessió a Instagram. No hem aturat de rebre missatges de preocupació. Però ha arribat el moment de posar llum a la foscor. Celestí Oliver, com estàs?
3: Estic bo. Estic bo.
1: Estàs boníssim.
3: I bé, Isa, estic boníssim. Sí, sí. De fet, saps que allà mateix, on fa uns segons estava assegut?
1: I fas bona cara,
3: sí. Bona cara.
0: Sí. No has tingut febre.
3: No he tingut febre, no.
1: La panxa no...
3: Vos comentaré, ja ho he dit abans a redacció, que vaig una mica restret.
1: Ah, però no d'aquí gaire.
3: No sé si... No, ah. No. No sé si han estat els ciurons que han fet tap. No ho sé.
2: Havia estat aquest... psicològic. També.
1: Pot ser.
2: Tanta preocupació.
3: Pot ser.
1: Home, ciurons de 6 dies, sí. Per ventura sabien com ha solidificat un poc i és vera que han propiciat aquest tap.
3: Tot sigui dit. A veure, no escampem...
1: rumors.
3: Coses que no són.
1: Coses que no són.
3: He de matisar.
1: Molt
3: és a dir, no eren ciurons cuinats, eren ciurons bullits, cuis. És a dir, que no era un guiat fet, un cuinat fet en ciurons de feia 6 dies. Eren el llegum bullit.
0: D'acord.
3: I jo, a partir d'aquí, vaig fer una ensalada, uns ciurons trempats.
0: Però és a dir, que més duen?
3: No,
0: aquest,
3: és que estàs... No. Ciurons...
1: Eren ciurons.
3: Els ciurons eren cuis de dimarts de la setmana passada.
1: Però estaven bullits, eren mengívols.
3: Era llegum bullit.
1: I fora oli, fora sal, ni res. Eren fats, idò.
3: Bullits. No, i llavors això... Clar, eren dins la gelera, ja havia menjat una ració un dia per dinar i em havien sobrat, en tenia encara dins la gelera, les vaig veure i vaig dir, clar, m'he d'acabar ciurons. I els ciurons els vaig trempar.
1: I va començar tot.
3: I vaig afegir domàtiga, afegir el bocats, i vaig afegir més coses.
0: Per intentar tapar vaig fer allò trempa. Que poguessin tenir els ciurons. De...
3: No, quan vaig obrir la carmanyola ja vaig fixar que estaven bé, feien bon olor, sí, i varen ser mel, eh? Varen
1: era
3: ser mel.
1: Dir, sí, sí. Ah?
3: Sí, sí. Però, clar, no eren cuinats. És a dir, no eren cuinats. És a dir, no hi havia... No, estaven aguiats, no hi havia una salsa.
0: Sí, eren sense bullit.
3: Eren
0: i ja
3: llegum
0: està.
3: Bullit, és a dir, cuit.
0: Llegum pura, Celestí. Sí. Tu sols guardar...
3: I a partir d'aquí vaig fer el dinar. El dinar que era una amanida.
1: Perfecte.
0: Tu sols guardar menjar durant 6 dies a la gelera. Perquè tu tens una vida
3: clar, en aquest,
0: correcuita, en aquest un programa...
3: Cas, en aquest cas, llegums, sí, perquè bé, ja els havia menjat tot d'una, el l'endemà que s'havien cuit, i clar, havia passat el cap de setmana i havien quedat dins la gelera. Clar, si tenc una guiat, una cosa cuinada, que tingui ja un sofregit o això, 6 dies ja no.
0: D'acord.
3: És a dir, Pantura, les han escoltallat de la gelera, m'ho miraria... I plantejar, evidentment, ja no te'l menges, perquè és cuinat. Uh-huh. Ja hi ha més elements, com la domàtica, que evidentment se fermenta. Uh-huh.
0: D'acord, sí. Celestí, veig que més o manco ho controles, tot i aquests ciurons que varen menjar.
3: Clar, ja m'han dit que més enllà de 3 dies el llegum i qualsevol cosa dins la gelera no és recomanable.
0: Consulta'm a un expert en seguretat alimentària perquè nosaltres mos hem preocupat per
3: tu. Per això ha vingut a consulta.
0: Exacte, Celestí. Així mos hem preocupat per tu.
3: Estic beníssim per ara.
0: Hem contactat amb en Tolo Matas, que la gent el coneixerà perquè és un gran assessor d'IB3 Televisió i Ràdio, sobre precisament seguretat alimentària. Tolo Matas, bon dia, com estàs?
4: Hola, molt bé.
0: A veure, fins a quin punt mos hem de preocupar per en Celestí, fins a quin punt et segur guardar ciurons bullits a sa gelera durant més de 5 dies?
4: I de no, no et segur, jo vos diria que en realitat qualsevol aliment cuinat, més enllà de 3, i vos diria que màxim 4 dies, aquí ja entrant dins de la finestra de risc. Eh? Penseu que nosaltres quan cuinem un aliment, l'aliment no queda totalment estèril, sinó que hi ha microorganismes que poden resistir el cuinat. Després, per una altra banda, encara que guardem a la gelera, les baixes temperatures, evidentment, no destrueixen els microorganismes i, fins i tot, no eviten totalment la seva reproducció. És a dir, els microorganismes encara se poden reproduir, el que passa que ho fan més a poc, com a conseqüència d'això, certament, l'aliment dura més dies que si estigués de fora a la calor, però a poc se van reproduint i certament, arriba un moment que hi pot haver perill. Eh? Normalment no és així, sinó que normalment l'aliment comença a tenir mal aspecte, tal vegada comença a fer pudor. Això normalment és per microorganismes que realment no són perillosos, però no es donen evidència de la seva presència.
0: Clar. Eh? I de Celestí...
4: Però fins i tot un aliment pot tenir un aspecte excel·lent i pot ser perillós.
0: I de Celestí, ara està molt a prop, per no dir...
3: Desperill.
0: A punt de
3: zona
0: caure
3: de
0: la finestra, sí. Desperill.
3: Sí. Sí, tot i bé. Que tenia bon aspecte, feia bona olor, però, clar, les aparences enganen.
1: Jo aquí em demana si sol olor és un indicador clau. En aquest cas, és per ventura, mos pot enganar. Pot fer bona olor, però no ser del tot bo.
4: Mira, sol olor, en realitat, el que no s'indica és que, efectivament, hi ha hagut un deteriorament de l'aliment. Normalment, aquestes males olors són conseqüència de microorganismes que s'han reproduït a l'aliment, produeixen substàncies que fan pudor, i nosaltres podem detectar aquestes substàncies. Però fixa't, normalment aquests microorganismes que fan pudor, en principi no són nocius. És a dir, fins i tot, menjant-nos aquell aliment que fa pudor, a lo millor no ens passaria res. Perquè, desgraciadament, els microorganismes que són perillosos, normalment no produeixen substàncies que facin mal olor, no produeixen substàncies que canviïn l'aspecte. És a dir, que un aliment que té un aspecte excel·lent pot ser realment perillós. En qualsevol cas, la mala olor és indicatiu que els microorganismes han tingut possibilitat de reproduir-se i, per tant, fins i tot també aquells altres que no donen indicis, si els que donen indicis s'han reproduït, els que no fan aquests indicis també se poden haver reproduït. Per tant, la lògica és un element que faci mala olor per no menjar-lo de cap de les maneres. Però, home, el que vol dir és el bon aspecte tampoc no és un indicatiu de seguretat alimentària.
3: Per tant, més enllà de 3-4 dies no és convenient.
4: Sí, el que realment és convenient és, primer, cuinar bé l'aliment, després, refredar-lo tot d'una que sigui possible, és a dir, quan més aviat millor, perquè penseu que això sí, a les altes temperatures de fora de la gelera se reprodueixen més aviat, per tant, el refredant quan més aviat millor, que quedi ben tapat dins la gelera i, certament, com vos deia, se van reproduint encara que estiguin en fred, no passada de més de 3 màxim 4 dies, per dir-hi això.
3: Clar, Tolo, i aquí afegiré, hi ha diferència entre uns ciurons de conserva comprats a un súper o uns ciurons, com era en aquest cas, crus, cuinats per mo mare?
4: Sí, hi ha un poquet de diferència, perquè tu penses que en esquerra de ciurons en conserva...
3: Que per altra banda no volia tudar, clar, com que eren fet per mo mare, no les tudarem.
4: S'afegeixen alguns additius que fins i tot allarguin un poc més la seva conservació. I, per tant, en realitat, aquests ciurons en conserva són

0: si passa, simplement és una gastroenteritis, és a dir, te fa mal la panxa, pot tenir nàusees, pot tenir vòmits, això és el més freqüent. Eh? Però, clar, desgraciadament depèn del tipus de microorganisme que s'hagi instal·lat a l'aliment. Per mi ha tingut mala sort que, per exemple, s'hagi instal·lat un Clostridium perfringens, que ja són microorganismes que produeixen toxines més perilloses, o fins i tot un Clostridium botulinum, que pot arribar a produir toxines mortals. Eh? Amb això ja no vull, diguem, assustar la gent, perquè això que estic dient és realment poc probable. Però la possibilitat no se pot descartar, i per tant el perill de consumir aliments en mal estat realment pot ser una cosa molt seriosa.
1: I tant. I de Tolo Matas, moltes gràcies, expert en seguretat alimentària, un dia més per donar-nos els teus consells i sobretot per donar una mica una lliçó a en Celestí, perquè Celestí no ho tornaràs a fer.
2: No, m'he d'acabar aquests cigrons el primer dia.
3: Sí. Ah, pensava que no, m'he d'acabar aquests cigrons avui vespre.
2: No, els cigrons se van acabar ja. Clar, eren la segona ració.
3: Sí.
2: Me'ls he d'acabar d'una vegada.
4: Sí. Però jo crec que ha estat important la teva tasca, Celestí, perquè ara tot Balears sap.
2: Clar, heu estirat d'aquestes què.
1: Gràcies en Tolo Matas. Tolo, gràcies.
0: Vinga, un ple, brosetes.
1: Adéu, adéu.
2: Gràcies per aquesta consulta. I per altra banda, bé.
1: Exacte. Celestí, jo agrairia...
2: Ho puc contar, som aquí. Exacte. Puc fer tenta el bo. Imaginau que no hi fos.
1: No.
2: Per mort de tiburons.
1: No mos ho podem imaginar.
2: Culls de mumara.
1: No. Jo agrairia, i crec que l'audiència estarà d'acord, els oients ho necessiten, que facis un missatge de conclusió de que te trobes bé de salut i que mos diguis que has dinat avui, per si ho cas.
2: Estic beníssim. I avui he dinat de aguiat de pilotes, fet d'avui de matí, també de mo mare.
1: Bravo.
2: Perquè no sempre tenc dinar de mo mare, però com que avui de matí la vista eren vells, he dinat de guiat de pilotes.
1: Quina
2: sort. Pilotes amb patates.
1: I sí. Doncs, en Celestí Oliver està bo,
2: sí,
1: com
2: sí, sí,
1: ha dit ell.
2: Sí, estic bé.
1: Està bo.
2: Sí, no he tingut gastroenteritis, això no, ni mal de panxa, fins i tot, no sé, crec que m'han fet un pot de tap.
3: Jo diria que estàs millor. En Celestí està millor, per ventura és una cura.
2: No ho sé.
3: Menjar uns cigurons de la vostra mare sis dies després.
4: Acabem de tenir una conversa.
2: No, s'acaba de dir un especialista que no.
1: Home, sí, per favor, fes cas al que ha dit en Tolo Matas. Quina la, Celestí Oliver,
2: gràcies. Quina la, els cigurons, que bons que són. Que mos salven de coses, els cigurons.
1: Celestí, fins demà, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, companys.

0: La situació, presumptament nerviós.
1: Posa't tranquil, amo, que no vas anar a Bèrdia. Que no passa res, que tot morim.
2: Els nervis delaten un home que ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
0: La intervenció va començar quan una patrulla de la policia local d'Eivissa va detectar un vehicle mal estacionat. Amb naturalitat, els agents van demanar al conductor que aparqués bé el cotxe. Fou en aquell moment quan la cosa es va complicar. El presumpte delinqüent va mostrar-se molt nerviós i va donar respostes incoherents, fet que va motivar unes preguntes més exhaustives i el posterior registre del vehicle. I la sospita fou certa. Els agents li van intervenir uns 10 grams de cocaïna, 5 grams de tussi, 2 comprimits de slidenafolino de 275 euros en efectiu i 2 telèfons mòbils.
2: El detingut va donar positiu a una prova de drogues i finalment va ser posat a disposició de la Policia Nacional.
1: Posa't tranquil, amo, que no vas anar a Bèrdia, que no passa res, que tot morim.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Benvinguts a Esports en Joc.
3: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les dues, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
4: Xiu, xiu.
5: Hola, jo sóc el Joan. M'agradaria demanar una cançó pel meu gosset que es diu Nanúfar. La cançó es diu L'home que treballa fent de gos. No sé si m'agrada a mi o li agrada a ell, però bueno, en qualsevol cas, me fa pensar en ell.

0: Continuem a Giu-Giu i ara hem de saludar a Maria Antònia Miró en connexió a Barcelona. Maria Antònia Miró, com estàs?
1: Molt bé, i com esteu vosaltres?
0: Molt bé, molt bé, molt
2: bé. Estem contents.
1: Esteu contents? Sí. Molt bé. Mira, no sabia si contar-vos això o no, però segur que he fet abans de connectar-me.
2: Què has fet?
1: Mireu que ridícula. M'he pintat els morros i després he pensat, i per què? Si tan mateix ni m'ho veuen. Estava com apagadeta i he dit, m'espavilaré. I això he fet.
0: Molt bé, escolta. Que diu gent que recomana que si fas teletreball t'has de vestir, t'has d'arreglar com si anessis a sortir al carrer, si és que t'arregles, etc.
1: Exacte. He fet això per sortir a la ràdio, efectivament. Però bé, res. Avui seguim amb la història dels objectes, però avui faig un petit gir, i és que no xerrarem d'un sol objecte en concret, sinó de molts. Perquè, clar, com sabeu, a vegades a la vida les coses no surten com volem o com ens imaginem. I per això pot ser que a vegades sigui un problema, però també per als objectes quotidians dels que xerrarem avui ha estat la seva gran sort. Perquè sí, avui començarem a parlar d'objectes amb història que justament han estat per accident.

0: Per tant, objectes que se varen inventar per error, per casualitat.
1: Exacte. O sigui, jo el que vull fer en aquesta secció és, primer, generar curiositat. Vull dir, vull que els oients diguin, ai, aquesta no la sabia, ho contaré en el dinar que vagi el pròxim dissabte. I dos, fer veure que, clar, equivocar-se és una idea realment molt relativa. Clar, abans de començar us vull demanar, sou d'aquesta gent que juga a favor o en contra de les casualitats? És a dir, vos deixeu endur per sa vida o vos agrada que tot surti com voleu?
2: Home...
0: Quina gran pregunta, Maria Antònia. Tu sempre fas bones preguntes.
2: Jo crec que depèn. Hi ha coses i coses, hi ha moments i moments. Hi ha vegades que t'has deixat de dur, com fa en Odisseu, a l'Odissea, que fa un acte de fe i finalment arriba a Ítaca. Hi ha altres vegades que has de provocar i trobar Ítaca en el camí.
0: Oh, un aplaudiment pel Xavi.
3: Sí, poeta, ja.
2: Poeta! Gràcies, mua, mua.
3: La resta no diran res, jo crec que ja ho ha explicat perfectament.
0: Sí, jo penso que jo sóc bastant resilient. Per tant, crec que me sé adaptar moltíssim a les casualitats.
1: Que interessant. Mira, començam amb aquest primer objecte, que realment el que seria aquesta cosa de la desgràcia o la sort, realment va ser inventat per un malentès. Sabeu les bossetes de te?
2: Sí.
1: Sabeu que en el principi del segle XX, un comerciant de te de Nova York, que s'anomena Thomas Sullivan, el que volia fer era enviar mostres gratuïtes del seu producte als clients.
2: Està molt bé, això.
3: I doncs, si eren mostres, devien ser també poca aquesta cosa.
1: Exacte. Aquí has cuit aquesta qüestió, perquè, clar, podem dir que era un poc rata i en lloc d'utilitzar les llaunes grans en què se comercialitzava el seu te, va decidir posar les fues en quantitats molt petites dins bossetes de seda fetes a mà. Sabeu que els clients en rebre-ho van submergir directament la bosseta dins aigua com intuïtivament. O sigui, no era com van dir, això deu ser per això. I sense saber-ho, estaven acabant d'inventar la forma més còmoda i, de fet, universal de consumir te. I això me sona quan vas als restaurants i te donen com a toaletes per rentar-te les mans.
0: Sí.
3: Aquelles humides que estan dins un sobre.
1: Sí, és que a mi m'han contat que una persona va anar a un local molt de luxe, molt pijo, i sabeu que ja te servien aigua calenta amb una llimona, i aquella persona no sabia per què era i s'ho va intentar veure.
0: Bé, no m'estranya, no m'estranya, perquè és veritat que si no sols anar a restaurants que te serveixen d'aquesta manera, jo és veritat que vaig anar un pit mai a un d'aquests, i és veritat que vaig pensar això, per què és?
1: Clar, és que el que diuen qui no va a missa la gent no va a esportar, era això.
0: Exacte.
1: Però bé... ara us vull contar una altra casualitat, però aquesta deriva...
0: No és així, per cert, la dita de la missa, però bé, és igual, passarem per alt.
1: L'he dit incorrectament, estem aquí difonent un llenguatge no com toca. Però bé, ara us passaré a un altre, més que objecte quotidià, el que us explicaré ara, aquest accident, va derivar, com dir-ho, en un viatge.

0: un viatge una mica psicodèlic per la música que mos has posat.
1: Efectivament, mos trobam a l'any 43 i tenim un químic suís que s'anomena Albert Hofmann i que estava investigant amb els derivats de sargot o el que es diu també la banya de sègol. Bé, ho diré en llatí per si qualcú sap millor, Claviceps purpurea. Ah.
0: Segurament ara ha quedat clar, Maria Antònia.
1: Estava investigant un fong que creix en aquests cereals, precisament, per trobar un estimulant circulatori i respiratori.
2: Home, s'estimulant el darrer trobar, però me fa que de més coses.
1: Exacte, segur que d'accident, mentre que estava manipulant una quantitat petitíssima, que segur que li va tocar els dits, de fet, segons els seus escrits, ell dedueix com bé va ser just el que ha de baix la ungla, que te pot absorbir bé un químic, o si se degué entrar en contacte amb qualque mucosa, manipular i fer gest de tocar-se els nas, però segur que just després va començar a trobar-se fatal i sí, textualment, una inquietud molt estranya, marejos lleus i una imaginació estimulada.
3: De quina substància estàs xerrant, Maria Antònia?
1: Clar, aquest home havia experimentat amb derivats de l'àcid lisèrgic, quan en el 25è intent li va sortir aquesta cosa rara, que és per això que la substància que va sintetitzar en un primer moment se va dir LSD-25.
0: Molt vol sonar, però no perquè xiu-xiu...
1: Ah, clar.
0: No, no, que ho hem de dir, ho hem de dir. Xiu-xiu no volen promocionar cap tipus de consum d'aquestes característiques, només faltaria. Però sí que veure que és interessant com va arribar a inventar-se, no?
1: Exacte. I el que m'ho demanen també és com aquest home va arribar a casa seva. Perquè sense ser breu, s'havia fotut LSD i sabeu, o sigui, la resposta és que va tornar a casa seva en bicicleta.
0: Mare meva.
1: Però no perquè anàs massa passat, sinó que en aquell moment era Segona Guerra Mundial, hi havia restriccions i segur que no hi havia cotxes disponibles. I aquí ve el moment històric, perquè a dia d'avui se celebra el dia de la bicicleta en relació a l'LSD el 19 d'abril. I, de fet, diuen que aquest és el primer viatge psicolari de la història, totalment de manera involuntària, però a persones que commemoren aquest dia. És fort, eh? He trobat quadros de bicicletes psicodèliques.
0: I ell després que va dir d'allò que havia descobert?
1: Clar, és curiós perquè en Hofmann té un llibre que se diu LSD, el meu fill problemàtic, on precisament reflexiona sobre això.
0: El títol. Sí, sí.
1: Clar, i de fet, hem de dir que després d'aquest descobriment, a partir del 49, se comença a distribuir aquest medicament, o sigui, entès com un medicament experimental per psiquiatria, però, evidentment, el 66 ja deixa de fabricar aquesta empresa per seguir fent feina perquè va haver molta preocupació social derivada de l'ús d'aquesta droga, no? I clar, en el seu llibre diu que sí, que si les coses s'haguessin fet bé, el seu fill, en lloc de ser problemàtic, hagués estat un fill prodigi. Tota la seva teoria.
0: No me pareix del tot incerta aquesta teoria, Maria Antònia. M'encanta això de que les coses, la història que hi ha darrere aquests objectes que se varen, objectes o coses en general, de casualitat, no? Per exemple, quins altres objectes mos durs?
1: Mira, ara anem un objecte més per tots els públics, xerrarem de la plastilina.

0: una persa por i soltres de terror.
1: Bueno, recordeu quan jugàveu a Plastelina?
2: Home, me'n recorda que...
1: Què fèieu? Què fèieu?
2: Jo feia moneots.
1: Moneots.
3: Sí, sí. Jo troc que ara haurien de seguir jugant amb Plastelina.
2: Sí, jo me'n feia com un pot d'oi, però ara.
3: Què dius?
1: Què dius? Ai, estimat. Ai. Que de figaflor.
4: Hem de dir, però, que la Plastilina originalment no era una cosa tan divertida. De fet, a la dècada dels 30, aquest producte venia de que era una pasta química dissenyada per fer net la sutja d'escarbó que s'acumulava a les parets de les cases a causa de la calefacció. O sigui, ex, ni gent de gràcies, la veritat.
1: No, sí, ara sí que és vera que fa un poc de d'oi. Entenc que quan se varen modernitzar sistemes de calefacció va perdre la funció, però donar-ho a infants no sé si era una mica tòxic, això.
4: No, curiosament, aquesta pasta no era gens tòxica precisament perquè estava dissenyada per fer neta diari, el que seria les parets de les cases. I aquí entra en joc una figura molt curiosa que és la cunyada del propietari d'aquesta empresa. Perquè, clar, se modernitza el sistema de calefacció, la gent ja no necessita fer net les parets de casa seva d'aquesta manera, i sabeu que sa cunyada era professora de l'escola d'infantil i va llegir un article d'un diari que deia que aquesta pasta anava molt bé per fer manualitats amb els infants. Uh-huh. I va provar, precisament, de donar aquest netejador de paret als seus alumnes de l'escoleta. I va veure que s'ho van passar a pipa i d'aquí van canviar el negoci, ho diré, de sa marca Play-Doh.
2: Molt bé,
4: Plastilina.
2: Fixa't, quines coses.
1: Te'n recordes de Play-Doh?
2: Play-Doh, sí, clar que me'n recorda. Molt bé, m'encanten aquestes històries, Maria Antoni. Tenen qualque història de qualque invent nacional?
4: Doncs sí, i em posaré un que crec que vos agradarà moltíssim, però he de dir que més que un invent per accident, direm que és un invent que va néixer d'unes circumstàncies molt terribles.

0: Jo pensava que hauries objectes que han sorgit per casualitat, no per desgràcia.
1: Bé, una miqueta de tot amb Nuit avui, però és que he trobat aquesta història i he pensat, necessito explicar-la avui a la ràdio, perquè us estic xerrant d'en Alejandro Finisterre. Tios, era un home gallec, podem aventurar, perquè de fet el que vos he dit és el seu pseudònim, perquè ell el que era poeta d'ofici. Sabeu que el 37, en plena guerra civil, va resultar greument ferit a les cames per un bombardeig a Madrid, i va haver de passar molt de temps ingressat a l'hospital.
2: I què inventa un poeta ferit?
1: És el que fa un poeta, primer de tot, és observar. I clar, s'ha fixat amb els nins ferits i amputats de la guerra que no podien jugar a futbol en el carrer. Inspirant-se en el ping-pong que just arribava a Espanya en aquell moment, va decidir dissenyar una versió futbolística adaptada. És a dir, encarrega un amic seu fuster de Barcelona que construís la primera taula de futbolí segons la seva idea.
0: Que guapo, que guapo. No sabia sí. Que el futbol hi podia venir d'alguna cosa tan sensible, és la veritat.
1: Clar, jo penso, la pròxima vegada que vegem uns ungars jugant a futbol hi, podem dir, això està fent per qualcú que pensaven que no podia caminar.
0: Vosaltres jugàveu a futbol hi?
3: Sí.
0: Home,
2: jo he jugat certen. Moltes vegades, però ara ja ho he deixat.
3: Sí, però és molt xerec, sempre ho he estat. I mi que he jugat molt, eh? Però bé, supos que som un unga-unga.
1: No té porca. És que el va inventar, tenia pot d'unga-unga i devia agradar-li ben molt.
3: Pot jugar a futbol i està deconstruït.
1: Efectivament, s'inventó una mostra. És que, de fet, mira, una de les seves amants va dir d'ell: ets un poeta que descobreixes la forma de l'ànima i del tedi i de la sorpresa, que és la vida. Tu conformes la resposta d'un batat vital de portes obertes i de moltes presències. Això han dit d'ell.
0: Va, m'has posat els pèls de punta, Maria Antònia.
1: No, però és que flipareu. Sabeu qui va dir això?
0: Qui era?
1: La Frida Kahlo!
0: Era amant d'aquest home.
1: Sí, amant del futbolí.
0: D'en Alejandro Finisterre.
1: Exacte, van ser amants.
0: Això sí que és un bon xiu-xiu.
1: És molt fort. Sabeu que, clar, ell, després de passar aquest temps a l'hospital i inventar el futbolí, se va exiliar, varen coincidir, i de fet sabem tot això perquè s'han conservat les seves correspondències. I de fet, se van encartejar fins poc abans que ella se morís. I de fet, na Frida li va regalar a ell com una sèrie d'objectes personals, entre ells una llista detallada de tots els seus amants, tant homes com dones, que en Finisterre va guardar tota la seva vida.
0: Uh-huh.
1: Fort!
2: O sigui que avui hem descobert que na Frida Kahlo era jugadora de futbolín. Jo crec que és la conclusió.
3: Sols se redueix en això, Jordi.
0: I m'encanta perquè na Maria Antònia mo xerra del futbolí, però acaba xerrant de mo, passi sempre el que passi.
1: Sí. Exacte, és que no ho puc evitar. També t'ho dic, ma demà, na Frida Kahlo devia fer veure que li agradava jugant al futbolí per agradar en Finisterre, com han fet totes? No ho sé. No, he rigut perquè estàs massa honest, això. Bé, en tot cas, bé, l'altre dia...
0: Segur que sí,
1: no
0: Maria Antònia, tranquil·la.
1: Segur que sí, que una Frida també ho fa. Però bé, l'altre dia jo sé que us va agradar molt el clip, o no?
0: Sí, sí. Molta gent m'ha aturat pel carrer i m'ha dit: vaig escoltar sotjat el clip. Me va agradar molt el clip. No sabia jo del clip.
1: Era curiós, perquè vos duc més materials d'oficina.
0: Ai, que bé.
1: Xerrarem d'espòstic i, ja vos ho vaig prometre, de sa grapa. Que idea.
0: Ara me diràs que tant el clip com sa grapa com espòstic se van inventar de casualitat.
1: Bé, també has agafat amb pinces, però jo... Espòstic sí, sa grapa ja veurà que és un poc més creació en circumstàncies adverses. Però bé, el que vos volia contar d'espòstic és que va néixer l'any 68, perdoneu, el 77. Però abans, el que havia passat és que hi havia un científic que s'anomia Spencer Silver, que fa una feina, una empresa creant superadhesius ultraforts que servís a la indústria aeroespacial.
2: Home, si havia d'anar a l'espai i va acabar a les parets i en els quadres dels alumnes, bastant decepcionant.
1: Sí, de veritat que sí. Clar, com que s'ha equivocat en fórmula i amb això que va tenir un resultat que tothom va catalogar absolutament inútil, perquè era una cola que s'enganxava a les superfícies, sí, però que se podia retirar fàcilment amb els dits sense deixar cap tipus de residu. De fet, ell va estar molt de temps insistint que era un gran invent i va fer conferències i mostrava la seva fórmula i la gent li deia: bon home, és que no serveix ara d'una cola que no acaba d'enganxar.
3: Clar, home, és que era per tirar en els fens, pràcticament.
1: Clar, de fet, això és el que li recomanàvem, fins que un company de la seva empresa, n'Arthur Fry, que per cert, a dia d'avui està viu i té 95 anys i se'l considera, ja es creu, creu de l'espòstic, compten unes de les versions que he trobat és que estava un diumenge a la seva coral i va trobar que li fa nosa que els apunts que se marcava les partitures amb altres papers li volassin tot el temps. I amb això va recordar la cola inútil del seu company i va dir, men, si ho aplica un tros de paper. I, sense voler-ho, va fer aquest famós paperet de color groc.
0: Mira, quin que interessant, la veritat. Gràcies a les partitures, eh? A veure que van bé. Escolta, i la grapadora, Maria Antònia?
1: Eva, mira, abans li he dit que parlaria d'un invent nacional que és el futbolí i sabeu que la grapadora també, tio. Vaig, aviam això. Mira, molt curiós.
0: Se fregona, el futbolí, el xupatxo.
1: El xupatxo.
0: La grapadora.
1: La grapadora, mireu, ens hem de trobar a Eibar Guipúscoa, en els moments de principis d'aquest segle, perdó, del segle anterior, i era com el moment, o sigui, era aquesta zona on se fabricaven les pistoles, revòlvers, però clar, acaba la Primera Guerra Mundial i evidentment ja no ha tanta demanda d'armes, i ens trobem amb una indústria, amb una crisi, però clar, amb una gran quantitat de maquinària de precisió aturada.
2: Mm. Clar, és que ja ho semblen, un poc, armes, les grapadores.
0: Sí.
2: Ho són, de fet.
1: Sí. Però, bàsicament, el que va passar és que per intentar donar una altra vegada ús a tota aquesta maquinària, van dir crisi d'oportunitat en xinès i van inventar el que seria aquesta grapadora en el taller d'El Casco. I, de fet, així va néixer un model, no és el primer de tot que van tenir, però és dels més antics i més famosos, que és el model M5 de grapadora, que d'avui dia forma part del catàleg del MoMA de Nova York, a la secció de disseny, i un article del País, a la secció de 5 dies, confirmen que és el model preferit de grapadora d'en Putin.
0: Que? Mare meva. Que bonic és sentir la teva veu. M'ha encantat, Maria Antònia, avui. Hem après moltes coses i també moltes anècdotes i fins i tot ha hagut a mans de per mig. I fins i tot, finalment, en Putin. És que les teves seccions són sempre imprevisibles. Sí.
1: L'únic que volia deixar dit és que encara que les circumstàncies siguin adverses, el més meravellós de les persones és la seva capacitat inventiva i d'en sortir-se'n.
0: Molt bé, Maria Antònia, ben dit. I estem segurs de que la teva és encara millor. La teva capacitat inventiva és infinita.
1: Ho hem d'intentar.
0: Ho demostres cada setmana. Maria Antònia, et bon sentim la setmana que ve.
1: Sí, clar que sí.
0: Fantàstic.
1: Com sempre.
0: Gràcies.
3: Adéu.
0: Ara fem una aturada per informatius i tot d'una tornem. Fins ara. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6. Bon dia. L'autopista d'Andratx cap a Palma roman pràcticament aturada. De fet, ara mateix ja són 13 els quilòmetres de retencions que fan que bona part de la via de cintura estigui embossada. I és que en aquesta xarxa viària, la Teulera, Son Dureta, un home ha mort al precipitar-se del pont a la via. Els serveis d'emergència encara hi estan actuant. Un dels carrils ha quedat tancat al trànsit.
1: Les retencions comencen a l'altura de Santa Ponça, a l'autopista d'Andratx, i s'allarguen fins a l'altura de Gènova, direcció aeroport. En total són 13 quilòmetres d'embòs. A més, la carretera d'Andratx, direcció a Palma, fins a Cala Millor, també pateix retencions de la mateixa manera que diversos punts del passeig marítim de Palma, direcció aeroport. Segons les estimacions d'aplicacions mòbils, entre Santa Ponça i Gènova hi ha gairebé una hora de trajecte.
0: Jup per descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a la capital. A final d'any començaran les obres del primer tram del segon cinturó de la zona de Mercapalma, que uniran les autopistes d'Inca i Llummajor. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 anys i mig l'altra, i es podrien solapar en qualque moment. El projecte, finançat pel Govern i el Consell, té un pressupost de 350 milions d'euros.
1: 90 milions es destinaran a la primera fase, que inclourà la millora i l'ampliació de l'autopista de Llummajor i la construcció de nous accessos cap a Mercapalma i les zones comercials. La segona part, el cost s'eleva a 260 milions d'euros perquè inclou la construcció d'un túnel urbà d'aproximadament 1 quilòmetre. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha detallat que el tram complet permetrà connectar l'autopista de Llummajor amb la d'Inca, desviant part del trànsit que actualment circula per la via de cintura, que suporta una mitjana de 185.000 vehicles diaris.
2: És obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa.
0: I prop d'un centenar de persones han arribat avui a les costes de les illes amb 8 embarcacions irregulars. Tot això quan el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acaba de demanar la col·laboració de les comunitats autònomes per acollir els menors que no puguin tornar als seus països.
1: Torres ha explicat que només seran acollits aquells que acreditin que es poden emparar en el dret internacional i confia que dimecres que ve estiguin enllestits els expedients de tots els menors per determinar la situació de cadascun. Segons les dades facilitades pel ministre, 5.603 persones ja han acollit el retorn voluntari, mentre que encara hi ha 4.160 persones que viuen al carrer i més de 2.000 menors pendents que es resolgui la seva situació. El govern ha habilitat 88 milions d'euros per atendre aquests menors i reclama la implicació de les comunitats autònomes en la seva acollida.
3: Lógicamente también tengo que pedir, y lo hago públicamente, el apoyo de las comunidades autónomas. La voluntad de ayudar a la ciudad de Ceuta y a los menores que están en una situación de hacinamiento en esta ciudad de Ceuta, ¿no? Por tanto, apelo a las comunidades, al resto de las comunidades, a que también la respuesta sea acorde al volumen y a la magnitud de lo que es el drama humanitario que se vive de más de 2.000 menores ya afiliados y a los que quedan aún en las calles.
0: I Roger Espanyol, el votant del 1 d'octubre que va perdre un ull per una pilota de goma de la Policia Nacional a Catalunya, ha assegurat davant el jutge que els agents li varen disparar com a represàlia per haver intentat impedir la intervenció policial.
4: No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat, i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre.
0: Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Tan segona hora de Xiu Xiu amb Antoni Cardell en el control tècnic i avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: Gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Albert Verdé.

0: Albert, benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
1: Hola, Inés, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Que bé. No sé si t'havien tingut mai a l'estudi, sempre per telèfon.
1: Sempre per telèfon.
0: En connexió, perquè cada vegada que el necessitem, ell és allà.
2: Això és vera per mi, és que en Albert Darder, més conegut per ser aficionat a la meteorologia, més que aficionat, mem, ho hem de dir, és apassionat.
0: Sí.
2: Albert, ets especialista.
1: Gràcies.
2: Savi, il·lustrat. A mi, i també ho direm que sempre mos ho demostres les col·laboracions que fas a IB3 Ràdio, IB3 Televisió, però avui hem de dir que en Albert, no ets aquí per xerrar de meteorologia. Manco de moment, eh?
1: De moment.
2: Ui.
0: Exacte, Albert, perquè...
1: En el final contaran qualque coseta.
0: Sí, però avui ets aquí perquè mos contaràs coses una mica més divertides. Sí. No dic que la meteorologia no ho sigui. Jo no m'agrada gens la meteorologia.
3: No, per favor.
0: Cada vegada
2: que... Com que no t'agrada? Mira... No existeix ningú en el món que no li agrada la meteorologia.
0: Què dius? Mira,
2: ara
0: jo cada vegada...
2: Ara que s'ha corregut en roba interior. Què passa? Dia de nou, sí, plou.
0: Això és una pregunta que tinc, mira, reservadíssima per lo de res. No. Però no. És a dir, cada vegada com a periodista m'ha tocat cobrir que plou, que no plou, que inundacions danes, etc, no m'ha agradat gens, perquè és una informació que jo no sé llegir. No.
2: Home, per
0: no
2: això estan els meteoròlegs.
0: Ja, però jo com a periodista no m'ha agradat exercir.
2: O tu pots dir plou molt o plou manco. I espera,
0: meteoròleg
2: donarà una informació necessària per entendre els contextes.
0: Un dia, ho sé llegir tan poc, perquè jo m'informo a través de l'AEMET, per descomptat, per... escolta...
2: No, que sí.
0: No, i un
2: per
0: dia vaig
2: no,
0: haver
2: no
0: de fer...
2: coses, l'AEMET és molt tècnica.
0: Exacte, no ho vaig entendre, i saps que vaig dir en directe, com a reportera, fa molt d'any d'això, vaig dir... Plou, hi ha nígols negres de Montpalma. Mai ho oblidaré. Albert... Mos pots desvetllar a què te dediques quan no mires al cel?
1: Sí. Jo diguéssim que estic a Sora, a Solla, faig feina també, col·labora amb l'oficina turística, i us toco un tema interessant que té a veure amb això.
0: No sé si ho heu entès, fa feina en els parquímetres de Solla. Mm-hmm. O sigui, no sé si sabeu que Solla ara és dels pobles d'Espanya que rep més turistes. Per tant, Albert, crec que tens una tracalada d'anècdotes per compte.
1: Vaja, n'hi ha.
0: Per on començam?
1: Anem a veure, vos he duit les preguntes més increïbles que mos han arribat a fer els turistes en relació a com trobar zones d'aquí, si han de fer això, si han de fer l'altre. Vull aclarir una cosa. No et s'ànim d'enfotre mos de ningú.
0: No.
1: Tu... Perquè jo, si n'has de viatge a un altre país, potser ficaria encara més la pota.
0: Escolta, els parquímetres no són fàcils de manejar, Albert. Ara, no sé si tots reben efectiu, ara hi ha aplicacions...
2: Si funcionen bé, els parquímetres són relativament fàcils.
0: No, per començar, sempre has de dur efectiu. I avui en dia ningú du efectiu.
2: A sol llevant són tots amb efectiu, eh?
1: O en targetes, o en l'aplicació, i tal i qual. Però jo aquí us he dit un llistat de preguntes que m'us han fet, però res a veure amb els pàrquings, sinó temes turístics.
0: O sigui, tu ets allà amb el teu uniforme, controlant, etc, però dones respostes de guia turístic.
1: Sí, fem oficines turístiques andants, caminants.
0: Sí.
1: I us he duit aquí una mescla de preguntes que m'us han arribat a fer cada qual més surrealista. Perquè aquí hi ha una mescla d'ignorància i d'atemptats contra la nostra llengua que també al·lucinarem. Puc començar a dir-vos unes quantes. M'han arribat a demanar on són les cataratas de Valldemossa.
0: Ah, sí, eh?
2: Increïble.
0: Ah, no sabia que existissin. Les cataratas de Valldemossa.
3: Estic intentant treure d'on han tret això, a veure...
0: La referència, no?
3: Se pot, però no ho entenc.
1: És perquè a Solla tenim una foto d'un salt d'aigua que hi ha a Valldemossa i ja tot d'una se pensen que aquí hi ha catarates i que plou els 365 dies de l'any.
0: Pot ser que ho confonguin amb el salt d'aigua de Cala Banyalbufar?
2: Ah, que pot ser també, eh?
0: Pot ser. Escolta, jo, és el que ha dit Albert, no m'enric perquè jo, per exemple, vaig a X i també me puc pensar que Z.
2: Sí, això és vera.
3: Que Eivissa no forma part d'Espanya, per exemple.
0: Per exemple.
1: Després, estopicassos españoles. Mos han demanat, ¿dónde tenéis el tablao flamenco en Sóller?
0: Ah, sí. ¿Dónde está, teniu, no?
1: ¿Dónde está la plaza de toros? Coses que
0: no, la plaça de toros
1: no.
0: A Solla.
1: Però clar, internacionalment Espanya que és flamenco, ole, toros. Sí.
0: Ho vas adorar molt d'anys.
2: Exacte, se van esforçar molt perquè aquesta fos imatge sí. I en alguns casos encara hi ha quedat.
0: Sí.
1: Sí. Després, com us dic, tenim els errors geogràfics, totalment. Gent que ven la motxilla posada, excursionistes, i que me varen demanar: ¿cuándo se tarda en ir a pie de Sóller a Formentor? En media horita se saca esto, ¿no?
0: Ah, sí? De Sóller a Formentor, eh? Sí. Mare meva.
1: Sí.
0: I tu què dius quan te demanen això?
1: Que hi va gent, que disfrutarà molt del paisatge.
0: Home.
2: Ara tu els envies, eh?
1: Sí, els tens que se tardi ja.
2: A veure, les catarates de Valldemossa,
1: sí,
2: el vas enviar a bueno, la Cartoixa, per exemple.
3: Exacte. Sí. Això no està bé, no? Això és com quan te demanen indicacions i sí, t'inventes un poc. Això no s'ha de fer.
0: Han d'ajudar.
1: Sí.
0: O no.
3: Però tots han quigut. Tots han quigut qualque vegada.
2: Home, si són amables i ho fan amb educació, els han d'ajudar. Ara bé, si són una mica superbs o te miren per damunt sombra, és a dir, està...
1: Hi ha molts que van així,
2: eh? Ara ho diran que no m'ho sent ningú, està justificat en qualque moment.
0: Bé, no ho sé, és que això depèn de cada un. Escolta, Albert, però com van vestits per anar a fer aquesta presumpta excursió de Sóller a Formentor? Per exemple, van amb bon calçat, que moltes vegades els serveis d'emergències mos expliquen que rescats són moltes vegades perquè no van preparats.
1: Jo he vist atletes anar en el torrent de París en tacons.
0: No pot ser.
1: Sí.
0: No pot ser.
1: Sí. Que jo tenc un olivar a Cal Atuent, i me'ls he trobat allà a la desembocadura del torrent de París en tacons.
0: Uau, ja no sé com arriben.
2: De fer molt estranyant, sí, bé si passa, bé si qualcú sí, fa una s'esquinça.
0: Sí, exacte. Peu.
1: Després, ara aquí ja el llenguatge, el vocabulari. Tots coneixeu el barranc de Vinyeraix, no?
0: Sí.
1: Bueno, pues, ¿qué camino hay que tomar para ir a Vinyeraix?
0: No se fan en fora.
2: Vinyeraix.
1: Això en castellà és bodegas el chorro.
0: Exacte. És vera.
2: Bodegas el chorro, que bo. Que bo. Jo un dia, ara vos encontrem tot, xerrava amb una lota que és de Califòrnia, i va dir: where is the pineapple farm? Com és possible que hi hagi
0: una granja
2: de pinyes? A pineapple farm. I al final resulta que banya el bufar. I no, vos promo que això va dir: banya el bufar, pineapple farm. La granja de pinya encara no ho sabia. A quin TikTok ho ha vist, això?
0: Pineapple farm és granja de pinya. I tu, quan ho deies ràpid...
2: Pineapple farm, banya el bufar. I anava per aquí la cosa.
0: Xavi, escolta...
2: No, això és verídic, eh?
0: Esteu...
2: I jo, una estona pensant... On he vist un TikTok que hi hagi una...
0: Una granja de pinya.
2: A quina granja la duc? Bé, això.
0: A veure... jo que som a Bunyola, sí que és vera que sempre m'han demanat per Soler, en més de Sóller.
1: No, Soler. Mira que hi ha un bon accent, eh? A tots els lletreros, sí, i tot. Però diuen Soler.
0: I també diuen Buniola.
2: Buniola. A mi també hi ha l'altra història que diu: estoy aquí en Valldemossa, la Sierra de Tramatunta.
1: Tramatunta? Sí. És molt bo, aquest. I després, per anar a Fornalutx, m'han demanat: ¿es bonito visitar Forunxela?
0: És que de
3: Forunxela apareix un gust de gelat.
2: Sí,
3: de Forunxela.
0: Com ho has dit?
1: Forunxela.
0: Forunxela. Una bolla de Forunxela.
2: És com un Fornalutx, però més sofisticat.
1: Sí.
2: Saps? Allà tot de Gucci's, tot de tendes i tot d'aquestes.
0: Te t'anava a dir, Fornalutx no deu ser fàcil de pronunciar ni pels castellano parlants de la península, no? Fornalutx.
3: Deu dir Fornalutx.
0: Clar, perquè entre aquesta X final...
1: Sí, és veritat. Fornalux, diuen... Sí.
0: Però bé, tu vete a Suècia i intenta pronunciar qualque poble de per allà, també t'ho dic.
1: Vaja. I després, ja t'ho dic, m'us han demanat informació, a menys si jo els hi podria prestar un mapa d'Oviedo.
0: D'Oviedo?
1: Sí. Estan a Sóller.
0: I això?
1: M'han arribat a demanar... No, és que n'hi ha que... La veritat, no sé ni com troben la porta d'embarcament de l'aeroport. I no sé com acaben aquí, però...
0: D'Oviedo.
1: Sí. I després me n'he anat a xarxes, també. Ja sabeu això de que se diu es pecat, però no es pecador? Uh-huh. Bueno, he recopilat també les millors crítiques negatives fetes per hotels de la meva comarca. I n'hi ha molts de que se queixen d'un hotel que diuen que és la casa dels horrors, que endollen, enxufen una tele i els hi va explotar, que una de les portes se va tancar d'una portada i no se va poder tornar a obrir.
0: Ui.
1: Coses així.
0: Això és perquè està encantat, aquest hotel?
1: Sí. El tenim per la serra i té molta fama d'encantat.
0: Mare meva.
2: No diran quina
0: por.
1: No, millor que no.
0: No diran. Quina és l'excusa més surrealista que t'han posat perquè no han posat el tiquet d'hora?
1: Que no sabien que era...
0: Clar.
1: Que no sabia que el color se pensaven que era gratuït. Però ara vos he deixat per final la més absurda surrealista, que tu dius, se sentes curta, s'estan enfotiguent de jo. Me varen venir dia 11 d'agost i me varen dir molt seriament: a ver, por favor, el ayuntamiento de Sóller, ¿no podría adelantar un poquito la hora del eclipse para que se vea mejor con los
2: niños?
1: No
2: m'ho crec.
0: Però t'ho donen seriosament.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
2: Però, bé, i tu què els vas dir? Sí, ara, ara llamo l'alcalde.
0: A lo millor se referien a un esdeveniment que hi hagués per allà.
1: No, no, però no, no, que va, que va. Menys si se podria adelantar l'hora de l'eclipse,
0: no,
1: perquè, perquè a l'hora de sopar no els hi anava bé.
0: Ostres.
1: Vos ho juro.
0: Escolta, Albert, parlant de l'eclipsi.
1: És el darrer pic que varen xegar nosaltres aquí.
0: Exacte.
1: Que me'l varen telefonar.
0: Just aquell dia te vàrem telefonar perquè tu ets, ja ho hem dit, apassionat de... dels efectes meteorològics i astronòmics, i l'eclipsi tu l'esperaves des de feia més de 20 anys.
1: Sí, ja dir, és que me vaig endur.
0: I vares, quan te vàrem telefonar, te vares contenir per no plorar.
1: Pràcticament.
0: Què va passar, Albert, aquell dia? Perquè ara vull aprofitar aquí perquè ho expliquis.
1: Que en la posta de sol va coincidir l'altura del sol amb un núvol que hi havia estat.

0: pràctic, havien pogut veure perfectament la parcialitat, però quan va arribar la fase total, el sol s'havia col·locat just darrere un núvol. I el bo és que quan va acabar la totalitat, va tornar a sortir sol. És a dir, el moment...
1: I tu què vas pensar en aquell moment i com te vas sentir? Perquè, clar, tu m'ho deies, Inés Duc, des de l'any 99 esperant aquest moment. Que no sé per què vas dir el 99.
0: Perquè era el darrer eclipsi europeu que hi havia hagut.
1: I tu te'n recordaves i vares dir, eres petit, eres més jove.
0: El centre europeu, jo tenia 10 anys, imagina't.
1: I vares dir, jo vull el pròxim veure-lo. I va passar un nígul.
0: Sí, així que varen tenir aquesta sort. Per cert, us vull demostrar una petita habilitat que tenc. Xavi o Jordi, me podeu dir, si ho voleu, la vostra data de naixement?
2: 2 del 7 del 97. 2 de juliol del 97.
0: Pues entrada freda i va ploure.
2: Sí.
1: Tens aquesta habilitat? De dir-te en qualsevol data.
0: Més o manco, més o manco. Tu, Jordi?
3: 5 de setembre del 2002.
0: Edo, va ser la mateixa setmana que va caure un diluvi pollença. Dilluns que hi vam parlar, manetxin dies.
1: Jo me'n recordo també de dia 5 de setembre del 2002.
0: Ah, sí?
1: Les festes de Sant Mateu.
0: Ai, clar!
1: No,
2: ja tornem a ser.
1: Torna-hi.
3: Escolta, jo no sé si vas posar una queixa a l'Ajuntament de Solla per no per posar l'eclipsi en mig d'un nígul.
0: Me falten ganes, eh? Sí, perquè...
1: Jo dia 3 de febrer de l'any 1993.
0: Edo, mira, va ser un hivern molt fred. Moltes gelades. No, però aquell va ser especialment fred.
2: Albert, una pregunta, que segur que ho saben tots, ho han dit, hi ha hagut molta insistència aquest estiu.
0: Sí.
2: Aquest estiu ha fet calor.
0: Sí,
2: això és així, no?
0: Està terrorífic.
2: Sí, però només
1: molt bé,
2: aquest
1: Xavi,
2: punt.
1: Molt bé.
2: L'estiu que ve i els que venen, seran igual de colorosos o més?
0: No tenen per què. No tenen per què. Això són cicles. No necessàriament una ha de ser pitjor que l'anterior, perquè si no ja duria menys amb estius. És a dir, això fa oscil·lacions, fa dents de serra. Que la tendència és més càlida, efectivament, això és indubtable, però no té per què. Més, l'any que ve el més segur és que sigui més moderadeta.
2: Entonces, ja està, era aquesta parèntesi.
0: Sí.
1: Abans de partir, te demanaré, veurem que mos expliquis una mica aquesta vista taronja que tenim a Menorca i a Mallorca, però abans volia també continuar xerrant una mica d'aquestes anècdotes de carrer que tens tu, Albert. Quin és el lloc més estrany on has vist aparcar un cotxe a Solla?
0: Dins una rotonda ho he vist.
1: Dins una rotonda?
0: Sí, i després passar per vies peatonals, un munt... i després aparcar davant d'Iglesi, directament.
1: Ostres,
3: és que clar, però no, o sigui, la línia blava que me cobren. Em pintes a rodonda que no me deixen, no puc aparcar jo.
0: Sí. I precisament el dia de l'eclipsi per trobar lloc, i dia, aquí sí que va ser es qui pugui clar, que faci.
1: I ara sí, Albert, sempre te feien les preguntes sobre meteorologia. Com i quan vares començar a interessar-te per aquest món?
0: De molt petit ja, des de que vaig tenir noció de mirar el cel. És una cosa que sempre m'ha interessat i...
1: I què fas? Llegies quan eres petit que no hi havia tant accés tan fàcil a internet? Com ho fas?
0: Clar, no hi havia internet ni xarxes socials. Tu miraves els espais d'estens per la tele perquè eres l'única via que tenies per aprendre una mica aquestes coses, no? I després, quan succeia el fenomen, sorties de fora i ho vivies.
1: I tu tens un arxiu en retalls de diaris, documentació, per ordre cronològic?
0: Sí, el tenc.
1: Ostres.
0: Ocupa molt, la veritat que sí.
1: Sí, que és vera. Per tant, ara ja sí... Demà tenim alerta taronja a Menorca i a Mallorca per fenòmens atmosfèrics. Quina previsió em pot fer?
0: És que serà aquesta propera matinada, aquest vespre nit, ja estirem tots en el llit, no passen pena, hi haurà poca gent en el carrer, però sabeu que entre les 3, les 4, les 5 de la matinada, sembla que hi haurà un festival de tempestes entre el nord de les Pitiuses i el ponent de Mallorca. Alerta que pot descarregar molt, pot haver fenòmens violents. Que, per cert, jo d'aquí 14-15 hores estiré en aquesta taula, estiré el dia en la Marta Garau i analitzarem el que ha passat i el que pugui venir. Per tant, les perspectives són aquestes. La part positiva és que pot fer mal, però m'ho agafaran a llit a tots.
1: Espera.
0: És a dir, m'ho agafarà dins casa, recobro.
1: Per tant, si som a casa, no afectarà més enllà, no?
0: No, efectivament. Ai, m'encanta ara sona Sweet Caroline.
1: Espera, pujo-la.
0: Neil Diamond.
1: Te farem aquest favor.

0: meteorològic que tenim per
1: a nits...
0: És que,
1: de fet, no, ha estat molt bo, perquè el que estàs explicant...
0: Diu, no, no, pot ser molt violent.
1: I tu has dit... Bé, no m'analitza el que va passar. Tu has dit, per tant, si mos aplega a recobro, no hi ha perill. I, clar, és això. I diu, espera... I he detectat que de fons sonava Neil Diamond amb aquest circa i anirà dir, bueno, li conferirem aquest espai i aquest goig.
2: Això és guapo.
0: Perquè si ho xiues així.
2: Clar.
0: I això cantant, el dia no passa, Albert. No pot passar, perquè són un programa seriós.
1: Sí, no, m'ha agradat molt en aquest moment.
0: I rigorós, no com altres.
1: Exacte, exacte.
0: Per tant, parlant de rigorositat, quant de temps durarà aquesta alerta, Albert?
2: Vinga, dissabte sembla que ja haurà passat, perquè demà dijous poden quedar demà hora baixa, poden créixer, ja més interior de Mallorca, divendres restes d'inestabilitat, però jo crec que cap de setmana ja anirà millor.
0: O sigui, podran celebrar Sant Mateu en tranquil·litat?
2: Sí. I d'aquí em veia una ferrada o un familiar teu d'on fora, que m'està ajudant a pujar estacions meteorològiques,
1: ostres,
2: que és el senyor Joan Luna Mateu. Uh-huh. Així que per llinatge ja te pots imaginar.
0: Sí, sí, sí, gran conegut.
1: A veure, jo el dissabte, aquest dissabte no, l'altre dia 26, clar, això per la carta, avui anar a fer raons, mem.
2: Sí.
1: Dissabte 26, això era molt important, perquè vaig anar un dia i ara vull tornar. Com ho veus? Viable?
2: Estadísticament, has estiuet de Sant Miquel, en principi sí.
1: Badia de Palma,
2: sí, i te'n record, sí. Xavi, que tu i jo tenim pendent
1: amb
2: en Joan Ferrés,
1: amb
2: en Mallut.
1: Hem d'anar.
0: Xavi.
2: Hem d'anar.
1: Hi ha una fluixa.
2: Sí.
0: Has de complir les promeses.
1: Sí, menys, jo no ho he promès, crec, o sí, en qualsevol moment.
2: No, bé. Això entre nosaltres.
1: Bé, i d'ahir anirem.
0: Escolta, sí. 971-139-00, si li voleu fer la consulta meteorològica a la carta en Albert Darder ara mateix. 971-139-00. Jordi, quina seria la teva?
3: Ara m'has...
1: S'ha censurat.
2: Has vist?
0: Jordi,
4: ara ja se m'ha sentit.
2: Ara.
4: Me passa molt això darrerament, no, sí. No me volen els tècnics. No ho sé, no ho tenia pensat, no tens massa plans.
0: No tens cap festa, tu.
4: No.
1: Una hora baixa que vulgui anar a fer un cafè amb qualcú.
0: Una torrada.
1: Bé, calçots.
4: Sí, sí.
1: Calçots no n'hi ha.
0: Calçots,
4: diumenge que ve tinc un dinar,
1: molt
4: per
1: bé.
4: Exemple.
2: A on el fas?
4: A on el faig? A Sant Cervera.
2: Ah, tu ets d'allà, no?
4: Sí.
2: Ah, mira, tenim Sant Cervera, tenim Bunyola, mira, perfecte.
0: Me'n falten les illes germanes.
2: Sí. Sí, sí, el que m'ho falta. En principi bé, Jordi, perquè
4: fantàstic.
2: Ja vull dir, ja m'ho agafa més a llarg termini, com ha dit en Xavi, però se suposa que aquesta setmana serà més inestable, la setmana que ve hauria d'estar més tranquil·la i ja veurem què passa l'altre.
0: 971-139-00, consultes meteorològiques a la carta per en Albert Darder, si mos voleu telefonar. Albert, tu com ho fas? Quan t'organitzes? Mires cada matí? Quina és la teva rutina per saber...
2: Sí. Mira,
0: totes tens quin temps farà?
2: Jo en el mòbil, de pàgina d'inici, ja tenc l'estació meteorològica d'Espluga Major. Ja el primer quan m'aixec, quan posa el mòbil, ja veig la xarxa d'estacions. I bé, pegam una ullada en els mapes i veiem com serà el dia. I si hi ha coses interessants a 4 o 5 dies, ja m'ho he dit de tot el que més i posant-se ment, ho centram en banalitzar això. I a partir d'aquí ja xerrem amb els col·legues del dia, de 5 dies, i ja intentam fer el pronòstic i veiem què és el que passarà.
0: I aquestes estacions meteorològiques que vols instal·lar, com funcionen? És a dir, tu com a particular pots instal·lar estacions meteorològiques a la Serra d'Eufavi, per exemple?
2: Jo el que faig és xerrar amb gent que li fa ganes tenir-ho a casa seva, propietaris d'olivars, sobretot, que tenen internet i que van molt bé, perquè són estacions que no necessiten cap ordinador, cap suport així. Totes soles se connecten a internet, van amb plaques solars, i és molt interessant. Molta gent que li agrada tenir estacions meteorològiques, així que si qualcú també en vol tenir, que telefoni, que telefoni.
0: I ara mateix quantes en coordines? Quines?
2: En tenc 32.
0: 32 estacions meteorològiques. Només
2: sí.
0: A Mallorca?
2: Sí, de moment només a Mallorca. Tenc,
0: seria molt interessant tenir-les també a Menorca, Eivissa i Formentera.
2: Sí, sí, és veritat que sí. Jo, com a més importants, tenc ser d'Espluga Major, ser d'Escoll de Solla, tenc ser Calobre, Cales Uent, a Lluc, de vores embassaments també. Són estratègiques.
0: Albert, ens ha encantat avui saber, conèixer què hi ha entre vestidors d'aquestes previsions meteorològiques que sempre mos sols oferir com a col·laborador d'Ivetres Ràdio i Televisió, i també aquestes petites anècdotes del teu dia a dia més quotidià a Solla. Així que moltes gràcies per haver vengut.
2: Gràcies, Inés. I te vaig prometre que el proper hivern, a la primera nevada que faci, si cau en aquestes hores, voltos tindreu la primícia.
0: Això sí que està promes.
2: Sí, sí, sí.
0: Gràcies, Albert.
2: Gràcies.

0: Plana internacional.
1: A Xangai, ja se pot demanar menjar perquè te'l dugui un dron. Una coneguda cadena d'hamburgueses ha començat a instal·lar un sistema de repartiments en drons a una zona costanera de la ciutat, com dèiem, de Xangai.
2: El sistema connecta amb una cuina on la comanda arriba pocs minuts després de fer-la. Els drons poden transportar fins al menjar en menys de 10 minuts.
3: La iniciativa forma part de l'anomenada economia de baixa altitud, un sistema de repartiment amb drons que a la Xina ja funciona des de fa anys.
2: El més divertit de tot serà haver d'explicar-li al dron que s'ha deixat el ketchup.
1: El Japó ha superat per primera vegada els 100.000 habitants de 100 anys o més. El 88% són dones.
2: Quan van començar els registres, l'any 1963, només n'hi havia 100. Els experts atribueixen aquesta longevitat, entre altres factors, a una alimentació basada en peix, verdures i arròs, i a un estil de vida molt actiu.
3: Però que la gent visqui més també suposa un repte per al país, especialment per mantenir un sistema de seguretat social sostenible. La persona més gran és una dona de Kyoto que té 114 anys.
2: El Japó ja sap com fer arribar la gent als 100 anys, ara toca descobrir com fer arribar les pensions.
4: El 50, que ja te notes vell. Bueno, bé.
1: Un tribunal de París ha concedit a Kim Kardashian una indemnització d'un euro pel robatori amb mà, quantitat que ella havia demanat perquè més que una compensació econòmica cercava que es reconegués el dany que havia patit.
2: El robatori va passar a un hotel de París durant la Setmana de la Moda. Dos dels assaltants, vestits de policies, varen entrar a la seva habitació, la varen fermar i varen fugir en joies valorades en més de 6 milions de dòlars.
3: L'any passat, 8 persones varen ser declarades culpables pel robatori. El tribunal també ha concedit més de 100.000 euros a un treballador de l'hotel i 50.000 euros al mateix establiment.
2: Un euro que més gaudirà de tota la seva vida.
5: Caballero, ¿cómo encaramos el mes de enero?
6: Bueno, esto para comer...

0: Bioas, actualitat.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Companys, començant temporada, què podem fer?
5: No sé, per exemple, fer-me jaure.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
5: No, jo no soc sa moderna és ella.
7: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan les joves o no tan joves?
7: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: hem de dir que acaba d'entrar a Passaportes qui sempre mos apropa aquell record que tots tenim gravat a sa memòria col·lectiva. Ella és sa més xula de sa ràdio, na Mònica Borràs, i et seu...
1: Aquell gran moment.
0: Mònica, benvinguda.
2: Com estàu? Molt bé, moltes gràcies.
0: A tu per ser tu.
2: Oh, gràcies. Que bé, que me sent d'estimada aquí. Idò, què trobeu? Avui vos duc dues propostes. Totes dues tenen a veure amb una data exacta com avui. Per un costat...
0: Un 16 de setembre.
2: 16 mm-hmm. de setembre.
0: No morduràs, sons S.
2: No.
0: Està passat de moda, ja.
2: No és que estigui passat de moda, però troc que...
0: Humor negre,
2: que hem de xerrar de coses alegres. Vull dir, sí. A vegades xerram i recordant persones que ja no hi són, però tenen una part constructiva, alegre, positiva, mm-hmm. que ens ajuda també a agafar-los, tal vegada, d'exemple. Però els problemes ja en tenim tots, molts de problemes, troc que, mm-hmm. que hem de distreure amb altres coses. O sigui que una de les propostes que vos duc avui és... i la podeu identificar amb aquesta altra música.

0: Aquesta és una pista, és una cançó que ja s'ha estudiat, l'heu coneguda tot d'una, o la cantau, sí. En Xavi la canta, en Jordi segur que la coneix, perquè és una petita enciclopèdia, però tenim una segona pista. Si aquesta no vos ha dit massa cosa, aquesta segona vos dirà... No, aquesta no era, aquesta la sentirem després, però bé, és igual, dins aquesta, aquesta. Basten unes notes, en Xavi tanca els ulls, sabeu que el du a qualque banda, però no sap molt bé a on,
1: no, no tinc gaire ubicat.
0: Però t'ha transportat, sí. A vosaltres?
2: No sé exactament on, però sé que és d'una pel·lícula molt emotiva.
0: Molt emotiva.
2: Molt emotiva. Molt
0: emotiva. La primera proposta que vos duc té a veure amb el protagonista...
2: Crec que ja ho sé.
0: ...d'aquesta i de la pel·lícula anterior, perquè justament avui fa un any que mos va deixar i és una persona de la qual tots hem estat un poc enamorats. No sé vosaltres, jo sí, és en Robert Redford. Ara queda com en silenci.
1: És que ara no ara, ho dic, la pel·lícula.
3: Estem analitzant.
0: Memòries d'Àfrica.
3: No. Memòries
0: d'Àfrica. Clar, i l'anterior que sentíem era la cançó de la pel·lícula Dos hombres y un destino, que també és una de les primeres que el va catapultar. Robert Redford, magnífic. És la primera proposta que vos faig avui. I la
2: home,
0: segona...
2: Home, si mos el vens així, Mònica, ja, segur que triarem en Robert Redford.
0: No vos penseu, perquè la segona proposta m'encanta també. És aquesta.

0: Aquesta no et sona, eh?
1: És que no també me sona a mi.
2: Sona sèrie de ficció.
3: Exacte. Aliens, Mars Attacks.
0: No. És una sèrie i és justament Colombo, la sintonia de Colombo, un detectiu que interpretava un actor que anomia Peter Falk, que avui hagués fet 99 anys. I a més, la sèrie també fa anys que se va estrenar justament en aquestes dates. Colombo és una sèrie també interessantíssima. Nina no l'ha vista. Ja
1: no,
0: vaig
1: no l'he vista,
0: cara.
1: No l'he vista.
0: Xavi tampoc, Jordi tampoc. L'heu de veure. És molt bona, perquè en Colombo sempre va amb una gabardina. És a dir, tu saps des de bon principi qui és l'assassí. A més, són casos que sempre passen a mansions de luxe, de Los Angeles, gent rica, assassinats de classe alta, podríem dir, de guant blanc.
1: Va tenir un excitarro, aquesta sèrie.
0: Molt
1: d'èxit. Perquè se n'ha parlat, vull dir, jo no l'he vista, però la reconec.
0: M'encanta. I Don Colombo té un art també per descobrir qui és l'assassí fent quatre preguntes, amb aquest aspecte despistat, i la veritat és que també m'agrada molt, Colombo. Però en Robert Redford també m'agrada. Vosaltres que vos estimeu més?
1: Que trieu?
2: Jo... Home, jo crec que Robert Redford, sí. Cinema sempre.
0: Molt bé, farem el graduat, eh? No, més endavant. Idò...
2: Gran pel·lícula.
0: Ines,
1: sí,
0: quina et sé que més t'agrada?
1: Memòries d'Àfrica.
0: Molt bé.
3: Sí, aquesta també, t'ho diria.
0: A mi
2: m'agrada Tots els homes del president.
0: Molt bé, molt bona.
3: El graduat.

0: Ah, és pel·lícula sobre periodisme.
1: Molt bona, efectivament, i d'on parlarem. I doncs, anem a recordar que tal dia com avui, ara fa un any, alguns encara ho tindreu fresc, va morir Robert Redford a casa seva, dormint, en pau, tenia 89 anys, i va morir a Sundance, a les muntanyes de Utah. I és curiós perquè si pensam en Robert Redford, cada un de nosaltres té una imatge diferent, una pel·lícula, un referent. Alguns pensaran a aquell jove ros de Dos hombres y un destino, altres pensaran en El golpe, que de fet aquestes dues pel·lícules les va fer en Paul Newman, només aquestes dues, i va quedar una amistat i una parella cinematogràfica per sempre. També Memòries d'Àfrica, Anna Meryl Streep, Tal como éramos, que és preciosa, Anna Barbara Streisand, Todos los hombres del presidente, El gran Gatsby, bé, moltes. De fet, durant dècades en Robert Redford va ser considerat un dels homes més atractius del cinema. Quan jo era petita, ho era. Era el més guapo del món, tal vegada amb altres.
2: És que ho era.
1: És que ho era, eh? Era molt atractiu. Ara en Xavi me recorda a ell. No, és broma, és broma. Però bé, Arbera que...
2: Arbera que té un aire.
3: Va, calleu, per
1: té un aire, no.
3: No fa com un pagaí.
1: Tenia aquella cara perfecta, rossa, típic americà. Un home, però, que no estava molt content fent d'ell mateix, amb aquesta imatge tan atractiva. Ell no volia anar de guapo, no? Ell...
2: En Xavi tampoc hi va anar, per exemple.
1: No, Arbera. Però bé, havia nascut dia 18 d'agost del 36 a Santa Mònica, Califòrnia, i abans de convertir-se en una estrella de cinema, la seva vida va ser un poc complicada. De jove no li agradava molt estudiar, li agradava més esport, dibuixar, i va aconseguir una beca gràcies a que jugava a béisbol. Això ho sabem de les pel·lícules americanes, que un que tal vegada no és molt intel·ligent o que no estudia molt, a través de l'esport sí que arriba a la universitat a través d'aquestes beques. Va ser el seu cas. Però sabeu que bevia de jove, tenia amistats un poc així, anaven a robar cerveses, ja-ja-hi-hi, i no anava molt a classe i va deixar els estudis. A més, també sa mare va morir amb només 41 anys, molt, molt jove, i va ser un cop molt fort. Així que ell, com molt de joves nord-americans, què fan?
2: L'exèrcit.
1: No, la segona cosa. Se'n van a Europa.
3: Ah, clar.
1: Se'n van un any sabàtic a Europa.
2: Perdona.
1: No, no,
3: però...
2: M'he precipitat.
3: I want you.
1: No, no, però molt bona resposta perquè hauria pogut ser possible. I de se'n van a Europa cercant aquest somni bohemi artístic d'Europa. Va anar per França, Itàlia, va dibuixar, pintar, va mirar de dur aquella vida bohèmia, no?, que veuen ells a les pel·lícules, també, i que realment no va conèixer. Però és vera que en tornar als Estats Units, va tornar molt decidit a estudiar art, interpretació i també escenografia. Va començar una carrera que el duria a ser conegut mundialment. Primer, amb televisió, i per això teníem una sintonia d'aquesta sèrie mítica, també, que era La dimensió desconeguda, de la qual també tenim aquesta música, perquè va començar fent petits papers a la televisió. Un d'ells, Alfred Hitchcock presenta, eren aquells episodis, o també a La dimensió desconeguda. També va sortir a Perry Mason, que era un altre detectiu dels anys 60-70 de la tele. I és interessant perquè el recordem com una gran estrella del cinema, però va començar fent papers petits, i després li va arribar el gran salt a Broadway, al teatre. L'any 63 va protagonitzar una pel·lícula preciosa que primer va ser teatre, obra de teatre, i que era Descalzos por el parque. Vos sona esa pel·lícula? I doncs una pel·lícula que anys després és una obra de Neil Simon, que anys després sa funció va ser un èxit, i el que varen fer va ser convertir-la en pel·lícula, i la va protagonitzant Jane Fonda. No té res a veure, però en el meu cap aquesta pel·lícula va agermanada amb Breakfast at Tiffany's, Desayuno con diamantes, no sé per què, però tenen una atmosfera un poc semblant.
2: Perquè són pel·lícules de guapos.
1: Són pel·lícules de guapos, bueno... Sí,
2: romàntiques?
1: Són molt romàntiques. Aquí en Robert Redford i en Jane Fonda són una parella...
2: Quina parella,
1: oh, també.
2: Quina parella, mare meva.
1: Són una parella jove que se'n van a viure... Crec que s'han casat, se'n van a viure a un petit apartament que està a un quin pis sense ascensor, és a dir, una vida un poc austera, però molt enamorats. I tenen, és curiós, alguns ho recordareu, un pòster que surt en el menjador que és d'una corrida de toros. Un souvenir espanyol o alguna cosa així, me sona recordar. Però bé, una pel·lícula preciosa, d'amor magnífica, que vos recoman. I es veu que després d'aquest primer paper li va arribar un gran èxit. Funcionava molt bé davant d'una càmera, guapíssim. I a més, clar, durant un temps va ser considerat massa guapo per fer segons quins papers. Va tenir una relació complicada amb la seva bellesa i es veu que sent tan ros, ulls blaus, amb aquest somriure perfecte, amb aquest aspecte esportiu, hi va haver un galant. Era...
2: Que vol dir una relació complicada amb la seva bellesa?
1: Ell volia fer papers de persona complicada, atormentada, no volia fer de guapo que arriba.
2: Això
1: i que...
2: en els guapos, en els actors guapos, sempre diuen el mateix.
1: Ja,
2: és que no vull ser guapo, i de fiat.
1: Deu encasellar molt, això de
3: ja
1: ser guapo.
3: Ja ho diu aquella cançó, de guapos son raros.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: O també aquella dita que diu... No sé si dir-la.
3: Dali, dali.
1: La suerte de la fea, la guapa, la desea. També la sé dir en castellà. Mm-hmm. Però bé, no, és vera que de vegades pot ser una complicació. Ell volia fer això, personatges complicats, amb contradiccions, homos imperfectes, rebels, idealistes, perdedors... Però bé, aquí va prendre una decisió molt important i és que va acceptar un paper a un western una miqueta estrany, que pareixia que no havia de tenir massa èxit, i és aquí quan sentirem la següent cançó, que és la primera que sentíem en el principi, aquesta música que tot d'una vos ha sonat, perquè la pel·lícula va ser Dos hombres y un destino.

0: Heu vist aquesta pel·lícula tan guapa?
1: No, Mònica, t'he de confessar que no.
2: No, jo tampoc,
0: m'ha de greu. Teniu molt de deures, eh, sí, aquesta setmana. Aquesta pel·lícula en original se diu Butch Cassidy i Sundance Kid, que són els personatges que interpreten aquesta llegenda de... Bé, que s'explica, és una pel·lícula que se va estrenar l'any 69. En Paul Newman feia de Butch Cassidy i en Robert Redford feia de Sundance Kid. És una pel·lícula meravellosa, surt també a Catherine Ross, fa guapíssima, hi ha una escena preciosa que van en Paul Newman i ella en bicicleta. Ella et salota de... ara no me'n recordo si és d'en Redford o d'en Paul Newman, però bé, tenen allà una història molt guapa. I va passar que funcionaven superbé en Paul Newman i en Robert Redford plegats a escena. Tots dos eren molt guapos, molt elegants, però és vera que en Paul Newman era com un poc més extrovertit, més... no sé, un posat més rebel, i en Robert Redford era un poc més contingut, més tímid, però tenia molt bona química. La pel·lícula va anar superbé i ell se va quedar amb una paraula que l'acompanyaria per sempre, que era el nom del seu personatge, Sundance. Jordi sap per què, no? Bé, ara vos ho direm. Idò, sembla que ell, així, quan va començar a guanyar dobbers, però abans de ser una gran estrella, havia descobert una zona de Utah que li agradava molt, un lloc que se deia Provo Canyon. Allà, que no hi havia res, va comprar terres i va construir una petita cabana en les seves pròpies mans. T'imagines en Robert Redford allà en sa fusta.
3: Fora camiseta.
0: Fora camiseta, sí, exacte.
2: I la veritat és que me l'imagino.
0: Amb el temps va comprar encara més terreny i després de l'èxit de Dos Hombres i un Destino va crear Sundance, que és aquesta zona que després va donar nom també a una proposta interessantíssima. Ara coneixem el Festival de Sundance de cinema independent i d'on neix aquí, amb en Robert Redford. Tenia ja molt de dobbers, molt de poder, i seguint per aquesta línia, el 1981 va crear aquest Sundance Institute, que donava espai a directors, guionistes i creadors independents que difícilment podien arribar al món del cinema. És a dir, ell, que ho tenia tot, va obrir les portes per a aquells que ho tenien difícil per entrar.
2: Però perquè se'n recordava dels seus inicis, perquè recorda'm que tu m'ho has explicat, que era un lot que no destacava gens, que fins i tot estava una mica perdut amb el camí de sa vida, sa vocació.
0: Exactament.
2: Per tant, va ser per això, no? Al final.
0: Va ser exactament per això. I allà varen passar en Tarantino, en Darren Aronofsky, en Paul Thomas Anderson, és a dir, molta gent que després ha destacat al cinema. I va obrir aquesta porta, com molt bé deies, Inés, en aquesta gent que volia obrir-se camí en aquest món del cinema. Ara sentirem una música que és d'una altra pel·lícula que va fer amb en Paul Newman, que és aquesta de The Entertainer, la música que acompanyava en aquesta pel·lícula, El Golpe. L'heu vista? Jo he de dir que aquesta tampoc l'he vista, però no...
1: No fa llarg.
0: No,
2: la veritat és que jo me sap un greu, perquè he de fer tant de deures per na Mònica Borràs, vull dir... Sempre que demana, l'heu vist, la resposta meva és no.
0: Ja me sap greu.
2: No, a mi me'n sap de greu.
0: No, si vosaltres teniu molta vida per endavant per posar-vos al dia i veure totes aquestes pel·lícules.
2: No, sí, pura ignorància.
0: Idò, aquesta pel·lícula aquí se va dir El Golpe, 4 anys després de Dos Hombres i un Destino se van tornar a juntar i van fer el 1973 aquesta pel·lícula amb Estafadors, Timadors, Poker, Chicago, anys 30, bé, no és el meu tema, però a la gent li encanta aquesta pel·lícula. I va tenir també molt d'èxit. Varen guanyar 7 Oscars, entre ells millor pel·lícula. En Redford va rebre la única nominació competitiva que va tenir com a actor. Per aquesta pel·lícula no en va rebre més. I, curiosament, bé, mai va guanyar l'Oscar com a actor, però sí com a director. És vera que més endavant va fer una altra pel·lícula, el 73, Tal Como Éramos. Sentirem la música que canten a Barbara Streisand. Aquesta no vull demanar més, però per ses cares ho vaig, que no l'heu vista. És preciosa, l'heu de veure. És una pel·lícula d'amor fantàstica. És vera que fan per a Robert Redford amb Barbara Streisand, que dius, no peguen, sí, i diuen. I a més, ella es fa d'activista comunista, activista política, una època d'universitària, i ell fa la família o està en super militars, molt tranquil, molt guapo, però tenen una història d'amor apassionada. I és vera que aquesta també la recoman moltíssim. És vera que a Barbara Streisand va explicar que va ser molt difícil aconseguir que en Robert Redford acceptés fer aquest paper, perquè el trobava que era un pi més fer de guapo, superficial, i varen adaptar, canviar el guió tantes vegades fins que va dir que sí i li va agradar el paper. És que ell, com van dir a l'inici, no volia ser el galant, anar de guapo.
2: Però al final sí que és vera que tal vegada t'encasella, però o si un actor fa la seva feina amb la vocació que aquests històrics tenen, jo crec que al final ho passen per damunt, no?
0: Sí.
2: Perquè ho fan amb gust.
0: Ho fan amb gust, se nota, i a més ho veus al llarg de la trajectòria també. I del 76 va fer Todos los hombres del presidente, com ha dit en Jordi abans. És una pel·lícula que va protagonitzar amb en Dustin Hoffman. L'heu vista? No em faig més preguntes. Però...
2: En Jordi, sí.
3: Sí, jo sí.
2: Jordi, ara és el moment de lluir-te. De posar tin-tin-tin El graduat.
4: El graduat.
3: Fantàstic, gràcies.
0: Explica la història real dels periodistes que varen destapar el cas del Watergate, que va acabar amb la presidència de Richard Nixon, i que varen ser Bob Woodward i en Carl Bernstein, que feien aquest paper, i va ser un altre paper importantíssim, i a més en la vida real, el llibre que havien escrit els dos periodistes va guanyar el Premi Pulitzer, se va fer la pel·lícula, i encara avui en dia és tot un referent pel que fa al món del periodisme. Vinc aquí, bé, no faré cap comentari sobre el moment actual, però és vera que parla de periodisme, fonts, por d'informació, i que, com vos dic, 50 anys després encara és actual. Va dirigir després Gente Corriente, se va estrenar com a director i va guanyar l'Oscar com a director. No és un western, no és una història romàntica, és una història d'un drama familiar, d'una família normal que perd un fill, i va entrar dins tot aquest món amb una actriu com és Mary Tyler Moore, que era molt coneguda per fer comèdia, i la va posar en aquest paper dramàtic i va rompre, va encantar. Van guanyar 4 Oscars, millor pel·lícula, una altra imatge, que és aquesta de Memòries d'Àfrica, en Meryl Streep, la música de John Barry, les imatges que...
2: Pel·lícula preferida de molta gent.
0: Pot ser, de molta gent, sí. És vera que va fer més pel·lícules després, que actua ell tot sol a un vaixell, que actua moltíssimes altres, fins i tot va entrar en l'univers Marvel fent d'Alexander Pierce a Capità Amèrica. Va dir el 2018 que se retirava, però va continuar fent alguns papers.

0: És vera que aquestes darreres pel·lícules que va fer, hi havia aquesta de All Alone, me penso que se diu, que és aquesta tan dramàtica, que només surt ell en tota la pel·lícula, i és realment un bon moment per recuperar alguna d'aquestes cintes. Vosaltres teniu algunes pendents, n'hi ha moltes més de pel·lícules seves, molt
1: no,
0: bones.
1: Mos n'has dit, és un bon grapat, la veritat.
0: Sí, però bé, n'hi hauria més. Va ser ecologista, va fundar Sundance, com vos he dit, que encara continua com a festival de cinema independent, i en definitiva mos ha deixat un molt bon llegat. Una bona persona, encara que no l'han coneguda, però un gran referent.
1: I de Mònica, gràcies per aquest homenatge.
0: Gràcies a vosaltres.
1: En Robert Redford.
0: El recordam.
1: Tens ganes de jugar a les pel·lícules?
0: Sí.
1: Vinga, i de, jugarem a les pel·lícules.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: 9 0 0. Si voleu jugar amb nosaltres a les pel·lícules, en Jordi mos donarà pistes i nosaltres haurem d'endevinar quines. Si mos telefoneu, participeu i guanyeu... Bé, guanyeu o no, guanyareu un...
1: Un fabulós! Una fabulosa ruta guiada pels estudis d'Ivetra Ràdio.
0: Per en Xavi Oliver, que val molt la pena.
1: Per la Mònica Borràs, en Xavi Oliver, en Ignàs Mateu i en Jordi Suárez. I en Toni Cardella contra el Tànic, que també s'ofereix per acompanyar en aquesta persona.
2: Els ensenyarà a manejar la taula.
3: Bé, exacte. Això si són de Mallorca.
0: Els vestidors d'Ivetra Ràdio.
1: Bé, si són d'Eivissa, els hi pagarem els bitllets.
3: No. Els estudis d'Eivissa.
1: Exacte, enviarem, telefonarem perquè vos mostrin els estudis d'Eivissa.
0: 9 7 13 99 0 0, si voleu participar. Jordi, dà-li sabors.
2: Vinga, començava amb una que no és tan fàcil com altres, però és una pel·lícula basada en una història real, protagonitzada per un jove que aconsegueix enganar molta gent durant molts anys. I vos posaré una cançó, però vos la posaré normal, perquè trobo que ja és prou complicat. No la sabreu. Ja ho he parit.
1: Passa un gustet, Jordi.
0: Ara va de xulo.
2: No, però riu, no la sabreu. I riu. Cara. Bé, seguim. Trama, però mal explicada. Okay. Un jove fa moltes feines, però alhora no en fa cap.
1: Uf. És un estafador.
0: Jo, com en Jordi ha dit, no la sabreu, ja no hem esforç. Mm-hmm.
1: Va, més. Jordi, més pistes.
2: Idò, és un jove que se fa passar per pilot. Se fa passar per metge.
1: Ah, ja sé quin és.
2: Se fa passar per advocat.
1: Ah, no, ja sé quin és.
2: I comença a cobrar xecs falsos.
1: Sí, ja ho sé, mira-ho.
3: No me sé, Stiton.
2: Sense que ningú s'adoni.
3: No me sé, Stiton.
2: Protagonitzada per...
3: Ho pot dir?
2: Si ho pot dir.
3: Leonardo DiCaprio.
2: I Tom Hanks.
3: I Tom Hanks, a veure, que fa de policia que li va darrere l'encalça.
1: Ah, ja sé quin és.
2: I sona això, mentre s'agraixen.
3: Però Stiton, mira...
2: En Xavi ho té, en Xavi té el títol.
1: Ah, i tu, Inés, què has apuntat? Què has apuntat allà? El Rei León, no? El Rei León, no?
2: No, no és, però jo...
0: Que dolent.
2: Jo li donaré per bona a Mònica i a en Xavi.
1: Anem cap on, Mònica?
3: Jo, però també en tiro sobre l'estafador, l'impostor.
1: L'impostor, més o manco.
2: Més o manco, la pel·lícula és...
1: Atrápame si puedes. Bé, que jo l'havia posat l'Hombre de les Mil Cares, que també era...
0: I no han guanyat, Jordi, impugna aquesta... No han guanyat, no han dit el títol bé.
2: O sigui, ell l'ha dit bé, però bon la Mònica sabia que era en DiCaprio i sabia quina pel·lícula era.
1: Bon dia. Tu quin has dit? El Rei León? El Rei León no és.
0: No, bon dia. No diguin mentides, Xavi, per favor. Molt bé. Bé, idò, castigats a no jugar a purs.
1: I és oient que no ha telefonat, idò, mireu.
0: Moltes gràcies per ser-hi. Com sempre, Mònica Borràs.
3: Moltes gràcies.
0: Sentit la setmana aquí bé. Hem arribat en el xiu-xiu número 475.
2: Molt bé, demà.
1: Bon fin demà.
0: Gràcies per ser-hi.
4: Quan ets jove sembla que no s'hagi d'acabar mai el temps.

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. Les Balears es preparen per al segon episodi de pluges intenses d'aquest estiu. La Universitat de les Illes Balears ha suspès avui hora baixa totes les activitats a l'aire lliure i és que des del migdia al sud de Mallorca romanen avís taronja per fortes precipitacions, groc al Llevant i l'interior de Mallorca, unes zones que també es podran veure afectades per tempestes a zones com Algaida, Montuïri, Porreres, Vilafranca, Felanitx i Santanyí. Un front que a partir de la mitjanit deixarà tot l'arxipèlag en avís taronja. Ho explica el cap d'emergències, Aurelio Soto.
2: Este segundo frente vendrá con mayor intensidad y puede afectar especialmente a las Pitiusas, a Ibiza y Formentera, y que va a tener posiblemente también afectación a Mallorca y Menorca.
1: Per preveure l'evolució d'aquest nou front, el Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval es troba reunit en aquests moments. Tot d'una que acabi aquesta reunió, connectarem amb el Centre de Comandament d'Emergències de Marratxí. Abans, connectant, però, amb els serveis meteorològics d'aquesta casa, Dani Capó, bon vespre.
3: Bon vespre, Aina.
1: Quina és la situació en aquests moments?
3: Bé, ara mateix tenim calma arreu de l'arxipèlag després d'alguns ruixats, que es veu que han estat bastant dispersos, però que han arribat a deixar més de 30 litres per metre quadrat, per exemple, al massís de Randa. Ara mateix estem ja a l'espera que es formin algunes tempestes dins la mà, que preferentment de matinada poden afectar sobretot a Eivissa i Formentera. Atenció aquí, perquè les plogudes poden ser molt fortes de matinada, també en cops de vent destacables, i que també poden arribar a altres punts, preferentment del ponent de Mallorca, també al mig la Serra de Tramuntana. En aquestes bandes al llarg de la matinada també esperam algunes plogudes localment intenses. Ja demà, en general, serà un dia bastant variable perquè també tindrem estones de sol, tindrem moments en què el sol lluirà, però sense fer net del tot perquè els ruixats es poden reproduir, sobretot a Eivissa i a Formentera, que parteixen com a les dues illes, sens dubte, amb més probabilitat de tenir tempestes fortes.
1: En el cas de Mallorca, parlam de precipitacions a tot arreu, no? Curtes, però molt intenses. En el cas de Mallorca, pot afectar zones ja castigades la setmana passada?
3: Sí, podem tenir tempestes a bona part de Mallorca també, i més enllà de les acumulacions de precipitació també alerta amb el vent, perquè els cops de vent associats en aquestes tempestes poden tornar a superar en alguns punts els 100 km per hora. Per tant, sí, pendents de la precipitació, però sens dubte també pendents de possibles esclafits.
1: Déu-n'hi-do, fortes ratxes de vent també s'espera que la bruix demà s'espera tot el dia així o també pot sortir el sol que pot enganar una mica?
3: Sí, sens dubte, demà serà un dia variable, demà hi haurà moments de calma, fins i tot moments llargs, bona part del dia, te diria Aina, com a mínim a Mallorca i a Menorca no plourà. Seran ruixats més aviat locals i dispersos i que poden afectar més preferentment a Eivissa i a Formentera, també a punts de Mallorca, però diguéssim que cap al nord de l'arxipèlag és manco probable i serien en tot cas més puntuals aquests ruixats si arriben a aparèixer, que també ho poden fer principalment matinada, primeres hores del matí.
1: Gràcies, Dani. És dimecres, dia 16 de setembre, i el dia ens deixa altres titulars. Les obres del primer tram del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, Cunirà, les autopistes d'Inca i Llucmajor començaran a finals d'any. Victòria Morell, bon vespre.
4: Bon vespre. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys, una i 3 i mig a l'altra, i es podrien solapar en algun moment. Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros finançat pel Govern i el Consell de Mallorca per una infraestructura que pretén descongestionar la via cintura i millorar els accessos a Palma. La presidenta del Govern, Marga Proens.
5: Va de temps, dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins en bossos.
1: Precisament avui a hora baixa s'han arribat a acumular 13 quilòmetres de retenció durant més de 2 hores a la carretera d'Andratx direcció Palma entre l'altura de Santa Ponça i Son Dureta.
4: Un home s'ha precipitat del pont que hi ha entre Son Dureta i Gènova i un dels carrils ha quedat tancat al trànsit fins fa poc, quan ja s'ha reobert.
1: I tot això quan han conegut el rebuig pràcticament unànime als plans d'Aena d'invertir més de 1.000 milions d'euros en els aeroports balears pels pròxims 5 anys.
4: Des del GOP a la societat civil fins a la major part dels grups polítics, a excepció del PSOE, es mostren crítics amb les actuacions previstes per remodelar els aeroports de l'arxipèlag que, segons Aena, acolliran fins a 50 milions de passatgers el 2031.
1: La presidenta de la Comissió Europea proposa aprovar un nou reglament per accelerar les deportacions de migrants en cas d'entrades massives irregulars, com la de Ceuta.
4: Durant el discurs sobre l'estat de la Unió, Ursula von der Leyen ha proclamat en contundència que la frontera ceutí és la frontera d'Europa i l'Audiència Nacional, darrera hora, paralitza el campament dels migrants del port de Ceuta fins a estudiar l'ordre del govern.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports en futbol. Pel que fa al Reial Mallorca, Jan Sales ha tornat a entrenar amb els seus companys. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. El migcampista de 21 anys ha tornat a exercitar-se amb la plantilla gairebé 7 mesos després de la seva lesió. Jan ja està a les ordres de Luis García, així com Lato, que s'entrena en normalitat, i Alberto Moreno, que continua agafant forma. D'altra banda, Don Prats, Dani Luna i Calumbà encara no estan disponibles. En motociclisme, Joan Mir no participarà aquest cap de setmana al Gran Premi d'Àustria per mort dels problemes físics que va patir a San Marino, i en tenis, Rafael Nadal tornarà a les pistes a la celebració del desè aniversari de la seva acadèmia. El 3 d'octubre el manacorí jugarà per primera vegada davant el públic des de la seva retirada el 2024.
1: I en temps de cultura vos explicarem que la Setmana del Llibre en català torna al Jardí de la Misericòrdia a Palma. A partir de dijous que ve fins diumenge ho farà amb presentacions, amb contacontes i paradetes. Vos explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol, al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. Les obres del primer tram del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, que unirà les autopistes d'Inca i Llucmajor, començaran a finals d'any. Es dividiran en dues fases, que duraran 3 anys una i 3 anys i mig l'altra, i es podrien solapar en algun moment. Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a la capital, Marta Puyalto.
7: El projecte presentat per la presidenta del govern i pel president del Consell té finançament de les dues institucions i es desenvoluparà en dues fases. La primera, que costarà 90 milions d'euros, inclourà la millora i ampliació de l'autopista de Llucmajor i la construcció de nous accessos cap a Mercapalma i les zones comercials. Una de les actuacions destacades serà el desplaçament del carrer del Cardenal Rossell, que permetrà allunyar la carretera dels habitatges del Coll d'en Rabassa. La presidenta Proens ha parlat d'una millora de la xarxa existent i d'un projecte que transformarà la ciutat.
8: Actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà on és necessari. Va de temps, dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins en bossos.
7: La segona fase, amb una inversió prevista de 260 milions d'euros, inclourà la construcció d'un túnel urbà d'aproximadament 1 quilòmetre. El president Galmés ha dit que el tram complet permetrà connectar l'autopista de Llucmajor amb la d'Inca, desviant part del trànsit que actualment circula per la via de cintura.
9: És obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa.
7: Damunt del túnel es crearà un nou bulevard amb espais per a vianants i ciclistes.
1: I si aquesta mesura pretén descongestionar els principals accessos a la capital, precisament avui hi ha hagut embossos importants durant tot l'hora baixa a un d'aquests punts. Un.

0: Pues us hem explicat durant tot l'hora baixa els butlletins informatius i és que durant tot l'hora baixa s'han arribat a acumular fins a 13 quilòmetres de retencions durant tot l'hora baixa. Ha estat a la carretera d'Andratx direcció Palma entre l'altura de Santa Ponça i Son Dureta.
1: Un home s'ha precipitat del pont que hi ha entre Son Dureta i Gènova i un dels carrils ha quedat tancat al trànsit pràcticament fins fa poc, quan ja s'ha pogut reobrir.
0: Hasta quan els serveis d'emergències s'han pogut retirar i s'ha pogut fer neta la via. I la Guàrdia Civil ha confiscat dues rèpliques d'armes Airsoft no documentades a Sant Antoni de Portmany a Eivissa.
1: Un home de 39 anys va ser interceptat al seu domicili després que el personal de seguretat d'un hotel avisés d'una discussió i intimidació amb una imitació exacta d'arma de foc real, un fet que varen tenir lloc diumenge passat després de mantenir una discussió prèvia en les immediacions del complex hoteler.
0: Tots els partits polítics, excepte el Partit Socialista, han manifestat el seu rebuig frontal al projecte d'Hora 3 al Parlament després de la Junta de Portaveus. Tant l'esquerra com la dreta han expressat el seu malestar davant les intencions d'Aena.
1: Especialment crítics s'han pronunciat dels ecosobiranistes Josep Castells, de Més per Menorca, i Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca.
2: Aquesta cursa boja cap al creixement infinit, doncs evidentment el que ens porta és cap al col·lapse.
3: Ferma oposició en aquesta aprovació i a les mesures que inclou.
1: La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha posat de manifest el que considera una contradicció per part del Partit Socialista.
4: Nos llenan la isla con millones de turistas, pero luego cuando están aquí el PS y PSOE se va a las manifestaciones contra el turismo. O sea, es una incoherencia total.
1: El socialista Marc Pons no s'ha oposat a les intencions d'Aena, però considera que aquestes previsions són conseqüència de la manca de polítiques de decreixement del govern de Proens.
5: És a partir d'aquesta realitat existent que marca el govern de les Illes Balears i els Consells Insulars, a partir de les quals se fan les estimacions. Proposen el govern de les Illes Balears el repte de fer possible que aquestes previsions fracassin.
0: En la pràctica, la presidenta del govern, Marga Proens, ha contestat al portaveu socialista. Cap entitat de l'Estat ha consultat el seu govern, diu, la idoneïtat de marcar-se aquest objectiu. Una previsió de 50 milions de passatgers en 5 anys fins l'any 2031 que va en contra, diu, de les polítiques de contenció que desenvolupa el govern.
1: La dirigent popular s'ha sentit menyspreada per la no participació de les Balears en el nou document de regulació aeroportuària presentat per Aena. S'ha mostrat enfadada i contrariada perquè el seu equip de govern ha sabut del document pels mitjans de comunicació i ha assegurat que amb aquest panorama exigeix la cogestió aeroportuària és més important que mai.
6: Aquesta xifra espanta. 50 milions de passatgers a l'any 2031, això és passat demà. Per govern d'Espanya, per partit socialista i per Sumar Més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora. Una política equivocada i que va en contra de la política que defensam des del govern de les Illes Balears, que és la política de contenció.
0: A Eivissa, el president del Consell de l'Illa, Vicent Marí, s'hi ha mostrat molt contundent. La societat eivissenca està en contra, diu, de l'ampliació de l'aeroport d'Escodolà.
7: La societat eivissenca s'està aixecant en contra d'aquesta macroampliació. Jo entenc que no té sentit. Aquí hi ha hagut un fall molt gros de comunicació i unes intencions per part d'Aena que no van en la direcció de la política turística que s'està fent, allà que fer inversions importants en modernització i en millora de lo que és l'aeroport en si, tant interior com exterior. En modernitzar l'aeroport estem d'acord, però en aquesta macroampliació, evidentment, no ens posicionem a favor ni molt menys.
0: I entitats ecologistes com el GOP exigeixen que no s'ampliïn els aeroports de Balears i insisteixen en limitar el nombre de vols que s'enlairen o aterren a les illes. La vicepresidenta del GOP, Tonina Siquier, tem que els 1.000 milions d'euros d'inversió que preveu Aena, les quatre terminals balears afavoriran, diu, una major arribada de visitants i agreujarà la pressió sobre les illes.
1: Ara bé, tot i l'estirada d'orelles, Aena també el GOP té crítiques cap al govern de Marga Proens, a qui demana no defugir de la seva responsabilitat, si qui reclama concretament aturar la promoció turística i comparteix amb el ministre Òscar Puente la reflexió de que si es dispara el trànsit aeri és perquè hi ha una sobreoferta turística.
8: Nosaltres posem el focus en la presidenta Proens, que és que hi ha una cosa ben senzilla. Si qualcú no té lloc on dormir, no vendrà a dia a aeroport. Si no hi ha habitatge, sigui hoteler, sigui il·legal de lloguer o reglat, siguis que sigui, si això va augmentant, és evident que cada vegada podrà arribar més gent.
0: El GOP és, de fet, una de les entitats que participaran diumenge que ve la concentració convocada per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport.
1: Es tracta d'una convocatòria simultània tant a Eivissa, Mallorca com Barcelona per part de la xarxa Stay Ground, que advoca per una reducció de l'aviació a nivell mundial per fer front al canvi climàtic. Totes les concentracions seran a les 6 de l'hora baixa. Palma, front a la delegació del govern espanyol, i a Eivissa, al passeig de Vara del Rei.
0: Precisament a aquesta hora es presenta la seu de la UIB a Eivissa. L'informe Fènix és un estudi fet per un equip de 6 experts economistes que alerten que és necessari un canvi en el model turístic.
1: Consideren que s'han de cercar noves vies per lluitar contra la davallada de la renta per càpita i de la productivitat. Segons els autors de l'informe, cal que el sector turístic es reinventi i que s'aposti per altres sectors complementaris. Miquel Puig, doctor en economia per la UIB, recomana una transformació del model turístic de les illes.
9: El turisme alpí és un turisme molt productiu, és un turisme que paga molts salaris i que, per tant, que pot generar tots els recursos necessaris per pagar l'estat del benestar. És possible fer-ho? Això sí, és possible, però senzillament anar a un turisme més selectiu, un turisme que pagui millor els seus treballadors, que suporti més impostos sense que els empresaris s'arruïnin.
10: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: 7 i 16 minuts per la mare d'habitatge. Les Balears es troben entre les zones residencials més tensades d'Espanya i presenten una elevada vulnerabilitat vinculada al cost de l'habitatge. Així ho ha assenyalat un estudi de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada que s'ha publicat avui.
1: L'informe alerta que gairebé 2 milions de persones a Espanya es trobaven l'any 2025 en situació de pobresa oculta. No són considerades pobres pels seus ingressos, però sí després de pagar l'habitatge. El més afectat són especialment els joves i les persones nascudes fora de la Unió Europea que viuen en zones tensades com les Balears. FEDEA reclama tenir en compte el cost de l'habitatge en les polítiques d'ajuda per detectar millor les situacions de vulnerabilitat.
0: Parlem d'una situació extrema que ja reflecteix també a la salut. Per això, enguany un dels cursos que entren amb més força a la 37a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca està centrat en l'habitatge.
1: Més de 500 persones passaren pel Llatzeret de Maó per participar en l'Escola de Salut Pública de Menorca, que enguany posa el focus en una relació que és cada vegada més evident: habitatge i salut. 9 de cada 10 persones que han perdut o estan en risc de perdre l'habitatge presenten risc de patir problemes de salut mental. A més, segons Juli Carrere, docent i coordinador del grup d'habitatge i salut a la inseguretat residencials, les condicions de l'habitatge o el barri on es viu poden acabar marcant diferències en la salut.
11: I això no només passa amb adults, sinó que amb infants també hem vist coses similars, que fins a 10 vegades més els infants que estan vivint situacions d'inseguretat residencial també es veuen afectats.
1: La consellera de Salut, Manuela García, considera que s'han de tenir en ment molts elements.
12: Solo la vivienda, sino cómo está construida la vivienda, la luz que tenga, la situación en la que se encuentre, son signos de bienestar, bienestar, y por lo tanto me parece que es una mirada muy importante la que hay que hacer en ese sentido.
1: Durant 6 dies, 10 cursos i centenars de professionals es centraran en una mateixa finalitat en aquesta escola de salut pública: convertir l'evidència científica en acció per millorar la salut de la població.
0: I el nou sistema de drons de l'Ajuntament de Sant Josep a Eivissa, pioner a Europa, han ajudat a detectar nous assentaments i vigilar que no se tornin a evitar, tot i que la seva principal funció són les emergències com accidents de trànsit o incendis, ens ho explica Gemma Guasc.
13: En diferents ocasions, els drons s'han emprat per sobrevolar punts on hi havia assentaments, com l'edifici abandonat a Punta Xinxó o el solar on va haver-hi un assentament a Can Raspalls. Permeten visualitzar una àmplia superfície i tenen també capacitat de detectar persones amb el sensor tèrmic. José Antonio Granados és el cap de policia local a Sant Josep.
14: Son especialmente eficientes porque no solo nos permiten comprobar grandes áreas de espacio, por ponerte un ejemplo, en el asentamiento, ex asentamiento que había en Can Raspalls, comprobamos hasta si el candado de las puertas sigue puesto.
13: Tot i que ajuden en el cas dels assentaments, la principal funció és l'atenció d'emergències i la seguretat.
14: La principal función es la atención de emergencias y la seguridad, pero colaboramos con todos los departamentos municipales, incluso supramunicipales.
13: D'altra banda, les infraccions viàries són fàcilment constatables. Hi ha 6 estacions de drons distribuïdes a punts estratègics del municipi i tots es piloten amb control remot.
14: El sistema es pionero en Europa. Controlando una extensión tan grande como nosotros y con tantos drones, somos los únicos. Por poneros un ejemplo, la policía de Miami, mi última referencia es que tiene 3 estaciones de drones que utilizan en su núcleo urbano.
13: En aquest darrer mes i mig s'han interposat 16 sancions amb l'ús dels drons.
0: I seguim a Eivissa perquè d'aquí uns minuts la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, participa en un acte organitzat pel Partit Socialista Pitius.
1: Acompanyada dels càrrecs locals, Rodríguez probablement torni a demanar al govern de les Illes que s'adhereixi a la llei estatal d'habitatge impulsada per ella i demanin la declaració de zona tensada a totes les Balears, com ha reclamat diverses vegades la secretària d'Estat de Turisme i candidata a la presidència del govern, Rosario Sánchez, que també participa en aquesta trobada socialista. Demà Rodríguez visitarà els terrenys de Can Escandell on es faran 532 habitatges assequibles.
0: I parlant precisament de promoció pública a Mallorca, Petra comptarà amb 19 pisos de protecció en règim de lloguer. Seran prioritàriament per a joves que puguin acreditar el manco de 8 anys de residència al municipi.
1: Aquesta serà la primera promoció pública que s'impulsa al municipi en més de 20 anys i la primera de lloguer que fa l'Ibavi a Petra. El poble, com a molts altres indres de les Illes, accedir a un habitatge s'ha convertit en tot un repte, tal i com es reconeixen algunes veïnades.
15: Sempre hi ha molta de gent que cerca lloguers i la veritat és que costa molt trobar-ne.
16: Aquí a Petra costa molt perquè fa molt d'any que van començar a venir aquesta gent de fora i han llogat les cases i ara no en troben.
1: Fins i tot en algun cas compartir casa és l'única opció, una situació de la que el balla de municipi Salvador Femenia se'n fa ressò.
17: Molts pensàvem que només passava a Madrid i després molts pensàvem que només passava a Palma i ara ja passa a Petra.
1: Amb un pressupost de 3 milions i mig d'euros, la previsió és que les obres puguin començar a principi de l'any que ve.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
18: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tú. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
19: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad.

0: nació 5W y con el paso de los años pues se ha consolidado, ¿no? Se ha consolidado como un proyecto periodístico, yo creo de muchísima calidad, a nivel de historias, escritas, y a nivel de también a nivel gràfic.
1: I la feina de Miquel Allestaran és un gran exemple d'aquests ponts que se construeixen. I si no coneixeu la revista 5W, és revista 5W, és 5 amb número, .com. Són aquestes cròniques de llarga distància que val molt, molt la pena seguir. Miquel Allestaran, gràcies per les teves cròniques, gràcies per tus cròniques i la de otros muchos compañeros, siempre en el lugar, eso es periodismo. Moltíssimes gràcies i molta sort. Gràcies per haver compartit aquesta estona amb els oients d'IV3 Ràdio, Miquel.
0: Muchísimas gracias a vosotros.

0: same one. The greatest trick that the devil ever pulled was convincing women that they look better.
1: IB3 Ràdio és... Joc net.
2: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
3: Sí,
4: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
4: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
4: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els primers de vacacions.
4: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
3: I prepara el regreso, que torno.
5: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
5: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a la segunda división.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs,
10: ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina. Sí.
5: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
12: Nou capítol de Dies de Ràdio. Pep Díaz, productor d'IB3 Ràdio, com estàs?
13: Hola, molt bé.
12: Que bé tenir-te avui, que la paraula polisèmica és crònica, ni feta posta. Tot d'una, a mi el que me ven al cap són les cròniques dels informatius, les cròniques periodístiques, també les cròniques de societat del programa.
13: Sí, jo diria que gairebé tothom, fins i tot jo, han pensat en informatius. Però abans vos vull proposar un joc en els oients. Escolteu aquesta música.

0: Araceli, no donis nom de programes, respon sí o no. Reconeixes aquesta música?
1: Sí.
0: Molt bé, jo crec que els oients, sobretot els boomers, poden intuir per bon vaig.
1: Bé, en acabar la secció, just abans d'acabar, resoldrem 5 incògnites, si
0: t'apareix. Molt bé, com dèiem, la primera idea que tenim quan dèiem crònica a ràdio és una peça d'informatius, però avui no entrarem en el fons d'informatius, més que res perquè mereixen un dia aposta per ells.
1: Però continuem amb la paraula crònica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el nom no és un informatiu, encara que no necessàriament ha de ser d'actualitat. Com a mostra, Crònica d'Espanya, un programa de divulgació de Ràdio Nacional d'Espanya que s'emet com si fos un informatiu matinal.
2: Són les 7:30 de la mañana en el Reino Visigodo de Recaredo.
3: Crònica d'Espanya. La història de tu país como nunca te la habían contado. Chema García Langa. Año 589.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a Crónica de España. En Radio de Conversión de Recaredo al Catolicismo acelera la uniformización religiosa en la península, diluyéndose las diferencias entre godos e hispanorromanos. Última hora desde Toledo, Ana Zurita.
4: En efecto, Chema, cada vez son más los visigodos que abjuran del arrianismo para abrazar el catolicismo. Siguiendo la estela de Recaredo, se hallan numerosos...
1: Com m'agrada, aquest programa és fantàstic. De Crònica d'Espanya, de fet, si no vaig equivocada, també hi ha versions en els centres territorials.
0: Sí, Crònica de Galícia podria ser un d'ells.
1: I hi ha més programes amb aquesta paraula.
0: Per exemple, Crònica 24-7, un podcast de la SER, o Cròniques W, que seria la emissora mexicana W Radio, encara que nosaltres diríem W o B.

0: Doble.
1: Exacte. Cròniques, de moment, espais informatius.
0: Però quan un format d'èxit o agrada al públic, se pot variar, se pot adaptar, i és el cas de Cròniques de l'Estació, de Ràdio Nacional d'Espanya, que no és un programa informatiu, sinó que és un programa de divulgació musical en format històric, que hem escoltat es que fa una estona
1: sí, sí.
0: De noticis.
1: Val, i de, ja veiem que dona molt de joc aquesta paraula crònica, sobretot en el mitjà que tant estimam que la ràdio.
0: Molt bé. Anem a enrevessar-ho una mica més i poden sumar el nom de Crònica a l'hora d'emissió del programa i, a més, el nom de l'emissora. I tenim Crònica 3, que ve de la suma de Crònica, Estrès, del cap vespre, que era el moment de l'hora d'emissió, i de l'emissora Antena 3 de ràdio.
2: Crònica 3. La actualidad de la mañana en un programa informativo que dirige Felipe Serrano. Todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, Crónica 3 informa.
1: Però que bé sona la ràdio, Pep Díaz. I ahir V3 no han tingut cap programa, no?, que se digués Crònica 3.
0: Jo no en tinc record. Sí que han tingut un, que és Crònica 1-2, però això a televisió, i nosaltres ens centrem a la ràdio. Encara que ara que hi pens, sí que hi va haver una crònica a V3 en ràdio.
1: Sí, a veure.
0: Això sí, hem d'anar fins l'any 2017, moment en què es va fer l'enregistrament d'una de les quatre grans cròniques de la història de la corona d'Aragó, la conquesta de Mallorca, l'any 1229. Me refereixo a la dramatització del llibre dels fets de Jaume I el Conqueridor, feta per l'equip de Font de Misteris en gran part de la veu de les ràdios. Pensa, 30 veus, 8 tècnics de so, se varen invertir 100 hores d'enregistrament, estudi, edició i muntatge.
1: Ai, els amics de Font de Misteris, supos que tenim mostra, no, Pep?
0: Sonava així.
3: Té la paraula l'arcabisbe de Tarragona.
4: Senyor, sabem tots que vos vareu venir ben jove a nosaltres i que ens heu de menester el nostre consell. Pel que ens heu proposat, no tingueu dubtes que es farà el que vos disposeu.
3: Senyor Guillem de Montcada.
1: Que gran. Estic aquí identificant algunes veus conegudes. I no just ha fet una adaptació del llibre dels fets per part de Font de Misteris, no?
0: No, ens agrada fer teatre, de radioteatre. Que si t'assembla, mirem un dia de fer un repàs en el món del teatre, sí, amb adaptacions, sí, radionovel·les, divetres en ràdio, com d'altres en mesures.
1: Vinga, m'apunt.
0: Molt bé. Tornem a la paraula crònica relacionada amb la ràdio. Per tant, hauria d'haver-hi emissores que se diguin crònica. Què en penses? N'hi ha o no n'hi ha?
1: A veure, per voler m'agradaria que n'hi hagués.
0: Au, idò, hem dit i fet. Te poso dos exemples. El primer és un enregistrament de l'any 1966 d'una emissora peruana anomenada Ràdio La Crònica.
5: 10:04 en La Crònica. Esta es Ràdio La Crònica, la única con grandes estrellas peruanas y famosos artistas mundiales. Por eso es la preferida.
0: Un dia d'aquests ho feim amb entrevuïda.
1: M'encanta!
0: L'any 1935 comencen les emissions de Ràdio Internacional del Perú, que més tard va canviar per nom de Ràdio Colonial. I en el 53, va ser l'any que mos interessa, va passar a ser part del diari La Crònica i va canviar una altra vegada de nom i va passar a ser Ràdio La Crònica. Que després, a l'any 2020, el 16 de març, tot coincidint amb la quarantena del Covid-19, va tancar emissions i va ser absorbida per Ràdio Nacional del Perú.
1: Molt bé, i aquí tenim un exemple i el segon?
0: És del 2026, de fa uns dies, l'emissora és de Lanzarote, Crónicas Radio.
6: Estàs escuchando Crónicas Radio 97.4.
7: Crónicas Radio, donde hablan todos los que quieren hablar.
8: Crónicas en Hora, con Pablo García.
1: No te demanarem donar estret tants exemples. És fantàstic aquest Dies de Ràdio amb en Pep Díaz. Mira com es volta aquesta secció fa temps i com l'estan disfrutant. Tornem a escoltar. Ui, he estat a punt de dir-ho, aquesta sintonia. Jo he estat a punt de dir-ho, perquè per jo, no sé com ho diria, en forma part també de la meva vida i de la infantesa, i absolutament sempre connectada a la ràdio, però te deixo tu.
0: Molt bé, escoltau una sintonia, la sintonia de Protagonistes, de Luis del Olmo, i quina relació té la paraula crònica? I la solució és que aquesta sintonia va ser la música de capçalera d'una sèrie de televisió espanyola emesa entre els anys 1971 i 1974, titulada Crónicas de un Pueblo. Segurament algú dirà, ja, però això és una versió d'un tema d'en Cliff Richards dels anys 60. Que sí, però això és una altra història.
1: I doncs, la sintonia protagonistes, nosaltres acabem per avui. Pep Díaz, gràcies, i per molts més dies de ràdio.
0: Igualment.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de fugir, idò, se va acostar allà, fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
5: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
5: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.

0: Aina Marc, no voldràs tornar a anar al concert de Resbí, no?
1: Tinc una mica de nostàlgia, no fa ni una setmana i ja estic aquí posant una cançó d'en Resbí.
0: Total, i Aina Marc va fer el seu primer directe en aquest programa, des del concert de Resbí, no sé, 40.000 persones, i topes amb un pollancí i amb una que s'anava en esport de pollancí el cap de setmana.
1: Sí, va ser fantàstic.
0: Jo, que aquí hi havia un pot de trampa.
1: No n'hi havia.
0: Si la voleu veure, aquí en Aina Marc, que l'escoltau, anau a les xarxes socials d'Ivetres Ràdio i cercau-la allà enmig de la multitud en el concert de Resbí que se va celebrar aquí propet de l'emissora en el passeig marítim de Palma. Aina Marc, la pregunta que mos toca, ja que això és entre avui i demà, és i demà què?
1: Sí, i de per demà, demà és dijous, i que escolteu aquesta secció sovint, segurament ja vos imagineu que serà lo que sentirem a continuació.
2: No, trabajar y nada más. No, no tengo plan porque me levanto muy temprano y llego muerto a casa.
3: Vale, el día de mañana ir al gimnasio en la mañana, de ahí a trabajar, soy camarera, entonces a trabajar hasta las 9 de la noche, llegar a casa, cenar y dormir. Me robó como una ladrona.
1: Avui, com quasi sempre que traiem un micròfon a passejar, hem xerrat amb una persona jubilada, però aquesta vegada amb una novetat. Els seus plans per demà no són estar a casa, ni sortir a passejar, ni res que impliqui tenir temps lliure. Tot el contrari, més feina.
4: Pues venir a ajudar la meva germana perquè ella té se queda malalta i jo, en que estic jubilada, però li ven si ella ha de mastear algo, si li tenc que dur res, o sigui, venir a ajudar a la família.
1: Ajudar a la família sempre ha estat, sempre ha de ser una prioritat, i així ha estat en el seu cas. I canviant de tema, vosaltres que sou de... que diu que vos agrada partir de viatge en ple estiu, o sou de que esperau a que baixi una mica més la demanda. I d'avui hem xerrat amb qualcuns que aprofiten aquest mes de setembre per viatjar o simplement per tenir un poc de descans.
5: Per demà me vaig a València, que ara visc allà, i després me vaig a Bilbao, que faig una ruta en autocaravana.
6: Bueno, pues mañana me despertaré, iré al mecánico a arreglar mi coche, iré al gimnasio y no mucho más, no hay nada que hacer ahora mismo y ya.
1: Si encara així voleu xafardejar una mica més sobre els plans de la gent per aquest dijous, tornem demà a la mateixa hora a veure ben què mos diu el carrer.
7: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Nou i 50 minuts, pràcticament 51, si mos escolteu en directe. Sebastià Drové, periodista esportiu de Diario de Mallorca. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
8: Què tal? Molt bé, un plaer estar amb vosaltres.
0: I nosaltres tenir-te. Mira, avui mos ajudes a baixar barrera, però avui t'he de fer la pregunta. Si te dic crònica, que és la paraula que han triat per esperar el programa d'avui, que te venes cap primer de tot?
8: Si me permets la broma, feina. Però més enllà d'això, en el periodisme esportiu el més golós és la competició i, evidentment, escriure una crònica de l'esdeveniment que tothom en parla, que tothom hi vol ser i tu ser allà per explicar-li a la gent el que passa, jo crec que és un goig, no? I un privilegi i me ve això en el cap, no? que és de les coses que més m'agraden de la meva feina.
0: Clar, és que en el final també hi pots posar un poquet de tu en aquesta crònica. Què diries que fa que una crònica, en el teu cas esportiva, sigui bona?
8: Sí, evidentment hi ha d'haver molt des que l'escriu. És a dir, jo li dic en els joves que comencen ara que han de fugir de relats de minut a minut o relats cronològics. Evidentment, hi has de posar part teva, has d'interpretar en el lector, li has de dir el que estàs veient i per què penses això, no? Ho has d'argumentar. Això és bàsic perquè la crònica sigui entretenguda. Evidentment, llavors, una altra cosa és una opinió personal i, de més, articles d'opinió, però una crònica s'ha d'interpretar i jo, lo que més, quan, com a lector, és el que més agraeixo.
0: Clar, i a més se nota, quan s'escriu una crònica, el periodista ho ha viscut, t'ho expliques, que és una altra manera d'explicar això, ni ChatGPT, ni Gemini, ni res de res, eh? Bones cròniques periodístiques, com les que escriu en Sebastià Drouet, que per cert ha estat un dels periodistes esportius a qui la Federació Balear de Futbol ha guardonat en l'escut d'or de centenari per tantes i tantes cròniques escrites. També, i ho hem de dir, entre d'altres periodistes, els nostres companys, en Gabriel Fortesa i en Toni Fuster, uns grans cronistes radiofònics. Enhorabona, Sebastià.
8: Moltes gràcies. Sí, sí. Van ser 16 companys que ens van reconèixer. Jo crec que encara som jove per aquestes coses, però ja va bé quan a un li reconeixen la seva feina. I molt agraït.
0: Que bé. I escolta, de quina crònica de ses que has escrit te sents més orgullós, si ets capaç de pensar en qualcuna?
8: És difícil, eh? És difícil perquè, evidentment, hi ha descensos del Mallorca, inclús de segona B, segona, de segona, primera, ja no sé, és que n'hi ha, però també he estat a Malassi quan en Jorge Lorenzo va ser el primer mallorquí que va guanyar el Mundial de Motos, quan en Rudy Fernández va ser el primer mallorquí que va debutar a la NBA, és a dir, n'hi ha moltes, del Palma Futsal, campió d'Europa 3 vegades i del món, n'hi ha moltes, eh? Seria impossible dir-te una tota sola.
0: No, ja ho veig. I ara saps en què em fas pensar? Clar, has parlat de bàsquet, has parlat de motociclisme, tennis, hi has futbol... No sé si un periodista esportiu s'ha de saber totes les regles, tot com funciona, per poder escriure una bona crònica. T'ho has de saber bé, no?
8: Va inherent en això, però tampoc te pugui vendre una moto, perquè també una bona eina per nosaltres és espavilar-te quan no saps una cosa. I jo he escrit de cròniques de vela o de gimnàsia artística. Per exemple, vaig anar a un mundial de gimnàsia artística a Alemanya i jo no era un expert d'aquest esport, no? Però anar d'aprendre i ho vaig intentar fer bé per respecte a la teva feina, per respecte a tu mateix i sobretot per respecte al lector i als esportistes.
0: Sí, sí, no, està clar, no ho podem saber tot, però el que sí sabem és fer preguntes i després han de transmetre més informació a l'oient, a l'elector, en el cas d'en Sebastià. I escolta, parlant de crònica, quina t'agradaria escriure que encara no has escrit?
8: Uf, és que és bona aquesta pregunta. Jo ara mateix, si me demanes, me faria molta il·lusió tornar a escriure la crònica de 700 del Mallorca a primera divisió. Ja ho he fet en el passat, però el fet d'haver caigut en guany, i estic segur que molts d'oients de IB3 Ràdio estaran d'acord que tornar a escriure en el mes de juny que el Mallorca està a primera divisió seria... jo m'ompliria molt, però qualsevol èxit d'un esportista, per exemple, a uns Jocs Olímpics, una medalla d'un esportista balear en els Jocs Olímpics, seria meravellós.
0: Que bé. Idò, vinga, que així sigui, a qualsevol d'aquestes dues coses. I ja hem d'anar acabant. Què fa un home com en Sebastià Drouet, periodista esportiu, Diari de Mallorca, abans d'anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
8: Idò, precisament faig, crec que tot el que no s'ha de fer, perquè sempre sortim molt tard del diari, i sempre m'agrada estar informat, llegeixo que abans de dormir, o miro qualque pel·lícula o escolto la ràdio, no? És a dir, no puc donar consells, però sí m'agrada anar-me'n a dormir estant informat. O sigui, sapiguem que sé tot el que ha passat durant el dia, no?
0: Vale, això se diu de formació periodística, no? Sí, sí, totalment.
8: Sí, també m'hi va lo personal, eh? Però també m'hi va lo personal, eh? Quan no faig feina també me passa.
0: Sí, sí, sí, això ho duim a l'ADN. Escolta, Sebastià Drouet, necessitem una cançó per acabar de baixar barrera del programa. Quina t'agradaria compartir amb els oients?
8: Jo, una que quan vaig estudiar la carrera, jo vaig estudiar a València i a Barcelona també, que m'apropava molt a Mallorca i és d'en Tomeu Penya, és una versió i més ara que se n'ha parlat per la mort del seu autor, però des que va escriure la cançó, no? Com és Illes dins un riu.
0: Vinga.
8: Allò és una cançó que m'emmeravella.
0: Que bé. I amb aquesta cançó que mos proposa en Sebastià Drouet, nosaltres anirem baixant la barrera del programa. Sebastià, moltes gràcies i bona nit.
8: Bona nit, un plaer.
9: Nina, quan te vaig conèixer que envia tot...
7: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. D'aquí a dues hores s'activa la vista taronja per tempestes a totes les illes. Es preveu que un front de tempestes passi pel canal que hi ha entre Mallorca i Eivissa, que podria descarregar la mà. Aquest front quedaria resolt a les 8 del matí, però al migdia n'entraria un altre per les Pitiüses i l'Oder Baixa es desplaçaria cap a Mallorca. Les tempestes no afectarien a Menorca, però sí els fenòmens costaners. El director general d'Emergències, Pablo Garrit, assegura que ja està tot activat, tots els efectius d'emergència habitual en aquesta situació, però demana precaució.
2: El dispositivo de refuerzo, la sala del Centro de Coordinación de Emergencias 112, se refuerza esta noche, estará reforzada mañana por la mañana, y además contamos con el operativo reforzado de incendios forestales de medio ambiente, que en un momento determinado podríamos activarlo y movilizarlo en ordinario para dar respuesta a los incendios que se nos pudieran generar. En todo caso, la tónica ha sido hasta el momento de tranquilidad.
1: Per descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a Palma, a final d'any començaran les obres del primer tram del segon cinturó. El de la zona de Mercapalma coniria les autopistes d'Inca i Llummajor. Es dividiran en dues fases del voltant de més de 3 anys cada una. El projecte, finançat pel govern i el Consell, té un pressupost de 350 milions d'euros. La presidenta, Marga Proens, creu que és una millora de la xarxa viària que va més enllà de transformar la ciutat.
3: D'actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà on és necessari. Va de temps, dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat com per perdre-lo a dins en bossos.
1: Rebuig pràcticament unànime als plans d'Aena d'invertir més de 1.000 milions d'euros en els aeroports balears per als propers 5 anys i arriba a acollir 50 milions de passatgers l'any. Unes xifres que han provocat acusacions mútues entre PP i PSOE. És el socialista Marc Pons i el popular Sebastià Sagreras.
4: Està disposat a fer fracassar les previsions d'Aena, perquè això està en mans de les institucions. Si ens ho marquem nosaltres, aquestes previsions que ha establert Aena seran errònies.
5: I aquesta teoria fa veure a quant hauria d'haver ampliat Aena la capacitat d'aterratge de nous turistes a les Illes Balears entre les dues legislatures que van començar l'any 2015 i van acabar l'any 2023.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, acaba d'assegurar un acte a Eivissa que és necessari regular el lloguer per contenir els preus i facilitar l'accés a l'habitatge a les illes.
6: I Proens cree que la situación en Eivissa no requiere que congelemos el alquiler. Y el gobierno de España ha puesto los instrumentos a través de la ley de vivienda para congelar el alquiler. Aquí vienen y campan a sus anchas los inversores extranjeros. ¿Pero por qué vienen aquí? Hasta el 50%, cerca del 50% de las compras que se realizan en las islas las están haciendo personas o inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque se les pone una alfombra roja.
1: 9 de cada 10 persones que han perdut o estan en risc de perdre l'habitatge presenten risc de patir problemes de salut mental. Per això enguany el curs de l'Escola de Salut Pública de Menorca està centrat en habitatge. La consellera de Salut, Manuela García, considera que s'ha de tenir al ment a molt d'elements.
7: No solo la vivienda, sino cómo está construida la vivienda, la luz que tenga, la situación en la que se encuentre, son signos de bienestar, de bienestar, y por lo tanto me parece que es una mirada muy importante la que hay que hacer en ese sentido.
1: Arribàvem amb aquesta notícia a les 10 i 4 minuts d'un dimecres en què 168 migrants han estat interceptats a bord d'11 embarcacions irregulars que arribaven a les costes de les illes. Tota la informació torna a les 6 del matí a IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'Aviador? Teatre, rompre i bona literatura recent sortida del forn. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: I tindrem doble ració del Teatre Principal de Palma avui a l'Aviedo. I és que comença la temporada i ho fa amb una peça local, Sacrificció. Serà aquest dissabte i amb una companyia mítica de l'escena espanyola, La Zaranda, que aterra amb Todos los Ángeles alzaron el vuelo. Ens ocuparem d'aquests dos espectacles i també connectarem amb l'assaig general del Teatre de Barra, que s'estrena, i parlarem amb la Laura Gost, que acaba de publicar El preu de néixer.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, al control de la tècnica.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.
1: Distopia d'aquelles que costa molt poc imaginar com a reals, a pròximes fins i tot. El preu de néixer parteix de la tràgica idea que perquè arribi una vida nova al món, una altra ha de deixar d'existir, de ser. L'autora juga amb els dilemes, el contrast i la tensió entre allò comunitari i els anhels individuals. La novel·la parla de la maternitat i la parella, pot ser dues cares d'una moneda, però també transita pels secrets, les traïcions i altres arestes humanes. Avui a l'Aviador, na Laura Gost.
3: I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair. Who really cares? There'll come a time.
1: Laura Gost, com estàs?
4: Molt bé.
1: Que bell i que dur això que has escrit, eh?
4: Gràcies. Sí, és una novel·la que com a mínim incomoda, no? Sacseja una mica.
1: Quarta novel·la, Laura, clar, me deies que és una dada que jo no tenc present i tampoc és essencial, però sí que crida l'atenció perquè també fa molt d'anys que te conec, que tens 33 anys. Clar,
4: sí.
1: Hi ha gent que en els 33 anys mira de trobar l'espai, el temps i l'editorial per publicar-ne la primera. I tu ja vas per la quarta. T'imaginaves quan vas començar amb La cosina gran, per exemple?
4: No, que va, evidentment no. Jo sempre dic que hi ha hagut un punt de sorpresa permanent, també de certa imprevisibilitat, també de sort. Vull dir, com bé dius, mos coneixem fa molts anys i ara abans que ho has esmentat, Teatre de Barra, clar, crec que sobretot, ara dèiem que mos havíem conegut
1: arrel des... Clar, no vares com... Ara parlarem de en què vares començar i perquè al final t'has convertit més en narradora, per exemple, que en dramaturga, però... diguem que la teva presentació, diguem, en societat arriba amb el teatre i en l'audiovisual.
4: Sí que és cert que, per exemple, Sar Jove, el 2016, per exemple, va ser de relat, i jo sempre havia escrit relat, és a dir, sempre havia escrit contes. Teatre de Barra sí que, com tu dius, va suposar aquesta... projecció pública i més incipient. Després, evidentment, va créixer molt més quan vàrem traslladar aquella obra a l'audiovisual, però va ser perquè és que aquella convocatòria va ser era un regal, era aquella convocatòria cinèfila, suposo que la recordes bé, i va ser que, clar, és l'oportunitat de poder gaudir molt escrivint diàlegs, que això és una cosa que també gaudesc molt com a narradora. Aquí sí que una mica aquest fil conductor hi és, a les diferents facetes que hagi pogut tocar, i però la narrativa, per mi, és el gènere on me sent més completa.
1: Clar, però també has fet guions, recorda'm el Goya per Woody and Woody, els relats que acabes de dir, no sé si la poesia t'ha tentat qualque vegada o si fins i tot tens qualque cosa publicada, no la tens jo en el meu...
4: No, no he tocat.
1: En el meu capament no l'has tocat.
4: No he tocat poesia, no.
1: Clar, però sembla que ara ja sí... I la quarta novel·la podria, diguem, corroborar això, te quedes un poquet en aquest terreny.
4: Sí, sí, sí. És a dir, jo me sent molt afortunada i crec que també m'he enriquit de tocar aquests altres registres i vull dir que són etapes on també he après molt. Són etapes de les quals a vegades enyora alguna cosa, com pot ser aquesta cosa de sa feina en equip, aquests engranatges, no? Al capdavall, escriure una novel·la és molt més solitari, però sí, sí, jo ja m'agrada seguir de consolidar-me i centrar-me també en aquesta disciplina que m'ha donat moltíssimes alegries i que m'omple molt. És a dir, jo sent que tot ho puc aplicar, fins i tot aquesta part ja no només de formació que pugui tenir en audiovisual, sinó la part de cinefília, també d'alguna manera esquitxa, impregna allò que faig com a narradora, o sigui que sí, per mi és el registre com de més complet.
1: Clar, jo procuro no llegir entrevistes a autors, autores que he d'entrevistar en els dies consecutius per no contaminar-me, condicionar-me, però a qualque banda, i no sé si ho has dit tu o ho ha dit el periodista, la periodista de Tor, que és la novel·la més ambiciosa i pertorbadora. N'estic d'acord, però sobretot, i diré una cosa que pot semblar cursi segons el context, però me sembla també la més madura. Jo que t'he seguit des de la cosina gran, que jo te vaig dir en privat, me sembla, m'ha agradat molt i te vaig explicar per què. I després, quan me demanava una opinió, jo deia, és una novel·la també, entre altres moltes coses, per exemple, per iniciar o inocular el verí de la lectura a gent adolescent. Me semblava molt, molt adient per això. El món es torna senzill i les cendres de la piscina també molt diferents entre elles, però ja se notava una progressió, una evolució, i ara sí que aquesta me sembla com d'una autora que si me dius que té 50 anys m'ho puc creure perfectament.
4: Mira, però no els aparent, no?
1: Físicament no. Només quan escrius.
4: Tanta sort. A veure, jo estic contenta que diguis això, perquè, clar, també m'apareix coherent, no?, que a mesura que vas creixent, que vius coses, que penses i sents, també aquesta maduresa emocional, intel·lectual, etcètera, se pugui plasmar en allò que escrius. I sí que, com dius, per exemple, La cosina gran, que és aquesta primera novel·la a la qual sempre estaré molt i molt agraïda, i també molt especialment agraïda a Leonard Muntaner i a Maria Muntaner per apostar-hi, és una novel·la que té aquest component una mica naïf, podríem dir, no? I de fet, en perspectiva, perquè a vegades els temps és qui col·loca les obres en el seu lloc d'una manera orgànica, i s'ha acabat consolidant bastant com a novel·la, de fet, d'instituts. No només, però sí que jo encara ara faig bastant de tour per instituts on llegeixen La cosina gran, i això m'agrada sobretot. Allò que m'acrida l'atenció és que, clar, planteja un món, la cosina gran, una adolescència que ara mateix pot ser un adolescent de 15 anys, li podria semblar més obsoleta perquè no hi ha xarxes socials, no hi ha... però pot ser precisament perquè ja estava plantejada sense tots aquests elements, poden connectar-hi a un nivell estrictament emocional i de vivències, no? d'aquesta, perquè clar, és el que tenen les novel·les aquestes coming of age, no? Que són novel·les de creixement,
1: sí.
4: I encara ara funciona en aquest sentit. Aquesta, clar, l'escrita, ara jo ja sóc mare, tinc a partir d'avui 33 anys.
1: Avui es refàs?
4: Avui els
1: faig. No, quan m'has dit 33 pensava que era com una edat més genèrica.
4: Avui fa, gràcies.
1: Quin honor que celebris el teu aniversari aquí a la Viadora, a la ràdio.
4: No hi ha millor manera. No, avui em faig 33 i per tant, clar, també els reptes. A mi m'agrada pensar que a cada novel·la he anat plantejant-me reptes diferents o imposant-me, potser, reptes més desafiants, però també crec que això s'havia de fer pas a pas, no? És a dir, la primera, ja dic, és un primer intent de veure si era capaç d'escriure una història llarga, no només un relat. La segona ja vaig cap a una cosa on exploro més amb el llenguatge, on juc més amb això. La tercera ja surt de només l'acord generacional i totalment és més coral, amb salts en avant i enrere, i aquesta per mi és una fita que jo sempre havia volgut escriure alguna cosa així, una mica fosca, una mica pertorbadora, amb un puntet de thriller moral o psicològic, sí. Perquè com a lectora m'agrada molt.
1: Thriller moral me sembla una etiqueta molt adient. És una novel·la de 192 pàgines, però de la qual se poden parlar o se poden transitar moltíssims de temes i qüestions. Anem ja al contingut. M'ha mesclat el cap amb una idea que surt literalment a la novel·la. El concepte de tenir més valor mort que viu.
4: Clar,
1: això ho desenvolupes molt bé, però a partir d'aquí és molt dur, perquè és que no ens allunya tant de la realitat.
4: Clar, aquí és la novel·la, en realitat, a partir d'aquella la premissa, no?, que és això que pots condensar un poc en una frase, no?, és un món que, on hi ha una mercantilització de sa vida i de sa mort, i una premissa molt clara, també punyent, que és un món que funciona per substitució. Per tant, això ningú ningú entra en aquest món si algú no surt abans. Clar, amb aquesta premissa, i fins i tot abans d'entrar a conèixer els paràmetres que regeixen aquest sistema, aquest estat o aquestes polítiques, ja queda clar que moltes coses se reconfiguren, que un suïcida, per exemple, passa a ser un actiu potencial, no? O, per exemple, el relleu, això que s'anomena relleu, que és bàsicament la teva pròpia vida, també se pot deixar en herència. És a dir, ara pot ser, hi ha germans que s'abraem per una casa, aquí, imagina't,
1: a lo millor per la vida, directament.
4: Clar, tres germans i un progenitor, què feim, per exemple? O dos progenitors, com ho feim? I, per tant, se generen uns dilemes i també unes situacions, unes conjuntures que transcendeixen només això de dir, vull un fill, com ho aconsegueix? Sinó que també és, a nivell social, clar, no pots quedar-te absolutament al marge o no pots ser absolutament impermeable en això.
1: Se t'ha passat pel cap quan escrivies la pandèmia que hem viscut recentment i com se va gestionar la vida de la gent gran?
4: Mira, no és una cosa que tingués molt en ment en el moment d'escriure-la, però sí que quan ja la tenia gairebé acabada i potser la vaig començar a deixar llegir alguns capítols amb el meu home o el meu editor o així alguns d'aquests lectors primers, sí que, clar, ja començava a pensar molt en el tipus de reflexió o el tipus de paral·lelisme que se podria establir entre certes coses que diuen els personatges i situacions que ja s'han viscut aquí. Una idea que, evidentment, tenia molt, molt present quan la vaig escriure va ser que, clar, ja hi va una política del fill únic, per exemple, a la Xina durant dècades,
1: sí,
4: i allò també va tenir unes conseqüències nefastes. Però, com bé dius, la pandèmia va fer que... Jo record escoltar comentaris de persones que potser és cap d'un mes, no de cinc anys, d'un mes d'estar una mica incòmodes, evidentment, tancats, hi havia gent que ho passava malament, però jo record gent dir, ostres, mira, escolta, jo aquí ja no vull estar més, estic tancat, si han de sortir i és que estan malalts i els majors han de morir, això és la vida. No? O gent dient, potser...
1: No, víctima col·lateral, que es diu.
4: Clar. Sí, sí, clar.
1: També les guerres.
4: No? És aquest punt, però de cercar el capdavall, el que feies era cercar una coartada moral, era cercar una justificació que no t'ha fet sentir malament per tenir un pensament que, legítim o no, era egoista en el sentit més genuí de la paraula. Egoista perquè t'estaves dient, jo estic incòmode, jo això no m'agrada. O, per exemple, tinc el meu fill petit que no pot socialitzar, mira, si una persona major i malaltada mori, clar, això en realitat també és que rufa sentir això,
1: i
4: és pervers, és tèrbol.
1: Sí.
4: I això ho vàrem sentir i no fa tant, vull dir que per això, dic, aquesta premissa hi ha gent que diu, ostres, però tu creus que això podria passar, com a tant de bo, no? Però tu creus, com creus que reaccionaria la gent? Dic, no en tinc ni idea. No en tinc ni idea, però crec que, sens dubte, no tothom tindria situat a la mateixa latitud la seva noció de lo que estava i lo que no, comença l'egoisme que se pot acceptar o quan no, hem de seria davant una causa social més gran. Totes aquestes qüestions, crec que, sens dubte, clar, hi hauria tot tipus de posicionaments.
1: Clar, dius que lo comences a escriure quan estàs embarassada.
4: Uh-huh.
1: I jo te plantejo si la maternitat és... o ja era en el teu cap, eh? Després el resultat, pot ser que cadascú té una lectura diferent, però la maternitat era motor o pretext per dibuixar un món que, com dèiem abans, s'assembla bastant al que tenim avui?
4: Mira, en realitat jo una cosa que sí que tenia bastant clara, que, vaja, per mi era important, no sé per què, però li donava certa importància, era que la següent novel·la no fos una novel·la d'una persona, en tots els respectes, vull dir que és molt legítima, però no volia escriure d'algú que acaba de ser mare. Okay. És a dir, no volia... Jo sóc mare i ara escric sobre la meva experiència de maternitat. Pot ser també perquè vaig llegir moltes novel·les sobre això i estava saturada i embafada, o vaig ser molt conscient que no en calien més, i vaig dir, per tant, això segur que no. Però més enllà de jo estar vivint això i evidentment, clar, estàs gestant una persona i això va tenir una influència, jo dic, sobretot crec que en la intensitat emocional que vaig poder plasmar la novel·la, però crec que sí que hi havia molta reflexió sobre el futur, no? Sobre el món que mos espera, el món que espera, en aquest cas també en els nostres fills, no? I també hi ha un punt de reflexió, perquè clar, quan hi ha molts de debats avui en dia sobre la qüestió de la maternitat o la paternitat, gent que considera que pot ser egoista tenir fills, gent que considera que és egoista no tenir-ne, gent que també aquests debats sobre com ho conciliam, com ho fem per gestionar la qüestió de que hi hagi molta gent molt gran i en canvi hi ha pocs joves, és a dir, hi ha molts debats sobre això. I a vegades, clar, jo per mi era... me va pareixer estimulant sortir d'un debat que sobretot t'interpel·la a tu com a mare, com a parella, com a persona jove que té fills, és a dir, un debat que en el final és molt íntim, dius, és egoista tenir-ne, quina vida li donaré? I que això mos transcendís i passàs a ser una qüestió col·lectiva, una qüestió política, una qüestió que a nivell sociològic fos extremadament rellevant i fins i que ni tan sols fos exagerat dir que és una qüestió de vida o mort, literalment.
1: És que aquest contrast, dicotomia, com ho vulguis dir, entre allò polític o comunitari i personal, me sembla que està perfectament dibuixat. Hi ha corrupció en els personatges. De fet, jo crec que gairebé tots els personatges tenen alguna cosa que al manco jo me pot generar rebuig. No? Hi ha egoisme, molt, hi ha foscor, hi ha cinisme. Quin personatge te genera més empatia dins tot aquest ventall que has creat?
4: És que...
1: Té molta curiositat per això.
4: Mira, no en triaré un, te diré que... Això sí que te diré que jo tots els puc entendre. És a dir, tots m'apareixen... Oh, vaja, per jo era molt important que tots fossin humans, que tots fossin versemblants. És a dir, en aquesta novel·la, a diferència, per cert, d'altres novel·les, evidentment, boníssimes del gènere de la distopia, que aquí diria que no és una distopia clàssica com a tal, hi ha unes coordenades distòpiques, però no és distopia pura i dura, però sí que en moltes de les novel·les d'aquest gran clàssic hi ha una espècie de figura d'un heroi, que és un heroi que se rebel·la, és un heroi que mos salva, és un heroi que decideix saltar-se les normes, pot ser per aconseguir un bé comú i fins i tot assumint unes conseqüències que per ell són negatives. La figura de l'heroi sempre és molt admirada, és molt llèpola, perquè t'hi vols emmirallar. Sí, però t'hi vols emmirallar una estona, perquè després dius, bé, en realitat jo no aspiro a ser un heroi, jo la meva vida no necessit ser un màrtir o una heroïna o fer... en aquesta novel·la hi ha persones normals i corrents, que se mouen per estímuls i per sentiments i sensacions i pors i prejudicis i temors i escepticismes que, amb els quals tots podem empatitzar. No? Al capdavall, tu dius, tots tenen alguna cosa que m'ho genera rebuig. I potser si miram la nostra agenda del mòbil,
1: no, i tots tenen...
4: quanta gent hi haurà que té alguna cosa que m'ho genera rebuig? No? I això per mi era l'important, que no hi hagués un personatge impolut i en canvi uns personatges molt embrutats, sinó que tots, fins i tot en alguns casos dius, ostres, intueixes que no és tant que siguin unes males persones, sinó que també el sistema els ha dut a un extrem en què han hagut de fer plantejaments, però això també hi ha molt de capítols en primera persona per veure no només què fan els personatges, sinó què pensen, perquè en allò que pensen, i que a mi no diuen, és on també a vegades hi ha la perversió més gran.
1: M'he quedat amb allò dels primers lectors, a part de l'editor i la teva parella, qui més, si se pot dir? No sé si qualque
4: il·lustre. Mon pare.
1: No m'estranya tampoc, perquè parles d'ell bastant.
4: Sí, mon pare, des de que... El meu primer conte en 7 anys, ell sempre va ser mon pare.
1: És sever, és rigorós, és...
4: Crec que s'esforça molt, des de sempre en ser objectiu, en ser tot l'objectiu, que segurament pot ser un pare, però és un criteri que valora molt. Després també ho va llegir mon mare. És a dir, jo simultàniament ho vaig enviar a altres. Bé, no, el meu home va ser el primer, que va llegir els primers capítols.
1: També et tens més a prop.
4: I en aquell moment va ser que jo... això que acabava tenint blai, havia fet un descans, i dic, a veure com ho veus, t'estimula, a més, vull valorar molt també la seva opinió. I després ho va llegir simultàniament amb mon pare i mon mare, el meu editor, la meva agent literària, després també com a d'amic del món, del gremi, en Sebastià Zamora, la va llegir quan... del món, del gremi,

0: turc-italià. La cosina gran crec que també se va traduir l'italià com a primer idioma, la primera vegada, no?
1: Sí, de fet, mira, avui surt en castellà aquesta, avui
0: Sí.
1: mateix. La cosina gran se va traduir en castellà, italià i grec. I
0: Sí.
1: la segona, el monstre senzill, castellà i grec. No sé què passa en Grècia.
0: I els drets audiovisuals, me pots avançar alguna cosa
1: L'únic, com que hi ha un contracte de confidencialitat, l'únic que se pot dir és que és una productora americana
0: Val.
1: que té seu a Los Angeles i també a Mèxic.
0: Uau, per això són paraules majors, no? T'han
1: Home.
0: d'anar pistes sobre el director o directora?
1: Està allà la cosa, encara està en un punt un poc incipient.
0: Però ens
1: No,
0: agradarà.
1: no hi ha res encara
0: Va,
1: confirmat.
0: vinga,
1: No hi ha
0: no
1: res
0: t'estiraré més,
1: confirmat.
0: no
1: Ara
0: t'estiraré més.
1: imagina que ara escolten el programa i diuen
0: No
1: ha
0: t'estiraré
1: trencat el
0: més.
1: pacte, ara ja no ho
0: No,
1: farem.
0: home, no, rompre un contracte amb una productora nord-americana no, no són bromes. Me deixes fer-te una pregunta de que era més personal, gairebé per
1: Clar.
0: acabar. T'has imaginat en Blai llegint la novel·la quan tingui edat de llegir i d'interpretar-la?
1: Home, jo crec que inevitablement sempre me fa gràcia pensar que en Blai en qualque moment
0: Blai és el fill de la
1: pugui...
0: Laura, no sé
1: Sí,
0: si ho han dit
1: sí. No, sí.
0: en el curs de l'entrevista.
1: A més, és aquí de dir que és lliure.
0: Sí, efectivament.
1: Però, mira, jo me l'imagino bastant llegint La cosina gran, perquè, clar, jo ara me passa una cosa que és que, bé, no sé si també te passa a tu o t'ha passat a tu, tu ja tens les més grans, el teu fill, no? Però,
0: Sí, 20 anys, tu.
1: imagina't. Clar, jo no puc, jo sóc incapaç d'ara visualitzar en Blai amb una edat en què és major d'edat i ja pot llegir una cosa així. Bé, major d'edat o 16, 17 és dins certa maduresa. No, no era que sigui un llibre per llegir amb 11. Amb bons anys. I per tant, clar, me costa, però evidentment que, a més, jo defensaré sempre, i sempre ho he defensat perquè és el que han tingut a casa, que els llibres no hi ha una edat per llegir. És a dir, hi ha
0: Està
1: com de
0: clar, sí.
1: preparat està la persona i si li agrada o no li agrada. Per tant, tant de bo llegeixi. És el que li toca. Jo crec que si te'l dediquen, estàs un poc
0: Això
1: obligat.
0: t'anava a dir que, com a mínim, serà vell, no?, trobar-se ja el seu
1: Sí,
0: nom a
1: sí.
0: l'inici
1: Com a
0: del
1: mínim, la
0: llibre.
1: primera pàgina, com a mínim, la llegirà.
0: Que bé, Laura, presentacions, vinga, presentacions a tocar. Jo ho ha fet a Sa Pobla, aniràs al Flem d'aquí poquet. Què més queda per davant?
1: Sí, ens flem el dia 3 d'octubre. Bé, ara dia 19 vaig a Barcelona, la setmana del llibre en català d'allà.
0: Molt bé.
1: Després, dia 27 de setembre, estic a la setmana del llibre en català de Palma, amb la Júlia Mèrida, a les 6. Després hi ha... flem, sí, després dia 10 d'octubre a Manacor.
0: Molt bé.
1: Dia 14 d'octubre torno a anar a Barcelona. Dia 8 d'octubre a Madrid. Bé, però
0: Bueno, clar, que estàs de gira, pràcticament.
1: Ara una mica, sí, ara estem. Tanta sort que tinc mitja jornada com a docent i m'ho puc muntar.
0: Llarga vida, el preu de néixer, que vagi molt bé aquestes presentacions, que se llegeixi molt, que se gaudeixi molt, editat per Proa, per cert, que no, no mos hem d'oblidar, importantíssim. Quarta novel·la d'Anna Laura Gós, l'hem gaudit, l'hem disfrutat, i també d'aquesta entrevista. Molt d'anys, 33, mare meva.
1: Moltíssimes gràcies.
0: No te queixaràs de la trajectòria que dus fins ara. Gràcies, Laura, per estar aquí. Vinga.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Oh, what a shame. What a shame. Such a bad way to
3: Such
2: live.
3: A bad way to live.
2: Oh, who is to blame?

0: Live. Live. Live for life.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
5: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
6: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
2: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu t'he dit vel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracali Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: A Escena, amb Javier Matesanz.
5: En Javier Matesanz, que avui el tenim per la zona del carrer Blanquerna de Palma. Per què? Perquè demà s'estrena una nova edició del Teatre de Barra amb obres que es titulen així: Berlín 89, d'Alfonso Morilla, Sagavi Enganadora, d'en Bernat Molina, No controles, Pablo Valera, Ing Chingles, d'en David Mataró, igual en clas, de Marga Rom. Són els autors i l'autora que varen ser seleccionats per un jurat de manera anònima i que ja han arribat pràcticament a l'estrena. De fet, avui és l'assaig general i per això en Javier ens conta com va la cosa. Javier, com estàs?
6: Què tal? Bona tarda. Pues bé, la veritat és que anant bé, de moment la cosa flueix, ja hem vist. Hem vist una peça, Berlín 89, d'en Morillas, i molt bé, molt tendre. Bueno, no faré espòilers avui, però funciona.
5: S'entenen totes o què?
6: S'entenen. Bueno, jo només he vist que a més, com no s'han d'entendre un equip format per Morillas, Héctor Sebane i Laura Andújar, són pràcticament família.
5: Són família. Viuen junts.
6: Exactament, i bueno, pues és
5: en Xavi Núñez que dirigeix.
6: I en Xavi Núñez dirigint, i és una peça melancòlica, amb els puntets de comèdia tendra, que funciona molt bé, i millor que funcionarà. Avui a l'assaig general comença a rodar l'engranatge, i demà ja amb tot el públic pues, connectarà així com ha de connectar, i entendrà i divertirà tothom. Així que de moment bé, i ara estem acabant d'entrar al Mavi, estem fent els darrers retocs, detalls, i veurem l'assaig general de No controles, que és, vamos, a les antípodes de l'anterior,
5: sí.
6: comèdia amb
5: esborrejada.
6: Exacte, bueno, amb música d'aquella època, bueno, el títol ja és prou evident, però bueno, amb música d'aquella època i intentant pues, retratar aquella, el que se vivia en aquell moment de llibertat d'expressió, llibertat sexual, escapar una miqueta de la repressió de 40 anys, etcètera, etcètera, etcètera, i també pues, en Alina mira a l'escenari que bueno, és la enèsima col·laboració amb nosaltres, i Pau Pasqual, i ells dos pues, entonaran i ens faran recuperar aquelles cançons inoblidables que actualment estan quasi de moda una altra vegada.
5: Efectivament. O sigui
6: que,
5: són
6: vintage. I aquesta serà la segona set general. Després venen les altres, un per un. Però
5: sí, anem a recordar, vaig a recordar els títols també per si sí. Demà el públic que vulgui acostar-se, ara parlaràs tu de les entrades, per que sàpiguen qui hi ha darrere, per exemple, Sagavi Enganadora, d'en Bernat Molina, en Joan Manel Badell i en Emili Gené, també és una comèdia, se fa al bar Samagatall, després a l'Ars Magna, en David Mataró, que ha escrit i dirigeix també Jingles, en Marina Nicolau i Joan Vila, també una comèdia, i en Marga Rom, que també... ha escrit i dirigeix Wallen Class, al restaurant Tudon, en aquest cas interpretada per Miquel Àngel Torrens i Carme Serna, una altra comèdia i també protagonitzada per aquests dos grans actors que tampoc no és la primera vegada ni la segona que participen al Teatre de Barra. Com va el tema de les entrades? Encara en queden, Javi?
6: Va bé, però no tenim un ple absolut com passarà a partir del proper dijous, com sol passar. El primer sempre és una mica de pressa de contacte, la gent pues, de vegades prefereix esperar una miqueta perquè li diguin pues això o aquesta o l'altra, el boca a boca faci la seva feina, però està molt bé, eh? Tenim potser el 70-75%, però encara poden reservar Òrbita Editorial @gmail.com o WhatsApp 630-956-630. A qualsevol d'aquestes vies poden encara reservar per demà i per qualsevol dels altres dijous, que tindran més problemes. Millor si tenen clar el que volen veure i quan, sí, pues venir demà, perquè segurament si decideixen venir directament a taquilla pues, podria ser un disgust. Així que millor reservar, que tenen avui i demà de matí de temps.
5: Molt bé, Javi, que vagi molt bé aquest assaig general i també, sobretot, l'estrena de demà, molt de públic, el fet teatral, com hem dit durant tot el programa, com hem parlat també amb Eusebio Calonge de la Zaranda, que s'ha de donar a qualsevol banda, si és un teatre perfecte, si és un bar també, qualsevol espai és bo i és digne d'acollir el teatre. Moltes gràcies, fins la setmana
6: gràcies
5: que ve.
6: Gràcies a vosaltres, salut i teatre.
5: Vinga. No, me

0: I després de tant de teatre, també literatura, Mònica, acabam amb música.
1: Exactament, perquè torna el Cranc Illa de Menorca, 3 dies de molta de música en el claustre, amb un canvi de darrera hora, i sembla que per motius de gent del grup Raya Diplomàtica no actuarà en aquesta edició, i en el seu lloc s'ha incorporat Sistema d'Entretenimiento. La música que sentim és de Go Cactus, que és una de les bandes locals més destacades en el cartell. Hi haurà també moltes altres bandes locals de les illes, però ens quedem amb aquesta banda que actua justament dijous, demà mateix, a partir de les 8, a l'escenari Pomada.
0: Molt bé, i doncs Go Cactus ens acomiadem per avui, demà més. No?
1: Molt bé, exacte, adéu, fins demà.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts. Això és l'Eclèctic, el teu programa eminentment musical d'Ivetres Ràdio que t'acompanya per cloure les jornades de dilluns a dijous. Sí, d'11 a 12 del vespre. Aquesta és l'hora en la que trobaràs la música per la qual val la pena trencar el silenci. El 14 de maig del 2021 sortia al mercat Live Breaking Ground de Steve Miller Band. D'aquesta manera es llevava la pols a un directe de la banda de Califòrnia que s'havia enregistrat el 3 d'agost del 1977 a Maryland, àlbum que avui ens acompanyarà a l'Eclèctic.

Steve Miller Band, la banda del guitarrista i cantant Steve Miller, creada a Califòrnia el 1966, primer com a Goldberg Miller Blues Band, recollint també el nom del teclista, Barry Goldberg, i que poc després de traslladar-se a Chicago prendria el nom definitiu. Avui la sentim a l'Eclèctic amb el directe del 1977, que fa uns dos anys edità Sailor Capital i que ens mostra a una banda en aquest punt d'equilibri entre la psicodèlia inicial de la banda i el pop progressiu i blues que després desenvoluparia. Living in the USA i Windows Wintertime és el que hem sentit fins ara. Tanquem aquest primer bloc de l'Eclèctic amb The Stake.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda divisió.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
3: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Precisament el mateix any del concert de Maryland, del que recuperem part a la secció d'avui. Però no menys coneguda va ser aquesta, Mercury Blues.

Mercury Blues, originalment un blues rural de Quincy Douglas, que l'enregistrà per primera vegada el 1948, i Take the Money and Run, cançó del 1976 de Steve Miller, que va ser un dels molts senzills que assoliren un gran èxit. Després formaria part de l'àlbum Fly Like an Eagle. La música en directe, que és com més ens agrada l'eclèctic de la banda californiana Steve Miller Band. Directe enregistrat el concert del 3 d'agost del 1977 a Maryland, on interpretaren un bon grapat dels seus grans èxits, com, per exemple, aquest de Joker.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Sí, Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
5: Què saps?
4: No has de venir a presentar el programa?
5: Quan?
4: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
5: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
4: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
5: I doi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Hem deixat el protagonisme absolut en aquest inici del tercer bloc de la sessió de l'Eclèctic a la música. La recta final, com el solem anomenar, la qual cosa vol dir que ens anem atracant a la mitjanit. I com sempre, ens acomiadarem amb música. Rockin' Me. Estimats i estimades, ho deixem aquí. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, ens ha acompanyat Facundo Tenaglia. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1239. Heu de saber que avui fa 61 anys que va morir Eckart Ahn, compositor de l'himne de Corea del Sud i el primer director d'Orquestra Simfònica de Mallorca.

0: Bon dia a tothom. Si mai heu passat pel passeig del Born de Palma, haureu vist que hi ha una escultura i un estany amb aigua. Jut davall, allà on hi havia el cinema Born i ara hi ha unes botigues de roba, en cantonada al carrer Sant Feliu de Palma, on antigament també s'hi situava el bar Miami. Idò, aquest monument que ens referim se va erigir per recordar justament el compositor que avui recordam, Ectai An. An també té un carrer a Can Pastilla i la casa que residia a Cala Major també la visiten bona part de coreans que venen a Mallorca i que manté la seva filla. El motiu d'aquest reconeixement és que Ectai An va ser el primer director de l'antiga Orquestra Simfònica de Mallorca, càrrec que va ocupar durant 12 anys, entre els anys 1947 i 1959. Amb la seva dona es va instal·lar a Son Matet, a Cala Major, a Palma, i aquí va compondre el seu poema simfònic Mallorca. An va venir a Mallorca per mor de l'ocupació japonesa de Corea. Els japonesos el van acusar de formar part de la resistència a l'ocupació i el músic va haver d'exiliar-se aquí. Primer va anar a Barcelona, on va conèixer el que després seria la seva dona, i amb ella varen venir a Mallorca, on varen quedar a viure. Va dirigir nombroses orquestres importants per tota Europa, com també l'Orquestra Filarmònica de Viena, l'Orquestra Filarmònica de Berlín o l'Orquestra Filarmònica de Roma. Entre les seves obres inèdites, algunes de les quals s'han descobert al segle XXI, hi ha poema simfònic Mallorca, l'Opi de Formentor i la mort de l'emperador Kojong. Dia 16 de setembre de 1965 fou atacat per una sobtada malaltia i va morir a Mallorca. El 8 de juliol del 1977 les seves restes foren traslladades al Korean National Cemetery. I al passeig del Born de Ciutat de Palma hi ha aquest estany i aquesta escultura en homenatge a aquest músic i compositor. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Un programa que serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dia 16 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes també són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juc. Sí, bon dia, Maria Pons, com anam? Benvinguda.
1: Va bé.
0: I bon dia, Miquel Jun, com anam?
2: Bon dia, va
0: bé. Un dia més aquí a la taula d'IB3 Ràdio. No vos esperàveu mai a començar amb l'himne de Corea?
2: No, és una cosa que passi cada dia.
0: No, mos queda un pal llunyà aquest himne, però, esclar, si el seu compositor va ser el primer director de l'Orquestra Simfònica de Mallorca, ja és una cosa que és més propera i avui hem recordat la figura d'Aek Tan An, aquest músic, aquest director que va viure molts anys a Mallorca, i que aquesta escultura el recorda, la coneixeu, aquesta escultura Botson, aquest
3: sí.
0: Estany que hi ha en el Passeig d'Esbor? Mm. Celestí, com estàs?
3: Sí, bé, bon dia.
0: Coneixies aquest compositor?
3: No, vos anava a demanar, la sabríeu cantar?
0: En què?
3: A Simna.
0: A Simna Corea?
3: Corea.
2: No.
0: Se mos escapa una mica.
3: No conec aquest autor, però sí, conec història, sí.
0: Ben curiosa. I d'avui l'hem volgut recordar perquè fa més de 60 anys que ens va deixar. Dit això, tenim altres temes i, Celestí, continuem amb tu, que ens han preparat. Més música.
3: Avui, concretament, parlarem d'una exposició dedicada a la Balanguera. La Balanguera.

0: I és que la setmana passada, concretament divendres, el Consell de Mallorca va inaugurar l'exposició La Balanguera, orígens d'un himne. Avui en volen parlar amb la musicòloga encarregada d'aquesta mostra, Eugènia Gallego, qui ha reunit manuscrits d'en Joan Alcover i els seus coetanis amb motiu dels 100 anys de La Balanguera, de La Balanguera musicada, i que es pot veure a la sala de plens del Consell de Mallorca aquest dies.
1: Doncs en parlarem amb Eugènia, que ha fet una recerca molt interessant sobre La Balanguera. Però, Maria, també tenim més temes.
2: Sí, com sabeu, a partir d'aquest mes de setembre, cada dimecres us oferim una paraula en desús i avui, darrers dies, per fer un cafè.

0: I avui tenim un tema del dia molt curiós, Miquel.
1: Sí, ben interessant, perquè avui el dedicam a l'art de la pedra en sec i una collita.

0: En Celestí, li vol sí, posen?
1: Que fan gratacels.
0: Bé, per començar, quines pedres tenen a l'Aràbia Saudita per fer
1: no
0: pedres de quilp?
2: Això sí, ara ho sabrem.
1: No, de quilp pedra, no?
2: Fa, és complicat, mos ha dit. Bé, la cosa és que en Lluc Mires...
1: No la dono d'aquí fins allà.
3: No, no, no.
2: En Lluc Mires, el president del Gremi d'Emergers de Mallorca, ha anat fins a l'Aràbia Saudita per estar un grapat de mesos formant a joves d'allà.
3: Mesos?
2: Sí, sí, sí, mesos.
3: Vaja, no s'hi posa per poc.
2: No, no, mesos allà. I clar, els ensenya a fer pedra en sec en la pedra que tenen allà i m'haurà dit que és un poc complicat, clar, perquè no, no és igual que la
0: no,
2: que hi ha aquí.
0: No, la més arenosa, no ho sé. Llavors m'ho va contar, perquè molt curiosa aquesta història, que la pedra en sec serà formada, hi haurà una formació a Aràbia Saudí. Llavors en parlarem amb en Lluc, que ja és allà. I avui vendrà també en Jordi Suárez, el nostre company, que dedica la seva secció, cara bé, a un director de cine que torna a estar molt en boia.
4: Hola, companys. I doncs, mirau, avui seguim en la secció de cara A, cara B, aquesta secció on veiem si podem separar l'obra de l'artista. I avui anem amb un personatge completament d'actualitat perquè està a punt de començar el rodatge d'una pel·lícula a Madrid, a Espanya. Per tant, avui xerram d'un cineasta molt reconegut, però també molt polèmic, avui xerrant de Woody Allen.

0: Sí, doncs sí, avui Woody Allen, en aquesta secció parlarem d'ell perquè és una persona que sempre du polèmica, però també unes grans pel·lícules. La vida, les contradiccions de la vida són aquestes i ara micròfon tancat en Celestí mos contava que també van a escola amb en Lluc Mir.
1: Sí, sí, sí, mos coneixem de jovenets.
2: Està conegut totes les estrelles.
0: Però acabo de fer una trobada d'antics alumnes del seu institut.
1: Em van fer, sí, mos han retrobat any després, ara fa anys que no me'l veig.
0: Clar, venint així, no, que si no, no...
1: També. Això ja seria la cirereta del pastís, perquè era un gran pastís.
0: I a més, avui, Celestí Oliver, he vist un reel dels nostres companys de Xiu Xiu, precisament.
1: Ui.
0: L'has vist? Que parla dels teus ciurons?
1: Sí, no l'he vist en directe, però el me varen enviar prèviament abans de pujar-lo.
0: Me
1: van demanar
0: permís.
1: I vaig dir, sí, endavant, clar que sí.
2: La pregunta és quan te trobes.
1: Per ara m'han quigut bé. Ah, sí.
0: Sí. Bé, explica'm als oients que...
1: Els vaig menjar avui, no, després ahir, dilluns.
2: No era ahir?
1: No.
3: No ho sabem, perquè com que tenien tant de dies aquests ciurons...
2: No, i van esdurrar.
1: Sí, estava dimecres, eh? Sí, avui és dimecres.
0: Això és que tu havies duit uns ciurons...
1: Un ciuron, sí.
0: Que havies cuinat, feia...
1: Que havia cuinat, no cuinat, és a dir, havia bullit culls de dimarts de la setmana passada.
0: D'acord.
1: Mo mare.
2: En el límit, saps?
3: Jo no me'l...
0: Dins la gelera.
3: És que a part no m'agraden els ciurons, no me'ls menjaria.
2: Ah, no?
0: No, no menges ciurons.
1: Però no, és a dir, no guiats, no fets en ceba i domàtic, no, no.
0: Els havia bullit.
1: Bullit, ja està, com el llogum bullit. Fets. Sí, fets. Clar, i aquí s'ha obert una...
0: Jo crec que fa molt bona cara.
1: Sí, per ara sí.
3: Massa bona.
1: Sí. Crec que me fan quedar després, a partir de les 5.
0: Sí, per parlar d'aquest tema.
1: Sí, per estirar...
2: No, si les finals estrella tu.
1: Ara estic avançant contingut de xiu-xiu sense que m'hagin donat permís.
0: No
1: sap greu.
0: No, només faltaria.
1: Xavi i Jordi.
0: Dues hores de programa que ara comencen i les coses tenint les línies obertes per aquí participar en directe.
3: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar atentos en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O també, ja ho sabeu, ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolive3, al Facebook de Tentol.
2: O bé el correu electrònic.
5: O sorpresa!
2: Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: I ja ho tenim tot a punt per aquest programa. Miquel, Maria, molta gràcies.

0: Gràcies, fins aquí una estona, Tom, perquè avui hem de saludar un home que també mos feia moltes ganes tornar-lo a veure.
1: Ja feia estona.
0: Feia dies,
1: no? El teníem.
0: Avui el nostre estimat Joan Jiménez, el control tècnic. Joan, moltes gràcies. Són les 3 i 17 minuts i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: de ser avui rabiosíssima actualitat, arriba el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
1: Exacte, perquè la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un esdeveniment social i cultural que passarà aquest dissabte a Palma, sí, i ens referim a la Nit de l'Art.

0: I doncs, si avui volem dedicar aquest programa a la Nit de l'Art, que és aquest dissabte i, a més, estan d'aniversari perquè la Nit de l'Art de Palma fa 30 anys enguany. És per això que per fer aquesta 30a edició d'aquest esdeveniment cultural, el més dels més esperats de ciutat, que, com dèiem, es farà aquest dissabte de 9 de setembre a partir de les 6 del capvespre. Un vespre que la ciutat tornarà a ser una galeria, hi haurà molts espais expositius, hi participen moltes propostes d'art contemporani a galeries, museus, edificis històrics i espais culturals. I per commemorar aquest 30 anys, les 16 galeries associades reafirmen el seu compromís en la difusió de nous llenguatges artístics i els seus creadors desplegats durant la Nit de l'Art, nombroses exposicions, actuacions i esdeveniments, no només a Palma, també a Andratx, a Pollença i a Santanyí.
1: Diu que ha anat fent el seu aire.

0: que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: La Nit de l'Art va començar l'any 1996 com una iniciativa pionera a l'estat espanyol i ja és un dels esdeveniments d'art contemporani més populars d'Europa, inaugurant oficialment la temporada d'exposicions de tardor. Una cita que reuneix artistes, galeristes, col·leccionistes i molt de visitants. Serà entre les 6 i les 11 del vespre i les galeries de Palma obriran portes amb noves exposicions, presentacions d'artistes i també esdeveniments especials. A més de la programació oficial de les galeries, els visitants també podran veure exposicions a institucions, a visites guiades, xerrades amb artistes i projectes col·laboratius. La Nit de l'Art l'organitza Art Palma Contemporani, que és l'associació fundada l'any 2004 que reuneix la majoria de galeries d'art contemporani de Mallorca. Organitza tres coses a l'any destacades: la Nit de l'Art, ara al setembre, l'Art Palma Branch, que és al març, i l'Art Palma Summer, que és al mes de juny. I donen així visibilitat al talent local internacional i reforcen la posició de Mallorca al panorama artístic del tot el món.
2: I doncs per això que hem decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol a la Nit de l'Art de Palma, que és aquest dissabte.
1: Així ho farem. Són les 3 i 21 minuts.
3: Tèntol.
1: I avui, ja que parlem d'art, tenim també una pregunta relacionada amb aquest sector. I és que potser aquest dissabte, passejant per la Nit de l'Art de Palma, topareu a l'entrada del Jardí de Sort del Rei amb una escultura d'en Joan Miró, una escultura molt coneguda d'en Miró. El monument de bronze té per títol Monument a la Dona, però sabeu quin nom popular rep aquesta escultura de Joan Miró?

0: I també els nostres companys de l'Aviador seran en directe dissabte de 8 a 9 fent un programa especial sobre la nit de l'art, que també Iveta Ràdio, òbviament, hi serem presents. Però bé, avui tenim la pregunta, i com es diu popularment aquesta escultura que hi ha d'en Joan Miró, Sort del Rei?
1: I doncs, sí, garrava cuïda.
0: Garrava cuïda, perquè sí. Recordem que l'altre dia van dir que en Joan Miró sempre duu una garrava a la butxaca.
1: Sempre, sí. Per tant, garrava cuïda. O un nial.
0: Li va posar a un nial, popularment.
1: O pastilla de sabó.
0: O la pastilla de sabó.
1: Li deim.
0: Nom popular, òbviament, té un nom, ja ho hem dit, oficial, però també els noms populars ens agraden, eh? Per tant, avui demanem quin nom rep aquesta escultura de Joan Miró a l'entrada de l'Hort del Rei, i com sempre, per participar en nosaltres ho podeu fer de dues maneres.
1: I deixi, a través de l'story de l'Instagram, ja ho sabeu, @tentolib3, on podeu telefonar al 971-1399-00, i així vos sentim, que sempre està bé, 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit vel,
5: pinta,
6: mur, cortada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Són les 3 i 27 minuts, som en directe i tenim una pregunta per resoldre, una pregunta simpàtica avui sobre una escultura de Palma que té un nom oficial, és una escultura d'en Joan Miró, se diu Monument a la Dona, però tothom la coneix, de fet, jo crec que ell mateix també l'anomenava així per un d'aquests tres noms populars.
1: Que recordem que és en els jardins de Sort del Rei, a l'entrada de jardins, i d'ahir se li diu Garrova Cuïda, se li diu ou nial, o bé, popularment, pastilla de sabó.
0: Fa gràcia, perquè un 50% dels nostres oients sap que han votat ou nial.
1: Ou nial.
0: És que té un ou, és que tenen raó.
1: Clar.
0: Hi ha un ou, és
1: bé,
0: així.
1: Però podria ser ou, però, clar, ou nial.
0: Sí. Llavors tenim un 25% garrova cuïda i un altre 25% per pastilla de sabó. I la resposta correcta és...
1: Aquesta darrera, pastilla de sabó. Pastilla de sabó, popularment.
0: Perquè, clar, si vos hi fixeu, quan faig servir una pastilla de sabó, sempre al mig queda més buit, i aquesta escultura té com aquesta forma, no? A veure, que també hi ha un ou, però se diu pastilla de sabó perquè quan en so desgast, les pastilles queden així. I és un poc una alegoria, això. Òbviament, sempre està bé la part popular de les obres artístiques i aquesta d'en Joan Miró, aquesta escultura de bronze és molt recomanable. I si passegeu per Ciutat dissabte, pintura la veureu i vos hi fixareu i pensareu, ah, mira, a veure que pot ser una pastilla de sabó. Moltes gràcies, com sempre, a tots per participar. Però ara sí, hem de conèixer les nostres convidades d'avui.

0: I per conèixer les nostres convidades que avui han vengut a parlar d'aquesta nit de l'art 2026, 30 anys de la nit de l'art, abans les farem sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
0: El teu nom? Sí.
6: Maribel.
0: Maribel. I qui més?
6: Aina.
0: I Naino.
7: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: D'on vens, Maribel?
6: Palma.
0: De Palma. I Naino?
8: De Palma, del barri de Bons Aires.
9: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
0: Pedro Poveda.
8: El Liceu.
7: Vull saber coses teves. On treballes?

0: No.
1: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
2: Navegar a la mà?
3: T'estimes més a la mà que per internet. Eh?
2: De molt.
3: Aina, tu?
0: Nedar a la mà.
3: Sí. És que
4: navegar. Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
2: És de matí? Uh-huh. A primera hora es va anar?
3: Que bé. Aina?
0: No tinc un moment preferit, però m'agrada l'hora, la golden hour, que li diuen.
3: El cap vespre.
0: El cap vespre.
5: Deu estar esgotada.
6: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
7: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
8: És una noia plena de llum.
9: I ets tan llesta.
10: Tenim les gravacions. I ben guardades.
11: Espero que tingui una bona estada.
12: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.
3: I les heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar per una banda na Maribel Bordó i Bennassa. Ella és cofundadora de la galeria Ava Art. Benvinguda, Maribel.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu.
2: Molt gran.
3: Uns dies...
2: enfeinats.
3: Enfeinats, sí. Ara en parlarem tot d'una, perquè tenen també la seva proposta per aquesta nit de l'art, però també hem convidat Aina Poma Cloquell. Ella és coordinadora de programes públics de la Fundació Joan Marc. Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
3: I també comissària. Per tant, galerista, ocasional, comissària, un pot de tot. Avui de tot. Tindrem diferents versions de la nit de l'art, perquè si té una cosa és que hi participa molta gent.
2: Sí, és inabarcable. És enorme, es programa cada any. Però és un adolescent que creix i no atura, no? I sí, és una festa, tots ho sabem. Les galeries mos hi varen posar fa 30 anys i mos ha seguit el grup d'institucions, fundacions, amb la participació de moltíssims artistes, per suposat, i comissaris.
3: Uh-huh. Valtes, heu participat cada any a Bart?
2: Sempre.
3: Sempre.
2: Sempre, uh-huh. Des de que tenim, des de que varen començar la galeria fa un poc més de 25 anys, uh-huh. Participant a la nit de l'art.
3: Que bé. Sí. A Bart és aquesta galeria que trobareu a la plaça de la Porta Santa Catalina, també.
2: Exacte, davant del museu, del uh-huh. Baluart, allà on hi ha l'escultura d'en Dennis Oppenheim i de Ben Jacobert, els dos coloms que hi ha i d'en aquella plaça.
3: Allà estàveu, fantàstic.
2: Sí.
3: I, a més, que sou una galeria que apostau molt per artistes
2: d'aquí.
3: Locals.
2: Sí. Sí, sí, sí. Són bé, alguns són internacionals, però tenen el seu taller i la seva feina aquí a l'illa, o al Mediterrani, al Manco, i sí que es veu que la nostra línia de treball sempre ha estat molt relacionada amb qui som, on som i amb quins materials treballem. Uh-huh. I els nostres artistes representen el que som aquí.
3: Exacte, que sí. En teniu molts.
2: Sí, uns 30 i pico.
3: I da, sí mateix.
2: Sí, sí, és una família molt guapa, molt consolidada i molt contentes, perquè quan miram enrere, el calendari és positiu que treballem cada any, és un recorregut molt fidel. És una família d'artistes per la qual anem apostant i anem fent projectes individuals. Des de fa bastant d'anys mos agrada fer 4 exposicions a l'any amb les estacions, és a dir, que hem reduït el nostre programa perquè sigui més qualitatiu i són exposicions individuals on l'artista té un any i mig, inclús 2 anys per pensar el que vol fer. Llavors són això que ara tothom utilitza, són site específic, és a dir, els fan pel nostre lloc i per la galeria i sempre pensant en les persones que ens visiten.
3: Uh-huh. Aina, haurem de fer un vocabulari del món de l'art, perquè ara mos ha de... No, Maribel, el site específic també se parla molt de... com es diu això? Transitar.
2: Transitar.
3: O trànsit.
2: Sí, performance.
3: Performance.
2: Performatiu.
3: També.
2: Més que performance, no? Performance és més conegut, mm-hmm. Sí, sí.
3: Però
2: hi ha un bon glossari.
3: Sí, sí, eh? Sí, sí.
13: Ja han fet un màster, però...
2: Ja heu fet un màster, bé, de bo.
13: L'estan fent.

0: Sí. En comentam, en comentam.
1: A poc a poc, sí. I la Fundació Marc també participa de la Nit de l'Art?
0: Sí, sí, sí, la participació és més recent perquè, com bé ha dit ella, la Nit de l'Art neix com a iniciativa de les galeries i primer era un dia i a poc se va expandir a 3 o 4, i ara no sé si és una setmana o més, però bueno, el programa és molt extens. Però bé, com a la Fundació Joan Marc participa com a espai adherit, i de fet aquesta setmana ja han començat, o sigui que tenc esdeveniments que han passat en passat i en futur. Ja varen començar dilluns, com bé saps, amb una activitat que era bastant híbrida, era la presentació d'un llibre titulat Obsolescència programada, d'en Henning Ludwig, que parla una mica d'aquesta condició de ser artista i la dificultat que pels artistes convertir capital cultural en capital econòmic. No?
1: Sí, que això és un tema una mica tabú en el món de l'art, no? Parlar de l'economia des del bé, del mercat...
2: És un misteri.
0: Sí,
2: és un misteri, però és molt necessari xerrar de debés i xerrar d'ingressos i de ventes.
1: Sí, perquè moltes vegades la Nit de l'Art la gent ho veu com un aparador, no? Com per passejar, una cosa social, que està molt bé, però les obres que es posau estan a la venda, no?
2: Clar, totes.
1: Totes, clar.
2: Sí, totes. Per complicades que semblin, estan totes a la venda i és vera que no és una nit on és fàcil vendre.
3: Si perquè... anava a demanar, s'arriben a vendre... Clar, o se tanquen negocis?
2: Jo crec que tancar negocis sempre, perquè des del moment en què el col·leccionista o l'ull del que ens visita posa la mirada damunt l'obra d'art, damunt l'escultura, la pintura, el dibuix, s'inicia un procés. I el col·leccionista se'n va amb aquella memòria i torna. Si ha quedat enamorat, torna. Nosaltres hem venut sovint la Nit de l'Art, no obstant, com a galeria sabem, després de tant d'anys, que les ventes més agradables són les que se fan pausadament amb els teus col·leccionistes, un poquet de porta tancada, també, inclús abans de que s'inauguri la pròpia exposició. A nosaltres ens agrada molt explicar l'obra, i per explicar l'obra i explicar la trajectòria de l'artista has de tenir espai, has de tenir un lloc silenciós i has de poder fer aquella descripció amb tot detall.
1: Com toca.
2: Amb un ambient tan festiu i tan concorregut, és complicat.
1: És complicat.
3: Ja vaig venir un dia a ABBA, no sé si me'n recordes, a veure na Kathy Hulve.
2: Ah, sí?
3: I un dia qualsevol, i la me va explicar beníssim, un dematí, un migdia qualsevol.
2: Clar. Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: És a dir, que aquí anem.
2: Na Kathy Hulve.
3: Bé, no som col·leccionistes,
2: quina
3: jo,
2: meravella.
3: Som espectador. Som públic.
2: Quina exposició tan sí. Magnífica.
3: Sí.
1: Tothom pot comprar art, però, Aina, tothom pot accedir al món de l'art?
0: Jo crec que sí. Encara hi ha aquesta por d'accedir, d'entrar dins galeries, i crec que la Nit de l'Art o esdeveniments similars ajuden a rompre una mica aquesta barrera. També ajuda molt això que acabeu de descriure ara mateix, que tu entris a una galeria i hi hagi gent disposada a explicar-te sobre de manera pausada, de manera tranquil·la, vais a comprar o no vais a comprar.
3: I no és que ho demanàssim, eh?
0: Que també, sí, sí, exacte. No vull dir, se te va oferir, no? Jo crec que això és important, sí, sí. I en els museus, igual, no? Que siguin museus amb una museística i uns recorreguts que connectin amb el públic.
1: Perquè l'art contemporani s'ha d'explicar... És a dir, tu quan vas a veure una obra d'art, òbviament, te remou o no te remou o te fa sentir qualque cosa, no? Depèn de cada persona, no? Però l'explicació sempre t'ajuda a entendre. És important entendre l'art contemporani, no ho sé.
2: És una experiència fantàstica deixar que un li contin la trajectòria d'un artista per arribar a aquelles obres d'art. Ens hem de donar temps per escoltar. Nosaltres, Ava, tenim per costum, sempre que entra alguna persona, acollir-la i demanar-li. Voldria conèixer un poc més damunt d'aquesta obra i damunt la trajectòria de l'artista. Tot canvia de context quan coneixem un poc més. I s'ha de sempre donar la possibilitat de conèixer un poc més.
0: sí.
1: Aina, tu què trobes? S'ha d'explicar l'art contemporani?
0: A mi m'encanta l'art que s'ha d'explicar. I no crec que necessàriament sigui una cosa negativa. Crec que hi ha diverses vies d'entrada a una obra d'art, a una exposició. La primera és la que t'entra pels ulls o la que notes, vull dir, passejant per una exposició. Però a mi m'agrada molt que una obra d'art m'inciti a fer preguntes i m'inciti a demanar més sobre l'autor, sobre el projecte, que hi hagi un projecte de llarg recorregut darrere o uns interessos de fa anys de l'artista, crec que és molt positiu. I a mi me crea més preguntes de fet l'art clàssic o l'art barroc que no l'art contemporani, perquè compartesc temps amb generació amb l'art contemporani. Per tant, moltes vegades
1: més, vol dir.
0: M'interpel·la més a mi com a persona de l'any 2026, no? Veure una obra creada l'any 2026. Puc connectar millor.
1: Sí.
2: Jo crec que s'ha de ser molt agosarat i agosarada per ser artista. Són persones que estan visquent en els seus tallers hores interminables, dies llargs, pensant en idees, conceptes, valors, principis, situacions que els afecten, el paisatge, els afecta la societat, el capitalisme, molts de problemes que els hi venen com a tots els ciutadans, però ells tenen aquesta valentia de fer feina en forma d'art. S'ha de ser molt valent per fer això. Llavors, poder-ho explicar és bastant necessari.
1: Clar. I ara parlam, clar, a vegades l'art de bé, una pintura, una escultura, però també, ara ho dèiem, hi ha performance, hi ha instal·lacions, tot això, clar, un no pensa que això no ho pugui educar seva i ho pugui comprar. Això se pot adquirir?
2: I, clar, l'art performatiu és efímer. És vera que se pot documentar, se pot fotografiar, se pot fer una obra audiovisual, visual, i sempre pot haver una sortida, no? Molts artistes també performatius tenen com principi que aquella obra és aquell moment. És aquell moment, per ventura han pactat uns honoraris i cobren per aquell moment.
1: Per aquell moment,
2: sí.
1: I ja està.
2: I ja està.
1: Clar.
0: El món del col·leccionisme és fascinant, realment. Sí. Els motius perquè una persona col·lecciona art, si ho fa ocasionalment, si construeix una col·lecció amb una temàtica o una intenció específica. Ara m'has fet pensar en una vegada que vaig fer, quan feia feina a una galeria, vaig fer una proposta a una institució de compra de performance i va ser... No mos la van comprar, finalment, però va ser una de les experiències més interessants que vaig tenir, perquè, clar, el que venies era una mica un protocol de temporalitat, no? De que aquesta institució té el dret a presentar aquesta performance i l'ha comprat, o sigui que és quasi una, bueno, un contracte, d'alguna manera.
1: Ben interessant tot això. Clar. Que m'has explicat.
3: I per no demanar pels límits de l'art, eh? Allò que se considera que hauria de ser l'art i que no, perquè és una pregunta que també et ciutadà a vegades se fa o sents.
1: És difícil.
3: És difícil.
2: Passejant, sí, poden haver coses que sorprenen, no? O per minimalistes, o per senzilles, o per molt complicades. O... Sí. Per això és interessant entendre també i demanar. Sí, per no caure en aquesta perventura lògica de dir és que això no té cap sentit, no?
1: Tu, Aina, que
0: és els límits de... Que és art.
1: Ui.
0: No me facis aquesta pregunta, però...
3: O té límits, art?
0: Té límits, art? Sí, jo crec que sí que en té, però vull dir, hi ha múltiples límits, hi ha múltiples teories. Jo crec que tothom ha de... Bueno, això és un entrenament, anar com més art veus més entrenats ull i també poses els teus propis límits i construeixes el teu propi criteri. No t'ha d'agradar tot, ni has d'estar d'acord amb tot l'art, tant conceptual com clàssic com d'altres èpoques. Simplement és una mica entrenar ull i tenir, construir el teu propi criteri. Sí.
1: Per la mare de les vostres propostes per aquesta nit de l'art, Ava Art, Anna Maribel Bordoy, tenen una artista, na Tatiana Sarasa, i què presentarà?
2: Na Tatiana presenta un conjunt d'obres de diferents orígens i materials. I na Tatiana té una qüestió, i és que ella és una gran investigadora de la matèria i és una artista que encaixa molt bé dins el tipus d'exposicions que treballem a la nostra galeria, perquè són molt diverses i combinen en forma d'experiència cultural diversitat de materials per explicar un concepte. Ella comença aquesta exposició amb una recerca de terra, d'ocre, a l'illa de Mallorca, se'n va a uns llocs un poc amagats i troba, per cercar aquest color, perquè na Tatiana han de conèixer que Isabre, que ella és una de les, juntament amb altres, que tenim a l'illa molt talentoses, artistes que fan feina amb pigments naturals. Na Tatiana domina la feina amb colors com l'índigo, per exemple, l'ocre, i està molt especialitzada en aquest àmbit, i amb la recerca d'aquest material de terres per utilitzar com pigment troba l'ocre. L'ocre, quan el destila i l'aïlla perquè sigui pigment, s'adona compte que és sorra del desert. I d'aquí comença tota una reflexió que li du a una tendresa, a un concepte molt de donar, de compartir, de maternitat, de protegir. I comença a treballar dibuixos, instal·lacions, comença a treballar amb ceres, unes peces meravelloses. És a dir, enguany aquesta exposició de na Tatiana, entrant a Ava, és un univers de tendresa. Uh-huh. Molt arrelada, perquè l'origen és la nostra terra, i amb unes formes gegants d'embuts, per on ella fa la comparació amb el pit de la mare, i aquest donar aliment, no? Uh-huh.
1: I a la Fundació Joan Marc, què trobarem?
0: A la Fundació Joan Marc, bueno, ja he fet un spoiler de l'activitat que ja han tingut relacionada amb les economies de l'art, i dissabte la gent que s'acosti a la Fundació podrà veure l'exposició d'Yves Klein, que tanca d'aquí poc, dia 26 de setembre, o sigui que és una darrera oportunitat. També és una darrera oportunitat per veure en Cristóbal Ara 15 cuentos instantáneos, una de les seves primeres fotografies fetes a Cuenca. Tenim la col·lecció, com sempre, i tenim algunes obres d'una col·lecció convidada, que és la col·lecció Llera. I aquella mateixa nit, precisament, tindrem un dels artistes que estan presents a la nostra col·lecció, en Juan Suárez, amb un petit acte organitzat amb la Galeria Cisà, i bueno, tindrem en Juan Suárez amb nosaltres, parlant amb el nostre director, en Pablo Pérez d'Ors, davant el seu quadro Tríptico Azul. Uh-huh. I acabarem amb... Bueno, i tindrem la
1: música,
0: si sí, és cap vespre, acompanyat de música de piano d'en Gori Matos, és a dir que... Un vespre molt complet.
1: És que és un vespre festiu, també. Sí. És que ho ha de ser, no? Clar que sí. Moltes coses, de fet, vos recomanem que mireu el programa, perquè, òbviament, no ho podrem dir tot, però hi ha moltíssimes coses, hi ha per triar i per remenar. I avui en parlam amb Naina Poma i na Maribel Bordoy.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
1: I abans que bona nou, vos farem un petit joc per conèixer més la nit de l'art. Aina, Maribel, no passeu pena, que això és molt fàcil. I en aquesta primera secció tindreu 30 segons cada una per dir paraules relacionades amb aquesta nit de l'art, que serà aquest dissabte a Palma. Aina, començant per tu, amem, que te tocarà posar-nos a carrer en marxa.
3: Han vengut a jugar, Aina. Vinga, tindràs 30 segons per enumerar artistes que podran trobar a la nit de l'art d'enguany.
1: Abans
3: has dit que viu depurat una mica, per tant, pot dir,
0: pot
3: pensar la teva recomanació.
1: Temps, quan vulguis.
0: Molt bé, i de Nyako Fabré, que va inaugurar ahir, Roman Fabré, en Ian Soler Bradley, na Tatiana Sarasa, en Juan Suárez, Alejandro Leonhardt, Tasha Shishkin, Marc Guerrero, Ana Talens, Rafa Bortasa, José Fiol... Bueno, crec que n'he dit uns quants, no?
3: Sí, sí, més de 10.
1: Sí. Fantàstic, sí.
3: Bon repàs.
1: Tots els trobareu en aquest programa de la Nit de l'Art que s'ha fet en aquests 30 anys enguany que se celebren. Molt bé, i ara li toca a Maribel. Maribel, no saben que te tocarà
2: a veure.
1: Tu també vol dir artistes?
2: Ah, bueno, no sabia si havia d'artistes.
3: Si vol dir artistes.
1: Sí, també pot dir.
2: Home, algú ens afegir.
1: Clar que sí, per favor, digues.
2: A veure, farem esment de, per exemple, en Joan Pere Català Roig, amb una exposició fantàstica de ceràmica a la Misericòrdia.
1: La setmana que ve l'entrevistarem per aquesta exposició.
2: Un espectacle.
1: Que és preciosa.
2: En Fabián Schalekamp, l'Espai Co de la plaça de Cort, de l'Ajuntament, afegiria a el que has dit per ventura en Bernadí Roig,
1: sí.
2: I en Fabrizio Plezzi, que en Pau descansi a la Kevenic, i na Tatiana Sarasava, per
1: clar
2: exemple.
1: Clar que sí, per exemple.
3: Que bé.
1: Molt bé, de
3: molt
1: fet,
3: bé.
1: Sí. En Fabrizio, que ahir justament se va inaugurar aquesta exposició, tant en el Museu de Mallorca, que també és preciosa, com també a la Kevenic, aquesta galeria, que també ha com un diàleg amb en Bernadí, no?
2: Exacte.
1: També molt recomanable. Sí. Aquestes exposicions, totes elles que heu dit. I Maribel, també t'ho vull demanar, quines galeries formau part de...
2: Ui... Moltes.
1: Moltes, eh?
2: Bueno, a veure, som un petit grup, som 14. Clar, no m'ho vull deixar ningú.
1: No, idò, no ho direm, ja està. Que miri el
2: programa.
1: Però t'ho
2: puc dir, Sí, que miri el programa, exacte. Diré que s'han incorporat una de Felanitx recentment, a 66.
1: Sí.
2: S'ha incorporat l'any passat Hauser and Wirtz, de Menorca.
1: De Menorca, sí. Ahir vam anar a fer el programa, no fa massa.
2: Exacte. Qui més? Balazzi Gallery, que també s'ha incorporat recentment. I si no, som pràcticament els de sempre.
1: És a dir, i que sou ara ja de totes les Balears, en sí, incorporació de...
2: Sí, sí, sí, sí. I de vegades mos demanam què han de fer, no?, amb el nostre nom, Art Palma Contemporani. Però, clar, hem nascut a Palma i estem molt orgullosos de que galeries de fora de Palma se vulguin afegir a la nostra acció.
1: Clar.
2: Llavors és una festa, però són 14, si no vaig errada, en aquest moment som 14.
1: Molt bé. Sí. Tenim una altra prova, i és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
1: Molt bé, ara vos farem unes preguntes relacionades amb la Nit de l'Art. Primera pregunta per totes dues, eh? La Nit de l'Art de Palma celebra, ja ho han dit enguany, 30 anys, 30 aniversari, aquest dissabte, dia 19 de setembre. Va ser impulsada per quatre històrics galeristes, com en Joan Oliver Maneu, en Bernard Rabassa, en Xavier Fiol i en Joan Guaita, a través de l'Associació Independent de Galeries d'Art de Balears. Consolidada de fa temps com aquesta festa inaugural de la temporada artística d'Art Palma Contemporani, va ser pionera no només a l'Estat, sinó també per a Europa, aquesta iniciativa de fer Nit de l'Art, que després vos han copiat per tot. Eh?
2: Per tot.
1: Jo crec que ara
2: bé,
1: ja...
2: Bé, jo tinc una informació.
1: Sí?
2: M'han dit els meus companys que ells la varen copiar de la Nit de l'Art de Nova York.
1: Ah, doncs aquesta era la pregunta.
2: Clar. Ah, Maribel, perdona.
1: T'has avançat. No, no, molt bé.
3: La inspiració venia per aquí.
1: De fet, la pregunta era, saps... Quin Soho, quina ciutat va inspirar la Nit de l'Art?
2: Sí, doncs sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, exacte. Però es veu que Europa són pioners. I, per suposat, ens ha copiat Madrid i Barcelona. I després, ara ja...
1: Molt de pobles.
2: Tots els pobles de Mallorca. Sí. Cosa que és fantàstic perquè cada setmana pot triar un poble bon anar i descobrir molt de talent. O sigui que...
3: Clar, varen ser aquests quatre amics, o part d'aquests quatre amics, en un viatge que varen fer al setembre del 96 o 97, ara no ho recordem massa bé, a una gran ciutat que varen viatjar com era Nova York, i se varen topar amb les Soho Gallery Nights.
2: Exacte.
3: I se varen demanar que hi ha tanta gent, tant de tru i tanta festa.
2: Clar.
3: I d'aquí va venir la inspiració.
2: Sí, sí.
1: I ets més antiga.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I està clar que és un èxit. I a més, a Palma hi ha un factor fantàstic que és la distància que pots fer a peu, no? Yeah. I el walking distance, no? Aquest famós, que fa que sigui molt agradable. L'àmbit del passeig, poder passejar d'un lloc a l'altre, fa que l'experiència sigui molt enriquidora.
1: Sí, tot està a prop.
2: Sí.
1: I més o menys les galeries també. Tot i que ara se van obrint també altres barris,
2: sí,
1: no? Pere Grau se n'ha obert una...
2: Sí, sí.
1: No sé si n'hi ha també altres bandes.
2: Sí. Bueno, a peu i en bicicleta.
5: Fermai,
1: sí, Fermai que està... Exacte,
5: però bueno, és veritat, és avantatge. Tot
1: i
5: tant, aquesta llista tan llarga d'artistes i galeries i llocs per visitar, sí que és veritat que...
0: Walking Distance.
2: Sí, sí, és una dimensió molt mediterrània de fer les coses, de poder passejar d'un lloc a l'altre. Jo crec que per això té tant d'èxit.
1: Tenim una altra pregunta, Mem. Ho dèiem, és del 2016, que la nit de l'Art de Palma és en dissabte, però fins al 2015, quin dia va ser?
2: En dijous.
3: En dijous. I així era.
2: En
3: sí,
2: dijous. Sí.
3: Sí,
2: sí.
1: Com és que se va canviar en dissabte? Perquè molta gent del cent demà feia feina.
2: Clar, i perquè jo crec que dijous ja va quedar petit.
1: Ah.
2: Dijous va quedar petit. I es va decidir traslladar, també per una qüestió de poder atendre els professionals a partir de dimecres, dijous, divendres, i deixar dissabte per la gran festa. Un poc dividir els esforços.
1: Clar, clar, clar.
2: Perquè si no, tot quedava col·lapsat en una sola nit. I era massa.
1: I ara, aquest dia ja se van, com ho deien aines, ja se van fent activitats, no? Vosaltres ja teniu la exposició muntada, se pot previsitar de qualque manera.
2: Sí.
1: I llavors també queda uns dies, perquè la gent diu si dissabte no hi podeu anar, no passa res.
2: Clar.
0: Aquest és l'avantatge, també, no? Que mires el programa i dius, bueno, m'adonarà temps d'anar 4, 5, 6, 7, però ja me l'he mirat, llavors sé el que puc visitar les següents setmanes.
2: Així és. És l'apertura, és a dir, nosaltres celebram els galeristes que tornem a obrir les galeries perquè antigament tancaven el mes d'agost.
1: Ah, sí?
2: I marcàvem que estem de tornada. Ara ja no tancam.
1: No tanca ningú
2: ni un dia
1: ara,
2: en el mes d'agost. I marcava l'apertura i d'alguna manera encara ara poden conservar uns dies entre setmana per dedicar-los a les col·leccionistes i visites en petits grups i després el dissabte se pot fer la gran festa.
1: Molt ben explicat. I darrera pregunta, gràcies a l'èxit de la Nit de l'Art, l'Associació Art Palma Contemporani va crear dos altres esdeveniments de caràcter més reposat i professional. Són l'Art Palma Branch, que se fa la primavera, març, i l'Art Palma Summer. Quin va ser primer dels dos?
2: Varen començar per el Branch.
3: I així és. El Branch va ser març de 2012 i Art Palma Summer va ser juny de 2017.
2: Exacte. Sí, sí.
3: Molt bé.
2: I ara han recuperat el Fotofestival,
1: també,
2: que és biennal, que serà cada dos anys.
1: Que enguany ha estat gros per la recuperació. S'han fet un munt de tevita. Nosaltres vam parlar aquí, que vam convidar la comissària, diguéssim.
2: Sí,
0: i la Montse.
1: Sí, la Montse, i ens va explicar tot allò que fan, que està fantàstic.
2: Sí, sí. Podem estar molt orgullosos, jo crec, ciutadans d'aquesta ciutat, per la vida cultural que promovem entre tots.
1: Sí. No molt acabam, eh?
2: No.
0: No gent petita, l'activitat cultural de Palma.
1: No. I així tot hi ha amb gent, eh? Perquè ara dilluns que vam fer aquesta activitat a la Fundació Marc, hi havia gent, molta gent interessada per pensar, per reflexionar, per dialogar, per...
0: Sí, jo crec que es publica és divers perquè també l'oferta de la Nit de l'Art és diversa. O sigui, no només hi ha el que menciona en Maribel, aquesta gran festa, visites més íntimes per col·leccionistes o VIP, hi ha tours, hi ha inauguracions, que també són petites festes durant la setmana, i després xerrades
1: i de tot.
0: Doncs
1: consultau el programa 30 anys de la Nit de l'Art. Moltíssimes gràcies, Maribel Bordó i d'Ava Art, i Naina Pomà de la Fundació Joan Marc. Moltíssimes gràcies de vegades.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I molt d'anys. I molt ben dissabte.
2: Tots convidats.
1: Vos vendrem a veure, clar que
2: gràcies.
1: Sí. Gràcies, de veres. Fins aquí, doncs, aquesta primera hora. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.

0: Metres Ràdio és patrimoni.
1: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: I Vetres Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I empugues, sí.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a Segunda División.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Heu de saber que el mestre Margell Lluc Mires a Aràbia Saudí per ensenyar l'ofici als joves artesans d'aquell país.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Començam aquesta segona hora de programa, segona hora de Tenta. El tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, que és aquí el control tècnic. Si fins ara hem jugat amb la nit de l'art i amb aquests 30 anys de la nit de l'art, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: I d'ací per conèixer la notícia del dia, saludam en Celestí Olivem.
1: Som aquí.
0: Anna Maria Pons.
2: Ja hi som, també.
0: I en Miquel Jung.
3: Bon dia.
0: Celestí, estàs bé?
1: Estic bé, sí. Sí, sí.
3: De la panxa.
2: Què tal, la teva salut gastrointestinal?
1: Beníssim.
2: Sí?
1: Per ara, beníssim.
2: Ja sentia renovat, no sabia si eres tu.
1: Però,
0: tot
1: clar,
0: tan preocupat.
1: Quan tu eres del dinar d'avui.
2: Ses pilotes. Ah,
3: de quant de dies fa que són ses pilotes?
1: No, d'avui. Ses pilotes són fetes d'avui, sí. Sí.
0: Ben tocat, sí. Si voleu ampliar aquesta informació, a partir de les 5 arriba Xiu-Xiu amb en Celestí Oliver i una nutricionista.
1: No me mouré d'aquí.
0: Per a veure si, si està tot bé la digestió d'en Celestí, que sí, perquè fa molt bona cara. I està molt bé. Però bé, com demà, ara vas de parlar d'un tema ben interessant que ens du fins a Aràbia Saudí per parlar de la tècnica de pedra en sac.

0: I doncs, sí, Miquel, avui pegam un bot en fora.
1: Sí, hem de viatjar ben lluny avui, fins a l'Aràbia Saudita, perquè qui és per allà és en Lluc Mir, president del Gremi de Margers de Mallorca. És concretament a la regió d'Azir per fer un intercanvi de coneixements amb els joves artesans d'aquella zona. I ell mateix mos explica com va sorgir aquesta oportunitat.
2: Aquest projecte neix a través d'un organisme d'Aràbia Saudita que s'encarrega del patrimoni. Fan com un concurs de projectes a nivell internacional per veure qui pot venir a formar en els futurs, diguéssim, restauradors i operaris de patrimoni. Llavors, resulta que jo estic en contacte amb una fundació d'aquí d'Espanya, de Madrid, que seria Fundació en Cultures Constructives. Bueno, doncs ells se van presentar en el concurs i el van guanyar. I és així que contacten amb mi i amb molts altres professionals d'Espanya, cadascú un poc dins la seva matèria, tot dins un poc el que és la construcció tradicional i relacionat un poc amb la pedra i amb la calç. I bueno, d'aquesta manera doncs, hem acabat aquí, a Aràbia Saudita, fent un projecte de 6 mesos de formació en aquest futurs operaris que s'encarregaran de dirigir-se a restauracions a dins tot el que és Aràbia Saudita.

0: Era un bon viatge que han fet,
1: Sí, no crec que s'esperés que això de s'emerger el dugués fins a l'Aràbia Saudita en lloc, però mira, a vegades la vida dur sorpreses. També li han demanat en què consisteix aquest intercanvi de coneixements amb els joves artesans de l'Aràbia Saudita i mos ho explica així.
2: Aquests operaris, diguéssim que parteixen d'un nivell molt bàsic, no són professionals, sinó que és gent que ha estat seleccionada perquè se formin. I el nostre paper és anar fent mòduls, normalment de dues setmanes, cadascun amb una especialitat. I, evidentment, en la meva especialitat, el mòdul que estic impartint, és la pedra en sec, perquè a nivell d'Espanya, a nivell nacional, jo diria que Mallorca és el lloc on més se domina l'ofici de pedra en sec i, sobretot, on continua viu aquest ofici, no? Per tant, és com un enllaçar un poc el coneixement de Mallorca sobre la pedra en sec, dur-lo a Aràbia Saudita i adaptar-lo a les seves tipologies. No se tracta de que aprenguin a col·locar com a Mallorca, sinó que aprenguin a col·locar en sec com s'ha fet aquí tradicionalment.

0: És que clar, els grans mestres són, òbviament, mallorquins, clar, com diu en Lluc.
1: Són mestres de la pedra en sac, clar que sí. Però una cosa que jo volia demanar i que m'ha cridat l'atenció és què és el que els interessa als saudites sobre aquesta tècnica de pedra en sac, i el president d'aquest gremi de margers de Mallorca m'ho diu que sobretot es coneixen les bases d'aquesta tècnica.
2: I clar, la tercera pregunta és, enllaça un poc a la darrera. Què els interessa? Pues precisament conèixer les bases de la tècnica de pedra en sec. És a dir, com se col·loquen les pedres, com se traven, com se calcen, com se disposa a reble, com se crea una estructura perquè sigui resistent, quines inclinacions se li han de donar, com encarar diferents elements, façanes, marges, parets, empedrats, etc.
3: Són

0: I bé, com que aquest és un programa d'intercanvi de coneixements, jo també li he volgut demanar a en Yukimir que aprendrà per allà, perquè, clar, és un país totalment diferent, supos que tenen tècniques diferents, i m'ho ha explicat que s'ha trobat en
1: no,
0: diferent.
1: No, i menjar també.
0: I menjar, supos.
2: Se l'estima i pensa en menjar.
0: Sí, i pensa en menjar perquè... Sí.
2: Bueno, però també mengen cigrons, eh?
1: També, segur.
0: Clar, i m'ha explicat que s'ha trobat amb molts de reptes.
3: Moltíssimes coses. Primer perquè és un país absolutament nou. Evidentment, doncs, hi ha moltes coses que te sorprenen. A nivell professional, per mi és un repte, perquè és un altre tipus de pedra. És una pedra complicada, no és una pedra molt bona. Hi ha uns granits molt durs, després hi ha com uns esquistos, que serien com unes pissarres. Per mi, personalment, és un repte. I, a més, per altra banda, doncs, m'he d'adaptar un poquet a les tipologies d'aquí. Són les tipologies molt rústiques, però, clar, jo el que els he d'ensenyar és a fer el que s'ha fet aquí sempre, però clar, millorant la tècnica, en el sentit que aprenguin la tècnica i siguin capaços de restaurar les tipologies diferents, perquè hi ha moltes tipologies diferents dins d'Aràbia, de construccions de pedra en sec.
2: Aquesta era la gran pregunta, no? Quines pedres faran?
0: Clar, les d'allà no són molt bones i clar, han d'aprendre la tècnica d'aquí, però han d'exportar com ho poden fer allà, almenys si els hi funciona.
2: És un repte, no només per gent de l'Aràbia Saudita, sinó també pel Lluc, perquè les seves pedres se puguin adaptar a fer la tècnica de pedra en set tal i com la coneixem, sense ciments, sense res que sigui... Que no siguin pedres.
0: Bé, serà un
1: que volen fer marjades, volen fer vores de camins...
2: Segurament.
0: Ja ho veurem. Si un casco Antoni aquí en Lluc, que estarà un parell de mesos per allà, el poden convidar, que mos expliqui tot el que ha fet i què volen fer els saudites amb aquesta tècnica.
2: I com s'ha adaptat la pedra de l'Aràbia Saudita a fer paret de pedra en sec, perquè, clar, òbviament és diferent de la pedra que tenim a Mallorca, la pedra que tenim a la Serra, però també a tot Mallorca i totes les Balears, també, per extensió, òbviament.
4: I no t'ha dit, Miquel, si l'han batiat allà, de qualque manera, en aquesta tècnica?
0: És que fa molt poc que hi és.
4: En vara,
0: jo crec, que encara no li ha donat temps.
4: Clar.
0: Encara ha d'aterrar un poc.
4: En torna, idò.
2: Molt bé, idò, aquest ha estat el tema del dia, aquesta tècnica de pedra en sec que anar fins a Aràbia Saudí. Ara hem de fer una petita pausa. Consell de la Universitat de les Illes Balears i tornem tot d'una.
5: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Alternatives en català per substituir l'anglicisme fan zone. L'anglicisme fan zone, cada vegada més present als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, es pot substituir en català per zona d'aficionats o zona de seguidors. Aquests termes designen un espai habilitat perquè els aficionats d'un equip es puguin reunir amb motiu d'un esdeveniment esportiu, celebrar una victòria o participar en activitats d'animació, espectacles, música o restauració. Aquest tipus d'espai solen habilitar-se sobretot quan un gran nombre d'aficionats es desplacen a una altra ciutat per assistir a una competició esportiva. Per tant, recordeu que en català és preferible parlar de zona fan zone. I terme explicat, terme acabat.

0: dimecres i mos toca descobrir un nou mot en desús, Maria, i avui anem fins a bon mos d'ús.
1: Idò, mira, avui mos toca posar-nos un poc navegants amb aquesta paraula que mos han proposat, que mos ha enviat la Mercè Sastre, una dona de la mà, que és mig de Palma i mig de Banyalbufar.
2: Jo, la veritat, que no... Com que sóc una llongueta, no tinc tanta riquesa de lèxic com a la resta de pobles, però una paraula que sempre m'ha agradat molt i que tinc com a molt bons records amb aquesta paraula, la meva infantesa, que és capfico. Que és la veritat que jo no la sent habitualment a la mà. Sí que és vera que jo l'am bastant.
1: I d'un clàssic de l'estiu, petzillancs, no? Mm-hmm. Aquest capfico, mm-hmm. Aquesta paraula,
3: qui
1: aquest
3: no
1: moment.
3: Qui no l'ha dit mai? Sí.
1: He de dir que jo de petita no ho deia així, no, però no. Després vaig canviar. Cachifo.
4: Cachifo, clar, bé.
1: Sí,
4: una variació.
1: Hi ha moltes variants. Clar, se pot dir de moltes maneres. Mm. Bé, però per qui no ho sàpiga, que és un capfico, i de segons el diccionari català-valencià-balear, és l'acte que fica dins l'aigua. També podrien dir que a Mallorca aquesta expressió habitual se diu anar a pegar un capfico, anar a fer un capfico, i no descriu lo típic, no?, dins el nostre ideari de passar sobre baixa la plaia en la tovallola i es parasol, sinó que també pot fer referència a això, un acte ràpid, espontani, que fins i tot podríem dir com un ritual de desconnexió. Uh-huh. Per tant, un capfico pot tenir moltes modalitats, un bany de 10 minuts a primera hora de matí abans d'anar a la feina, una nedadeta en sortir el cap vespre per passar-se la calor, o també una quedada amb amics i entrar i sortir de l'aigua moltes vegades, això també és anar a fer un capfico. Uh-huh. I sol tenir aquest component de benestar.

0: I quin és l'origen d'aquest mot? Idò, és un derivat postverbal del verb que ficar, que és ficar el cap davall l'aigua, i està format per la unió de cap, del llatí caput, i ficar. Literalment és aquesta acció que descriu ficar el cap. Val a dir, però, que històricament alguns corrents normatius miraven de reull, podrien dir paraules acabades o no, a les illes per por que fossin calcs del castellà, però filòlegs i dialectòlegs de renom com Joan Beny i Clar han defensat que la O de Cafico és genuïna i prové d'una evolució interna del català balear. En tot cas, la paraula Cafico ha passat de generació en generació com un tret d'identitat local i en els darrers anys fins i tot, és a dir, que s'ha fet virada de xarxes socials com un concepte de filosofia de vida estiuenca a la Mediterrània, i a Menorca i a Eivissa també hi trobam altres formes per referir-se a l'acció d'entrar o submergir-se dins l'aigua, com sota, no sé si ho he dit bé.
1: Sí, sota ho has dit molt bé, fer una sota. De fet, a Solla també se diu.
0: També se diu. Capbussada, capbussó, o fins i tot, com dèiem, catxifo.

0: Hem de dir també, però, que segons el diccionari del Cove Moll, cafico, però cafico, amb accent a sa o,
1: cafico,
0: significa serment que fiquen dins el lloc on se n'ha mort un altre fent-li treure el cap per una banda perquè posi res i creixi el manco a Manacó, posa que se diu així. No sé, Celestí, tu que estàs tant per ser vinyes, si ho havies sentit.
2: T'he sentit.
1: No t'hi diré que no.
2: Un cafico d'una serment.
0: Idò, si passant de la massa pagesia, aquesta paraula amb accent adquireix aquest significat agrícola en el món de la viticultura tradicional. Per tant, un serment d'un cep de vinya fa un cafico dins la terra, igual que les persones feim dins l'aigua de la mà un cafico.
1: Mira, te diré que en el món de la vinya nosaltres dèiem cap giró quan t'arribes en el final de la tira, on hi ha i es cap i gires, cap giró.
0: Literalment.
1: Cafico, cap giró.
2: I doncs, moltes maneres de que fer aquest cafico i moltes paraules. De fet, una vegada ho varen demanar a un programa de televisió i varen dir fer un cafico, tirar-se la mà, posar-se en remull, banyar-se, fer una calada també, o fer una sota, anar a pegar una sota, banyar-se, muar-se, pegar un xop, cap bussó, remuar, xopoar, aixopoar, o anar a nedar, anar a fer un net, anar a vorera de mà, anar a les casetes de fusta o anar a s'enfront. Podeu triar.
0: Mare Déu, quina vos agrada més? A Inca. Vosaltres que deus cafic o tot?
3: Jo sempre li he dit cafic. Cachifo també ho havia sentit.
2: Jo li dic cafic, sense
1: so. Sí,
0: ah, mira.
2: Cafic.
1: Cafico.
2: Però ja ho veig.
1: Sí, ho deim, ho deim.
2: Tenim per triar.
1: Ho deim cada dia. Quan anem a fer un cafico.
0: En l'estiu, sobretot, els que són nedadors.
2: Encara hi som a temps, tot i ara.
0: No, ja està un poc fredo.
2: Avui, sí.
0: Jo vaig nedar aquest cap de setmana.
1: Va bé, va bé, sí.
2: Avui s'espera refrescada també i un pot de pluja. Està
1: serà més bona d'aquí un període de dies.
2: Fem un tento. I aquella bolla de miralls
4: repetint el meu espai. I de tres ràdios. Joc net.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
8: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
9: El primer dia està com tot descol·locat, no?
10: Sí.
9: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
11: Anant de les proves d'un vol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
12: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
7: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
2: I avui, moment per la cara A a la cara B, ara ho veurem, amb en Jordi Suárez. Jordi, com estàs?
13: Molt bé, vosaltres... Vosaltres veig la taula molt plena, eh?
1: Sí,
13: hi sou tots.
1: Sobretot per representar-ho. T'esperàvem.
13: És que no podia ser d'altra manera.
0: Quina il·lusió que siguis aquí.
1: Imagina que t'esperàvem i no te presentes.
13: Hauria estat bona aquesta. Hauríeu fet 15 minuts de pura ràdio improvisada.
0: Te venim a cercar de sobre de la redacció, almenys si m'entens.
13: També, a veure.
1: Ja eres.
13: Sí.
2: A veure. No m'ho hauria estat plantats en Jordi.
13: No ha estat escàs. No ha estat escàs.
2: Avui tenim un tema...
13: Avui duim un personatge. Seguim en la secció que vàrem encetar més d'agost, s'ha de si poden separar obra d'artista, recordant que vàrem descobrir que Charles Chaplin i Salvador Dalí eren molt estimats per la seva obra, però eren uns abusadors a la vida privada. I després van encerrar de Yoko Ono, que era odiada per molts i que tampoc havia fet tanta cosa.
0: Exacte.
13: Vull dir que, bueno, podem entendre un poc com funciona el món. Que crec que ja ho sabíem.
2: Sí, sí. Sí. No contrastos. Quin personatge, però, tenim avui?
13: I d'avui tornem amb un director de cine bastant intel·ligent, bé, bastant molt intel·ligent, neuròtic, obsessionat en set ciutats, en Nova York,
1: ai,
13: precisament, amb bastanta por a la mort i amb una capacitat brutal per fer acudits.
1: Ja sabem...
13: Ja sabeu per on va.
0: Sí. Hipocondríac total, no? Ell s'ha declarat.
13: Ell s'ha declarat. Avui xerrant de sa cara i cara ve de Woody Allen. No sé si sou molt fans de l'obra de Woody Allen, va fa por dir-ho, però a mi m'agrada. A mi les seves pel·lícules m'agraden molt.
3: Com a director de cinema...
1: Fans o molt fans, no, però sí, m'agraden les pel·lícules d'en Woody Allen.
2: M'apareix una pel·lícula tan bona.
13: I tothom n'haurà vist una, perquè n'ha fet tantes, n'ha fet tantes que és impossible.
1: És bo i és entranyable. Sí,
13: sí. Sí.
1: De tot.
13: I ara que estem un poc alegres i optimistes amb ell, anem-nos a cara A. A veure què tal.
2: Va, cara A.
13: És veritat que Woody Allen no va tenir una infància especialment feliç, principalment perquè els seus pares no se duien gaire bé, se barallaven bastant, i ell tenia una relació un poc estranya i complicada amb sa mare, però el que el va ajudar a refugiar-se de tot això va ser sumo, i és que no li va anar massa malament, i amb 15 anys ja feia acudits i els venien els diaris, això amb 15 anys.
0: Ai, m'encanta.
13: O sigui, ja se guanyava sa vida com a humorista i com a guionista, i ja guanyava, de fet diu que guanyava més que son pare i sa mare junts amb això.
1: Vull dir que era... Tenia talent.
13: Tenia molt de talent.
0: Te pareix un Woody.
13: Sí, sí, i se va anar guanyant sa vida així els anys, i de fet, a sa seva biografia calcula que en aquesta adolescència va escriure uns 20.000 acudits.
1: 20.000?
13: Uns 20.000 acudits va escriure en total, o sigui que era una màquina de fer això.
2: Clar, per això ha fet tantes pel·lícules.
13: Que és que és una màquina de fer... Sí. Ell se ficava en una cosa i no acabava mai. És veritat que, per exemple, un exemple d'aquests acudits que feia d'adolescent, deia, per exemple, vaig fer un examen d'existencialisme a l'escola. Vaig deixar totes les respostes en blanc i me van posar un 10.
1: És que era
13: bo. Humor, així... Mm. Està bé.
1: Sí.
13: És el millor que tenia, també vos he dit.
0: Has fet una investigació i has elegit el més brillant.
13: Era el més brillant, n'hi havia que eren bastant horribles, però bé, és igual. No jutjarem en
0: un jovenet, tu, ja, també.
1: També era bo de fer, Sempre, bé,
2: no, has sí. de dir
1: un giny, un pol lúcid. Sí,
13: ell va ser el primer, que sigui de por. I doncs, al llarg dels anys, en Woody Allen va ser guionista de televisió, còmic, dramaturg, però va destacar amb una cosa especialment i va ser per ser un gran cineasta. I és que durant tota la seva carrera Woody Allen ha dirigit, atenció, 50 pel·lícules.
0: Pensava que eren més.
13: Més.
2: Home, genial.
3: Són moltíssimes.
0: Però com que cada any en treu una, jo dic, exacte, per major, jo què sé.
13: Pràcticament en feia una per any i de la majoria també escrivies guió. Vull dir que era una persona que tenia o molta facilitat o molt de temps. Devia dormir poc amb Woody Allen, perquè 50 pel·lícules...
2: O molt de talent.
13: També, és que era una passada. I clar, des del primer moment destaca com a cineasta perquè té un món molt particular... I totes les pel·lícules se nota en el moment que són seves. Vull dir, tenen un ambient així cosmopolita, uns protagonistes sempre com a molt grisos, tenen molt de dubtes,
0: molt de diàleg,
13: obsessions...
0: També, no?
13: Hi ha molt de diàleg, molta broma, molta ironia... I, a més, ell també protagonitza moltes de les pel·lícules que hi fa i realment veiem en aquest Woody Allen humà, que té moltes vegades aquests pensaments pessimistes, però sempre amb aquest toc irònic, és una persona divertida, entranyable, podríem dir tot.
2: Sí, sobretot que té aquella cosa d'enriure-se d'un mateix, no?
13: Sí, sí, sí.
2: D'autoanalitzar-se, que després... Bé, ara us
1: diré. Autoparada.
13: Sí, sí. Fins i tot a vegades massa, no? Que també és intimitat, devia passar-ho malament, li devia anar el cervell a mil per hora en aquesta persona. Però, clar, una cosa... Això, precisament, del seu cinema destaca en les ciutats, el seu bon gust per les ciutats de retratar carrerons, bars, restaurants, teatres, edificis... De fet, moltes pel·lícules, no?, duen per nom Vicky Cristina Barcelona, com era aquesta de Roma?
2: Midnight in Paris.
13: Midnight in Paris, Manhattan... Com si de... Ara no m'ho surt, de Roma.
2: No, vacaciones no, òbviament.
13: Hi ha una que té a Roma.
2: Sí, sí, jo l'he vista.
0: Un dia de lluvia a Nova York, també.
13: Un dia de lluvia a Nova York,
1: sobretot. Vull dir que
13: li agrada molt les ciutats. Però, clar, evidentment, i ja tothom ho sap, la carrera de Woody Allen no ha estat sempre tranquil·la.
2: A Roma en Bamó.
13: A Roma en Bamó, això mateix.
2: Aquest joc de paraules.
13: Exacte.
2: Bé, en anglès és To Rome with Love.
13: To Rome with Love, a Rome amb amor. Bé, era aquesta. Li agrada molt les ciutats, no podia, això segur. Però, clar, des del principi dels anys 90 comencen les polèmiques que han marcat bastant la imatge pública i amb el pas dels anys també ha tingut pública i

0: en aquesta cara B.
1: Ui, què ha fet?
0: Darrere aquesta música no pot venir mai.
2: No,
0: darrere aquesta música sempre diu coses terribles.
2: Coses dolentes.
0: M'encanta. I doncs, ens centrarem precisament en les polèmiques que li han complicat la carrera. Tenen raó de ser o eren simples exageracions? Per entendre-ho millor, m'han d'anar als anys 90, Allen mantenia una relació amb Mia Farrow des de 1980, però el 1992 tot esclata. Farrow descobreix que Allen manté una relació amb Sun Yi Previn, la seva filla adoptiva, la filla adoptiva d'ella, que en aquell moment tenia 20 anys, en Woody Allen tenia 56. Allen i Farrow, òbviament, rompen i comença una batalla judicial per la custòdia dels fills. Però aquell mateix any arriba una altra acusació més greu encara, i és Mia Farrow, que acusa Allen d'haver abusat sexualment de Dylan Farrow, que era la seva filla, que aleshores tenia 7 anys. Allen ho nega, des del principi assegura que l'acusació era simplement una venjança per ell sortir en sa filla adoptiva. És veritat que el cas és investigat i acaba davant un jutge, però no se presenten càrrecs penals contra Allen, i és veritat que sí que el jutge prohibeix que Woody Allen vegi a sa filla. Però bé, no hi ha una acusació. Però és veritat que anys després sí que esclata de bon de veres tot això i li ve sa polèmica grossa. És veritat que Allen i Sun Yi continuen junts. Vull dir que el 1992 comencen a sortir...
3: Com? A dia d'avui?
0: A dia d'avui, filla adoptiva de Mia Farrow i en Woody Allen segueixen junts i, de fet, se varen casar el 1997. Vull dir que ha estat una relació consolidada, però, clar, queda allà com una de les grans polèmiques de Hollywood. La gent qüestiona bastant el fet de sortir en filla adoptiva de la teva parella.
2: Clar, no és una cosa molt normal.
0: No és una cosa molt normal i aquesta diferència d'edat...
1: No sé si molt de Hollywood, però...
0: Bé, a Hollywood passen moltes coses.
3: Però filla adoptiva d'en Woody i d'en Mia.
0: No, d'en Mia.
3: Només d'en Mia.
0: Sí.
3: O sigui, que ell era com el seu padrastre.
0: Era com un padrastre, sí.
4: Així és.
0: I, clar, el 2014, o sigui, això queda un poc al marge, en Woody Allen se salva un poc de tot això, però el 2014, Dylan Farrow, filla que en aquell moment tenia 7 anys, torna a xerrar públicament de les acusacions i, en l'arribada de Me Too, uns anys després, el cas torna a primera línia absolutament i molts actors i actrius que havien fet feina amb Allen se distancien completament i asseguren que no volen tornar a fer feina amb aquesta persona. Que és veritat que el Me Too va ser molt important a Hollywood, que s'han destapat tots aquests casos d'abusos, i aquest va ser un dels que se va tornar a posar damunt la taula i van dir, escolta, en Woody Allen igual no és una persona massa... ètic.
1: Un dels sonats.
0: Exacte.
1: Va ser sonat.
0: Recordem també que, o sigui, això no se sap, vull dir, ell no l'han acusat en cap moment, per tant, no ho sabem, no ho sabrem mai. Però, clar, tot això té conseqüències a la seva carrera. De fet, el 2019, Amazon decideix no estrenar als Estats Units la pel·lícula d'Un dia de pluja a Nova York. Allen demanda la companyia, rep indemnització, però li és impossible moure la pel·lícula, vull dir que li va afectar professionalment molt, perquè vine a fer una pel·lícula a Nova York i no poden distribuir-lo als Estats Units, vull dir, se queda amb res, pràcticament. I és vera que també passa anys fora a dirigir, que això no l'havia passat, en 50 pel·lícules havia dirigit cada any una pel·lícula mínim.
4: Aquella d'una per any se va acabar.
0: Se va acabar fent-ne una per any, i així un director que durant anys havia estrenat pràcticament una pel·lícula cada any, se troba en una situació que li complica molt més continuant a fer cinema, sobretot dins el circuit de Hollywood, i tota aquesta polèmica de sa que xerram arriba a Espanya també, perquè el projecte de la nova pel·lícula té 1,5 milió d'euros subvencionats de l'Ajuntament de Madrid i 1,5 milió d'euros de la Comunitat de Madrid, és a dir, 3 milions d'euros de patrocini institucional en total, perquè la pel·lícula durà el nom de Madrid en el títol.
4: Com
0: per tant, serà
4: ja
0: com una propaganda.
4: Ciutats.
1: És un patrocini.
0: És un patrocini.
4: Sí. Jo crec que Barcelona en aquest moment també va pagar...
1: Segurament.
2: Això és una cosa normal. La cosa és... Se pot pagar un altre director de cinema conegut internacionalment que no tingui les problemàtiques que ha tingut en Woody Allen.
1: Clar, envoltat de polèmica.
0: Clar. Hi ha gent que ho defensa. Mira que Madrid li donarà un prestigi internacional, tenir un títol d'una pel·lícula d'en Woody Allen, però hi ha gent que, clar, no ho pot arribar a entendre què ha passat aquí. Per a nosaltres, mos feim la pregunta més difícil de totes, que és, poden separar l'obra de Woody Allen de... de la persona que va ser.

0: No sé com ho veus.
1: Que va ser, i que és.
2: Sí, sí. No? I que és, clar. Té 90 clar, anys, clar. Encara deu ser igual. Però...
1: És molt difícil.
3: És complicat. Clar,
4: falta polèmica.
1: Jo aquest debat encara no tinc una...
0: Sí, sí, aquí no venim a generar preguntes.
1: No, no, no. Òbviament que cadascú tregui les seves conclusions.
3: Clar, també és vera que no hi ha res confirmat, no?, de tots aquests abusors que... Però, clar, si ella ha sortit dues vegades, no?, de quan era més jove, quan clar. Era més gran, és que no sé...
4: Són acusacions, però, de totes maneres, clar, l'envolta una polèmica. És a dir, hi ha una ètica, una honestedat que ha quedat qüestionada. Jo me demano, clar, un pare... adoptiu.
3: És que això és només estrany de tot.
0: Aquí és el punt és que molt fort.
4: Sí, sí. És a dir, comença a sortir i se casa amb sa filla adoptiva, això ja és qüestionable.
3: I encara ara, 29 anys després.
4: Crec que èticament...
0: Clar, clar, és vera que els defensors que més defensen en Woody Allen diran això, que eren simples acusacions, lo d'aquesta nina de 7 anys, però és que l'altra part...
3: Lo de sa filla adoptiva, com ho justificam?
0: Se mos oblida a vegades completament. I
4: com a pare adoptiu, que...
0: Bastant perillosa.
4: Que això... que d'acord que pugui ser, no sabem si continuen plegats és consentit, evidentment.
1: Però això fa que no mos agradin les pel·lícules de Woody Allen o que no mos puguin agradar.
2: No, jo penso igual que en tots els altres personatges que han tingut aquí. Sobre, perfecte, l'artista ja una altra cosa.
4: Clar, ja te'l mires diferent.
2: Te'l mires diferent.
4: Però sobre, et sobra.
2: I entens coses.
4: Per tant, si sobre és bona...
0: Tal vegada deixa de ser un personatge tan entranyable quan el veus ara.
4: Sí, exacte. Ja no és tan graciós.
1: De la política de la cancel·lació, Woody Allen ha entrat dins aquesta cancel·lació per moltes persones, ha estat cancel·lat.
0: Clar, clar, sobretot en aquest moment del Me Too va ser la clau i va cancel·lar moltíssima gent. I va sortir tothom.
1: I veurem com serà aquesta nova pel·lícula, clar, perquè serà una obra d'art, tornarà a sorprendre i serà una molt bona pel·lícula, no ho serà.
0: Clar, sí, segurament ser que... serà una gran pel·lícula.
1: Serà la seva darrera pel·lícula? En farà més.
2: Clar,
1: no
2: que si en fa més.
3: Clar, no sé bon quan anirà. En 90
2: anys és que...
4: Te continuaran a agradar les pel·lícules seves que t'agradaven de sempre, però ja te miraràs diferent o no miraràs aquesta nova pel·lícula. O
0: clar,
4: sa
0: tal vegada no voldràs pagar una entrada de cine.
4: Més recent.
3: I sabon no qui seran els actors, actrius que formaran part d'aquesta nova pel·lícula o no s'ha dit res?
0: No sé si està confirmat. Sé que el que està 100% confirmat és que dia 5 d'octubre
3: comença
0: a rodar a Madrid.
2: Segurament que hi
0: dius. Ja ho veurem. També molt valents els actors que hagin decidit fer feina amb ell després de tot el que l'envolta, que també potser els hi caurà un pot de polèmica. Ja ho veurem.
1: Ja ho veurem.
4: Bé, però deuen tenir una contrapartida econòmica interessant.
1: Home, això
4: segur.
1: Partida econòmica segur. Sí. Partida no la sabem.
0: No passaran fam.
3: No, això segur que no.
1: No, però grans estrelles de Hollywood han estat dirigits per Woody Allen al llarg de tots aquests anys.
0: Sí, sí. Mateixos Javier Bardem i Penélope Cruz.
3: Ai, estava pensant també ells. Dos. Clar, la parella perfecta.
1: De Venècia, de presentar la seva darrera pel·lícula, que també veurem que ha tingut com a molt bones crítiques, veurem també com ha anat.
0: No, avui ha estat un dia també un dia bastant guai pel cinema. També en La Bola Negra sabem que que representarà Espanya en els Oscars. Cosa que és molt xula, també.
3: Quines ganes de voler.
0: Se veia venir. Sabíem ni, jo crec que de les traseres...
2: I que diuen que segurament tindrà moltes nominacions, no? També.
0: Sí, sí, sí, és que agraden aquestes històries.
1: Demà en parlarem amb Eugenia San Pedro de La Bola Negra, perquè s'estrena ben aviat als cinemes a l'estat espanyol, però de moment ja està nominada en aquesta carrera cap als Oscars. Jordi,
0: exacte.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Quin dilema, Woody Allen, no?
0: Ja veurem, la setmana... Bueno, quan sigui.
1: Sí, quan tornis.
0: Quan tornis, ja veurem.
1: Reflexionar sobre...
0: Ja veurem quin artista duim.
1: Exacte. Sí, separam obra de l'artista o no. Gràcies, Jordi.
5: De tres ràdios, Dial.
6: Dial.
7: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
7: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
7: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
6: Ja me toca. Ja s'han equipat també els mesos de vacacions.
7: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
6: I prepara el regreso, que torno.
5: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
8: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
9: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
8: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
9: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
8: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
5: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

Continuem i ara vos hem d'explicar que en els 100 anys que fa que la Balanguera es va musicar, el Consell de Mallorca mostra manuscrits i partitures que mostren l'evolució d'aquesta composició.

0: I demà serà divendres, quan el Consell de Mallorca va celebrar un acte en què la musicòloga Eugènia Gallego va mostrar manuscrits i partitures de la Balanguera musicada que mostren la seva evolució. Uns manuscrits i uns partitures que s'han pogut veure aquest dia és tot emmarcat en els 100 anys com deien que fa de l'estrena musicada per part d'Amadeu Vives i també de la mort de Joan Alcover, autor del poema convertit en tot un himne, l'himne de Mallorca.
1: De Mallorca, sí, en volem parlar amb una musicòloga experta com és Eugènia Gallego. Com estàs? Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. I a més que en aquesta mostra que se va fer la setmana passada al Consell de Mallorca, Eugènia, vareu fer una cosa inèdita.
2: Sí, varen aconseguir treure partitures inèdites a l'arxiu, que això sempre per un musicòleg és molt gratificant, i sobretot varen aconseguir que arxius diversos de les illes col·laboressin en el Consell i cedissin les partitures, no? Perquè la ciutadania les pogués consultar i veure, no? Perquè a vegades xerrant de música, però la música també s'escriu, no? I també s'ha de veure.
0: Clar, de quina diversitat de partitures i manuscrits estan parlant?
2: Idò, mira, hem de pensar que la Balanguera, m'aniré un poquet per poder-t'ho explicar, la Balanguera d'en Vives, en el poema de Joan Alcover, Joan Alcover es basa en una cançó popular recoïda per Antoni Nogueres, folclorista. És a dir, Antoni Noguera i en Joan Alcover eren molt amics, i en Antoni Noguera, per explicar-vos així, va recoir cançons per tota l'illa, va anar fins a Manacor, i allà va trobar una música de Cossiers i de Cavallet d'Artà, que és la Balanguera popular, és a dir, la cançó és la Balanguera, fila, fila, és a dir, és una altra melodia molt prescuda, i el que va fer va ser recoir-la, i a partir d'aquí la va musicar per a piano i per a coral. Això va ser el primer himne de la Balanguera, que no és l'himne que tenim ara, és un altre himne. I després Joan Alcover va quedar impressionat per aquesta cançó popular i va ser una de les influències que va tenir, a part de tot el que va patir en la seva vida per la mort de molts dels seus familiars. Juntament amb aquestes dues coses va convertir aquella filadora, perquè el Cavallet d'Artà li diuen la filadora, aquella cançó popular de la filadora la va convertir amb un mite superior, és a dir, aquell mite universal de les parques, de les carques grecollatines, de la qual Alcover estava enamorat, me referes, que seguia molt aquesta art, aquesta literatura, i per tal va reconvertir aquesta cançó popular i se va inspirar en aquest poema entre el passat, el present i el futur, que és aquesta filadora que teixeix la nostra vida, no?
1: És a dir, que la música, aquella cosa més primigènia de la Balanguera ja existia abans de Joan Alcover i abans de Amadeu Vives.
2: Sí, és el que nosaltres dèiem una cançó, ara diré una paraula un poc musicològica, però intertextual, és a dir, un palipest cultural, diríem. És a dir, la primera referència a la Balanguera jo la trob en el segle XVII a una cançó de taverna a França. És a dir, vol dir boulanger, és a dir, pastissera, en francès, no? I per tant era una cançó de taverna damunt una pastissera que guanyava molt de dobbers, no exactament venent pa, sinó fent altres coses, sinó guanyant escuts, diu la cançó. I va ser una cançó de taverna que va fer en Gallet, després posteriorment a partir d'aquesta cançó popular, i se va convertir en una cançó de rondo, contradansa posteriorment, o sigui, una dansa d'aquestes de contradanses, i va entrar per Catalunya, per Mallorca i per Menorca com a ball popular o com a contradansa francesa, per les dues bandes, com a cançó culta i cançó popular. I d'aquí, pues, se va diversificar en cançó infantil, cançó de ronda, i va tenir diverses... Bueno, se va dividir com si fos un arbre, el tronc se divideix en moltes branques i aquestes branques en moltes fulles, i d'aquesta cançó se va dividir. A Catalunya li diuen bolangera, a Madrid bolanchera, i a Mallorca va arribar per Menorca, el primer que he trobat és a Menorca, també per Bolangera. A Mallorca va arribar, el primer que he trobat és per les festes de Carnaval de la Llonja. De la Llonja damunt 1800, i va entrar una partitura de la contradansa balangera, i aquesta la tenim a Sant Felinari. És a dir, és la partitura que han trobat a l'arxiu de la congregació de Sant Felinari de Palma, que gràcies a aquesta congregació que ha deixat aquesta partitura és la més antiga que hi havia en aquesta mostra, que és aquella contradansa popular de la Balanguera. I a partir d'aquí, després varen posar en aquesta exposició la partitura recoïda de mà i lletra de Toni Noguera de la cançó popular de Cossiers. Després, la versió per piano...
0: De Manacor. Cossiers de Manacor.
2: Sí, Cossiers de Manacor. Sí, alerta, perquè només la ballen és de Manacor. I després és Cavallet
1: d'Artà. I encara ara la ballen?
2: Sí. La curiositat, vos diria, que la recoïda per Antoni Noguera té lletra. És a dir, escocès de Manacor han tingut períodes de que s'han extingit, vull dir, que s'han recuperat fins a dues vegades. I de, durant aquesta extinció que, diguem, quan se va recuperar, no se va recuperar la lletra. Per lo vist, aquesta cançó s'ha cantat. Escocès cantaven. O la gent, quan escocès ballaven, cantaven.
1: I cantaven també la balanguera fila a fila?
2: Sí, és que la lletra és així.
0: I una pregunta ignorant, clar. En el ball de Bota hi ha la bullanguera.
2: Sí,
0: això... Hi té connexió? No hi té boulle?
2: Hi ha dubtes, perquè ve de més de bulla, la part de de bullanguera, però no ho acabem de saber perquè pensam que balanguera també era un ball final. És a dir, dins la llonja de Palma, quan ballaven la contradansa de la balanguera, també era la darrera, igual que la bulla. És a dir, no sabem si és una derivació, vull dir que s'ha pogut...
1: Que també podria
2: ser. Per això és molt difícil de
0: ser... Clar, és una hipòtesi.
1: Clar, i ara, molt interessant, que ara que fa 100 anys d'aquell prim de Amadeu Vives, perquè fa 100 anys d'aquella balanguera.
2: Clar.
1: Però no de la balanguera.
0: No, clar, perquè si m'ho han d'anar al segle, has dit segle...
2: Al segle XVII. No, però l'interessant d'aquesta exposició va ser justament veure com aquella cançó popular va arribar i després varen posar la primera edició, que justament la tenia jo, no me digueu per què, que nostre, jo he fet una donació al Consell de Mallorca, que si qualcú la vol anar a veure estarà a l'arxiu a partir d'ara de Lluís Alemany. Justament l'he donada jo, perquè no sé com jo, dins el meu arxiu, m'havia arribat, qualcú me va cedir aquesta partitura...
0: I no ho saps?
2: No, perquè jo soc musicòleg, i clar, el meu veïnatge és del meu poble. Saben que és així, quan qualcú té partitures antigues, doncs a vegades me les duen, i dins un munt d'aquells de fotocòpies, saps?
1: Uau. I de quin segle era aquesta partitura?
2: No, perquè això és la primera partitura editada. És a dir, està editada en versió d'impremta, és de 1900, però sé si la va fer en el 26... Pues posa que de les primeres edicions posteriors, penseu que abans les edicions no és com ara, que fan 1.000 còpies per tot el món. Antes en feien 100 i això era poc, saps? I s'afirmaven, i està firmada per Amadeu Vives. Clar, heu de pensar això, que Joan Alcover va fer aquella poesia a partir d'aquella cançó popular, i després Vives, quan la va musicar, sí que la va fer amb intenció de fer un himne. És a dir, ho sabem també per la correspondència que tenim amb el Lluís Millet de l'Orfeo Català, que és que hi ha una carta que també la podeu veure, jo i ens la podem veure a la pàgina web de l'Orfeo Català, la cerca ni està exposada, que se diuen que ell vol fer un himne i s'inspira en l'himne d'Alemanya i d'Àustria.
1: Aquesta sí que és bona.
2: Tal qual. I el que fa és que fa un himne perquè és una cançó de substitució. I me diré, que és una cançó de substitució? I durant la dictadura de Primo de Rivera o antes, les cançons eren censurades. Per tant, l'emigrant a Catalunya va ser censurat. I una de les coses que varen voler fer era fer altres cançons que simbolitzessin un poc la cançó popular tradicional, vull dir, i s'haveren inspirat justament en més de ser música, en aquest cas en la poesia de Joan Alcover.
1: Uau, sí que has descobert coses, Eugènia. Des de quan t'investigues la falanguera?
2: Bé, jo vaig començar la meva tesi doctoral fa 10 anys i jo, clar, jo la vaig trobar per casualitat. Perquè entre aquestes coses que han descobert i que també hi havia l'exposició, no només hi havia totes partitures. Varen trobar una lletra original de la mà d'en Alcover de la balanguera. I això va ser el descobriment que vaig fer sense voler fa 10 anys, més o manco, entre les catxes de l'arxiu de la Biblioteca Lluís Alemany sense catalogar. És a dir, ara ja estan totes catalogades, per suposat, hi ha professionals increïbles a les biblioteques públiques, però fa 10-15 anys encara no teníem fons catalogat 100%. I per tal, un dia me varen treure una caixa de això, si ho vol mirar, ningú encara ho ha tocat, i són manuscrits autògrafs. Després d'anar-hi un mes, cada dia. I aquell dia, girant papers, me vaig trobar una carta manuscrita de Joan Alcover, on, de dins la carta, enviava...
0: Una carta dins una caixa. Totalment.
2: Sí, sí, sí. Hi havia una capsa amb cartes manuscrites.
1: Això passa una pel·lícula, sí. Eugènia.
2: Amb un documental. Sí. I van trobar aquest manuscrit vaig trobar aquest manuscrit de mà de lletra de Joan Alcover i jo ja duia molt de temps perseguint en Joan Alcover i per tal vaig veure que era la seva lletra. I quan li vaig dir al bibliotecari no se va creure. Clar, perquè ara venia una lota jove i ara jo ja no tant som tan jove, però fa 10-12 anys sí que ho era i me'n vaig anar allà i vaig dir, això és un manuscrit de la balanguera de Joan Alcover, ningú m'ho va creure. Saps? I jo tot això la votava per dins la biblioteca, però ningú... I per al manco la varen catalogar ja com a balanguera i ja la varen conservar d'una altra
1: manera. I era una carta de Joan Alcover que escrivia...
2: A un tercer, vull dir, o un dels seus amics, perquè, clar, les correspondències entre aquest grup, que nosaltres li deim el grup, o jo li dic, el grup dels insensats, que eren en Joan Alcover, Miquel Sans Oliver, Antoni Noguera i en Joan Lluís Estelrich, s'enviaven cartes com nosaltres mos enviem whatsapps. I per tal, he fet una cançó nova, he fet un poema nou, he fet no sé què t'apareix, i feien aquests contactes entre un i els altres i s'enviaven a les poesies que acabaven de fer. A la part de damunt trobàvem la Belenguera i a la part de darrere trobàvem la Relíquia. És un altre poema. Sí. I li enviava a un d'aquests contactes que tenia. I per
1: tant... Que parli d'escrit això.
2: Clar, he llegit aquest poema, no sé què, i de dins la part central li enviava les seves poesies. I clar, podrem trobar altres manuscrits del Cové? Per suposat. Per què? Pues perquè era la manera de passar la poesia un en els altres, és a dir, en manuscrit. No tenien s'impremta fins cap al tard. Allò no se va publicar, encara que s'hagués publicat cap al tard, és el que dèiem. Les edicions eren molt petites, eren 50. No donaven, i per tots.
0: Clar, tota composició és inspiració. No podrem xerrar de plagi, no?
2: Però... Tot és un plagi.
0: Bé, aquí anava. Però és una adaptació d'una cançó que ve d'enrere, popular, de... O més una inspiració?
2: És una inspiració. Tu t'has d'imaginar, com si fos un pergamí. Tu imagina't un pergamí, on han anat escrivint damunt i ara mateix intentant anar borrant. Per tant, tenim capes d'escritures anteriors i damunt noves escritures. O sigui, tot ve de qualque banda. Hombre, aquella bolangera se converteix, que és una pastissera, se converteix a Catalunya. És una fada, diríem, que fa bullir una caldera sense foc. És a dir, la bolangera té un tupí que sense foc el fa bullir. I nosaltres, els mallorquins, l'han transformada amb una filadora. Per què? Perquè les nostres rondalles tenien filadores.
0: Clar.
2: Nosaltres la duim a la nostra rondalla, que és la filadora, aquella vea mallorquina
0: que
2: filava i que, a més, era la regidora de la casa mallorquina. I en Joan Alcover la torna a transformar i ja la du a Parc Universal.
1: Ja la fa mitològica.
2: La fa mitològica. I clar,
0: i d'aquí que sigui himne.
2: I d'aquí que sigui himne.
1: Sí, no? Però també ja era un himne, vull dir que... Clar, és a dir, jo crec que també té aquesta part com a més reconeixible perquè és una cançó ja tan ancestral que segurament tenim aquesta cosa d'himne perquè ja és com a molt bé molt d'enrere, no ho sé.
0: És a dir, que podem anar per França i la poden cantar?
2: No. Nostres, el nostre himne de vives realment se fa himne realment perquè s'arriba des fonògraf, és a dir... Hem de pensar que a principis del segle XX entra el fonògraf i en aquell instant l'Orfeó Català la grava. Quan penseu que no se gravaven pràcticament quasi cançons en aquell moment. I se grava i és una cançó de 3 minutets. Penseu que els discos d'aquell moment de pissarra només duraven 3 minuts. Per tant, és ideal per fer aquesta peça. I se comença a posar vull dir que se comença a sonar
1: a
2: no només
1: ràdios.
2: A les ràdios de llavances, ja m'entenc que no eren ràdios era... però clar, i els orfeons mallorquins la comencen a cantar, això és una cançó popular perquè se popularitzen els orfeons els nostres corals que canten.
1: És a dir, és popular per això, des del moment que de les corals les canten.
2: Sí, però aquestes corals les canten tot el temps i quan Primo de Rivera la censura, perquè Mallorca també la van censurar i se va prohibir cantar-la, se van seguir resistint i la van seguir cantant i se va passar a les colònies escolars. És a dir, la varen començar a cantar per ensenyar català a les colònies, a les colònies d'infants. Clar, la cultura, en el moment que passa la cultura i els infants l'absorbeixen, perdura. I per tant, és tan important això que se segueix que ensenyant avui en dia a les escoles. Perquè es va perdurar a l'època de censura per les centres, vull dir, les escoles d'ensenyança, que la varen seguir cantant. I després, lo darrer ja va ser gràcies a la Maria de Mabonot. Està clar, jo vaig recontar quan de discos la dien registrada i vaig arribar a 12. És a dir, la té 12, a 12 discos publicades.
1: 12 versions diferents?
2: 12 versions. O sigui, no t'he dit 12, però a la millor en té 8. I publicades diverses vegades, amb orquestra de cambra, en grup folk... Per tal, la gran popularització divulgadora de la Belenguera està en la Maria del Mabonet.
1: Sobretot ara més contemporània.
2: Més contemporània. I després ja
0: n'han sortit moltes darrerament, se n'han fet moltíssimes.
2: Però si tu vas a l'institut i demanes, ara ja no tant, fa 4 anys, d'aquí era, si coneixien la cançó, te contestaven que era una cançó de la Xenoa.
1: Clar.
2: Vull dir que això també ho hem de tenir en compte. contestaven que era una cançó d'en Xenó. Vull dir que totes aquestes versions són importants. A mi l'altre dia en el concert justament me demanava un càrrec, me demanava si consideraven que s'havia de fer versions noves d'aquesta cançó. I com a musicòleg vaig dir, per suposat. La música ha de ser viva. Nosaltres la Belangera de 1800 ja la tenim. Ja tenim aquell paper guardat a l'arxiu, que jo com a musicòloga l'aprecio moltíssim. Per això ja ho tenc. Nosaltres ara necessitem que en Reis Vi faci una versió per a demà.
0: Ui, sí.
1: M'encanta aquest encàrrec.
0: Aquest encàrrec?
2: Ja li vaig dir l'altre dia al Consell que per favor... Sí, li vaig dir al president del Consell que per favor demanés a en Reis Vi que me'ls fes una versió. Totes aquestes versions són benvingudes.
0: Podria ser la versió 2026-2027, com la de Xenoa de fa anys?
2: Podria ser, vull dir...
1: Per què no?
0: Per què no?
2: En la Rosalia, vull dir que qualcú es faci una versió de darrere... En Reis Vi perquè és mallorquí, vull dir, me refereixo a això, m'agrada més en Reis Vi. Sí. Però la música per ser viva s'ha de transformar constantment, si no se mor. I la cultura popular és això. No poden ser, no hem de ser... És a dir, una cosa és la diferència entre un folclorisme, que és allò que està mort, i que nosaltres seguim recuperant perquè no se mori, me refereixo, però que no es viu, i és folclore, que és allò viu. I nosaltres volem que sigui viva la Belanguera i que per molts anys.
1: I Eugènia, moltes gràcies, ho has explicat superbé. Estàvem en l'esquimaidre d'aquesta història tan profunda.
0: Clar,
1: de la
0: que vengui encara de segles més enrere.
1: Sí, sí.
2: I que sigui una pastissera, no?
0: I que sigui una pastissera. Sí, sí, d'una boulangerie.
1: I que la puguem difondre molt més i que te puguin escoltar molta gent. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Gràcies. Gràcies. No tenim més temps, però fins aquí el programa d'avui, Celestia Oliver, Maria Pont, Miquel Junts.
0: Filaríem encara més,
1: I filaríem, sí, i filaríem. Sí. I Toni Cardella, el control tècnic, tornant demà. Gràcies.
0: Vagi bé.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Avui a Hora Baixa he estat entrevistant en Toni Feliu, pagès de família pagesa. L'escoltareu en el programa de demà, per al qual hem escollit la paraula polisèmica terra. Hem anat a casa seva perquè fa una setmana una espècie de cap de fibló se'n va dur tot el que va trobar per davant. Hem vist una nau transformada en una pila de blocs, animals a lloure perquè no havia on posar-los a cobro, uralita que només podran treure si paguen una dobberada, vigues de fusta de varis metres que es vent se'n va dur volant i va deixar d'en peu al costat d'un arbre com si les hagués deixat, no sé, un gegant. He dit que era casa seva, però no ho és. Ell i la seva família només són els que treuen profit de la terra, només, eh? Qui la llaura, qui crea, qui produeix, els senyors són altres i els pagesos a canvi paguen en dobbers i també en espècies. La mare d'en Toni, amb uns envejables 83 o 84 anys, crec que se n'ha tret un parell, me deia que en els pagesos, quan aixequen el cap, els trepitgen. No sap què més pot passar de dolent, deia. Demana ajuda a l'administració, encara que sí, per treure suralita, més flexibilitat, opcions perquè puguin seguir fent la seva feina, feina que ja feien abans d'ella els seus pares i els seus padrins. Fins aquí la meva crònica. Demà sentireu l'entrevista.